0: Tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més important, el del 0 als 3 anys, primer com a mestra i després com a directora, la Roser Garcia es jubila. De fet, ja s'ha jubilat. Avui repassarem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat a través de la seva trajectòria, de la trajectòria d'aquesta barcelonina, ara convertida en florestana. Roser, benvinguda.
10: Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
9: Com estàs?
10: Doncs molt bé, en aquests moments molt bé, una mica nerviosa per estar aquí amb vosaltres i amb ganes de comentar doncs, tot allò que vulgueu saber.
9: Quan penses en aquests 46 anys de vida professional a l'Escola Mare de Déu de Montserrat, què és el primer que et passa pel cap?
10: El primer que passa pel cap, molt sincerament, és agraïment. Agraïment d'haver pogut tenir una feina que m'ha agradat molt, amb la qual he gaudit molt. És veritat que hi ha hagut moments durs, moments de tot, però en què sempre hem anat superant tots els entrebancs que ens han anat sortint. I molt l'agraïment per tota la gent amb qui he pogut tenir contacte, tant amb les famílies com amb els companys, les companyes, els infants, tot el que he après d'ells, amb ells. Per mi han sigut... crec que no hauria pogut tenir una feina millor, i ho dic sincerament. No és una feina per dir em faré milionari, ni molt menys. Mm-hmm. És una feina molt vocacional, però crec que he fet allò que volia fer i vaig anar a parar una mica per casualitat. Crec que la vida m'hi va portar. En algun moment sí que vaig intentar buscar alguna altra cosa, però jo crec que la vida se'm va encarregar que aquell era el meu lloc.
9: Per tant, pel que m'expliques, veig que ja has fet balanç.
10: Sí.
9: Has fet balanç.
10: Sí, és un balanç que no l'he fet a l'últim dia, evidentment, l'he fet al llarg dels anys. Però sí que durant l'últim curs que vaig estar a l'escola vaig tenir molt clar que era l'últim curs i vaig anar fent tancament de cada etapa perquè, per dues coses. Una, perquè la volia gaudir especialment, i l'altra perquè necessitava tancar-la per mi mateixa, per ser conscient de que entrava en una altra etapa, de que deixava el testimoni a companyes joves, a famílies joves, o sigui que ara hi ha un recanvi generacional que hi ha de ser, i molt contenta d'allà on s'ha arribat i molt contenta de veure el camí que segueixen.
9: I tu vas començar a treballar a Sant Cugat el 1977 de manera esporàdica. Mm. Deien barcelonina de naixement.
10: Sí.
9: I vas viure molts anys a Barcelona.
10: Sí.
9: Quan venies a treballar en aquells temps a Sant Cugat, què feies?
10: Doncs la primera vegada que vaig venir, encara no havia fet els 17 anys, em faltaven dies, i em va acompanyar el meu pare perquè jo no sabia ni que existia Sant Cugat. I a casa meva, per circumstàncies, tenien molt interès en que jo treballés, tenien una coneixença amb una persona d'aquí, i em van dir si volia venir, vaig dir, doncs, ho provaré. I el que feia era això, agafar el tren, venir aquí. Estava... En aquella època era tot molt diferent. No hi havia ni... no es requerien ni titulacions, ni estava tot normatitzat com està ara. Era un espai on hi havia infants i adults i allà ens apanyàvem com podíem. I, per tant, jo venia a l'escola amb el tren, estava amb els companys i els infants i anava observant el que feien i ajudava amb el que podia, i després me'n tornava cap a casa. En una etapa ja una mica posterior em van anar oferint substitucions. També és veritat, i això és una mica anècdota, que l'escola en aquell moment era molt diferent d'ara, i va haver-hi un moment en què jo vaig dir que aquesta escola no hi posaré mai més els peus. I per això et deia que la vida em va portant allà, perquè al final em van oferir una substitució llarga, jo en aquell moment ja estava a la universitat, vaig anar compaginant estudis d'universitat amb feina, vaig dir, bueno, va, vinga, provaré una altra vegada. I em vaig quedar a l'escola i ja no me'n vaig moure.
9: Però a Sant Cugat, quan venies en aquella època, en quins centres venies a treballar?
10: A la Bressol Montserrat.
9: A la Bressol Montserrat? Sí. O sigui que tu directament ja vas començar
10: sí,
9: ja?
10: Sí, sí.
9: Mare meva.
10: Sí.
9: Però la Bressol Montserrat, que conserva el nom de Mare de Déu, uh-huh, de Montserrat,
10: sí,
9: té un significat, i és que allò abans de ser escola Bressol era una... No era una capella? O què era? A veure, explica'ns-ho.
10: Aquesta escola la va fundar mossèn Juli Nájera, que era el rector de la parròquia fa molts anys.
9: Sí.
10: Llavors, en el moment en què les dones es van anar incorporant al món laboral, aquest senyor va tenir la sensibilitat de veure que feia falta algun lloc on s'acollissin els infants de les mares que treballaven. Però, clar, hi havia una mentalitat de l'època. Llavors era buscar un lloc on cuidar els nens i les nenes mentre les mares treballaven, però no hi havia un concepte d'educació ni tot el que ha anat venint després. Per això tampoc no estava regulat, no hi havia unes titulacions que es demanessin. Era una mica un inici. I, de fet, l'escola va començar al carrer de l'Endavellada i la portaven monges primer. Després es va fer un canvi, es va construir l'edifici actual de l'escola Bressol Montserrat, que es va construir, jo t'explico la història que he sentit explicar sempre, es va construir amb donacions. Llavors, la ciutadania de Sant Cugat va donar diners a mossèn Juli, que ell, no sé si tu el recordes, sí, ell sempre tant. Anava amb un Vespino.
9: Sí, tenia com un mal humor especial.
10: Sí, era una mica com l'abuelito de la Heidi.
9: Sí.
10: Ell anava amb una Vespino a veure malalts, a veure gent que ho necessitava, i la gent de la parròquia, els seus feligresos, li van fer donatius perquè es pogués comprar un cotxe. I ell, en lloc de comprar-se un cotxe, va utilitzar aquests diners i altres que van donar per comprar els terrenys i fer l'escola. I l'escola es va fer amb aquests diners més el treball voluntari de persones de Sant Cugat. Jo aquesta part de la història la trobo molt bonica perquè ha sigut una part de, com de voluntariat i que ha sigut una cosa molt del poble. Evidentment, avui en dia, si veus l'escola, diràs, això va estar construït per escola? Doncs sí, era el plantejament d'aquella època. És de planta i dos pisos. Avui en dia no es faria una escola així, però bé, quan estàs a dintre i vius, te la saps fer teva, i també és un edifici que et dona molt caliu, i més la gent que hi ha dintre ja se n'ocupa que hi hagi molt caliu.
9: I jo recordo una època en què aquell equipament, quan jo et deia que podia ser una capella en origen, i és que tenia les portes obertes per al barri, perquè ja s'havien celebrat comunions, s'havien celebrat oficis.
10: Els diumenges es feia missa allà, a la planta baixa. I també es feien algunes sessions de catequesis i es feien comunions. Però ja fa fins i tot bastants anys abans de que se la quedés l'Ajuntament, ja es va deixar de fer això. També perquè cada vegada el nombre de creients o practicants va anar disminuint i després això es va canviar. Ja hi havia molt poca demanda i ja fa molts anys que això no és així, però sí, havia sigut. I el que era la capella estava baix de tot, llavors sí que la capella es recollia tot a darrere d'unes portes corredisses,
9: sí.
10: Quedava tot tancat entre setmana i els caps de setmana s'obrien aquelles portes, es posaven als bancs de l'església i entre setmana allò era un espai on menjaven infants, com un menjador, i durant el cap de setmana s'utilitzava com a sala d'església.
9: I quan passa a ser municipal l'escola?
10: El 2009. Va haver-hi un moment en què, d'una banda, la parròquia ja no hi era mossèn Juli i els temps van anar canviant i la parròquia va decidir que en aquell moment ja no era una funció d'ells tenir una escola bressol i d'altra banda també hi havia molts problemes econòmics. O sigui, es va passar uns anys en què potser tancaran. I primer, en un primer moment l'Ajuntament li va donar una subvenció, bueno, en un primer moment no, durant molts anys, li donava una subvenció cada any. I finalment, quan la parròquia va dir ens hem de vendre l'escola com sigui, es va mirar a veure qui se la podia quedar, es va mirar alguna opció privada, el personal que estàvem a dintre vam insistir molt, vam demanar molt que a veure si es podia fer vincle amb l'Ajuntament. Per sort, l'Ajuntament li va interessar i va haver-hi una sèrie de persones que van ajudar moltíssim, com el senyor Rafa, que era un delegat de la parròquia, que va ajudar moltíssim, l'alcalde que hi havia en aquell moment també va ajudar moltíssim. Jo crec que va ser un moment en què es van ajuntar la necessitat de l'Ajuntament amb la necessitat de la parròquia i es va arribar a fer una cessió de la titularitat. I des del 2009, setembre del 2009, es va obrir les portes com a Escola Bressol Municipal.
9: Quan arribes a la direcció?
10: Al setembre del 2013. O sigui, un cop vam entrar a formar part de l'equip d'Escoles Bressol Municipals, vaig estar 3 anys de tutora encara, i a partir del quart any, la companya que feia de directora en aquell moment ho va voler deixar, em va proposar a mi a veure si volia continuar perquè fos algú de la mateixa escola i tal. Vaig pensar, tot i que sóc una persona que no li agraden gaire els canvis, aquest canvi sí que el vaig veure clar i vaig pensar, vinga, endavant. I des de llavors fins que he acabat.
9: Tu deies, el camí, com qui diu, estava marcat, no? M'hi va portar fins aquí. Però tu abans havies fet un altre tipus de feina, havies estat en un altre àmbit, el de la sanitat.
10: Sí, sí.
9: Què havies fet?
10: Com et comentava al principi, les coses abans eren molt diferents. Llavors, com que a casa meva tenien molt interès en què treballés, vaig estar fent substitucions d'auxiliar de clínica a Prínceps d'Espanya. Per fer això vaig fer un curs de 3 mesos i amb això et donaven un minitítol que ja et deixaven treballar en un lloc oficial. Amb això tenia els 18 anys complerts, per això et dic que eren temps molt, molt diferents. La veritat és que allà hi vaig estar 2 estius i vaig

0: anys, fins al 2016, anaves i venies de Barcelona a Sant Cugat,
1: Sí.
0: de Sant Cugat a Barcelona. Per què passa tant de temps fins que t'instal·les aquí, a la Floresta?
1: Perquè simplement teníem la vivenda al centre de Barcelona, el meu fill anava a una escola a Barcelona, la meva parella treballava a Barcelona, llavors, clar, sempre la que havia anat i vingut era jo, i ho tenia molt assumit. La veritat és que les estones amb el tren, i més des que els ferrocarrils catalans els van actualitzar, s'hi anava molt bé. O sigui, era la meva estona de lectura, per dir alguna cosa. I sí que hi va haver un moment que nosaltres vivíem al barri gòtic, i la pressió del turisme ens va acabar per fer fora, pràcticament. Llavors, la família del meu home tenen una casa a la Floresta que vam rehabilitar, i bueno, una part és per la germana i el meu cunyat, i l'altra part és per nosaltres, i des del 2016 estem allà, en aquesta casa rehabilitada, i estem molt a gust.
0: I en aquest temps, perquè clar, tu venies a Sant Cugat a treballar, ara ja t'has convertit en veïna pròpiament de la Floresta, com has vist canviar la ciutat?
1: Jo crec que com l'ha vist tothom, un canvi radical. O sigui, jo quan vaig arribar a Sant Cugat era una ciutat petita, molt familiar, no et diré un poble, però l'ambient entre la gent potser era una mica de poble. Jo crec que, si no recordo malament, quan jo vaig començar a venir al carrer Abat Viure no estava ni asfaltat. Crec que era de terra. I quan plovia allò s'embassava tot a base de bé. Al barri de Sant Francesc hi havia molta gent que venia de punts de l'estat espanyol a viure aquí. Hi havia molt ambient de gent treballadora. Encara potser és el barri on hi ha més gent treballadora. Mica en mica ha anat creixent. Jo recordo on està Collfabà, que de vegades ens n'anàvem a la tarda amb els nens com d'excursió a berenar, i en allà hi havia el que, ho diré en castellà, perquè jo ho sentia dir així en aquell moment, li deien los almendros.
0: Los almendros, efectivament.
1: I anàvem allà a berenar els nens i veiem passar les cabres. I la veritat és que crec que avui en dia s'ha convertit en una ciutat moderna, agradable, i crec que té coses encara pendents. Per exemple, el barri de la Floresta està molt deixat. És un barri molt bonic, que a més crec que no es té prou en valor perquè està just a dintre del parc de Collserola, i això crec que una ciutat com Sant Cugat ho hauria de portar com si fos la nineta dels seus ulls, i en canvi està molt deixat, tant per a nivell de neteja com de vigilància. Bueno, crec que aquí encara l'Ajuntament té una assignatura pendent.
0: I ara mateix, quina és la teva en relació amb la ciutat? Fins ara, m'imagino que la teva feina t'ha deixat poc temps, amb els viatges que havies de fer fins i tot, no?, d'anar i tornar a Sant Cugat. Ara, no sé, et vincules a la ciutat a través d'entitats, d'associacions, com?
1: Ara, de moment, estic començant a aterrar, perquè tot just fa 2-3 mesos que m'he jubilat amb les vacances pel mig, però sí que tinc moltes ganes de començar algun voluntariat, i de fet he començat ja a través d'Òmnium, o m'estic iniciant. Hi ha un programa que es diu Vincles, que, amb el qual es fa dintre de les escoles, d'algunes escoles en concret de Sant Cugat, i el que pretén aquest programa és promoure la conversa en català amb persones que volen aprendre la llengua catalana. Llavors, jo tinc, o sigui, les meves ganes és de fer un voluntariat per... Jo crec que he sigut una persona que he rebut molt, he sigut molt afortunada, llavors donar una miqueta també cap a la societat. I llavors la meva idea de moment és començar amb això i a veure com va, i depèn de com vagi, doncs ampliar-ho o no, o... Però de moment estic molt il·lusionada.
0: Ara et faré una pregunta que segurament podríem estar parlant molta més estona. Perquè després de tants anys d'experiència en el món de l'educació, imagino que hi ha alguna cosa que et preocupa.
1: Doncs sí. Sobretot pel que fa a la petita infància, que és la part que jo conec. Sempre he estat amb infants de 0-3 anys. Crec que el nostre país té un deute històric amb aquest sector, perquè és un sector que s'ha menys tingut, quan fins i tot tu ho has dit quan has començat l'entrevista, que és una etapa crucial de la vida que em marca per sempre, on s'aprenen, o sigui, els aprenentatges que es fan en aquesta etapa de la vida ens serviran sempre. Aprendrem socialitzar, a relacionar-nos amb l'entorn, a parlar, a comunicar-nos.

0: a menjar, a moure'ns, o sigui, els aprenentatges són brutals. I en canvi, des del punt de vista d'educació, està molt menys tingut, tant per les condicions laborals i dels treballadors i treballadores, que sempre són el sector que es valora menys, com pel que fa al número d'infants per aula, a les condicions. O sigui, pensa que el decret de mínims que regula el nostre sector crec que és del 2006. Per tant, no s'ha mogut des de llavors. I llavors ja era antiquat. Val? Si tu compares la ràtio, o sigui, el nombre d'infants per aula i per adult que hi ha a les escoles, i ho compares amb altres països d'Europa, estem a la supercua de tots. O sigui, no hi ha, que jo conegui, no hi ha cap altre país d'Europa que en el grup de 2 a 3 anys tinguin 20 infants. O sigui, pensem que és una mare i un pare o uns avis que de vegades diuen: "Oi, estic rebentat perquè els nens avui en tenen 2, a lo millor." Doncs penseu que les persones que ens dediquem a l'educació tenim molts recursos personals, pedagògics, tenim molta experiència, però no tenim vareta màgica. Llavors, una persona amb 20 infants realment és esgotador. Llavors, jo crec que les escoles, i ara et parlo de les bressols municipals, que també és el sector que conec, tiren endavant, i tiren molt bé endavant, perquè són molt bones escoles, hi ha molt bons equips, però tiren per la confiança, la voluntat i la feina que estan fent els equips, perquè hi ha uns equips fantàstics, o sigui, tant des dels treballadors tal com les direccions, penso que hi ha uns equips que la ciutat en pot estar molt orgullosa. És veritat que l'Ajuntament de Sant Cugat no compleix el decret de mínims per sobre una mica, val? Vull dir que no estem just als mínims. També hi posa la seva part, però des de les escoles bressol ens agradaria que aquesta part augmentés, perquè realment fa falta.
1: Roser, no ens queda massa temps, i et demanaré si pot ser que siguis molt breu. Ara que tindràs temps per tu, a què dedicaràs el teu temps lliure?
0: Doncs, a banda del voluntariat que t'he comentat, a caminar, que m'agrada molt, anar d'excursió, estar tranquil·la, al jardí de casa meva, a fer ganxet, a llegir, i el que vingui.
1: Que bé, que bé. Doncs escolta, Roser, moltíssimes gràcies per venir a repassar la teva història, la història també de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, i que gaudeixis d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.

0: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, una data per reconèixer la tasca humanitària de la institució que fa més d'un segle que és present a casa nostra. A Sant Cugat, la delegació local ja suma 103 anys d'història, adaptant-se constantment als canvis i als reptes de la societat. Per parlar del moment que viu avui l'entitat i dels reptes de futur, avui ens acompanya el seu president, el Lluís Recoder. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Lluís, fa gairebé 3 anys que ets president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix. Quina valoració en fas d'aquesta etapa?
1: Bé, positiva, però no especialment per la meva tasca al capdavant de la Creu Roja, sinó pel que representa la institució. Som una institució doncs, molt arrelada a casa nostra, com heu dit. Ja tenim 103 anys a Sant Cugat, 62-63 que ens vàrem doncs crear la nostra delegació de Vall d'Oreix, que després es va unificar amb la de Sant Cugat. Per tant, és una trajectòria molt consolidada, amb molta presència en la nostra ciutat i amb un gran recolzament social, que crec que aquest és un fet doncs, molt singular de Creu Roja.
0: Has estat diputat al Congrés, al Parlament, alcalde de Sant Cugat i conseller a la Generalitat. Quines eines i aprenentatges d'aquesta etapa que has viscut en política t'acompanyen també a l'hora de presidir una entitat com és Creu Roja i a Centenari aquí a la ciutat?
1: Bé, d'una banda, és una entitat que, com deia, tenim molta presència. Això vol dir que tenim molts socis i sòcies. Tenim doncs, 4.700, 4.800 persones que ens donen recolzament a través d'una quota que paguen. Per tant, això ens dona una gran independència. Tenim moltes persones voluntàries, quasi de 400, que són gent que dediquen una part del seu temps, hi ha gent que més, altres menys, doncs a moltes de les activitats que fem. Tenim també professionals que estan treballant i tenim més d'un milió d'euros de pressupost anual. Llavors, tot això doncs, requereix capacitat de gestió, capacitat d'interlocució amb les administracions, perquè treballem molt colze a colze amb les nostres administracions, ajuntaments, Generalitat, gestionem programes públics, ens hem de coordinar, és molt important la coordinació entre totes les entitats públiques i privades que intentem resoldre els problemes doncs, dels sectors més necessitats de la nostra societat. Doncs tot això requereix, un dic, capacitat de gestió, però també doncs, capacitat d'interlocució amb les administracions, amb altres entitats, i crec que la meva experiència doncs, pot ajudar una mica amb això.
0: No sé si t'havies proposat algun repte específic quan l'anterior president, el Lluís, et va proposar no, a fer-te càrrec de la presidència.
1: Mira, el repte fonamental i constant nostre és estar molt atents al que són les necessitats dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Vull dir amb això que les necessitats socials van canviant. Uh-huh. I darrere o sota d'una imatge doncs, de societat on la gent més o menys viu bé, doncs hi ha situacions de marginació. Aleshores hem d'estar molt atents a quines són aquestes situacions, perquè van canviant. No? Uh-huh. Per exemple, doncs, l'any 2005, quan jo era alcalde de Sant Cugat, conjuntament amb Creu Roja, en aquell moment jo estava a l'altre costat, diguem-ne, de la taula, però amb Creu Roja, amb els jutjats de Rubí, amb els Mossos d'Esquadra, bueno, amb la policia, amb els CAP van posar en marxa un servei que era el punt de trobada. Uh-huh. Era un servei inexistent aleshores que vam acollir en el local de Creu Roja, que va ser pioner a Catalunya, i que era un punt d'encontre on aquelles famílies que tenien... Família per dir alguna cosa, parelles, que tenien doncs, fills en comú, però que tenien ordres de separació, d'allunyament judicial, per tant, que no es podien veure, no es podien trobar, doncs tenien el punt on transportaven les criatures i allà, amb atenció professional, psicòlegs, etcètera, doncs es feia aquest intercanvi, tot molt amb molta cura. No? Bé, ara aquest servei, doncs, ja el fan altres entitats, experts per Catalunya, doncs hem deixat de fer-lo aquest mes de gener. I aleshores, l'espai en el nostre local que dedicàvem en aquesta activitat, que en aquell moment era molt necessària que la fes algú, ara ja la fan altres, doncs ara posem en marxa un centre de dia per persones sense llar de la nostra ciutat de Sant Cugat. Perquè és un fenomen que ha aparegut a Sant Cugat. O sigui, a Sant Cugat tenim el que se'n diu comunament homeless, no? Doncs allà poden venir, els atenem, els hi donem higiene, els hi donem dinar i sobretot els atenem, perquè darrere d'aquestes situacions hi ha marginalitat, hi ha pobresa, però moltes vegades hi ha altres patologies que s'han de tractar i s'han d'acompanyar.
0: A quantes persones esteu atenent a dia d'avui al centre de dia, que està coordinat amb l'Ajuntament també?
1: Pues, aproximadament entre 10 i 15 persones, perquè això va canviant, però ens movem en aquesta xifra.
0: L'any, mira, parlem de xifres, el 2025 vau atendre 3.202 persones i vau donar resposta a més de 26.000 intervencions. Quan veus aquestes xifres, què ens expliquen de la realitat del territori?
1: Bueno, ens expliquen que tenim un territori amb vulnerabilitats. Són diferents, a Rubí o a Sant Cugat, en alguns casos són coincidents, però tenim vulnerabilitats. Això vol dir... Clar, si em permets que expliqui una mica una cosa que em sembla fonamental, que és que la imatge que té Creu Roja ve molt condicionada per el que és l'atenció d'emergències. Sí, nosaltres estem, doncs, la nostra gent, els nostres voluntaris i voluntàries estan presents a totes les activitats socials que es produeixen a Sant Cugat, a Rubí, a Valldoreix, on hi ha concentració de gent. No? Pues ara fa uns dies recordo que dissabte al vespre vaig anar a l'encabronada dels Diables i veies allà persones voluntàries de Creu Roja amb l'ambulància a punt per atendre si hi havia algun accident. Pues, això és molt visible, no? Però, a més d'això, Creu Roja fem moltes altres coses, no? I la gent té molt aquesta imatge de les emergències. Aleshores, aquestes situacions de vulnerabilitat, quines són? Pues agafen des de criatures que viuen amb famílies, que no tenen recursos, que viuen en situacions de pobresa o que els pares doncs, no poden ocupar-se dels nens quan surten de l'escola perquè han de treballar. Pues nosaltres tenim, per exemple, en el nostre local, un servei on atès per persones voluntàries, sempre, on sortim de l'escola, els hi haurem de berenar, però més els hi fem classes de repàs, o si són famílies nouvingudes, doncs, tenim persones que els hi fan conversa en català, és a dir, els ajudem, primer, que es vagin integrant a la nostra societat, però després que estiguin ateses i que puguem donar-los la continuïtat de la feina que es fa a l'escola. Per posar un exemple, però si veniu al matí al nostre local, doncs estem atenent persones de la tercera edat que fan tallers de memòria, fan tallers de psicomotricitat, és a dir, ajudem a envellir de la forma més digna possible a la gent gran del nostre entorn. I sense... No cal que vingueu al nostre local, perquè hi ha molta gent que està sola a la nostra ciutat i els nostres voluntaris i voluntàries doncs, van a casa seva a portar-los periòdicament kits de neteja, a portar-los periòdicament dinar, o acompanyar-los en el centre d'assistència primària o simplement acompanyar-los a passejar pels nostres carrers. I això són persones voluntàries que estan ajudant. Us poso alguns exemples de moltes de les coses que fem i que potser no es veuen, però que és el que ens ocupa més. A banda d'això, doncs, tenim tallers de formació per persones que estan en situació d'atur i els ajudem doncs, a preparar currículums, a preparar-se per trobar feina. Persones a vegades migrades que no tenen papers, que no poden trobar feina, però els ajudem a adquirir les competències perquè el dia que tinguin la seva situació legalitzada doncs, pugui trobar feina. En fi, un amplíssim ventall doncs, d'activitats.
0: Moltes activitats que, com deies, no, sovint potser queden una mica més invisibilitzades perquè es coneix més la Creu Roja per aquesta tasca de socors, però que, evidentment, amb tot el que ens expliques, doncs, no és l'única que feu. Repassava les xifres que m'havia passat el David Bea, tècnic de la Creu Roja, i veia que el 59% de les persones que ateneu són dones. No sé si hi ha una feminització de la vulnerabilitat, si la teniu detectada vosaltres des de la Creu Roja.
1: Doncs sí, sí que hi és, perquè més socialment i estadísticament tenim, hi ha més dones soles com a sols. També per una qüestió de cicle de vida. I aleshores, per exemple, el programa de solitud doncs es dona més en persones que són del sexe femení. Però a més també tenim un programa que és el programa de... Bueno, tenim 60, ara no sé dir des de 64 o 65, alarmes que porten dones de la nostra ciutat per que puguin activar, doncs, en cas d'emergència, vull dir, en cas que estiguin patint alguna situació de violència o d'assetjament, no? I això són persones que, en fi, que han entrat en un programa perquè han patit aquestes situacions, i des de Creu Roja els ajudem, doncs, amb aquests activadors d'emergència en el cas que siguin atacades, no?, per dir d'alguna manera. I això és un aspecte molt, és una vulnerabilitat molt específicament femenina.
0: Les necessitats socials, ho comentàvem fa una estona, han anat canviant molt durant els anys. Ens parlaves d'aquest programa, no? N'oferíeu aquest espai de trobada per aquelles persones que tenien fills en comú però que no es podien veure. Han passat guerres, heu treballat amb la guerra d'Ucraïna acollint infants, sí. La inflació, a dia d'avui tenim un greu problema d'accés a l'habitatge, la solitud no volguda. Com s'aconsegueix ser prou flexible també per donar resposta a problemes que són tan diversos i que evolucionen tant durant els anys?
1: Bueno, no podem donar resposta a tot, eh? I abans ja he insistit que treballem molt coordinadament amb els serveis socials dels ajuntaments, amb Sant Cugat i amb Rubí, i alhora des dels serveis socials ens coordinen amb altres entitats que fan feines que tenen una certa similitud, i ens la repartim. Per exemple, a Sant Cugat, doncs, treballem molt colze a colze amb Càritas, no? Però coordinats amb l'Ajuntament, i si hi ha una entitat que té un menjador social, doncs nosaltres ens especialitem en portar menjar als domicilis, i si nosaltres tenim un rober, ells fan una altra activitat, no? Anem molt, molt coordinats, però no podem arribar a tot arreu, perquè les necessitats són grans i són canviants, per tant hem d'estar molt atents, no? Per entendre el canviants que arriben a ser les necessitats, no? A Valldoreix, avui en dia hi ha un centre d'assistència primària, és de Sant Cugat, Valldoreix, que es va inaugurar ja fa anys, però a Valldoreix el primer metge que va haver-hi era una persona que vivia en un edifici que era de Creu Roja, amb la seva família, que pagava Creu Roja, i Creu Roja li pagava el sou al primer metge que va haver-hi a Valldoreix. O les primeres ambulàncies que van haver-hi a Sant Cugat les pagava Creu Roja. Si veniu al nostre local, doncs podreu veure una ambulància curiosíssima dels anys 20, que era ni més ni menys que una mena de camilla amb rodes, que una persona davant i una altra darrere l'empenyien fins a l'estació. Aleshores, a l'estació es treien les rodes, es posava dins del tren, i quan arribava a l'estació de Provença hi havia unes rodes similars i dos voluntaris de Creu Roja que portaven aquest malalt al clínic, no? Això ho tenim allà, no? Aleshores, és sorprenent, però bueno, hi havia un moment que aquesta funció la feia Creu Roja perquè l'administració no la feia. Ara l'administració ja fa moltes d'aquestes coses i ja no cal que ho fem, i ens podem dedicar, doncs, amb altres activitats, però insisteixo, no a tot, perquè no podem arribar a tot arreu, no? Per tant, els socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries són molt benvinguts i ens ajuden moltíssim.
0: Aquesta setmana just publicàvem una informació on explicàvem que Sant Cugat és el cinquè municipi de Catalunya amb més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevat, no? Alhora també és una ciutat amb molta desigualtat i moltes situacions de vulnerabilitat. No sé si creus que la ciutadania és prou conscient d'aquestes situacions de vulnerabilitat que conviuen amb aquesta riquesa a la nostra ciutat.
1: Bueno, jo crec que una part de la ciutadania sí que ho és, perquè si tenim 4.000, quasi 800 socis entre Sant Cugat, Rubí i Valldoreix, és que hi ha molta gent a casa nostra que és conscient que no n'hi ha prou en pagar impostos i, òbviament, demanar que siguin ben invertits per part de les administracions, sinó que han de fer un gest més, i ha de fer un gest personal, no? O si tenim quasi 400 persones voluntàries que estan donant una part del seu temps a ajudar en els altres, és que hi ha molta gent conscient. Per descomptat que no tothom és conscient d'aquestes situacions, i bueno, doncs es pot viure molt feliç amb els ulls tancats, no? Però hi ha molta gent que ho és, i també fem feines i activitats de sensibilització perquè la gent entengui que el seu granet de sorra per lluitar contra la vulnerabilitat, doncs, continua sent necessari avui en dia.
0: La delegació local, ara ho dèiem, suma 103 anys al servei de la ciutadania. De fet, convidem a tothom a recuperar el documental que vam fer des d'aquesta casa amb la Creu Roja quan vau fer els 100 anys, on repassem totes aquestes històries, algunes que ara ens explicaves, Lluís, com aquestes camilles que anaven al tren fins al clínic. Que després de 100 anys encara sigui necessària la tasca de la Creu Roja, creus que d'alguna manera, no sé si demostra o assenyala que l'administració pública no pot arribar a tot arreu o no arriba a tot arreu?
1: Mira, és que no podem confiar-ho tot en l'administració. l'administració. Jo, com he estat a l'altre costat molts anys de la meva vida, 27, sé el que pot fer l'administració. L'administració pot fer molt, i fa molt, i segur que pot fer més, i segur que els recursos es poden administrar una mica millor, però al final els recursos doncs, és un pastís. I quan fas més gran un tros, li treus de l'altre. Aleshores, tot això s'ha de repartir d'una forma equilibrada, segons unes prioritats. No? Però l'administració no pot fer-ho tot, ni mai podrà fer-ho tot. I a més, l'administració es mou amb uns processos que són molt lents. I en aquest sentit, la societat civil tenim un gran avantatge. Si nosaltres podem mobilitzar recursos demà passat per una emergència, que Déu no ho vulgui, doncs es produís a la nostra ciutat, perquè és, no ho sé, una ventada espectacular, com ja veien al seu dia. Si l'Ajuntament i l'administració mobilitza la taula d'emergències, nosaltres podem muntar un hospital de campanya en una hora per 50 persones que estiguin ateses, que puguin dormir, que tinguin l'atenció necessària, etcètera, etcètera. Però és que també podem fer això, en 24 hores podem mobilitzar des de Creu Roja de Catalunya recursos a l'altra punta del món, sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol a Haití o sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol al Marroc. O podem mobilitzar uns recursos immensos com van fer doncs, quan va haver-hi la Dana en el País Valencià, no? Que Creu Roja va estar a primeríssima fila, vam atendre a milers de persones, vam muntar hospitals de campanya per 3.000 i pico persones, els nostres voluntaris i voluntàries d'arreu de l'Estat varen estar allà presents. I això l'administració sap que tenim una grandíssima agilitat. Abans esmentaves la crisi d'Ucraïna, dels refugiats, quan es produeix la invasió russa contra Ucraïna, milers de persones, sobretot gent gran, dones, nens, fugen de la guerra, arriben aquí, arriben a l'estació de Sants, després de travessar tot Europa, i es troben amb unes carpes amb la Creu Roja allà identificada, i venien i se'ns abraçaven plorant perquè dient aquesta gent estan aquí per ajudar-me. I si l'Estat va encarregar a Creu Roja tot el dispositiu d'atenció en els refugiats i refugiades d'Ucraïna va ser perquè sabien que nosaltres podíem fer-ho i érem àgils. I vàrem habilitar un pavelló a Montjuïc que ens va cedir la Fira de Barcelona i aquesta gent els portàvem allà, els donàvem llit, els donàvem roba, els donàvem higiene i fins i tot els donàvem papers per poder estar en el nostre país. O com també esmentava, doncs a l'estiu vam tenir un esplai per nens i nenes ucraïnians atesos per persones que parlaven com ells. I ho vam poder fer doncs, amb un tres i no res. Aleshores, nosaltres podem ser àgils, no? I això és un... I després tenim una cosa molt important, que és que tenim voluntaris darrere nostra. O sigui, no tenim persones en plantilla, però tenim molt... podem mobilitzar un reguitzell de persones voluntàries, no? I podem ser uns grans, magnífics col·laboradors de l'administració i també podem ser, com estem molt al peu del carrer, doncs, detectors de vulnerabilitats i buscar les millors solucions amb qui sigui, amb altres entitats o amb la pròpia administració.
0: Entenc que la relació actual amb els ajuntaments del territori és bona?
1: Sí, la nostra relació amb l'administració sempre és bona, perquè també forma part del nostre ADN. No veureu a Creu Roja doncs, signant manifestos en contra de no sé què o de no sé quantos i segurament alguna vegada ho podríem fer, però el nostre tarannà és de discreció, buscar solucions i buscar col·laboracions. Ve del nostre origen. Nosaltres sí. Doncs, naixem al segle XIX, després de la batalla de Solferino, quan el fundador de Creu Roja recorre el camp de batalla i veu un fet que el frapa. Diu, escolti, persones morint, dessagnant-se, i cada bando tenia només en els seus. I nosaltres vam néixer per atendre les persones amb necessitat, amb independència de com fossin, de com pensessin, i treballar amb neutralitat, amb independència, però amb eficàcia. Això es manté. Aleshores, està en el nostre ADN intentar resoldre problemes, però fer-ho doncs, sempre des de l'eficiència, eficàcia i el silenci.
0: Ara, quan em parlaves de l'agilitat, no?, que teniu des d'entitats com Creu Roja per davant de vegades la lentitud de tots els processos que té l'administració, parlaves del voluntariat, que evidentment és un pilar de la Creu Roja, però clar, els recursos econòmics són finits, diguéssim. No sé si us fan falta més suports públics o privats per cobrir la demanda actual de vulnerabilitats i necessitats que hi ha.
1: Mira, públics, tenim recursos públics perquè firmem convenis amb l'administració per prestar serveis en nom de l'administració, però nosaltres amb la nostra capacitat, no? Per tant, el punt de trobada que us posava l'exemple abans, o ara mateix el punt aquest d'atenció al centre de dia per persones sense llar, ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, per descomptat. I l'Ajuntament posa els recursos, nosaltres en posem una part, posem el local, posem les persones que treballen, però l'Ajuntament posa els recursos. O sigui que aquesta col·laboració hi és. Ara, una part molt important de la nostra fortalesa és la confiança de la gent. I les persones socis, aquelles persones que tenen un compromís doncs, econòmic amb Creu Roja, que són socis i que cada any aporten una quantitat, el que poden. I a més, és important, Creu Roja, com som una entitat d'interès social, doncs els donatius a Creu Roja tenen una desgravació de fins al 80% a l'IRPF. No? Això és molt important. O persones que doncs, es fan voluntàries i dediquen el seu temps. Jo tinc, ja per l'edat que tinc molts amics i amigues que es van jubilant i ara què faré? Vine a Creu Roja, no et preocupis que tindràs doncs, una manera i podràs dedicar un temps i et sentiràs molt útil. La veritat és que tots estan molt, molt contents. No? Ara vam organitzar un sopar solidari que feia molts anys que no es feia i bueno, doncs vam tenir, diria, cover booking, no? Perquè teníem 200 places i en vam posar 210 apretats i molta gent es va quedar fora i vam recaptar doncs, uns recursos que són molt útils i, a més, els gestionava amb molta transparència, som una entitat auditada de la baix i, per tant, la gent que fa una aportació a Creu Roja sap que aquella aportació arribarà doncs, a bon fi.
0: Ara parlaves dels voluntaris, ja sou 317 voluntaris, més de 4.600 socis. Quan preparava l'entrevista vaig recuperar una que et van fer quan vas assumir la presidència i deies que la societat patia d'un dèficit de voluntariat, sobretot de gent jove, ens comentaves. Les dades del 2025 diuen que hi ha 755 joves vinculats a la Creu Roja Joventut. No sé si encara et preocupa aquesta implicació dels joves o veus un canvi de tendència?
1: No, em preocupa, però no només em preocupa Creu Roja, em preocupa en general. O sigui, la meva, això que deia, mira, aviam què vaig dir, no dir no, continuo estant d'acord amb el que vaig dir, Doncs em preocupa en general, perquè, bueno, jo participo en diverses entitats de Sant Cugat i veig que s'han de fer esforços perquè hi hagi una presència constant de gent jove, no?, d'això. Per una banda és el relleu, però d'altra banda les entitats també són una escola de societat, és una escola de civisme. I aleshores és necessari que la gent jove també s'eduqui en formar part de les entitats i s'acostumi doncs, a dedicar el seu temps a causes que són causes d'interès general. No? Aleshores, pel motiu que sigui, o sigui, jo estic d'acord quan em diuen no, és que els joves tenen la vida complicada, perquè si els estudis, l'Erasmus, etcètera... Lo de la vida complicada també ho matitzo, perquè la meva generació, els boomers, també vam tenir la vida complicada. O sigui, sembla vegades que nosaltres vam tenir la vida fàcil, no és veritat, no? Vam tenir la vida molt complicada, molt complicada, escolta, vam tenir la vida difícil. O sigui, vam néixer en un país que s'estava desenvolupant i, bueno, doncs vivíem bé, però amb austeritat i senzillesa, vivíem a les cases, no? O sigui, nosaltres no agafàvem l'avió per anar de viatge, vull dir, anàvem amb la tenda de campanya a la vora, vull dir, aquesta era com estàvem acostumats. Llavors, els joves d'avui en dia, és veritat que tenen la vida complicada per raó d'estudis, per raó de feina, això hi estic d'acord, però crec que falta una mica aquest component d'aquesta visió de compromís. No sé com ho diria, trencar una mica l'individualisme i dedicar un temps a activitats que siguin que sumin socialment, no? És una percepció que tinc i que comparteixo amb moltes entitats. Espero que pugui haver-hi un tomb. A Creu Roja, de Sant Cugat, Rubí Vall d'Oreig, ens costa estabilitzar un grup de gent jove, perquè sí que és veritat que tenim gent jove, però van i venen, no? I això ens costa tenir-ho més consolidat, no? Amb altre temps ho havíem tingut. O sigui, les meves filles, doncs, varen anar a un esplai de la Creu Roja de Vall d'Oreig fa molts anys, no? Hi havia un grup estable de monitors que era gent que ja s'han fet gran, no? Però costa que darrere d'aquesta gent que s'ha anat fent gran, doncs, en vinguin altres.
0: Quin diries que és el principal repte que teniu ara mateix des de la Creu Roja Sant Cugat Vall d'Oreig Rubí?
1: Bueno, hi ha un repte molt important que s'escapa de Sant Cugat, que és tenir un local a Rubí, perquè no el tenim. Sant Cugat tenim un local magnífic, que va ser fruit de... i el tenim perquè va haver-hi una junta fa molts anys, que va tenir la visió de comprar un local allà on la ciutat s'acabava, el poble s'acabava, i resulta que allò on el poble s'acabava, doncs després va venir. El poble va continuar creixent i ara estem, diguem-ne, quasi bé al centre, per aquí viure, perquè tenim tot el barri de Collfabà al darrere. I ens va permetre doncs, tenir un local magnífic, diguem, molt d'espai i amb bones instal·lacions. Hem anat millorant doncs, amb els anys. Ara l'any passat vam posar tot una teulada de plaques solars fotovoltaiques amb una subvenció que vàrem obtenir i el local s'ha ajustat molt bé. A Rubí doncs, estem en una situació molt precària perquè estem en dos locals, un de l'Ajuntament, un el fem servir de magatzem només perquè fem una campanya de joguines molt potent per famílies doncs, que si no els ajudem els reis passaran de llarg de casa seva. Això ho havíem fet en altre temps a Sant Cugat, però al final doncs, a Sant Cugat ara ho fan els joves de la parròquia i nosaltres vam centrar en Rubí, no? Bueno, però l'altre local és un local que té unes condicions molt, molt precàries i no ens permet doncs, donar tots els serveis que voldríem. No? Fins i tot un que en els últims anys hem anat incorporant i que s'ha demostrat molt bàsic, com és un refugi climàtic. Amb aquestes calorades que ens fa el mes de juliol i agost i que això anirà a més, bueno, hi ha moltes persones que el juliol i agost estan a casa, en pisos que tenen un aïllament molt bàsic, no tenen aire condicionat i pobra gent ho estan passant malament. Doncs venen a Creu Roja, al local, i els organitzem activitats, sobretot gent gran, i estan molt ben atesos, i estan molt contents i tal. Això, Rubí, no ho podem fer. I si ho poguéssim fer, tindríem un èxit molt gran, no? Però no ho podem fer perquè no tenim condicions. Aleshores, voldríem trobar un local a Rubí, però ens costa molt. I tenim uns recursos, perquè haver-hi una persona, i ho deixo anar per si algú més s'anima, no? que es va tenir un pis i el va deixar en herència a Creu Roja. I ens el van vendre i tenim els diners ja preparats per comprar un local a Rubí, però no l'acabem de trobar.
0: No acaba d'arribar. Què demanaries com a president de l'entitat als veïns i les veïnes de Sant Cugat aquest Dia Mundial de la Creu Roja?
1: Bueno, que tinguin una mirada àmplia sobre la nostra societat. Que jo sé que el dia a dia, per moltes famílies, doncs és complicat, la hipoteca, la feina, el futur dels fills, l'habitatge dels fills, i tot això ens té molt absorts, no? Però al final, doncs, també si ens comparem, si fem allò que se'n diu benchmarking, veurem que molts de nosaltres som gent privilegiada en funció del nostre entorn i que pensem que podem aportar alguna cosa a fer una societat millor. Una societat millor és aquella on tothom pot avançar, on no deixem ningú enrere, i des de Creu Roja ens fixem doncs, en aquestes persones, a vegades invisibles, que no poden seguir el ritme de la nostra societat, pel que sigui, pel motiu que sigui. Nosaltres no els hi preguntem com han arribat on estan, sinó simplement sabem on estan i que necessiten el nostre ajut. I aquest nou fenomen que cada vegada és més evident a la nostra societat, que és el de la solitud. Persones que estan soles i que bueno, pues agraeixen que hi hagi algú que s'ocupi d'elles i que les ajudi, a vegades amb coses tan senzilles com deia abans, amb acompanyar-les al centre d'assistència primària. Aleshores, que pensin que hi ha persones que poden agrair molt el seu ajut, que pot ser en forma de temps o pot ser en forma de donar algun recurs. I que si es miren al mirall i pensen que poden aportar alguna cosa a la nostra societat, doncs hi ha entitats com som nosaltres, com és Creu Roja, no som els únics, però hi ha entitats com Creu Roja que ben segur que podem donar resposta en la seva voluntat d'ajudar.
0: Està clar que de feina no us en falta, d'empenta tampoc, que t'hi veurem molts anys més al capdavant de la Creu Roja.
1: Bueno, no ho sé, no m'ho plantejo, no? Jo quan vaig plegar doncs, del món públic l'any 2013, com que tinc aquesta vocació, diguem-ne, de servei a la societat o de fer coses perquè la societat vagi millor, doncs em vaig anar enredant amb algunes coses, ja estic enredat en diverses, i una d'elles, enredat, dic en sentit positiu, no? I una d'elles és Creu Roja i em sento molt satisfet de poder aportar la meva experiència i, sobretot, doncs estar al capdavant d'un equip de gent magnífica, tant els professionals com tota la gent que formen part de la Junta local nostra, com de totes les persones voluntàries i totes les persones sòcies. O sigui que content, mentre es pugui aportar, pues, seguiré, no?
0: Doncs en seguirem parlant. Lluís Recoder, president de la Creu Roja Sant Cugat, Rubí Valldoreix, moltes gràcies d'atendre els micròfons de la Ràdio Pública de la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i molt bon dia.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar el 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
1: La ràdio amb samarreta.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
4: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.
6: Torna, perdó.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El Museu de Sant Cugat inaugura avui a les 6 de la tarda l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fons de fotos de guerra, art i Sant Cugat. Una proposta que permet endinsar-se en la trajectòria d'un dels grans noms de la fotografia catalana del segle XX, Antoni Campanyà, que va viure i morir a Sant Cugat. I per parlar-ne, avui ens acompanya el Toni Montner Campanyà, comissari de l'exposició i net del fotògraf. Benvingut.
1: Gràcies.
0: I l'Anna Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Benvinguda.
2: Hola, bon dia, gràcies.
0: Comencem, Toni, per explicar qui era Antoni Campanyà i quin és el seu llegat fotogràfic.
1: Bé, aquí a Cugat Media n'hem parlat diverses vegades, vull dir, potser els seus vostres oients ja estan allò assabentats. Un dels fotògrafs referents dels anys 30 a el que era la fotografia artística, sens dubte, la gent que està interessada en la història de la fotografia, Campanyà ja era un nom... Era el fotògraf més premiat amb els salons internacionals de fotografia artística, remarco, artística, als anys 30. I després la seva trajectòria professional, diguem que després de la guerra, es va centrar en el que era fotografia, fotoperiodisme, fotografia bàsicament esportiva i postals turístiques. Ara bé, el 2018, aquí a la casa de Sant Cugat, a casa familiar, al passeig de Vall d'Oreig número 25, surten unes capses, quan la casa està a punt de ser enderrocada, unes capses al garatge, amb mils de fotografies de les quals ell no havia parlat mai a la família, fotografies de la Guerra Civil, que ell no havia volut ensenyar. A partir d'aquí, doncs, en fi, jo crec que comença una sèrie de dinàmiques que molta gent ja coneix, que va ser una gran exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya, un llibre... Després, allò, dos documentals que hem fet. Després, unes exposicions aleatòries sobre les fotografies que ell va fer per la SEAT, pel Museu de l'Exili, que van tenir un recorregut. I després, una gran exposició, molt gran, amb un espai prestigiós francès, que és a Montpellier, que és el Pavillon Populaire. Aquesta és l'exposició que, de fet, ve aquí.
0: Quin recorregut, eh? Ens has portat per tot el que heu anat fent fins ara. Però és que tot comença precisament el 2018, no? Quan es produeix aquesta troballa. Per què creus que el teu avi va amagar totes aquestes fotografies? Però, sobretot, i molt important, per què no les va ensenyar mai ni va comentar res amb la família?
1: Aquesta és aquesta és la metàfora. Qui vingui a veure l'exposició, quan es posi davant d'aquella capsa, que la capsa, a més, aquí està l'Anna Isabel Hernández, que és qui ha coordinat tot el tema de l'exposició. És una capsa que està
2: com atrotinada.
1: Molt atrotinada, però que provoca emoció. Vull dir, per què? Per què? Jo no et puc assegurar el per què, però... Si no em va parlar la família, si quan es va fer una exposició de fotografia artística, ell, que va ser l'últim any de la seva vida, la Marta Gili, que després s'ha convertit en un referent en el món de la historiografia fotogràfica, va comissariar una exposició l'any que ell va morir, i ell li va dir, jo tinc fotos de la guerra, però no les vull ensenyar. Vull dir, això ho vam saber després. Per què? Perquè tenia molt mal record i era algú, doncs, jo crec que és una metàfora que quan us poseu davant d'aquella capsa, jo crec que tothom entendrà el per què.
2: La avui, capsa vol dir, o sigui, físicament tenim exposada la capsa on es van trobar les fotografies.
0: Imagino que és una capsa de llauna.
2: No, és de cartró.
0: És de cartró.
1: Sí, són aquestes que es fan servir també per arxiu de fotografia, per còpies, i són de cartró. Avui en dia tu vas a una tenda de fotografia i són les mateixes capses.
0: Toni, tu recordes com va ser el moment de la troballa?
1: Totalment, va ser amb el meu tiet, que hi havia unes coses a Sant Cugat. El meu avi, quan va desmuntar una botiga que tenia a Rambla Catalunya, ho va portar tot. Ell no llançava res, també és veritat, eh? I a l'exposició ho veureu, perquè hem tingut molt material per reconstruir fins i tot el seu estudi amb una part de l'exposició, perquè no, ell no va llançar res, i després la família li ha sabut greu llançar coses. Al garatge de la casa ell havia portat tot el que hi havia a el que era la botiga de Rambla Catalunya, que l'any 52 es va desmuntar. Llavors, allò devia estar allà, saps? Devia estar... I de fet, quan es ven la casa, jo vaig amb el meu tiet a recuperar coses que hi havia allà que encara no s'havien agafat. I una d'elles eren unes capses de fusta on hi havia moltíssimes fotografies que no eren del meu avi, però que sortien d'aquella botiga on ells feien el revelat de fotografies, entre altres coses. I a sota de totes aquelles fotografies, una capsa de fusta de quasi un metro, surten les fotografies de la guerra que la família no coneixia.
0: En què es diferencia l'exposició que podrem veure a partir d'avui al Museu del Monestir d'aquesta altra exposició que ens has comentat abans que es va fer al MNAC?
1: Aquesta és l'exposició que es va... Nosaltres, per Montpellier, el Pavillon Populaire, era una exposició molt gran. De fet, és un palau neoclàssic que pertany a l'Ajuntament de Montpellier i només fan exposicions monogràfiques de fotografia. Ells, quan es van assabentar del descobriment d'aquestes fotografies, es van demanar de fer una adaptació. El MNAC, com a museu d'art, el que es van presentar eren les fotografies originals, que eren molt petitetes, que eren 11 per 18, una cosa així. Ells volien fer còpies modernes grans que es veiessin bé. I com tenien un espai molt gran, expositiu, en dos pisos, és un espai, aquesta és la gran diferència. També vam aprofitar per posar fotografies que no s'havien vist. Clar, pensa que són mils de fotografies el que va sortir aquí a Sant Cugat, al garatge. Llavors, pues, algunes fotografies que encara no s'havien vist. I això, pues, la gent que hagi anat a l'exposició del MNAC, aquí veurà fotografies que no va veure allà i, sobretot, les veurà en un altre format, en un format de còpia moderna més gran.
0: Què és el que ha estat el més complex d'aquest procés de recuperació i de difusió d'aquest arxiu tan extens?
1: La difusió ha sigut molt fàcil. La investigació, això és més complicat, i aquí sí que jo realment haig d'agrair la feina que han fet l'historiador i professor de la Universitat Autònoma, l'Arnau González Vilalta, i el periodista Plàcid García Planas. Amb tots dos he estat aquí alguna vegada també parlant del tema de la capsa vermella. Aquest jo crec que ha sigut el més difícil. A nivell de divulgació ha sigut molt fàcil, perquè mediàticament era un tema amb molta força del que se n'ha parlat molt.
0: I seleccionar aquestes 250 imatges que finalment s'exposen a la mostra?
1: Això ja és un tema de criteri. El dia que algú pugui veure les 4.000, decidir, ostres, com vas seleccionar aquesta? Això és difícil, sí, això és difícil.
0: La mostra està plantejada com una triple exposició, amb tres àmbits molt diferents: la guerra, art i Sant Cugat, la capsa vermella, l'avantguarda del pictorialisme i un fotògraf de Sant Cugat, que serien els títols d'aquestes tres grans seccions. Per què heu optat per fer aquest format i quines són aquestes tres diferents mirades sobre l'obra d'Antoni Campanya?
2: Doncs teníem espai per poder-les mostrar i es veia un Campanyà també més diferent, no?, del que s'havia vist al MNAC o Montpellier. Ampliem així la part de Sant Cugat, que és molt important, perquè no s'havia vist en una exposició, i també ampliem la part més artística a través dels bromolis. Per tant, ens semblava interessant veure aquesta trilogia o aquesta triple exposició, ja que teníem espai per poder-ho exposar i també per acabar de comprendre, no?, tot el món Campanyà, que no només és les fotos de la capsa vermella, sinó que Campanyà doncs té una producció fotogràfica immensa i, clar, només quedar-nos amb una part no està bé per dibuixar, no?, la seva figura i entendre, no?, amb aquesta exposició monogràfica sobre ell.
0: Els famosos bromolis. Algú dirà, i què és això? Estem parlant d'una tècnica.
1: Quan vinguin, perquè han de venir. Aquí no vingui allò, se'ls perdrà una gran exposició. Jo no sé si aquí a Sant Cugat hi ha hagut exposicions de... que jo mateix, vull dir, jo havia parlat amb l'Alba Rodríguez abans de conèixer l'Anna Isabel Hernández. No hi havia l'espai expositiu que hi ha ara al Museu del Monestir. Vull dir, ara aquesta sala, que l'any passat qui va anar a veure l'exposició de Goya va entendre que l'espai expositiu, que havia estat el 2003, que la sala aquesta Pere Ferrer, que després pues, no estava habilitada, és molt gran. Però, clar, amb aquesta exposició hem muntat dues sales més, amb la qual és una exposició enorme. Enorme. Aleshores, jo crec que qui vingui veurà una gran exposició. No, és que jo no donaria peu a que no vinguin, i qui vulgui estar interessat en els bromolis, entre altres coses, la part dels bromolis hem reproduït a l'estudi de Campanyà, amb el que he dit abans de mobles, sí. I hem posat un vídeo que ens han deixat molt gentilment al Museu de les Drassanes, al Museu del Mar, que es va fer per una exposició molt maca, que es va fer petiteta, sobre Pla Janini, que era un dels referents, junt amb Ortiz Echagüe, del meu avi, eren els seus mestres, i on sembla que aquella exposició es va fer, la Raquel Freixas, una especialista en tècniques antigues de fotografia, va fer un vídeo on s'explica el que són aquestes tècniques. I es veu molt clarament, mm-hmm. i ens l'han cedit i l'hem posat allà perquè la gent ho entengui enmig de les fotografies de Campanyà.
0: Doncs qui vulgui descobrir exactament en què consisteix aquesta tècnica del bromolis, doncs que s'hi acosti a l'exposició, que descobrirà moltes més coses, no? Però com a mínim traurà l'entrellat d'això. Segurament molta gent que coneix Campanyà el coneix pel fotoperiodisme, però no coneixia aquesta faceta artística. Tu creus, Toni, que va ser un innovador en la seva època?
1: És l'avantguarda del pictorialisme. La Marta Gili, en el seu moment, l'any 89, quan va comissariar aquesta exposició de la que he parlat, que va ser l'any més de la mort del meu avi, el meu avi no va poder ni anar a veure aquesta exposició a la Fundació Caixa, quan va tenir que fer l'article per una revista de l'època d'art, que era la revista Làpiz, va titular l'avantguarda del pictorialisme. Per què? Bàsicament perquè Campanyà aporta a tot aquell grup de fotògrafs, diguem-ne, post-pictorialistes, el pictorialisme als anys 30 ja era una cosa una mica d'alguna dècada anterior, però Campanyà, de fet, aprofita el seu viatge de noces, i això ho expliquem també en una vitrina molt, molt maca, que fem un homenatge a la meva àvia, que sempre està bé també parlar-ne, el seu viatge de noces per anar a fer uns cursos de fotografia a l'Escola Nacional de Fotografia de Baviera, a Múnic, amb un mestre fotògraf de l'època, Willy Zilk, i aleshores hi ha una mirada en aquell moment

0: Clar, com que Campanyà va viure molts anys, tenia una casa a Sant Cugat, la seva relació és molt íntima, doncs va fer molts reportatges. Doncs hem escollit de cada reportatge que va fer doncs unes quantes fotografies que veuran una nova mirada. Són fotografies que gairebé podríem dir inèdites, que no s'havien vist en una exposició. Per tant, són interessants per la gent doncs, que viu a Sant Cugat i veure un Sant Cugat diferent, no? Fotografies que mai s'han vist. I també juga entre la seva part artística, perquè són molt artístiques, la part del costumisme de Sant Cugat, i també la seva part familiar. I amb això podríem concloure el que és l'exposició de la part de Sant Cugat.
1: Mm-hmm. Una exposició que ve acompanyada també d'un programa d'activitats ampli, amplíssim, on hi ha des de conferències, visites comentades, debats. Què destacaries? Què és allò que, segons tu, Anna Isabel,
0: és a dir,
1: no ens hauríem de perdre?
0: Totes les programacions que hem fet estan molt influenciades, o volem que hi hagi moltes activitats de molts tipus. Per tant, hem fet conferències que totes seran interessants. La primera serà del Toni Moner, el dia 9 d'abril. Després destacaria que farem una ruta teatralitzada per Sant Cugat el dia 16 de maig amb en el marc del Dia Internacional dels Museus. També destacar que farem una masterclass del bromoli transportat, és a dir, si algú té més dubtes de com s'ha de fer aquests bromolis, doncs tindrem a l'especialista a Raquel Freixas, que ens farà una masterclass, i també destacar doncs, altres conferències molt especialitzades en fotografia, com pot ser la de Ricard Marco sobre el fotògraf Francesc Boix, també de guerra, o també Anna Sorinyac i Ricard Garcia, que són fotògrafs de 5W, que ens explicaran, doncs, serà un debat-conferència, val? És a dir, tenim moltes activitats molt, molt, molt diverses, el programa és molt ampli, i ens convido a la gent que consulti a la nostra web, on trobaran dates i la informació.
1: Una exposició que està molt ben arropada per totes aquestes activitats i que, Anna Isabel, pel que hem comentat, és una de les exposicions més grans
0: dels últims anys. Sí, sí. A nivell de fotografies, de vitrines, d'explicacions i de metres quadrats. Per tant, és una exposició que convido tothom que la vingui a veure.
1: Home, i no hi ha excusa, perquè la mostra es podrà visitar des d'avui mateix fins al 13 de setembre. O sigui que hi ha temps que la gent s'organitzi com...
0: És entrada gratuïta.
1: I entrada gratuïta.
0: Sí, que més hi ha...
1: Sobretot, si sou de Sant Cugat i teniu curiositat, aquí trobareu joies fantàstiques que no us podeu deixar perdre. Toni Moner, Anna Isabel Hernández, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Gerardo Dieguez, policia local de Sant Cugat, es jubilarà el desembre de 2026, després de gairebé 4 dècades de servei. Nascut a Espasa, Ourense, i arrelat a Sant Cugat, ha estat testimoni directe de molts dels moments que han marcat aquesta ciutat. Organitzat, compromès i molt actiu, ja pensa en una jubilació vinculada al voluntariat i a la vida comunitària. Gerardo, molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: T'has d'acostar una miqueta més al micro.
1: Sí,
0: sí.
1: Va,
0: vinga. Deia que tu vas néixer a Espasa, un petit poble d'Ourense.
1: A Galícia, sí, sí.
0: Mantens el vincle amb la ciutat? T'ha quedat algú allà?
1: Sí, jo tinc la família allà. Encara, per sort, encara viu amb els meus pares i hi tinc un germà que també està allà. O sigui que vaig sovint allà. 3-4 cops a l'any vaig cap allà.
0: O sigui que no ho trobes a faltar?
1: No, bueno, trobo a faltar.

0: Faltava, però bueno, vaig sovint, o sigui que... Sí.
1: Quins records tens d'allà? Perquè imagino que ja vas passar la teva infantesa.
0: Sí, doncs molt bons records, la veritat que sí. Jo moltes vegades li dic, tinc una filla de 25 anys i li dic, jo, la meva infantesa va ser millor que la teva. Perquè mòbil, tot el que tu vulguis, però jo jugava amb els amics, estava al carrer tot el dia jugant. No sé, és molt agradable. Vivia a la natura, amb animals, no sé...
1: Però arriba un moment, això va ser l'any 1980, que decideixes marxar de casa i venir sol a Barcelona. Per
0: Sí.
1: què prens aquesta decisió?
0: Doncs mira, jove, jove, diu, mira, marxo del poble, vaig a buscar-me la vida. Clar, és un poble petitó, no havia feina, o havia poqueta feina. I, bueno, jo sóc un cul inquiet des de jove. I volia sortir, mira, vaig parar aquí a Barcelona i després aquí a Sant Cugat. I porto tota la vida gairebé aquí a Sant Cugat.
1: Quina edat tenies?
0: Tenia 17 anys.
1: 17
0: 17
1: anys.
0: anys.
1: I...
0: Abans podia sortir, encara si el pare donava permís, si la mare donava permís, encara que no fossis major d'edat, podia sortir de casa.
1: S'ho van prendre bé?
0: Home, un disgust, clar. Un disgust, era molt jove. Un noi sortia a una ciutat així tan gran com a Barcelona i el primer cop, perquè, vulguis o no, jo vaig néixer és un poblet molt petitó. I la ciutat és Ourense, que és una ciutat molt petitona, és gairebé Sant Cugat, és una ciutat petitona. I clar, sortirà així una gran urbe com a Barcelona, una ciutat així tan gran, però bueno, m'ho vaig passar molt bé aquí també, eh? Sí.
1: Com va ser aquell primer impacte?
0: Buah, bueno, era tot, clar, tot massificat, tot enorme, no sé, però no sé, ho vaig passar molt bé perquè... Descobrir coses noves, la llengua, la gent... Era una ciutat multicultural. Bueno, és una ciutat multicultural, aquí tu trobaves de tot. Molt bé, molt bé.
1: Et va agradar?
0: Sí, molt. Molt, molt. Bueno, de fet, aquí continuo.
1: I, de fet, la primera feina va ser de cambrer
0: Sí.
1: al Poble Sec. Què et va ensenyar aquella etapa?
0: Pues mira, a buscar-me la vida. Clar, amb 17 anys, els primers sols, a buscar-me la vida jo sol. Fer-me les coses de casa, fer-me el dinar, fer-me les coses... buscar-te la vida tu sol. No tenia ningú que t'acompanyés, que t'ajudés a fer les coses. Clar, molts dies pues, trobaves a faltar la família, i sobretot els pares, clar. Eres molt jovenet, algun dia ploraves, perquè trobes a faltar, però l'orgull d'aquell de, hòstia, jo he vingut aquí, tinc que continuar i tirar cap endavant, i mira, m'ha anat molt bé.
1: Tu tens un tiet que havia estat a la Guàrdia Urbana
0: Sí,
1: de
0: havia estat... A la...
1: Barcelona?
0: Sí. Sí, fa molts anys, sí. No sé quin any, va ser l'any 70 o una cosa així, és, a
1: Però
0: la
1: et va
0: Guàrdia.
1: influir això per
0: No,
1: decidir-te...
0: no, no, no,
1: No?
0: no, la veritat que no, no, no, no. No. De fet, jo, quan vaig fer la mili als 18 anys, la mili obligatòria, al sortir, a l'acabar la mili, vaig dir, mai més no posaré un uniforme.
1: Mira,
0: Sortia crema.
1: dit i
0: Sí.
1: fet.
0: L'ho hem endevinat. Sí. Vaig sortir i dic, mai més posaré un uniforme. I, de fet, l'any següent ja vaig començar a fer oposicions i mira, vaig aprovar aquí a Sant Cugat i 37 anys aquí a Sant Cugat.
1: De fet, aquestes oposicions són el 88, 1988, però et presentes oposicions de Mossos, de policia local
0: Sí,
1: i de
0: tot el que
1: Guàrdia
0: sortia.
1: Urbana?
0: Sí, tot el que sortia. Diu, mira, vaig a fer oposicions. I vaig començar a Mossos, a la Guàrdia Urbana i aquí a Sant Cugat. I Sant Cugat va ser... Clar, els Mossos eren molta gent, es presentaven molta gent i són molt més llargues. I aquí a Sant Cugat doncs, van fer la prova. Vam entrar el 15 d'abril, un diumenge, 15 d'abril, vam entrar aquí, d'auxiliars, fent prova, una prova, i vam estar fins al mes de juny o juliol que vam fer l'oposició i vam entrar i anar a l'Acadèmia Mollet, que va ser la primera promoció de policia locals que vam anar a Mollet.
1: No tenies preferències, doncs, entre un cos i l'altre.
0: No, no,
1: No.
0: no. Volia, mira, m'agradava ajudar al ciutadà, servir al ciutadà i mira... i el primer que va sortir és Aquat, i mira, molt content, millor.
1: I el tema de la llengua, com el portaves?
0: Em vaig adaptar molt ràpidament. Allà, de fet, on estava de cambrer, doncs, molta gent, doncs, els que venien eren catalans i parlaven en català, doncs, mira, i vaig fer cursets, també. Quan vaig preparar l'oposició per la policia, a una acadèmia allà a Barcelona, doncs, parlaves en català, escrivies en català, doncs, ja feies cursets en català. I la veritat que, no sé, les llengües a mi m'ha adaptat ràpidament. I cap problema. No tenia problema.
1: Quan arribes a Sant Cugat com a policia, com era el Sant Cugat d'aquells anys?
0: A veure, era un poble, però quan estàs cada dia no notes tant el canvi. Tu tens que pensar, no? Quan penses, dius, hòstia, pues sí que ha canviat Sant Cugat, perquè Collfabà, les urbanitzacions i tot això, la gent... Però com jo estava de policia de barri, de guàrdia de barri, aquí per centre, pues, no notava tant el canvi, perquè continues veient la mateixa gent. Estava fent el col·legi de la protecció escolar allà a la Rambla Ribatallà al Santa Isabel. Per allà passa gairebé el 90% de Sant Cugat amb els cotxes per al matí, per la tarda. Veies més o menys a la mateixa gent, no? I aquí al centre, aquí a Plaça Octavià, als avis, a la gent... O sigui, no notes tant el canvi. Ho notes quan penses, no? Dius, hòstia, com ha canviat Sant Cugat? Des de quan jo he arribat?
1: Has viscut a Sant Cugat. Has viscut a Sant Quirze. Uh-huh. Actualment vius a Rubí. Però tu dius que la teva vida és a Sant Cugat.
0: Sí.
1: Què té aquesta ciutat que et fa sentir tan vinculat?
0: Pues per mi ho té tot. Clar, el que t'he dit, jo he anat a Rubí, a Sant Quirze, però allà vaig a dormir. Jo tinc totes les amistats, tota la gent que conec, tinc aquí a Sant Cugat. I a part que és que a Sant Cugat es viu bé. És una... Jo li dic a la gent, a mi ja trobes gent al carrer que es queixa de Sant Cugat, i jo, però si aquí, això, Sant Cugat és una bombolla. Sant Cugat és una bombolla. Que és tant la gent com a la ciutat. Surs aquí a 20 metres de Sant Cugat i estàs al bosc, estàs aquí a la muntanya, a Collserola, ho tens tot.
1: És com si fos un petit oasi.
0: Sí, la veritat que sí.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Al llarg dels anys que has estat de servei, encara hi ets, has viscut molts episodis que han marcat aquesta ciutat. Dels que has viscut, quin és el que t'ha marcat més?
0: Pues, no sé, quizá, pues la transformació urbanística. Avança els carrers, la forma de distribuir els carrers, de la circulació, tot això em marca més, perquè la gent, és el que t'he dit, la transformació, la gent no ho troba tant a faltar, perquè trobes la mateixa gent aquí, els mateixos... Bueno, a vegades sí, perquè trobes molta gent que coneixies que ja no està, que gent gran... Que... Història de Sant Cugat, no?
1: Històries de Sant Cugat.
0: Sí, sí, gent que era història d'aquí de Sant Cugat. Explicava...
1: Tens alguna història?
0: D'aquí de Sant Cugat?
1: Sí.
0: Tinc moltes de gent gran, sí, sí.
1: Sí? Alguna moltes... que recordis especialment?
0: Pues no sé, un senyor, bueno, que m'explicava de túnels que hi ha aquí a Sant Cugat, que surten d'aquí de... d'aquí del centre i distribuïdes per...
1: Soterranis.
0: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Això em va marcar molt. Això... Sí, sí. Mm. El que passa que no sé si també dir-ho, però conec aquí escapatoris d'aquí del poble, d'aquí de Sant Cugat.
1: Però, i això... No, els has comprovat?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí. Sí, m'ho van ensenyar.
1: O sigui, és veritat que sí, ja sí, està ple de túnels.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Hi ha alguns, sí.
1: Mira, que és curiós.
0: Sí, sí.
1: A Sant Cugat han passat... és una ciutat tranquil·la, però també han passat coses. I si revisem una mica la història, recordem, per exemple, un accident d'autobús amb dues persones mortes a la plaça d'Octavià.
0: Sí, lamentablement. Sí,
1: l'agressió al Pidanxandri, incendi de la Floresta i les Planes,
0: sí.
1: L'ocupació de Torreblanca...
0: També. Sí.
1: Són algunes de les històries que...
0: Bueno,
1: tu has viscut...
0: On hi ha gent, passen coses. Hi ha gent, passen coses. Sí, sí, les he viscut totes. Sí, sí, aquestes em va tocar estar allà. Desgraciadament, mira, quan va passar lo de l'autobús aquí a la plaça d'Octavià, Estava fent guàrdia jo allà i vaig marxar, això va passar sobre les 7 o 7 i mitja, i jo plegava a les 7 i mitja i vaig sortir, i quan vaig arribar a la prefectura vaig sentir per l'emissora de l'accident de l'autobús aquí a la... on està l'Abacus ara i el Bassar aquest. I la plaça estava en obres, hi havia unes tanques allà i l'autobús per esquivar un cotxe mal aparcat va pujar a la vorera i desgraciadament va pillar la parella aquella. Sí, sí.
1: Va ser dels accidents, de les situacions més,
0: desgraciadament,
1: més dures?
0: Desgraciadament, d'accidents... Aquest va ser sonat perquè la parella, la dona embarassada i tal, això va marcar, clar. Però, desgraciadament, accidents vaig tindre que anar a molts, sobretot aquí a la Rabassada i a lateral de l'autopista. I el pitjor de l'accident era després comunicar-li a la família, com jo vaig comentar, comunicar-li després a la família i tot això. Són coses de la feina. Sí.
1: Esteu especialment preparats per fer aquestes coses?
0: Oh. Ara està més preparada la gent. Ara, la veritat que sí, perquè abans ni psicòleg ni res, anaves tu i parlaves tu directament a la família. Tenies que anar una miqueta de cura i tal, però no, preparaves el dia a dia. Tu, això era sortir al carrer i tu mateix. I... Sí, sí. El psicòleg eres tu.
1: Com diries que ha evolucionat la policia local i la relació amb la ciutadania des que tu vas començar fins a dia d'avui?
0: Molt, molt, molt, molt. Això sí que ho vaig trobar, però molt. La relació, sobretot, al ciutadà ha sigut un canvi brutal. I, sobretot, jo que vaig estar de guàrdia de proximitat uns 26, 27 anys, de guàrdia de barri, per aquí voltant, va canviar, però molt, molt. Abans la gent era molt més reàcia a parlar amb el policia. No havia aquesta relació amb el policia. Ara ja, pues el policia és un més del barri, un més de la ciutat, ja confia en més, ja sabia on trobar-te, parlar amb tu... Ha canviat molt. I el que és el material, ja no et diguem. Abans teníem un cotxe que això, bueno, ni en penta anaven.
1: Sí. Esteu més ben preparats ara?
0: Sí, home, la gent està molt més preparada ara que abans, clar que sí. Ara gairebé tots els companys que entren són licenciats en alguna història, no? Està molt ben preparat. I a part, l'acadèmia que fem aquí a Mollet és... donant totes les eines per poder treballar. El que passa que el guàrdia es fa després al carrer, al dia a dia. Al dia a dia em donen... la manera de treballar, però després tens que fer-ho tu al carrer. És quan te fas guàrdia i fas policia. Quan estàs al carrer i cada dia tens un problema diferent, tens que resoldre, i és un moment. Són problemes que potser tens que resoldre en un moment.
1: Clar. T'atreviries a donar algun consell a les promocions noves que surten de l'escola i han de fer la feina que portes tants anys fent-ho?
0: Pues sobretot, jo sempre he dit, que trate, sobretot tratar a la gent bé, sobretot que tratis a la gent, jo sempre ho he dit, a la gent gran com si fos el teu pare o la teva mare, o la gent jove com si fos un teu germà o teu fill, que t'agradessin que tratessin. De vegades tens que ser contundent, però sempre educat, i parlar correctament amb la gent i te la guanyarà, segur, segur.
1: Quan no portes l'uniforme... t'agrada cuinar,
0: sí.
1: T'agrada fer
0: sí, sí.
1: Les tasques de casa...
0: Sí, sí, soy un cocinita.
1: És una manera de desconnectar o és perquè realment et fa sentir bé?
0: No, jo ho feia abans, també, eh? Jo ho feia abans. Jo quan estic a casa m'agrada cuinar jo i m'he fet les cosetes jo de casa. No tinc problema per això, no. I ara que estic fent festes i vacances que tinc pendents, com si estigués jubilat... No paro, no tinc temps. Tinc més feina que abans.
1: Tens una agenda apretada.
0: Sí, total.
1: Sabem que també ets un gran esportista. T'agrada cuidar-te, vull dir que...
0: M'agrada l'esport, m'agrada molt.
1: T'agrada l'esport, t'agrada la muntanya
0: molt.
1: I també t'agrada anar a caçar bolets.
0: Un boig.
1: Sí?
0: Sí, m'agrada, m'encanta. Jo quan arriba la temporada...
1: Què t'aporten totes aquestes activitats?
0: Això... Bueno, l'esport desconnectes totalment. Si tens algun tipus de problema quan fas esport, desconnectes totalment, almenys jo. Jo sempre que tenia... Quan anaves i parlaves amb nois d'aquí, del poble, o gent que tenia problemes amb l'alcohol o amb la droga, jo sempre les matxacava. Tens que fer esport, tens que fer això, tens no sé què... i de, no sé, una manera d'ajudar-te a desconnectar una miqueta a l'esport. I després, anar a la muntanya, jo, això per mi, anar a les 6 del matí o a les 7 del matí, quan surt el sol, a l'estiu, a la tardor, quan surt el sol, per anar a buscar bolets. Això m'encanta, estar allà, amb els animalos, i si trobes bolets ja és la pera.
1: I t'agrada cuinar-los, per suposat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí. Tinc un congelador ple.
1: Mare meva. Aquest estiu ha estat un estiu negre de focs. Mm. I han afectat novament a la zona...
0: Sí, al meu poble,
1: de,
0: sí, sí.
1: A la zona de Galícia.
0: Sí, sí, sí, molt.
1: Això et va impulsar a anar cap allà, a donar un cop de mà?
0: No sé, em va tocar. Un dels grans incendis van començar allà al poble. Allà, de fet, normalment hi ha crema. Fan cremades controlades durant l'estiu, durant l'hivern, a final de l'hivern. Fan cremes controlades per això, per evitar incendis grans. Però ara la gent és gran, no hi ha animals, el bosc està molt brut.
1: Està com deixat, no?
0: Exacte, exacte. I allà plou molt, i quan plou pues, surt la brossa, la herba i tal, i a l'estiu pues, incendis. I aquest ha sigut descontrolat. Jo vaig passar por, els meus van tindre que evacuar el poble, van passar molta por, i allà a primera línia, allà apagant foc. Sí, sí. Mm. Va ser...
1: Ja ho has dit abans, que ets pare d'una filla de 25
0: Maria,
1: anys.
0: Sí.
1: I a casa com han portat la teva feina? La teva dona, la teva filla?
0: Molt bé. De fet, jo quan arribo a casa mai parlo de la meva feina. Jo arribo a casa i parlem d'una altra cosa, però jo no arribo a casa i li explico, mira, avui he passat d'això a aquesta gràcia. Sí, coses bones sí que les explico, però si tinc algun problema o el que sigui, no, mai he parlat de la feina a casa.
1: O sigui que no s'han preocupat.
0: No, vull dir que no les preocupo, no les preocupo, no.
1: Exacte. Dèiem que et jubilaràs al desembre d'aquest any, el 2026.
0: Desgraciadament, sí.
1: T'agradaria continuar treballant?
0: Doncs sí, jo, de fet, jo no volia plegar encara. El que passa que, bueno, de tants anys, i abans acumulaves els dies i les festes i tal, si no la gastaves, anaven acumulant, i de personal, doncs, bueno, volien que gastessi tanta... que el gastessi, i, bueno... Pues me les agafaré i després em marmaré en la jubilació. Però, de fet, volia continuar un parell d'anys més i després jubilar-me. Però, bueno, arribat, doncs ha arribat. Tenim que donar pas a la gent jove.
1: I com t'imagines aquesta etapa vital? O sigui, sense posar-te l'uniforme... això et costarà?
0: Segur que sí, segur que sí. Però com sóc un cul inquiet i no paro, doncs, sempre estaré fent coses, segur que alguna altra història em buscaré, segur, segur. I ara mateix, com encara no estic desvinculat, estic tots els dies per aquí, per Sacubà, continues veient la mateixa gent, parles amb la mateixa gent, i encara la gent pues, te demana coses, no? Com si estiguessis treballant. Diu, escolta, Gerard, mira que tinc això, tinc... I, bueno, encara continuo fent cosetes.
1: Una de les coses que tens clares que vols fer... és aquest voluntariat amb la Unió Ciclista Sant Cugat.
0: Sí, mira, m'agradaria, perquè jo, com vaig dir, ja estava d'aquí, de la Guàrdia de Proximitat, doncs aquí a la plaça Octavià, i allà pel barri on estava, que jo més bé feia per allà per l'Avinguda Cerdanyola, Sant Francesc i tot això, allà hi ha molta gent gran. I la gent gran necessita parlar amb algú, o que l'ajudes, o moltes vegades pues, li pujava la compra a alguna senyora a casa, o, pues, bueno, i parlaves amb elles, o aquí a la plaça d'Otavià, sentava aquí amb els avis i parlaves amb ells. Necessiten parlar amb algú. I veies d'aquí, de la Unió Sant Cugatenca, que agafen els jaios que van allà a les residències, agafen els jaios sí. I donen una volteta per aquí, i diuen, ostres, pues mira, això m'agradaria. Portar-los per allà, fer un cafetó, si poden, perquè moltes vegades no poden, però, no sé, fer una volteta per aquí, per Sant Cugat.
1: I què més t'agradaria fer quan tinguis ja tot el temps?
0: Pues no sé, ajudar a Càritas, no sé, és que ja et dic, no tinc gaire temps,
1: No. Si fas balanç de la teva trajectòria professional de tot aquest temps de servei a Sant Cugat, amb què et quedes?
0: Pues Antol, jo he disfrutat. Jo aquests 37 anys jo he disfrutat. Jo he sigut un privilegiat treballar aquí a Sant Cugat i fer de policia aquí a Sant Cugat. Ja et dic, jo quan vaig sortir la mila que no volia posar-me un uniforme mai més, i com ha canviat el compte, no? Digo, oi, ara... I ja, treballar aquí a Sant Cugat està de meravella, la veritat que sí.
1: Doncs, Gerardo, ha estat un plaer fer aquest repàs, aquest passeig per la teva vida, tant professional com personal, i t'agraïm moltíssim tot aquest temps de servei.
0: Al contrari, a vosaltres.
1: Que vagi
0: ha sigut
1: molt
0: un
1: bé.
0: Plaer. Moltes gràcies.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
1: Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
2: Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes, i hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
1: Doncs som-hi. Què vol dir això de Mediterrani?
2: Doncs mira, la paraula Mediterrani prové del llatí Mediterranius, que significa literalment el mig de, la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Doncs ara ja ho tenim situat, el Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
2: exacte,
1: Sergi?
2: Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes. Entenes que són moltes,
1: I tant.
2: I trobem representats, com hem dit, tres continents: Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental. En un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i per tant el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al vell mig de la Mediterrània. Per això indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes, i per això sobretot el centre i sud d'Itàlia és una regió volcànica molt activa.
1: També
2: per això mateix,
1: pel xoc de les plaques.
2: Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Gensà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada, amb parets a banda i banda, representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar, o que arriben a superar, els 4.000 metres d'alçada.
1: Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
2: Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No anirem en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar, Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Mulhacén, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada Ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, no? a escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine, amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar els 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de Xaloc. Tota la zona de les cabenes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja, eh? I, evidentment, a l'altra banda del Roine i en els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per, i per alçada, no? Amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, eh? Els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on d'Arribia, doncs els Alps arriben al mar cap a... cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, eh? Els Alps centrals, els Dolomites i els Alps Julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, eh? Els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquests últims, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
1: Aquest és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
2: Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps Dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia i Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
1: Carai, gairebé 4.000, eh?
2: Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erises d'Agis amb 3.917 metres sobre el nivell del mar. Per tant, són muntanyes que ja s'acosten als 4.000 metres d'alçada. O sigui,
1: autèntiques, sí,
2: molt, molt, molt importants. També hem de dir que com... annexa al mar Mediterrani, en territori turc, i al mar Negre, que el mar Negre també és un partit de l'estret i evidentment també pertany i també està envoltats per una regió una mica més planera que desemboca d'Ucraïna, tota la regió aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa. Ens anem cap a... cap, evidentment, cap a les muntanyes del Líban, hi ha la zona on tanca la Mediterrània, la zona més est, la zona més oriental, que s'enfilen fins a sobrepassar els 3.000 metres d'alçada. I també recordar que els Alps de Palestina i Israel també superen els 1.000 metres d'alçada, eh? Tota la zona aquella dels Alps del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també, eh?
1: Sí.
2: Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
1: Ah, carai.
2: És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil, que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar en molts llocs, és la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatar. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com en aquest cas la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atlas africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atlas. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atlas Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atlas Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? Mm-hmm. I en aquest atles mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar amb 3.340 metres i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin, amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
1: Per tant, aquí ens tornem a enfilar, eh? Després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
2: Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
1: I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també tenia un paper important, la meteorologia, no?
2: Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Batear Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el Guait alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània, no només de, ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de l'escavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica, països com Argèlia, fins i tot el nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que és
1: un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
2: Clar, el seu mar tancat.
1: Exacte.
2: Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs, evidentment, no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
1: Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta al Mediterrani i ens has descobert que al final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
2: La meteorologia ens uneix, i també una recomanació. Mira, aquests dies, ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
1: Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
2: Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia, el tour de Turquia. I ara començarà, el dia 8, començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents regions, per veure les seccions dels Alps que hem parlat avui, aquestes seccions dels Apenins o de les serralades aquestes italianes. Ens serveix per veure la geografia també. Per tant, un apunt, si teniu tele i esteu abonats a algun canal d'aquests que fan aquestes voltes en directe, doncs apa.
1: Doncs som-hi tots a veure la volta turca que comença.
2: La volta turca està acabant, o sigui, acabava ja el d'allò, ara comença el Giro.
1: Doncs vinga, el Giro.
2: El Giro d'Itàlia.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem el proper Guaito.
2: Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix, Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores
8: tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arriben les festes de Nadal, un moment màgic, però també una època de l'any en què cal estar molt atents pel que fa a la seguretat. Tant si estem fent les compres de Nadal, marxem fora uns dies o comprem per internet, hi ha riscos que podem evitar amb una mica de previsió i també de coneixement. Per parlar de tot això i donar-nos alguns consells pràctics, avui ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat. Anna, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Una època aquesta en què teniu més feina del normal?
1: Hi ha més feina perquè, evidentment, també augmentem molt les hores pel que fa a la prevenció. Aleshores, prevenció entenem com a més patrullatge dirigit a zones considerades de risc en aquesta època, com poden ser les zones amb gran afluència de gent, centres comercials, zona de vianants, amb comerços. Aleshores, sí, hi ha més feina, perquè ja de per si ja es destinen més hores a fer aquest patrullatge de prevenció. A més, doncs, de seguir atenent, evidentment, tots els incidents i trucades al 112 que cada dia surten.
0: És el dia a dia més el Nadal,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Precisament pel que tu comentaves, ja estaves descrivint aquestes situacions, aglomeracions, eixos comercials, centres comercials, moltíssima gent. Es posa en marxa un operatiu que és l'operatiu Grèvol.
1: Exacte.
0: En què consisteix?
1: Aquest operatiu Grèvol precisament és el fet que comentava, aquest patrullatge dirigit, enfocat a la prevenció. Prevenció de què? De furts i robatoris a eixos comercials. Potser centres comercials, aparcaments, els aparcaments també, que formen part d'aquestes grans superfícies, i també tot el que és l'eix comercial. Es fa de forma coordinada, evident, com sempre, amb la policia local d'aquí Sant Cugat, i consisteix, a més del patrullatge, com sempre que fem amb vehicle, a prop d'aquests llocs, també fem més patrullatge a peu, per estar el més propers possible, doncs, als comerciants, a la gent que està passejant, per si tenen qualsevol informació que ens puguin donar. He vist una persona que no té bona pinta, o m'ha semblat que semblava que buscava robar alguna cartera, alguna bossa de mà, que ens ho puguin dir directament, allà, a peu de carrer, propers a ells, que no hagin de trucar al 112, sinó que estem allà. També és un efecte dissuasori, evidentment. Si hi ha carteristes i ens veuen que estem allà al lloc a peu, evidentment els carteristes marxen.
0: Aquesta és l'operació Grèvol que compartiu amb la policia local. L'operatiu Neula i Tió és pròpiament de la policia local?
1: Sí, seria de la policia local. Nosaltres tenim el Grèvol, sí. És el...
0: Parlem dels riscos de seguretat que són més freqüents, per exemple, en aquestes festes de Nadal. Tu parlaves de robatoris, de bosses de mà, de carteres... Què més?
1: Sí, aquest seria, a veure, quan estem en, per exemple, Fira de Santa Llúcia, mercats setmanals, zona de gran concentració de gent... no ens hem d'oblidar de la nostra pròpia prevenció i tenir sempre controlats, doncs, la bossa de mà i telèfons mòbils i objectes de valor sempre a la vista. Això sempre ho hem de tenir present. Quins més riscos hi ha? Doncs hi ha riscos de, també els comerciants, evidentment, augmenta el risc de que pateixin un robatori a dintre del seu propi establiment. Per què? Perquè quan s'omple de gent, els propis comerciants ho diuen, estan desbordats, no poden atendre la clientela i estar pendent també i fer policies a dintre del seu propi establiment. Per això nosaltres també els recordem que, bueno, que estem a prop i qualsevol incident que truquin immediatament al 112 per donar coneixement de que els ja acaba de patir un robatori i puguem anar al lloc i intentar localitzar la persona que ha fet aquell robatori allà mateix.
0: Quan estem fent les compres nadalenques, ja has comentat, no?, les zones d'aparcament. Com hauríem d'actuar? Quin és el consell?
1: El primer consell és deixar de pensar que el maleter és un magatzem. Perquè què fem? Anem a fer les compres, ens carreguem de regals... No sabem què fem aquells paquets, ara ens molesten i em ve de gust anar a fer un cafè o anar a dinar. Ja se m'ha fet tard i no puc fer ni el dinar, no? I què fem? Guardem els paquets al maleter i anem a dinar. No, mal fet. Ens hem d'oblidar que el maleter és un magatzem, perquè el cotxe no és una caixa forta, és el que Mossos diem. El cotxe no és una caixa forta. No deixem els paquets a dins del maleter. Pensem que, sempre ho diem, qui es dedica a fer robatoris a interior de vehicle està observant els aparcaments. Si ens veuen arribar a obrir el cotxe, deixar paquets a dins i marxar, saben que tindran com a mínim una hora per actuar, perquè probablement el que farem serà anar a fer un cafè, o anar a dinar, o anar a sopar. Evitem guardar els paquets que acabem de comprar. No deixar, evidentment, objectes de valor a la vista, allà sobre dels seients o el tauler del cotxe. Si marxem, oi, m'he deixat el mòbil a la vista. Ai, és igual, no passa res, per un moment. No, reculem i retirem el mòbil que ens hem deixat allà sobre i ens l'hem oblidat. Són els consells bàsics.
0: És a dir, precaució quan anem a aquestes zones on trobarem aglomeracions de gent amb les nostres pertinences, que ho portem tot bastant controlat. La zona d'aparcament, hi ha algun altre lloc susceptible de robatoris quan estem així fent compres a l'exterior?
1: Quan podem parar, per exemple, a repostar en una benzinera, és un lloc també que ens poden fer algun tipus de distracció, sabent que el cotxe està obert i tenim la bossa de mà allà a la mà, allà a prop, per pagar, o que deixem el cotxe obert i entrem un moment a pagar, fins i tot, el repostatge que hem fet, doncs sempre controlar això, deixar el cotxe ben tancat. Si ens allunyem del cotxe, deixar-lo ben tancat.
0: Molt bé, ens trobem en una situació en què ens n'adonem o sospitem que ens han robat en aquesta situació, tant de compres i tal, què fem?
1: Primer de tot, hem de tenir present què és el que ens han robat, perquè depèn del que ens han robat farem una cosa o una altra. També hem de valorar si hem vist la persona que ens ha robat o no. Evidentment, si hem vist la persona que ens ha robat o tenim la mínima sospita de ostres, no tinc el mòbil i ara mateix m'acaba d'aturar un senyor que no conec de res i m'ha distret. Truquem al 112. Si tenim la mínima sospita de qui pot ser, truquem al 112, expliqueu el que m'ha passat ara mateix i doneu una descripció de la persona que ens podria haver robat. Perquè així nosaltres ja podem adreçar una patrulla al lloc i fer recerca d'aquella persona. I amb sort, doncs, si el fet és molt recent, podem localitzar la persona i recuperar el mòbil sostret, en aquest cas. Que no sabem qui ha estat, ens adonem més tard. Tranquil·litat. Mirem què és el que ens han robat. No cal, en aquest cas, trucar al 112, perquè potser el fet ja ha passat fa 3 hores i ja no faríem res nosaltres fent recerca. Però sí que hem de tenir clar en aquell moment, el primer, abans de denunciar, és si ens han robat targetes de crèdit, anul·lar-les. Anul·lar-les directament, a través de l'entitat bancària. Això és el primer. I després ja anirem a denunciar. Però primer de tot, el més urgent seria anul·lar les targetes de crèdit i mirar si ens han robat també la documentació i les claus del nostre domicili. Perquè si és així, doncs ja podem trucar també un manyà perquè ens canviï les claus, ens canviï el pany. Uh-huh. I després anirem a denunciar. Però no anem a denunciar primer. Primer anul·lem les targetes, vigilem que no tinguin les claus de casa nostra i, si és així, doncs canviem el pany i aleshores ja anem a denunciar.
0: Per evitar que puguin continuar actuant.
1: Sí, no? Sí.
0: Anem a la situació... Marxem de vacances, deixem casa nostra durant uns dies, això ens passa en aquesta època, ens passa per Setmana Santa, ens passa l'estiu, recordem molt ràpidament aquells consells per intentar fer menys evident que no hi ha ningú a casa.
1: Recordatoris bàsics, tancar els principals accessos de la casa, del pis, la porta o portes, doble volta de clau, finestres, les podem deixar tancades, però perquè no doni l'aparença que està totalment tot tancat, podem deixar una finestra també, la persiana mig oberta, no passa res. Una persiana mig oberta, les finestres tancades, evidentment, però una finestra no fins a baix de tot, sinó mig oberta. Si tenim alguna persona de confiança, perfecte. El nostre veí, si és de confiança, dir-li, ei, que marxaré estaré una setmana fora. Si sents sorolls, aquí no ha d'haver-hi ningú. Sisplau, dona-li un cop d'ull i si veus qualsevol cosa, truca al 112 i m'avises. els veïns han de ser també els nostres aliats. Si tenim algun familiar, demanar-li, sisplau, que de tant en tant que passi per davant de casa, que entri al nostre pis, que faci un cop d'ull. I també una gran ajuda i un gran aliat són els temporitzadors, que són molt fàcils de posar a l'endoll, un temporitzador, perquè ens engegui i apagui automàticament els llums de casa. Unes horetes al vespre i que vagi, que es vegi moviment de llum, que s'engega i s'apaga.
0: Hi ha una altra situació, abans parlàvem dels maleters dels cotxes, no? Però és que a casa tenim un similar, que serien els trasters, que ja guardem doncs, els regals i totes aquestes compres que anem fent per avançat.
1: Doncs és el mateix consell. Evidentment, com el seu nom indica, un traster és per guardar trastos. Trastos són tot allò que no volem tenir pel mig de casa i que no ens fa falta. Potser ens fa falta puntualment un cop a l'any. Per això és el traster. Regals. Evidentment, a ningú potser no són valuosos, perquè són joguines pels nens, però, clar, evidentment, tenen un component emocional molt important per nosaltres, que no ens agradaria que arribat el dia no tinguéssim aquells regals per poder donar. Doncs millor guardar-los a casa. En definitiva, el lloc més segur sempre és a l'interior de casa nostra. Perquè un traster és un lloc més vulnerable, no està tan vigilat, no està tan controlat i és molt més fàcil d'obrir el pany, no sé que no estigui reforçat. Com podem reforçar un traster? Doncs posant un pany més de seguretat, no deixant el pany que ens deixa la mateixa constructora, que és de nyigui-nyogui, doncs podem posar un pany més reforçat de seguretat, i també podem posar una balda pel darrere que s'activi automàticament, una

0: que se segueixin aquestes mesures de seguretat, que és sentit comú. Com podem saber què és una web oficial, què és un lloc segur de compra? Primer, què passa? Que molta gent que comet errades a l'hora de comprar online comet l'errada perquè tothom consulta les seves xarxes socials, no? Instagram, Facebook, és molt còmode. Què passa? Que totes aquestes xarxes socials utilitzen uns algoritmes que, com a usuari, ens va molt bé. Per què? Perquè si estem buscant unes botes de cuir d'hivern per regalar, de seguida detecten que estem buscant aquest producte i ens comencen a arribar doncs, productes similars i ens bombardeixen. I aleshores què fem? Ai, mira, m'ha arribat aquesta publicació. Ui, aquesta bota és perfectament la que estic buscant. Què fem? Cliquem a la publicació que ens ha arribat a través de la xarxa social. No ho fem així. Ens ha arribat aquest producte, anem directament al web oficial d'aquell producte, quina companyia la ven, quina marca és, doncs anem allà. Allà, doncs aleshores, doncs ja fem la compra. Si aquell producte és real, fem la compra al web oficial. Si a través de les xarxes socials ens arriba un codi promocional, que això és molt habitual, doncs també el que podem fer és, per seguretat, ens anotem aquell codi promocional i l'apliquem un cop hem entrat al web oficial. Si aquell codi és real, evidentment, el web oficial, que té la seva plataforma de compra online totalment segura, ens aplicarà aquell codi promocional. I així veiem que estem fent la compra amb tota seguretat, no ha d'haver-hi cap problema. També, més seguretat, també recordem l'opció de tenir un compte, una targeta bancària només per fer compres online. Amb això, doncs, si algú aquestes dades de la targeta arribés a algú que no ha d'arribar, doncs només ens podria treure doncs, el petit import que tenim ingressat en aquell compte, siguin 50 euros, 100 euros, com a molt 300 euros que tenim ingressats en aquella targeta per fer les compres nadalenques. Mai ens podríem buidar el compte bancari.
1: El que podria ser un moneder, no?
0: Exacte.
1: El que es considera un
0: moneder.
1: Quins són els senyals més habituals d'una estafa en línia? Com ens podem adonar?
0: Ens podem adonar perquè el text de la promoció, perquè sempre ens ofereixen algun tipus de promoció, algun ganxo, no? Que és, doncs està redactat, normalment pot tenir alguna falta d'ortografia, algun error de concordança gramatical. Ja veiem un redactat que no és del tot fluid, no? I és això, i és sempre una ganga, sempre és com un reclam, és una ganga. I clar, a tothom ens agrada comprar i estalviar-nos diners. I si anem a empreses i piquem i cliquem directament doncs, en aquell post que ens ha arribat, perquè arriba o a través d'aquest reclam, enganyós ens arriba a través de xarxes socials, de l'Instagram, d'un post de Facebook, de Twitter, a través d'algun, també pot ser a través de missatges d'SMS, ara no són tan habituals, però també pot arribar-nos algun SMS.
1: I per WhatsApp?
0: Per WhatsApp és més estrany, perquè han de tenir el nostre telèfon mòbil. És més estrany que ens arribin a través de WhatsApp. Però xarxes socials, sí. Xarxes socials és on aquestes gangues inexistents que el que volen és obtenir les nostres dades personals per poder fer algun frau posterior, aquí és on s'ha de vigilar. Per això evitem sempre, o sigui, clicar directament en aquestes publicacions i recomanem anar al web oficial.
1: Molt bé. Si són víctimes d'una estafa d'aquest tipus online, què hauríem de fer?
0: En el moment en què ens adonem de que ens han estafat, sigui perquè aleshores comencem a detectar que tenim càrrecs fraudulents a la nostra targeta bancària o que ens ha desaparegut, ens han fet alguna operació dins del nostre compte bancari, doncs aleshores hem d'anar a comissaria a presentar denúncia. S'hauria de portar, per fer-ho bé, doncs, nosaltres sempre demanem un extracte de la targeta de crèdit bancària, vale? Amb tots els moviments fets en els darrers mesos, i també, si és només un fet, o si un extracte concret, doncs aquell extracte concret, la màxima informació que tinguem de com s'ha fet, si hi ha alguna dada, per poder fer després una investigació posterior.
1: Uh-huh. Per acabar, algun consell que haguem descuidat o que creguis que és important?

0: important remarcar?
1: Més o menys ho hem comentat tot. Aleshores, és simplement que...
0: Que estiguem a l'aguait, no?
1: Que estiguem, sí, que tota la gent estigui a l'aguait, que disfrutin les festes, que facin totes les compres que hagin de fer i sempre, doncs, a l'aguait i vigilant, sí.
0: Anna Massa, agent dels Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, moltíssimes gràcies per aquests consells i que tingueu molt bones festes.
1: Gràcies a vosaltres i bones festes també.
0: Fins l'any que ve.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: I ja ho sabeu, un cop al mes toca agafar llibreta i bolígraf per apuntar-se a les cites imperdibles que tenim durant el pròxim mes a la ciutat. Ho fem, com sempre, de la mà de l'Eduard Gené, crític d'arts escèniques, que ens porta la seva llista particular i personal amb una petita tria de totes les activitats culturals que ofereix aquesta ciutat, que no són poques. Eduard Gené, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com ens ve carregat o no aquest febrer?
1: Sí, ve molt carregat, però jo vull dir una cosa. Jo poso gairebé tot el
0: gairebé
1: que
0: tot. El no que fas
1: fa.
0: Ni tria, eh?
1: No. El que passa que sí, vull accentuar quines em semblen unes...
0: més destacades.
1: Ah, exacte.
0: No? També dependrà dels gustos de cadascú.
1: Però perquè hi ha molta, molta diversitat i davant d'això tampoc pots fer... pots fer-ho tan prim, perquè a mi no em convenç i, en canvi, hi ha moltíssima gent que li agrada.
0: Tenim propostes que comencen ja des d'avui, des d'aquest dimecres.
1: Sí, de totes maneres, tenim en compte una cosa, que nosaltres estem parlant de tota una sèrie de coses que, com la continuïtat de la temporada del Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat...
0: Ja ho hem dit un cop.
1: Però... hem de dir que jo, una cosa que em sorprèn molt al cap dels anys, i és que no es faci una temporada completa. És a dir, es fa la temporada que comença al setembre, mitjan de setembre aproximadament, que s'acaba el mes de final de gener, que continua el mes de febrer fins al mes de maig.
0: Que és la segona part de la temporada.
1: Que és la segona part de la temporada. I a mi em sembla que, tal com està fet, jo estic convençut de que tot està pràcticament lligat al setembre, és a dir, abans de setembre, el juliol, quan es fa la presentació de la temporada, i podria ser perfectament, doncs, posar-ho tot i potser afegir una cosa que hi hagués, no?
0: Però... reivindicació feta, escolta.
1: Sí,
0: direm a la Maria Ferriol
1: sí,
0: quan vingui
1: sí.
0: A veure si s'ho poden repensar.
1: Sí, digue-li que ja et dirà que ja hi ha dit
0: ja
1: moltes
0: sap,
1: vegades.
0: Eh?
1: Vinga. Bueno, comencem amb una bona oferta, que és el dia 1 de febrer, que és per públic familiar, però jo, és que jo recomano a tothom.
0: Tant se val si tenim criatures
1: a
0: o no?
1: A tothom, perquè és La jove Aïda, que és una recreació de l'òpera de Giuseppe Verdi, que dirigeix en Jordi Casanovas, que és una producció del Gran Teatre del Liceu, en aquest cas amb una col·laboració també de la Fundació Òpera de Catalunya, que commemora els 25 anys d'aquest petit liceu. És una creació del món de l'òpera que ha estat un èxit perquè jo he viscut amb els meus nets. He vingut amb els meus nets a anar-hi el diumenge del matí, en alguns casos, i veure una representació... a veure, que no és l'òpera, evidentment, però que sí que l'explica molt bé i que la sintetitza perquè els nens i les nenes hi puguin entrar i entendre. I probablement això faci que després, quan siguin grans, doncs els hi agradi.
0: Els hi obre la porta.
1: Exactament.
0: A aquest món de l'òpera, que malauradament Exactament. Encara és molt desconegut per moltes persones, oi?
1: Exactament. Jo, com sempre dic, que a la mitja d'edat de la gent que va veure òpera al Teatre Auditori em va dir, Sau, Sant Cugat, deixa'm respirar. Doncs la gent que hi va, doncs a la mitja deu ser 65-68 anys. O sigui que... en canvi, el divendres 6 de febrer arriba un èxit d'un autor irlandès, el Martin McDonagh, La mà, que és una comèdia negra dirigida per Pau Carrió, amb un repartiment encapçalat pel Pol López.
0: Home, ja està. Ja el tenim, no? Garantia.
1: Home, que promet ser una aventura teatral memorable per l'autor, per una banda, i pel repartiment, pels actors, que jo recordo una obra del mateix autor i el mateix equip, que és La calavera de quan anem ara, que allò era extraordinària. I en aquest cas hi pot anar tot tipus de gent. Poden ser joves, poden ser no tan joves...
0: Per a tots els públics.
1: Per a tots els públics, que els agradi el teatre i els agradi una història que enganxa, segur, des de la primera escena.
0: Té tots els ingredients. Tots
1: Seguríssim.
0: Els ingredients per ser un èxit. Però si no ens agrada el teatre, també tenim música.
1: Té música i el primer de tot és un concert de la Franz Schubert Philharmonie el dia 7 de febrer, amb una pianista russa, la Yulena Adeva, que interpretarà el concert per a piano i orquestra número 1 de Chopin, que és magnífic. És un suggestiu suggeriment, i després Ravel. I Ravel què?
0: Bolero.
1: Jo sempre he pensat com és possible una peça... I és que està fet amb molta intel·ligència i molta sensibilitat, perquè es van incorporant A la mateixa frase musical es van incorporant els instruments, fins que arriba que la gran orquestra tot està interpretant. I això doncs, té una força. O sigui que en aquest sentit segur que molta gent anirà precisament per escoltar el bolero.
0: I tant.
1: I l'altra setmana, el divendres 15, tornem amb música clàssica amb la nostra Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per l'incansable Salvador Brotons, que aquest és un home que balla, quan diriges està ballant.
0: Gaudeix, eh?
1: Gaudeix i fa gaudir. Les dues coses, eh? Amb un solista molt reconegut, que és el violinista Alejandro Garrido, però que en aquest cas interpreta un concert que no és massa visual, que és l'únic concert per a viola de Béla Bartók. És una peça, jo diria, difícil, en tots els sentits.
0: Aquesta sí que no la conec, eh?
1: Però que val la pena, sobretot, veure la categoria de l'intèrpret. I es completa el programa amb Tchaikovsky, que entrarà perfectament en tothom.
0: Si no ens va la música, tenim una bona oportunitat l'endemà per canviar de registre.
1: És que aquest cap de setmana, aquest del 13...
0: Un altre clàssic.
1: És terrible, perquè tenim una obra que és una versió fantàstica, segur, monumental de William Shakespeare, de La Tempestat. És una producció de l'Òpera del 29, amb l'Oli Oriol Brogi al front, vull dir, no cal dir-ho, la qualitat que té Oriol Brogi, que sempre juga a fer alguna cosa nova, per això, sense trair l'obra.
0: L'essència,
1: O sigui que no s'ha de dir, i ara què m'està explicant? Aquesta història què és? I no, ho fa molt bé, i a més ho fa molt interessant. I tenim en Lluís Soler com a Pròsper. En Lluís Soler com a Pròsper, vull dir que, escolta'm, fantàstic, i la Clara de Ramon com la Miranda. O sigui, jo dic que els amants de Shakespeare, els joves, i encara que no el coneixeu massa, no us ho perdeu.
0: Vinga, tothom convidat, Oriol Brogi, Shakespeare, jo diria que tampoc pot fallar res.
1: No. Però llavors, el cap de setmana, el diumenge, patapam.
0: Un altre?
1: Una altra, també, que tindrà molt interès, que és l'Anna Andreu, que presenta amb la seva parella de vida i artística, Marina Rufat, Vigília, que és un concert que, com a mínim, serà diferent dels altres. Jo tinc ganes de veure-la amb un escenari tan gran com el Teatre Auditori, amb tipus de música que fa, què passa? Si l'omple, si no l'omple, o què farà?
0: És un concert molt intimista en un espai molt gros, eh?
1: Exactament. I a una distància, perquè tu pensa que la última fila d'amfiteatre realment hi ha distància, eh? Però tinc curiositat per veure què és el que passa. Estarà segur ple de joves.
0: Una proposta més pel públic juvenil. Mira, tenim a l'òpera aquests més 65, toca pel públic juvenil, i canviem de setmana.
1: Canviem de setmana i anem amb una obra de teatre de Gabriel Calderón, que és un autor conegut perquè té un humor sarcàstic que tracta el futur, la tecnologia i l'art, amb un títol que és suggeridor. I és, la misèria ens farà feliços. Però és que el repartiment també és de traca, eh? Pere Arquilloé, Daniela Braum, Joan Carreras i la santuagenca d'adopció Laura Conejero.
0: Venen del Lliure, oi?
1: Venen del Lliure, i jo penso que és una obra que segur que, des del punt de vista interpretatiu, segur que això funciona. Ara, falta veure el contingut, falta veure el contingut. I el dissabte 21 i el dissabte 22, la Perla 29 torna, però per fer feliços els petits. Amb Mac, Mac, Mic.
0: Aquest de color taronja, eh? Toca't el melic.
1: Exactament. Aquest conegut i televisió el Ninot serà de l'escenari amb titelles, dues funcions el dissabte i tres el diumenge, durada màxima de cada funció 40 minuts.
0: Ja n'hi ha prou pels
1: més
0: petits.
1: I per tancar aquesta avançada del Teatre Auditori, hem d'obrir el Sau Sant Cugat del mes de febrer, ens arriba una òpera d'aquelles que sempre estan a les cartelleres de tot el món, que és La Norma de Vincenzo Bellini, amb un repartiment molt suggestiu, encapçalat per la soprano Maribel Ortega i un altre santcugatenc d'adopció.
0: Com el nostre estimadíssim Marc Sala.
1: Evidentment.
0: Increïble.
1: I, per tant, doncs aquí també hi haurà un públic especial que anirà a veure, eh? És una obra fenomenal de Bel Canto, amb passió, traïcions, coratge, i dirigirà musicalment en Julio García Vico.
0: Molt rebé.

0: I canviem d'espai. Deixem enrere aquesta programació del Teatre Auditori M. Vilarasau de Sant Cugat per anar cap a Valldoreix.
1: Sí, perquè el dia 22 de febrer comença una nova programació de teatre, la Nau de Cultura, organitzada per Cultura de l'EMD, amb Hotel Flamingo, una producció de la companyia Clowny, que segons expliquen ells, jo no els he vist, és un homenatge als seus pares artístics, dels coneguts ja jubilats Tricicle. Comèdia gestual, humor mut, òbviament, és a dir, sense paraules, però molt per riure i a veure què passa.
0: Veurem, una oportunitat,
1: I el Taneu també continua amb les seves cambres musicals i el dijous 19 de febrer actua la cantant Aina Rabassa, acompanyada de guitarra per Joaquín Galván, en un concert titulat Folklore Atlàntic Mediterrani. Aquest tipus de concert per mi té una virtut, que és la proximitat. O sigui, que en aquest sentit...
0: Han posat el que dèiem abans, aquell concert tan intimista al Teatre Auditori, que és un espai molt gran. Aquí tenim aquesta proximitat amb l'artista, que a vegades ens fa connectar millor amb la seva música.
1: I a vegades fem descobriments importants. I amb aquesta idea d'acostar la música en espais diferents, tornen les cambres singulars, que programa Cultura de l'Ajuntament, amb una selecció feta per Joventuts Musicals de Sant Cugat. El diumenge 22, a les 12 del migdia, a la Biblioteca Gabriel Ferreter, concert d'Atenia Quartet, amb música de Mozart, el quartet La Caça i La mort de la donzella de Schubert. Un concert que jo recomano especialment pel lloc, pel programa i també per la trajectòria d'aquest grup que es va crear el 2019 i que està actualment a Basilea. I també en l'àmbit musical, la música clàssica, s'obre una altra porta d'un espai que ajuda a la proximitat, tot i que cal dir-ho, no podem dir... que sigui massa còmode pels espectadors,
0: No?
1: Que és l'aula magna del conservatori.
0: No t'agraden?
1: Home, és... I a més, les escaletes, jo sempre dic el mateix. El que disseny, que ha fet el disseny de tot això, que cada dia vingui i pugi i baixi per les escales d'aquelles.
0: Ens ajuden a mantenir-nos en forma,
1: sí, Eduard. Sí, sí. Bueno, ara, bueno, el concert està molt bé, perquè és un concert que està amb conveni amb el Teatre Auditori, que comença el 26 de febrer, amb el Jardí de les Muses, que és un passeig sonor entre la llum del romanticisme, l'encant de l'impressionisme, amb música de Donizetti, Bizet, Rossini, Saint-Saëns, Ibert, Ravel, Debussy, Fauré... I tot això amb una arpista extraordinària, l'Esther Pinyol.
0: A més, no estem gaire acostumats a aquests concerts amb arpa, Vull dir, són una oportunitat, és un rar avis moltes vegades.
1: Però l'acompanya una de Sant Cugatenca.
0: Home, una companya meravellosa i una millor flautista encara,
1: O sigui, en aquest cas, això serà fantàstic. I també a l'Aula Magna, en un àmbit més intern, dedicat preferentment als estudiants de música, però obert al públic en general, amb una entrada gratuïta, si es reserva prèviament, segueix un cicle de concerts el dijous dia 6 amb el trio Hèlix, amb piano Paula Belzunecki Moreno, el violí Jaume Argelés Fité i el violoncel Iago Domínguez Eiras. També ha nascut aquest grup el 2022 a Basilea, o sigui que això de Basilea funciona,
0: Sí, sí.
1: Amb música de Borja, que és música de Ravel. Sí, sí.

0: I canviem de registre per un que també és habitual a la ciutat, tot i que no tenim la jazz cava que tenen a Terrassa, però vaja, això no fa que el jazz no soni a la ciutat.
1: Ai,
0: escolta.
1: Sí. Però escolta'm, Déu-n'hi-do.
0: Seria xulo, tenir la jazz cava.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, el Teatre Auditori, en aquest cas, a la cafeteria del Teatre Auditori, cada diumenge tenim jazz. Des de fa molts anys. I han passat gent molt bona. Gent que ara està, doncs, al punt més alt de la seva carrera. I han passat per aquí durant molts anys, eh?
0: També els hem tingut al Teatre Auditori, eh? Que col·labora amb el Jazz Fest de Barcelona, en Xuxo Valdés i altres grans artistes del gènere.
1: És així. I en aquest cas jo volia referir-me al primer concert amb Marc Miralta Marimba i Christos Rafaelidis Vibrafon, que jo penso que és, com a mínim, interessant per la seva diferència sonora. O sigui, caldrà veure, doncs, com sona això, que actuen el diumenge 1 de febrer, i el diumenge 15, amb la Júlia Plansextet, que és una oferta que crec que és molt potent, perquè la veu de Júlia és molt bo, molt bo, i el saxo del Santi de la Riba, de la Rubia, perdó, també és molt bo.
0: Vinga, tant, els escoltarem.
1: Serà un canvi d'un concert a l'altre bastant considerable en quant al tipus de sonoritat. I, home, i pels nens i pels pares que els acompanyen, és clar, recordeu els dissabtes a la cafeteria, també del teatre, amb màgia, el dia 14, dues sessions a les 16:30 i a les 18 hores, amb el mag Fèlix Brunet, que és que ha conegut com a Mister Reciclatge.
0: Clar, perquè aquí aprens a l'hora que veus màgia,
1: exacte, oi? Exacte, perquè diu, serà un concert, ai, perdó, una exclusió didàctica. O sigui que convé anar-hi, per veure...
0: Convé prendre'n de reciclatge alguns.
1: Sí, però i els grans també, eh?
0: Sí, els grans els que més, els petits són els que ho tenen més per la mà. Sí, més per pares que per criatures, jo diria.
1: I també torna la programació de Cultural de Prop, amb Gente Bien, però no tant, una versió de la companyia de Teatre L'Ombra, de la comèdia Santiago Rossinyol, que representa el dia 21 al Teatre de Mirasol. Però encara no hi ha els concerts de petit format al bar Bocamoll, que també va associat amb aquesta programació.
0: I tant, el Casal Torreblanca.
1: I això començarà amb aquesta, seria el mes de març, o sigui que en el
0: serà
1: proper...
0: Serà la pròxima sessió.
1: Ara, el proper, ja en parlarem. I també dins de la programació de prop, el diumenge dia 8 de febrer, a les 12, espectacle infantil, la companyia La Pera Llimonera, que presenta Ruc, la maledicció del bruixot al Teatre de Mirasol.
0: Escolta, promet, això.
1: I, escolta, fem un salt, perquè tenim el Cicle Mercantil amb els tributs,
0: sempre
1: que no
0: acabem,
1: paren.
0: Sempre acabem, amb els tributs, són un èxit.
1: Que no paren, i segur que hi està, segur que hi va moltíssima gent. Jo no hi he anat, eh?
0: No has anat, no t'agraden els tributs?
1: Vaig a dir-ho. Jo no hi he anat. Em sembla que l'Oriol, el nostre tècnic, sí que hi ha anat.
0: Sí, Oriol?
1: Bé, però aquest cas, fes-hi tu. Repeteix, The Show Must Go On... amb un carismàtic Freddie Mercury. Aquest divendres, dia 30. I el divendres 6 de febrer, Roxette, Experience, tribut a Roxette, evidentment. I el dissabte 14 torna Errol Murphy i la seva banda amb el seu Infinity Tour 2026, vol dir que no s'acaba mai.
0: No, també el tindrem a la sala Mirona de Girona, pròximament. Elliot Murphy, estima Catalunya.
1: No, para. I acabem amb el divendres, dia 27, amb Insurrección, que fa l'homenatge a l'último de la fila. Ara que els originals sembla que ja tornen a fer un altre concert.
0: Palau Sant
1: Jordi. Més. Suposo que això deu ser fet pensant molt en la jubilació, eh?
0: Bueno, escolta, és legítim, no?
1: I tant que sí, perquè et dic una cosa...
0: I donen molta alegria a totes aquelles persones que els hi agradaven.
1: Però, Alba, ja es donen les circumstàncies segures, i és que surten a fer el concert a cantar i canten més el públic que ells.
0: Sí. Èxit assegurat, es van acabar les entrades al Palau Sant Jordi amb un 3 i no res?
1: Segur que és així.
0: O sigui, que tothom content. Ells fan caixa i els fans... o deixen d'aquest retrobament.
1: I ja veus,
0: escolta,
1: quantes coses tenim. O sigui, per escollir fa falta molta...
0: molta visió.
1: Exacte.
0: Molta visió o molta paciència, perquè hi ha teca per on triar. No ens podem queixar perquè n'hi ha per tots els gustos, per a totes les edats i gairebé tots els gèneres. Segur que alguna cosa hi trobaríem a faltar.
1: Sí,
0: però escolta, Déu-n'hi-do.
1: Jo diria que el que falta encara són aquests concerts, petits concerts del Bocamoll, que hi ha molta diversitat.
0: I a més que també tenim l'oportunitat moltes vegades, de la mà de la Poa i de la mà de Sota Sons, de sentir veus de joves promeses de la ciutat, que més endavant es consoliden o no, però que sempre és una bona oportunitat per donar-los un escenari i perquè la ciutat els conegui. Eduard Gené, vés apuntant l'agenda perquè tens feina.
1: Molta.
0: Aquest febrer, eh? Moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva es queda a casa nostra, exactament a Vandellòs, per conèixer els capgrossos amb el cap de colla. És el Jordi Miralles. Hola, Jordi, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Jordi, et volíem preguntar, ens posem en contacte amb tu com a representant de la colla de capgrossos, en aquest cas, de Vandellòs. Explica'ns qui són els capgrossos, com van començar, els seus orígens, com es diuen, tot una miqueta.
4: Mira, la colla de capgrossos es va formar i va fer la seva presentació el 18 de maig del 2014. Tenim, en total, són 8 capgrossos, 4 grans i 4 mitjans, i tenim 11 de petits. Els més representatius són els 4 grans, que són el Padrí Fonoll, que representa la masia de Gavadà, Sa Juli de la Fadrina, que representa la masia de Fatxes, l'oncle Timó, de la masia de Castelló, i la senyora Borranya, de la masia de Remullà. Aquests quatre, el seu nom, volíem que fos representatiu de les herbes aromàtiques que hi ha al poble. Després, per poder ballar, no poden ser menors de 8. Llavors, aquests, els primers, els quatre grans, són uns capgrossos que són de fibra i portem amb arnès, i tenim els quatre mitjans, que són de cartró pedra, ens els aguantem amb la mà, i els seus noms són la Damián el Cosmet, que representen els dos sants del poble, Sant Cosme i Sant Damià. Després tenim a la Josepa i al Carrasclet. I per què Josepa i Carrasclet? Doncs pues mentre estàvem formant la colla, vam tindre la notícia mitjançant la revista del municipi que el famós bandoler en Carrasclet es va casar amb una filla del poble de Vandellòs, i era la Josepa Figueres. Ostres, pues vam dir, aquest parella han de ser la Josepa i el Carrasclet. I així va ser el nom i la troballa.
3: Com comentaves, el 2024 van fer 10 anys els capgrossos. Com va sorgir la idea de crear-los?
4: Pues mira, ens vam reunir un any abans del 2014, el 2013. Jo formo part també de la colla de gegants de l'Hospitalet, i crec que era hora de fer més figures que tenien que haver al municipi. I en aquell moment jo vivia ja a Vandellòs i em vaig reunir amb gent del poble, i vam dir, què us sembla la idea de que, a part de gegants, tinguem capgrossos. Em vaig reunir amb l'Antònia Castellnou, amb la Mercè Monné i amb el Francesc Rodell, i allí xerrant va sorgir la idea, tant dels noms com fer-ho i així. Va ser una reunió amb una vegada, va sortir tot, va ser una tormenta d'idees.
3: Van sortir com crear-los, els noms, les històries de cadascú d'ells, no?
4: Correcte, ja sol em calia buscar la financiació, i sempre hem tingut la col·laboració de l'Ajuntament, i endavant. I li va agradar la idea i ens vam ficar mans a l'obra. Vam agafar amb un constructor d'aquí de la Borra, de la Serra d'Almos, en Joan Miró d'Uró, i ens va fer els quatre capgrossos grans i els quatre mitjans de cartó pedra. I ja està, i la seva dona ens va fer els vestits. I ja està, ja ho teniu tot muntat, i vam fer l'estrena el 18 de maig a la festa de la Germandat a Vandellòs.
3: Pesen molt, aquests capgrossos?
4: No, els quatre grans deuen pesar uns 4 quilos i mig, i els petits no arriben al quilo.
3: Bueno, Bé, molt bé. Quants sou ara mateix a la colla de Capgrossos?
4: Pues ara som unes entre 20 i 30 persones. I el més maco de tot és que fa un parell d'anys semblava que anés a desaparèixer la colla, i de cop i volta es va apuntar a un munt de parelles joves i van reviscular. I ara és així, sí, aquest món de los grups festius i tal, passa això, tenen altes i baixes. I nosaltres hem reviscolat de nou des de fa 2 anys.
3: Bueno, genial, això és bo, per mantenir doncs, aquesta cultura viva. Jordi, els que formen part de la colla, evidentment els capgrossos porten el seu vestit, com comentaves, però els que van al costat portava alguns colors o algun petit uniforme, o sempre cadascú va com vol?
4: No, primer intentem que tots, excepte els que van amb els capgrossos, que tenen la seva vestimenta particular, la resta porten la samarreta de la colla. Després tenim és a dir, uns capgrossos no podrien ballar sense un grup de música. Tenim gralles i tenim tabals. I ara, de cop i volta, pues, com cada vegada ens trobem que a la gent li costa més tocar la gralla, ara començament uns cursets de gralla juntament amb Foment Cultural per reviscular això i fer servir els músics de gralla tant per una colla com per l'altra, i així ens poder anar més ben guarnits a cada trobada.
3: Costa, no?, aquest aspecte?
4: Sí, més sobretot, és a dir, a l'estiu, que és el moment que és quan fas totes les cercaviles, pues la gent té altres feines, és a dir, o està de vacances, o la gent més jove treballa. A l'estiu, pues és quan més costa. Llavors, que vam pensar entre tant gegants com capgrossos, hem de revitalitzar això, i mitjançant, com sempre, l'ajut de l'Ajuntament, ara hem començat unes classes conjuntes de gralla per fer que la gent s'apunti i ens acompanyi.
3: Molt bé. A més de la vestimenta, dels capgrossos en si, també feu un ball típic, o la jota, no? També la ballen els capgrossos?
4: Correcte. És a dir, tenim tres balls. Un és la jota de Gavadau de Vandellòs. Tenim dos balls segurs, que són la Marieta Cistellera i la Polca d'Ors. I aquestes són les típiques. Tenim un parell de peces més pròpies, però encara no hem aconseguit que ser prou gent i tindre la prou empenta tant de musical com de balladors per poder-ho tirar endavant. Tenim el ball preparat, però encara no hem fet cap l'estrena.
3: Bueno, tot arribarà, segurament que tot arribarà.
4: I tant, això és l'esperança, és l'últim que espera.
3: Jordi, en quines actuacions destacades podem gaudir dels capgrossos, vaja?
4: Pues mira, ara aquest diumenge baixem a l'Almadrada per la festa de Sant Jaume. Després, el dia, si no me'n recordo malament, el dia per la festa de Sant Roc a l'Hospitalet, sembla que fes-me tu memòria, pot ser el 14 o 16 d'agost.
3: I tant, el 16 d'agost, sí. 17 d'agost.
4: El 16 d'agost.
3: 17 d'agost.
4: Pues el 17 d'agost, i després fins al 28 de setembre, la nostra festa major, en teoria no tenim cap sortida més.
3: Bueno, però també sortiu cap al maig, no?, a les festes de Germandat?
4: Sí, la festa de la Germandat també. L'únic que a la festa de la Germandat, t'ho explico, sí. Tenim un pacte no escrit dins de la colla, és que a la festa de la Germandat sortim al seguici, però no actuem. I el que fem és sempre portem una mostra de cultura popular per la festa. És l'únic. Ja aprofitem i podem veure pues, altres manifestacions populars d'arreu de Catalunya. I ho fem així. I una altra cosa que se m'ha oblidat, Sílvia, quan m'has dit de la vestimenta, els 11 caps petits, que sempre deixem que la canalla la porte, vam fer que no estàvem d'acord que eren els únics que no anaven uniformats, i vam fer uns pentinadors, i ara els capets petits porten uns pentinadors i tots iguals. I així, d'alguna manera, des de fora, se veu que formen part de la colla. És a dir, al final tots anem uniformats.
3: Clar que sí, tots feu pinya amb aquesta colla de Campgrossos. Sí. Doncs, Jordi, jo crec que ho hem dit tot. Hem dit els orígens, la vestimenta, el ball, la importància d'aquestes figures aquí al nostre municipi, en aquest cas a Vandellòs, perquè és un símbol de festivitat molt gran i de cultura que es manté viva, que per molts anys aquests Campgrossos. Jordi, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu, Sílvia, i als mitjans de comunicació, perquè sempre tinc la col·laboració vostra per donar difusió dels Campgrossos. Moltíssimes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat molt interessant del regne animal és la manera en com les abelles comuniquen la ubicació del nèctar mitjançant la famosa dansa de Wagla. Quan una abella exploradora troba una font de nèctar rica i de qualitat, torna al rusc i realitza una sèrie de moviments en forma de buits sobre el panell. L'angle del seu recorregut respecte a la gravetat indica la direcció del menjar respecte al sol, i la durada de la part central de la dansa comunica la distància aproximada fins a la font. Això significa que les abelles són capaces d'utilitzar una mena de llenguatge simbòlic, un dels pocs exemples d'aquest tipus de comunicació en animals no humans. El més sorprenent és que aquest sistema funciona fins i tot quan el sol està amagat, perquè les abelles poden detectar la seva posició a través de la llum polaritzada que travessa els núvols. Aquesta sofisticació comunicativa permet al rusc optimitzar els seus esforços, enviar treballadores exactament on cal i assegurar la supervivència de la colònia. És un exemple espectacular de com la cooperació i la informació compartida poden convertir un grup d'insectes en una comunitat extraordinàriament eficient i intel·ligent.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: las penas.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà la setmana vinent un nou pas en la seva estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres. De fet, espera engegar un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer de Castellví. I en clau esportiva us expliquem que el primer equip del Sanco competirà per primera vegada al grup 1 de primera catalana de futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la nova temporada 2026-2027. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
0: Arriben les vacances d'estiu a tocar. Moltes persones ja estan buscant apartaments, cases rurals, allotjaments per les vacances, però aquesta època també és temporada alta per als estafadors digitals, anuncis d'habitatges que no existeixen, fotografies robades, preus irresistibles o missatges que suplanten plataformes de reserva són algunes de les trampes més habituals. Per saber què hem de tenir en compte i per no caure en aquests paranys, avui ens acompanya el Paco Bustos, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Mossos d'Esquadra. Paco, benvingut. Quina època, no? Teniu molta feina en aquesta temporada de l'any, o no?
8: D'unidó, sí. És veritat que ara és quan la gent fa les reserves, quan intenta anar-se, i és veritat que ara és quan arriben algunes denúncies i a vegades arriben més tard, quan realment hi van i es troben de que les han enganyat.
0: L'estiu passat vam poder llegir a la premsa el cas de més d'una persona que havia reservat un allotjament i quan va arribar al lloc, doncs, com deies tu, no existia ni tenia reserva. Us consta que amb l'arribada de l'estiu augmenten aquest tipus d'estafes relacionades amb els allotjaments turístics?
8: Doncs sí, per això intentem fer prevenció i agraïm a Cugat Media que es convidi per donar aquests consells de que la gent intenti evitar que ser estafats, que siguin víctimes d'aquests delictes, que ho comprovin tot, perquè si no es troben aquesta situació de cada estiu es anem trobant més persones enganyades.
0: I quins són els fraus més habituals que us trobeu en aquest àmbit? Quins serien les situacions?
8: La situació més habitual és que el delinqüent es fa passar per una pàgina coneguda o semblant a una coneguda, envien anuncis d'habitatges de lloguer per l'estiu a uns preus molt, molt baixos, i el que fan és enganyar, enredar, la gent hi pica, intenta passar a desconnectar la setmana o el mes que puguin fer de vacances, i ho veuen com una oferta bona i entren i paguen, i a partir d'aquí es troben amb l'engany. Aquest és el més habitual.
0: Segur que hi ha algun senyal que ens ha de fer sospitar que allò és una trampa, que allò és
8: sí,
0: un engany.
8: Com n'hi ha...
0: Quines alertes?
8: Com n'hi ha molts casos, el ciutadà el que ha de fer és intentar evitar-ho. Com? Les alertes, doncs, que comprovar que siguin pàgines oficials realment, si han rebut una propaganda entre ells a l'anunci, a Airbnb o a l'empresa que sigui, realment comprovar realment que existeixen les fotografies són reals, que no hi hagi marques d'aigua d'un altre tipus d'empresa, que l'hagin capturada, que les imatges siguin nítides, que no siguin borroses, comprovar els comentaris d'altres hostes que han estat i que...
0: És important les ressenyes que fan?
8: Sí, perquè normalment els estafadors agafen ràpid i no copien, i si copien són molt antics. Llavors hem de veure si són de molt recents, són de l'any passat, que el que diuen, que ha estat bé o no, i també comprovar que hi ha telèfons de contacte i que poden parlar amb realment a la persona que està jugant, etc. Són alguns indicadors que han de mirar-ho.
0: Per tant, estaria bé, primer, que ens fixem que la pàgina és una pàgina oficial, després que ens hi fixem a les ressenyes, que hi ha ressenyes que n'hi ha, bastant ressenyes, i que n'hi ha també d'actuals, i després que intentem contactar amb l'anfitrió, per exemple?
8: Això seria una bona decisió, perquè és parlar amb una persona concretament, que no és un estafador que sigui d'un altre país amb un altre idioma, i que ho fan perquè aquestes estafes són a nivell internacional. Llavors és bo poder parlar amb la persona que està jugant realment, no amb la plataforma que s'ha anunciat. Perquè a vegades hem trobat estafes de plataformes que existeixen, però que han posat un anunci allà o han copiat un anunci,
0: no?
8: L'han suplantat l'anunci i s'han trobat amb això. També la forma de pagament. Quan un decideix pagar per avançat, o sigui que no és quan vas de vacances, sinó amb anterioritat, el que han de fer és comprovar el pagament que està fent, si és una part només, si t'ho fan pagar tot, cuidado, aquí hem de posar l'agulla de que no sigui realment una estafa, perquè pagar-ho tot per avançat no és normal. Allò que fan ofertes, faig un 40% de descompte, si ho pagues tot per avançat. Desconfiem d'aquestes, comprovar-ho molt bé, hem de comprovar-ho. I moltes vegades, inclús, n'hi ha vegades que només posant un buscador, encara que sigui el Google o qualsevol altre buscador d'internet, posar l'anunci que tu veure, a vegades no és el primer que han intentat estafar i surt com que és una estafa. Això també s'han trobat, eh?
0: Uh-huh. I si ens demanen que ho paguem a través de... fora de la plataforma...
8: Aquí ja, bé,
0: aquí ja és bastant més evident, no?
8: Ja és evident que t'estan buscant que paguis i que no... perquè a més la plataforma ja no fa responsable.
0: Uh-huh. Hem parlat de la suplantació, no?, d'aquestes pàgines webs que hi ha a l'oficial i la que ens intenta estafar. Com distingim l'una de l'altra? Hi ha d'haver algun element que diguis això és una pàgina oficial?
8: Bueno, quan nosaltres veiem un anunci de qualsevol pàgina coneguda que ve, un anunci d'una casa, un apartament, a qualsevol lloc que volem anar-hi, i ho veient, el que hem de fer és, vale, sabent el que estan oferint-me, ara entro jo de nou a aquesta pàgina oficial, aquest buscador o aquest intermediari, i buscar realment si aquest anunci hi és dintre de la seva pàgina. No per l'anunci que s'arriba, perquè si no, veient un anunci a qualsevol lloc, et fiquen dient, oh, que bé, quina sort que he tingut, i és el que estic buscant, i no. I és una estafa. Hem d'anar a buscar l'origen, entrar nosaltres a la pàgina oficial.
0: També s'han detectat casos en què els delinqüents suplanten allotjaments reals i contacten amb clients que ja tenen feta una reserva. Com funciona aquesta modalitat?
8: Bueno, hi ha dues parts. Una, que agafen un anunci real d'un apartament real, d'una plataforma real, i el que fan és copiar-ho, i el que fan és estar darrere ells, ho envien, i clar, i un pot entrar i dir, pues sí que està la casa aquesta. Doncs el que ha de fer és contactar amb la pàgina que han entrat realment, perquè l'altra és una còpia i t'estafen. I després, perdó, m'has dit lo de l'estafa aquesta, de que suplanten i la...
0: No, la dels allotjaments. O sigui, un allotjament real, els delinqüents suplanten aquest allotjament, sí. Contacten directament amb els clients...
8: Ah, vale,
0: que ja tenen la reserva feta.
8: La que tenen la reserva feta, sí. Això també ha passat, de que han fet, han hackejat, han comprovat tant l'empresa com la plataforma, han agafat les dades i a partir d'aquí el que fan és contactar perquè ja saben que ho fet. Això estem trobant en altres àmbits, eh? També amb una empresa gran de comerç que tenen també de viatges, agències de viatges dintre i tenen també assegurances i tot, ha estat ja, bueno, han agafat totes les dades i han utilitzat aquestes dades per oferir assegurança o millorar l'assegurança o que falta un pagament d'aquesta assegurança o del viatge o del lloguer que tenia pagat i ho estan utilitzant. I això, per sort, aquesta empresa va detectar que l'havien agafat les seves dades, l'havien entrat al seu servidor i ara ha avisat a tots els clients dient-li, cuidado, no us refieu, no? Però és veritat que aquesta s'ha donat compte i ha avisat als seus clients, altres no s'han donat compte de moment i poden a fer això.
0: Però a més és que tot això va molt ràpid. Vull dir que potser passa un dia i ja te l'han fet, la malifeta.
8: Sí.
0: No? Si rebem un missatge dient que hi ha un problema en el pagament, amb la targeta, també haurem de sospitar.
8: Sempre. Això és un altre mètode que saben que tenen les teves dades i el que volen és, hi ha aquest problema, doncs ho arreglen, has de pagar-lo a través d'aquí, ja que no pots, o donen les dades que ho tornaran a cobrar. I és quan entra l'estafa.
0: I quin tipus d'informació hauríem d'exigir, demanar, abans de reservar?
8: Sempre, si és a través d'una plataforma, hem de buscar el propietari real. Hem d'intentar veure el propietari. Si no, s'ha de pagar sempre a través de la plataforma, no amb una altra persona que digui que és ell. No. Demanar dades, hem de saber que l'allotjament que estem agafant realment sigui un allotjament legal, que té la seva...
0: Que està registrat com
8: està registrat com allotjament turístic.
0: Uh-huh.
8: Que no, perquè si no et poden entrar en un altre tipus d'estafa i no, i ara i hem d'evitar-ho, hem d'evitar-ho. I quan tens tota la informació adequada d'on és, de la plataforma que és adequada, del propietari, i tens la informació, la forma de pagament ha de ser o a través de la plataforma o no, per no donar les dades. No hem de donar la targeta, ni hem de donar el número de compte corrent, de res.
0: Val. Quina informació ens poden demanar i quina no hauríem de donar mai fins que no siguem a l'allotjament?
8: Ja, agraeixo aquesta pregunta perquè hem tingut també problemes de que han demanat els DNIs, perquè quan un va de turisme a un hotel o un allotjament, apartament,
0: sempre
8: et demanen, perquè això és obligatori, perquè hi ha un registre de la gent que s'està allotjant. Però això quan estàs en situ. No te poden demanar abans perquè ho envies per internet. I si ho fas, que és estrany que ho demanin, ha de fer una marca d'aigua que només pugui ser utilitzat només per això. Que això n'hi ha aplicacions del mòbil, hi ha llocs que t'ho fan perquè no es pugui utilitzar per una altra cosa. Perquè una altra estafa és que han demanat la documentació, han demanat el DNI i després s'utilitza per altres fins no lícits.
0: Com... O sigui que sí, fer-ho, però present a l'allotjament.
8: Sí, present. Quan un va a l'allotjament, sigui un hotel, un apartament, estan obligats a apuntar el DNI, a agafar les dades per poder... El registre que hi ha d'hostes és obligatori, ho han de fer i han de comunicar.
0: Però és que, a més d'aquest registre, a més d'agafar-te el teu nom i les teves dades del DNI, també registren el número de suport del DNI, o no?
8: No. No, en principi
0: no. És necessari?
8: No, no és necessari. Hem d'agafar... La plataforma que hi ha és el nombre i cognoms i el DNI, el número del DNI.
0: Uh-huh. Vinga, doncs ara ens posem en la situació que hem fet una reserva i sospitem... Ostres, tu, ja ens l'han fotut, no?
8: Bueno, ja...
0: Ens hem equivocat i ens han estafat. Què hem de fer?
8: Doncs això que pot passar a qualsevol, allò que diem, no? m'ha passat a mi perquè, mira, he estat una mica tonto. No. Això són tan professionals que ens enreden, ens enganyen i tothom pot caure. Llavors el que hem de fer és tindre la màxima informació possible, no esborrar els missatges de mail que han enviat o whatsapps que hagin enviat o rebut, i fer la denúncia pertinent sempre. Encara que digui, no, m'han estafat poca quantitat i mira, és igual, ha sigut culpa meva. No, culpa és del delinqüent, del que fa el delicte. I llavors el que hem de fer és denunciar-ho, perquè segur que hi ha més persones que cauen i hem d'intentar evitar-ho. I amb això és, amb la màxima informació que es tingui, portar-lo i el més aviat possible.
0: Fem la denúncia,
8: sí.
0: Però clar, sempre esperem que hi hagi una resolució. Algú trobarà aquella persona que ens ha estafat? En aquestes situacions, en aquests casos, s'acostuma a obtenir bons resultats en la cerca o és difícil?
8: No, hi ha... Clar, el ciutadà el que vol és una solució de que he pagat no sé quants diners i me'l retornen. A vegades, moltes vegades, a la denúncia feta i segons com ha estat produït l'estafa, i els bancs, per l'assegurança que tenen les targetes, li retornen a la denúncia posada. Però el fet delictiu de que tingui una resolució adequada de part del cos de seguretat, n'hi ha vegades que sí, que han enxampat i han resolt i han detingut persones i màfies, grups criminals que es dediquen a això, ni altres vegades és molt més complicat perquè està molt, molt enrevesat, perquè hi ha darrere una empresa que està en un altre país, un tercer país, i es complica molt, i aquí és a través de la coordinació policial a nivell internacional que es poden resoldre o no, però que arribi al ciutadà de que ja s'ha resolt, s'ha enganxat, és complicat.
0: Mm-hmm. Com que ja estem a tocar de l'estiu i qui més qui menys ja està programant les seves vacances...

0: fem estiu, no?, que està de vacances. Comprovar de, que hi hagi el veí, el propi ciutadà i els veïns, comprovar que al voltant no hi hagi ningú observant, que sigui aliè al veïnat, i si ho veu alguna persona d'aquest tipus que diu, aquesta persona que està fent, mirant, no és el veí, no?, i sap que el veí està de vacances, doncs trucar al 112 i que nosaltres anem a fer la comprovació realment si aquesta persona està per allà perquè està buscant algú, per una equivocació, o realment està intentant fer alguna cosa no adequada. També hem de no tancar totalment les finestres. Ja sé que la sensació inicial és de tanquem bé per...
1: seguretat.
0: Per seguretat, no?
1: Sí.
0: Però estem indicant que si totes les finestres, les persianes, estan tancades totalment i tot, estem indicant que aquest habitatge està buit. I que si porta uns 2 o 3 dies que no hi ha ningú i sempre estan tancades, vol dir que estan de vacances. I més a l'estiu. Llavors estàs indicant que pots entrar a robar. Llavors hem de deixar alguna finestra que estigui una mica oberta, una oberta pujada, la persiana mig pujada, no cal oberta de sencera. Si podem posar amb un temporitzador alguna llumeta de llum, aquesta de LED, que no gasta molt i que a la tarda o quan es fa de nit al principi que s'encengui a primera hora de la nit, s'encengui una mica, que sembla que hi hagi gent dintre, també va bé. Les claus. Hi ha gent que perquè ha de passar un dia a la setmana algú, un familiar, va, deixant les claus sota la catifa de l'interior o un test que hi ha al costat o... Cuidao, no, perquè això ho miren, ho comproven el delinqüent i han tingut la sort de trobar claus de cases que tenen jardí, ho han posat fora i ho han trobat la cosa, no fer-ho. Intentar no deixar tampoc, pensant de que entren a robar-nos, i hem connectat l'alarma, hem fet el que tingui l'alarma, hem fet totes les coses adequadament, tancar bé en clau, sobretot les coses de valor, no les deixem, almenys, si la podem portar a sobre, millor, si no, no la guardem on sempre la guardem. Sempre la guardem a la tauleta de nit, sempre la guardem a l'habitació de matrimoni o l'habitació principal, doncs hem d'intentar buscar un altre indret que no donaré pistes, perquè no, als dolents no donaré pistes, que sé que no escolta la ràdio, però bueno...
1: No.
0: Però sí que hem d'intentar buscar un altre lloc o portar-li a un familiar les coses que tinguin valor, perquè no... I les coses que tinguin valor, però són grans, com pot ser un portàtil, un ordinador, o coses d'aquest tipus, hem d'agafar com un inventari, allò de dir, agafant...
1: Sí, per si hem de fer denúncia
0: sí,
1: després,
0: perquè
1: no?
0: Si després hem de fer denúncia, no podem dir, no s'han robat un portàtil de la marca que sigui...
1: Ja no te'n recordes.
0: I de color blanc. No, hem de dir la xifra, el número de registre, l'IP que tenen per poder, si el trobem, poder retornar-li amb ell, o si intenten vendre aquest ordinador o vendre alguna cosa, poder detectar que és un objecte de sostret i poder retornar-lo al propietari.
1: Però, Paco, a banda de... casa nostra, que marxem uns dies i volem que es mantingui doncs, aquesta seguretat, marxar de vacances també ens ha de fer estar alertes, no? No baixar la guàrdia, perquè allà on anem, doncs, sí. Si anem a un apartament turístic, hem de tenir també cura de les nostres pertinences. Si estem en un aeroport, per exemple, si sortim i anem a passejar per llocs on hi ha molta gent, aquí també hem d'estar sí.
0: Nosaltres aquí fem prevenció molta gent als turistes que venen aquí a visitar-nos, tant a Sant Cugat com a Barcelona, i ho fent i ho dient, o estudiants que venen aquí a fer l'Erasmus o venen a fer intercanvi o universitats d'estius que també aquí a Sant Cugat es fan, doncs també li fent un recordatori de la mesura de seguretat que han de prendre, perquè a vegades venen d'un altre país i pensen, no, bueno, jo vinc de turista i no em passa res. Doncs sí, sempre s'ha de portar la documentació de sobres, sempre s'ha de portar el bolso, com s'ha de tindre la cura que normalment s'ha de tenir quan un va a un lloc desconegut on hi ha molta gent i no saben si hi ha un delinqüent allà de què es poden robar. Llavors, el bolso sempre davant, sempre les coses guardades, no deixar les coses a l'apartament o a l'hotel allà vistes perquè de valor, perquè poden ser que entri algú i que robin a la qual cosa. La mateixa mesura de seguretat que tindrien aquí, la mateixa mesura de seguretat que donen als turistes que venen aquí, nosaltres quan anem fora hem de prendre aquesta seguretat. Per exemple, si anem en vehicle privat, un altre exemple de cura és a les àrees de servei que hi ha a les autopistes, el cotxe està ple. de la maleta, de coses que porten,

0: i ens anem a prendre un cafè perquè hem de fer un descans, doncs el cotxe ha d'estar en un lloc el més proper a la nostra visió d'on estiguem, del bar, el que sigui, perquè és un lloc que estan també incidint, i per això Mossos d'Esquadra a nostres àrees d'aquí, de les autopistes, tenim un servei de paisà fent aquest control, perquè ens hem trobat situacions de robatoris a turistes que venen, a nosaltres si anem fora també, encara que sigui a la Costa Brava o a la Costa Dorada, també es pot passar.
1: Bé, doncs esperem que amb això tinguem suficient per passar un estiu tranquils, que no tinguem gaires ensurts, i agraïm moltíssim als agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra, tant el Paco com a l'Anna, que ens han acompanyat durant aquest curs. Que tingueu bon servei, però que tingueu també molt bon estiu.
0: Igualment, esperem que tothom gaudeixi de l'estiu, de les vacances, merescudes segur, i que vinguin en aquesta alegria i que es trobin tot perfecte, i que per això estem, per donar seguretat.
1: Gràcies
0: a vosaltres.
1: Bon dia.

0: Un dimecres més obrim una finestra a l'univers. Avui ens submergim en un dels racons més freds del nostre sistema solar, el planeta Urà. I és que un equip d'astrònoms ha aconseguit per primera vegada mapar l'atmosfera superior d'aquest gegant gelat en tres dimensions utilitzant el telescopi espacial James Webb. Per ajudar-nos a entendre què ha descobert la ciència i què implica per al coneixement, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Joan Anton, molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Per què és tan important aquest, diríem, mapa en 3D que han aconseguit amb el James Webb? Què hi hem vist que no havíem vist fins ara?
1: D'entrada havíem vist abans molt poques coses d'Urà, perquè és un planeta molt poc visitat, igual que Neptú. Són els grans desconeguts del nostre sistema solar. Pensa que Urà només hi ha una nau a la nostra curta història d'exploració espacial que l'hagi visitat, i va ser efímerament, perquè hi va passar, no? De llarg, va ser la Voyager 2 l'any 1986, i per tant tenim molt poca informació de com és aquest planeta. Sí que és cert que amb observatoris a l'espai, Hubble, Webb i telescopis a la Terra, hem pogut anar completant aquesta visió d'Urà, però continua sent bastant desconegut. El que ha fet el Webb és una cosa que no s'havia fet mai, que és, a partir de les observacions que s'han fet, molt detallades, s'ha fet com un tall vertical de l'atmosfera d'Urà. És com hem fet talls, i de què està feta l'atmosfera de la part alta? I després una mica més avall, i després una mica més avall, i fer com aquest 3D...
0: Com una capa d'un pastís, ens
1: sí,
0: podríem imaginar, per exemple?
1: Absolutament igual. Com anar entrant, com si entréssim dins de l'atmosfera des de fora i anar veient la seva composició i la seva temperatura. I això és especialment important perquè Urà, com ara anirem comentant, és un planeta estranyíssim, estranyíssim, que té unes coses que no les té cap altre planeta al sistema solar.
0: Quin és l'instrument que s'ha fet servir del James Webb per fer aquest mapa tridimensional? No sé si ens pots explicar breument com funciona.
1: És un instrument que el que fa és, primera, observa llum infraroja. La llum infraroja és capaç de penetrar, per exemple, concentracions de gasos, núvols, perquè ens entenguem, doncs la llum infraroja és capaç de mirar a través d'aquests núvols. Això és la primera cosa. I el que s'ha fet és agafar aquesta llum i descomposar-la amb diferents longituds d'ones, és a dir, diferents colors, perquè cada color ens porta informació molt exacta de la composició, de què hi ha, quins gasos hi ha i quines temperatures hi ha. I això s'ha fet en aquests talls verticals, puguem fer funcionar amb aquest espectre de llum, traient diferents aspectes en diferents filtres, perquè això pugui fer com un capat, unes capes, on entraríem simuladament a l'atmosfera d'Urà.
0: Ens has dit que és un planeta estrany, té unes singularitats que el fan diferent de la resta de planetes del sistema solar. Una d'elles pot ser la inclinació, l'altra és un camp magnètic particular. Fins a quin punt això complica l'estudi també de la seva atmosfera?
1: És brutal, és un planeta que gira totalment tombat.
0: A quants graus?
1: Va a 98 graus, si no recordo malament, ho estic dient de memòria. Va tombar totalment, com alguns dels nostres polítics mundials actualment. Doncs igual, i gira... clar, la Terra ens l'hem d'imaginar que gira en peus, no? Que gira en vertical. De fet, no gira en vertical, la Terra està una miqueta inclinada, això és molt important per les nostres estacions de l'any, però és que Plutó totalment inclinat, totalment tombat. Això és la primera cosa. Després, el seu camp magnètic. Els seus pols magnètics no coincideixen amb els seus pols geogràfics. Això també passa a la Terra, però la diferència aquí és petita. Allà és immensa, és immensa. Els seus pols magnètics, pol nord i pol sud magnètic, estan desviats 60 graus del que és l'eix de rotació del planeta, el qual està inclinat 98 graus.
0: Del que serien els pols geogràfics, per entendre?
1: Està a 60 graus de costat, els seus pols magnètics totalment separats. Però si això no fos suficient... els seus pols magnètics, tu dius, va, anem a unir imaginàriament el pol nord i el pol sud. Bueno, t'imagines una recta que passa per on? Pel centre del planeta, a tots els planetes, no? I amb els pols magnètics també, tot i que estiguin desviats del pol nord i sud geogràfic, també fas una recta, doncs no. Doncs veuràs si fas aquesta recta no passa ni molt menys pel centre del planeta i es troba més de 8.500 quilòmetres allunyades del centre. És molt difícil visualitzar això. I ara tens aquest planeta tan estrany que gira. Gira tombat en un camp magnètic que també està tombat respecte al gir i que, a més, no passa pel centre. Clar. Llavors, el camp magnètic que crea al voltant és caòtic, és irregular, és extrem, totalment extrem. I això és el que provoca uns efectes, com tenir unes aurores brillantíssimes i molts altres efectes al seu voltant, de manera que es converteix en un planeta tipus experiment, tipus laboratori, on entendre'n moltes coses.
0: Això potser és el cas i fet que potser no s'hagi estudiat tant perquè sigui més complicat?
1: No, jo crec que no. Jo crec que és, primera, perquè és molt lluny,
0: la distància.
1: Per tant, la distància, i per tant això ha fet que, com que tenim pocs recursos, que això n'hem parlat molts cops, no? La cultura i la ciència té pocs recursos, comparat amb els recursos que tenim per matar-nos, doncs això ha fet que només hi hagi hagut una nau que s'hi hagi acostat suficient, que va ser l'any 1986, i després perquè els telescopis des de la Terra, o els telescopis especials Hubble i Webb, ara comencen, sobretot el Webb, que és que cada cop el Webb ens està sorprenent amb les seves capacitats. El Webb comencem a treure molt més rendiment del que pensàvem d'aquest telescopi, i aquesta és una exploració, és a dir, mai no s'havia aconseguit fer un 3D, fer un capat de l'atmosfera d'Urà. Havíem tingut informació genèrica, sabíem tot això del camp magnètic, ho sabíem, eh? Aquesta informació la teníem, però el que no tenim és el que ara explicarem, el poder fer aquesta visió en 3D de l'atmosfera d'Urà.
0: El camp magnètic és el mateix que la magnetosfera?
1: És una mica diferent. El camp magnètic és el que et provoca, per exemple, un imant, et provoca un camp magnètic al voltant. Un planeta també, els planetes que tenen camp magnètic. La bombolla, que ens hauríem d'imaginar com una bombolla al voltant del planeta, on domina aquest camp magnètic, on una partícula carregada, si entrés dins d'aquesta bombolla és «Ai, m'ha capturat el camp magnètic d'aquest planeta», això és la magnetosfera. Seria com la bombolla amb la qual domina, és prioritari o té força aquest camp magnètic.
0: I la d'Urà és la més estranya del sistema solar?
1: Amb moltíssima diferència. La més potent del sistema solar és la del Sol, amb molta diferència. La següent més potent és la de Júpiter. No és estrany, Júpiter és el gegant del sistema solar, però la d'Urà és la més estranya. És, com dèiem, irregular. Gira d'una manera que és que no ens la podem imaginar, perquè primera ja el planeta gira tombat, però després la magnetosfera gira tombada respecte a això, i a més irregular, no passa pel centre, crea un camp magnètic al voltant, crea una magnetosfera, aquesta bombolla, que no és esfèrica ni molt menys, és totalment irregular, canvia constantment la seva forma. És el més estrany.
0: Sabem que té aquest camp magnètic particular, que no està alineat amb el seu eix com és la Terra.
1: Exacte.
0: Com influeix aquest magnetisme en una cosa que ens has esmentat, que són les aurores, que també s'han pogut veure, no?, des del James Webb?
1: Sí.
0: Com ens hem d'imaginar? Si són com les de la Terra? Són diferents?
1: Són similars. Mira, la primera evidència de que hi havia aurores a l'atmosfera d'Urà va ser Voyager. La Voyager, l'any 1986, quan s'hi va acostar, varen veure cosetes que varen dir, això semblen aurores. Després això ho hem pogut confirmar amb el telescopi Hubble, especial Hubble. I, òbviament, ho hem confirmat també amb el James Webb. Per tant, hem vist directament les aurores. Són aurores brillantíssimes, molt potents. Més del que podríem esperar per una atmosfera avorrida d'un planeta gasós, com, en teoria, seria Urà. Què passa aquí? Pues és aquest camp magnètic tan extrem. El que fa aquest camp magnètic atrapa partícules que venen carregades elèctricament de l'espai, que és el mateix que passa a la Terra, i això és el que provoca les aurores, igual com passa a la Terra. Per tant, el mecanisme s'assembla molt. Tenim un camp magnètic, aquest camp magnètic atrapa partícules que venen de l'espai carregades, normalment del Sol, i amb la interacció que fan aquestes partícules amb els gasos de l'atmosfera, pumba, tenim aurores. Fins aquí seria com similar, però les aurores d'Urà apareixen al lloc que els hi dona la gana, d'una manera irregular, perquè el que acabem de dir, la seva magnetosfera és totalment irregular. Són brillantíssimes, molt més brillants del que un esperaria per un planeta. Apareixen alhora diferents aurores a diferents llocs, totalment separats, a latituds totalment separades. Per tant, és que és un laboratori superbonic per estudiar aquests fenòmens.
0: És una gran incògnita en molts sentits,
1: sí,
0: no? Una font de recerca
1: inesgotable.
0: I què és el que fa que Urà sigui tan diferent, tan especial dins dels planetes que tenim al nostre sistema solar?
1: D'entrada, és un planeta que és gasós, per tant, seria de la família de Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, diferent de Mercuri, de Venus, Mart o la Terra, però fins i tot dins de la família dels planetes gasosos, les atmosferes i la composició de Júpiter i de Saturn són molt diferents a les composicions de les atmosferes d'Urà i Neptú. Urà i Neptú tenen unes atmosferes menys similars al Sol, a diferència de Júpiter i Saturn, que tenen una composició molt similar al Sol. Júpiter, per exemple, de vegades es diu que és com un Sol frustrat. Era un projecte a ser estel i no va arribar a esdevenir i es va quedar petit, entre cometes.
0: Déu-n'hi-do.
1: No? I caben mil terres dins, però es va quedar petitó, no? I no va arribar a ser un estel. Urà i Neptú tenen atmosferes més complexes, amb gasos més complexes. Tenen més composició d'aigua, de vapor d'aigua a les seves atmosferes, tenen altres gasos. A més, hi ha unes pressions dins de les atmosferes d'Urà i Neptú que s'ha teoritzat, això està fora de guió, però t'ho dic perquè és molt bonic, s'ha teoritzat i ho hem pogut practicar amb els nostres laboratoris que potser plouen diamants. És a dir, que a l'atmosfera d'Urà...
2: Tanto no t'escolti Elon Musk.
1: No, bueno, si vol anar a buscar-ho, ja el convido que hi vagi, sisplau, vés a buscar-les a Urà, perquè no hi ha superfície, no et pots posar dempeus i obrir les mans per recollir res. Quan dic que plou és que es podrien formar cristalls de diamant grossos a les capes altes de l'atmosfera d'Urà i caure, entrar, continuar caient dins de l'atmosfera, no hi ha superfície, abans no es tornen a desfer. Però són atmosferes que són molt complexes, les d'Urà i Neptú, més que les de Saturn o Júpiter, en quant a la seva composició. Hi ha altres coses que no. I si això li sumes al camp magnètic, converteix Urà en una raresa del nostre sistema solar.
2: De fet, també els estudis estan veient que hi ha un procés de refredament de la part superior, no?, d'aquesta atmosfera. Què significa i per què desconcerta d'alguna manera els científics aquesta evolució, aquest refredament?
1: Perquè no sabem què és el que ho està causant. És a dir, des de la dècada dels anys 90, del segle passat, varen poder mesurar d'una manera directa un refredament de les capes altes de l'atmosfera d'Urà. Primer eren sospites, després es van confirmar, el Webb ens ha confirmat, i ara aquest nou estudi 3D de l'atmosfera d'Urà confirma que l'atmosfera superior d'Urà s'està refredant, és a dir, està perdent energia, calor cap a l'espai, a poc a poc. Què és el que ho provoca? No ho sabem. Sembla que és un fenomen temporal, perquè es va detectar a la dècada dels 90, i a més, el sentit comú diu, si fos un fenomen permanent, això tindria un aturador, és a dir, no pot ser que Urà caurà constantment durant milers de milions d'anys, no?, s'hagi estat refredant. Creiem que això té a veure justament amb aquesta magnetosfera, amb el comportament tan estrany del seu camp magnètic, que en funció de com són les orientacions, com és l'òrbita d'Urà, en quin lloc de la posició respecte al Sol es troba, etc, es poden produir moments a la història d'Urà on hi hagi períodes llargs, a lo millor de dècades o més, on hi ha canvis de temperatura importants i s'escalfa o es refreda. I en aquest moment estem detectant que s'està refredant.
2: Bueno, haurem d'estudiar les següents dècades,
1: sí,
2: com es comporta.
1: Pensar. Sí,
2: Què tenia delimitat el que sabíem anteriorment d'Urà? Ens deies que només havia passat una nau, la Voyager 2, al 1986. Per què sabíem tan poc? És que és molt lluny.
1: És molt lluny.
2: És que no hi havia interès.
1: No, i jo diria que no és una manca d'interès, però sí que és una manca de recursos. Quan has de pensar que una agència especial té les agències especials governamentals, que són les que ara tenim, això canviarà, o ja està canviant, però estan sotmeses a pressupost. I, per tant, hi ha un congrés o un parlament o un òrgan de govern que els assigna un pressupost i han de donar comptes d'aquest pressupost. Quan es reben aquests pressupostos, una agència especial com la NASA o l'Agència Espacial Europea han de veure en què s'ho gasten. Més que gastar, en què ho inverteix. Jo penso que la paraula aquí és invertir. No es pot fer tot. I han de seleccionar. Cada any es presenten centenars o desenes llargues de projectes per part de científics que sotmeten projectes a les agències especials. Escolta'm, hauríem de fer això i hauríem d'enviar una nau aquí, o fins i tot amb naus que ja tenim, hauríem de fer aquests experiments i aquestes altres coses. I tot això passa uns filtres d'aprovació. Primer, els filtres són de caràcter científic. A veure, quin interès té? Va amb la línia del que avui ens interessa fer? Val, vinga, primer filtre. Però després arriba un moment del filtre del pressupost.
2: Econòmic.
1: Ah, exacte. I dir, val, per això quant costa? I tenim aquests diners? I tot no tenim. I hem de prioritzar. Què hem prioritzat dins del sistema solar? Mart. Mart és el planeta més visitat, més explorat del sistema solar després de la Terra. Comencem ara a donar-li una mica d'importància a Venus, que era el gran oblidat, perquè el tenim aquí a la vora i l'havíem oblidat completament. Júpiter i Saturn hi hem anat apostant força, però que aquests Urà, Neptú, ens queden superlluny, per tant les missions són llargues, amb retorn, per tant, llarg. Clar, tu et fas una inversió avui per tenir dades d'aquí a 20 anys o 25 anys. Has de tenir molt clar, això. Igual hi ha coses més prioritàries abans, no?, els pocs diners que tens. I això és el que ha fet que Urà i Neptú siguin tan poc coneguts.
2: Aquest mapa ens aporta informació només sobre Urà o també ens pot ajudar a entendre altres planetes que s'hi assemblen?
1: Jo crec que bàsicament és Urà, perquè aquesta anàlisi en 3D ens ha mostrat coses que crec que són molt particulars d'Urà. Per exemple, el refredament de la seva capa alta de l'atmosfera. Per exemple, hem pogut veure com el perfil de temperatura que hi ha en aquestes capes de l'atmosfera tal com vas entrant. Hem pogut veure que no coincideix aquest perfil de temperatures, no coincideix amb la part on aquesta atmosfera és més densa. O sigui, hi ha una part a 1.000 quilòmetres d'altura sobre les capes altes dels núvols. Pensem que estem parlant de la capa més externa de l'atmosfera, per sobre del que serien com els núvols. A 1.000 quilòmetres hi ha màxima densitat de partícules, però en canvi les temperatures màximes només s'assoleixen entre 3 i 5.000 quilòmetres per sobre. És a dir, té una sèrie d'incògnites, de factors que jo crec que són molt particulars. Són molt particulars per la manera com gira, tombat, per la manera com és el seu camp magnètic, també tombat i que no passa pel centre, és excèntric. Que, evidentment, això ens servirà per moltes altres coses, però jo penso que el que estem veient és molt específic d'Urà.
2: Hi ha següents passos dibuixats sobre la taula per entendre millor pròximes missions que ens puguin aportar més informació d'Urà?
1: Jo desconec en aquest moment, i que jo desconegui no vol dir res, però és sospitós que jo desconegui, vol dir que com a mínim no és una cosa molt, molt, molt coneguda que hi hagi cap missió plantejada de nau, val? Que hagi d'acostar-se. Hi ha hagut projectes, i se sotmeten, com deia, cada any projectes, perquè jo sàpiga, en aquest moment no hi ha un pla definit, i continuarem apostant per mar. Continuarem apostant per Europa, recordem, Europa, un satèl·lit d'una lluna de Júpiter fascinant, estem enamorats totalment d'Europa, aquí hem d'apostar, i si hi ha més diners, que amb Trump no n'hi haurà, però espero que l'Agència Espacial Europea, la xinesa, sí, apostarem també per algunes llunes, altres llunes de Júpiter i de Saturn, sobretot, per exemple, Tità. La nostra aposta és anem a cercar vida. Avui el gran tema és anem a cercar vida. Clar que seria molt xulo entendre l'atmosfera d'Urà. Evidentíssim que sí. Però ens haurem de contentar, em temo, amb observacions des de l'espai, ja no des de la Terra, tenim el James Webb, que ens està oferint molt. És a dir, el James Webb el que ha fet ara és inèdit. Mai havíem fet aquest mapat en 3D, no?, de l'atmosfera. Què més podrem fer amb el Webb en els pròxims 5 anys? Uah, és que ni ens ho imaginem. Vull dir que tampoc no està tot perdut. El Webb encara no ha donat el màxim, ni moltíssim menys. Cada dia ens sorprèn, no només amb això d'Urà, ens sorprèn amb les galàxies que està veient de quan l'univers tenia un 2% de la seva edat, que n'hem parlat algun cop, no? Per tant, encara ens queda molt de recorregut. Però que jo sàpiga, missió, una nau, crec que no.
2: Doncs, de moment, ens quedem amb aquests nous coneixements sobre Urà, un planeta molt desconegut per la majoria, segur, dels nostres oients, i hem decidit que el pròxim capítol el dedicarem a Plutó.
1: Jo penso que paga la pena, Alba, és molt xulo.
2: I veurem qui el va descobrir, com el descobrir, i per què es diu com es diu, que crec que serà molt interessant.
1: Molt bé.
2: Joan Anton Cadra, moltes gràcies.
1: A tu, Alba.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Bretxa salarial de gènere. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.
5: Celebrem el 8M, però el que hi reivindiquem les dones serveix per a tots els dies de l'any. Per això aquest Paraules Habitables el volem dedicar a la discriminació salarial, que popularment coneixem com a bretxa salarial de gènere. En parlem amb la Sandra Cuadrado i la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Míriam, bretxa, per què?
6: La denominació bretxa prové del francès brèche, i aquest del frànsic brecam, que vol dir esboranc, fesa. És un mot propi de l'àmbit de la poliorcètica que els diccionaris defineixen com l'art, sempre qüestionable, dels setges. És a dir, el conjunt de tècniques d'enginyeria militar utilitzades per defensar o atacar una fortificació. Fa referència a l'obertura que fa l'artilleria en una muralla. En el seu diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Joan Colomines ens explica que bretxa ja es troba documentat com a mot nou en textos catalans referents a la Guerra dels Segadors i que es va divulgar molt més en la Guerra de Successió i en les següents.
5: I des de quan traiem l'artilleria per denunciar la diferència salarial entre homes i dones, Sandra?
7: Tot i que la diferència o desigualtat és un concepte present durant tota la història de la humanitat, de fet, no va ser fins l'any 1980 que Eleanor Mary Smell, líder feminista i analista política estatunidenca, va posar-hi nom per primer cop amb el terme gender gap. Aquest substantiu anglès, gap, procedent del norrè o nòrdic antic, que vol dir abisme o crit, té un paral·lelisme semàntic amb bretxa, perquè, entre altres significats, designa una ruptura en una barrera com una mena de mur. De fet, els termes que descriuen desigualtats socials per les dones tampoc són gaire antics. Els primers reconeixements de les primeres onades feministes van necessitar un nou llenguatge, perquè aquestes paraules fins aleshores no existien. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. Fer servir paraules justes i precises ens permeten identificar situacions que fins aleshores no existien i alhora poden servir per denunciar situacions injustes per les dones.
5: Amb aquell gap inicial, què va passar? Perquè és veritat que fa un temps sonava molt, però que la cosa ha anat a menys.
6: Si bé la forma anglesa gap va obrir inicialment una certa bretxa en llengües com el català, gap de gènere, el castellà, gap de género, el francès, gap de genre, o l'italià, gap di genere, a mesura que aquest concepte ha esdevingut objecte de debat social i està present en els mitjans de comunicació, les institucions o els indicadors estadístics, les llengües han anat trobant alternatives pròpies i més entenedores pels parlants que han frenat l'avenç de l'anglicisme. En el cas del català, a més de les denominacions bretxa de gènere i bretxa salarial de gènere, que són les formes actualment més esteses en l'ús, també es documenten altres denominacions que utilitzen substantius igualment vàlids: fractura, esquerda, escletxa, diferència o desigualtat, entre d'altres. Probablement, la consolidació de bretxa en aquests termes i en altres semànticament relacionats, com bretxa de pobresa o bretxa digital, es pot explicar pel veïnatge amb el castellà bretxa, i també pel significat inherent al mot de ruptura intencionada d'allò que hauria de protegir alguna cosa, siguin fortificacions o drets bàsics.
5: Entre aquests drets bàsics, el sou equivalent, que és el que denuncia el terme del Paraules Evitables d'avui, aquesta bretxa salarial de gènere.
7: Exactament. Sí, parlem de la diferència salarial entre homes i dones, sempre amb les dones a la baixa, que és un fenomen identificat i estudiat. L'any 2023, el Premi Nobel d'Economia va ser per una dona. La tercera en 45 edicions. Que ha estudiat abastament aquest greuge. És Claudia Goldin, catedràtica d'Economia de la Universitat de Harvard, que ha recopilat i analitzat les dades sobre el mercat laboral als Estats Units dels darrers 200 anys. Goldin ha estudiat les desigualtats de gènere, ha identificat i explicat les causes de la bretxa existent i ha avançat en aquesta comprensió de la situació de les dones en el mercat de treball.
6: Amb les darreres dades que tenim de l'any 2022, la bretxa salarial de gènere ha disminuït, encara que només hagi estat de 0,34 punts respecte de l'any anterior. Evidentment, volem que la tendència de disminució de la bretxa continuï, tal com passava els anys anteriors. Encara queda molt per fer per assolir la igualtat salarial de gènere.
7: Voldríem destacar quatre dades que ens semblen molt rellevants i que il·lustren abastament aquesta desigualtat i aquesta discriminació cap a les dones. Per exemple, del nombre total de famílies monoparentals a Catalunya, el 82% són dones. Més de la meitat de les noies de 17 i 18 anys han patit algun cas d'assetjament sexual. El 26% de les dones treballa a temps parcials i només ho fan un 12,9 homes. El 59% de les dones dediquen més de 2 hores al dia a les feines de casa, respecte a un 35% dels homes.
5: I això quan s'ha acabat la jornada laboral, on, atenció, també hi trobem el sostre de vidre.
7: El sostre de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Sostre de vidre, com bretxa de gènere o bretxa salarial, són termes tots ells sintagmàtics que segueixen una mateixa pauta estructural. Un substantiu que fa de nucli, sostre o bretxa, i un complement que l'acompanya, de vidre, de gènere, Fixem-nos, però, que es tracta de substantius amb una càrrega semàntica que podem associar fàcilment a les diverses situacions desfavorables que massa sovint afecten les dones en l'àmbit del treball.
5: Però no només el sostre. També existeix el concepte de porta de vidre.
6: Sí, la porta de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. Lingüísticament, tot és molt visual i un recurs metafòric. Jo m'ho imagino com una gàbia transparent, a dreta i a esquerra i al sostre, com quan no veus que la vidriera està tancada i et vas fotent hòsties. Doncs això.
5: Tenim el sostre de vidre, la porta de vidre i el terra apagalós o enganxós.
7: Doncs sí, el terra apagalós o terra enganxós és la barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.
5: D'aquí que l'àmbit laboral necessiti urgentment una regulació en perspectiva de gènere, que és un altre terme important, oi, Sandra?
7: Els termes són un mirall de la societat i els que recull la terminologia de les dones en el món laboral del Termcat reflecteixen efectivament una realitat laboral de desigualtat entre dones i homes encara ben present avui arreu del món. Una realitat laboral i social que voldríem diferent, que voldríem basada en l'equitat de gènere. De moment calen encara moltes dosis d'aquesta perspectiva de gènere.
5: I cal treballar també per equilibrar una altra balança, que és la del treball domèstic o reproductiu. Potser que el nom ja ho diu tot, no?
6: Sí, parlem d'una feina que no comporta remuneració directa ni cap altra forma de pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preveuen. Aquí s'inclou tant el treball domèstic com el voluntariat. Històricament, el que és el treball de més pes que ha fet la dona ha estat considerat no treball i, per tant, és treball no remunerat. En són exemples el treball domèstic i de cura, també anomenat treball reproductiu, que inclou les activitats de manteniment de la llar, netejar, cuinar, etc. Les activitats que es desenvolupen fora de l'espai físic de la llar, compres, gestions, etc., i les activitats de cura. Malgrat que és un treball no remunerat, el treball domèstic i de cura té un valor econòmic que s'inclou en el compte satèl·lit del treball no remunerat.
5: I abans d'acabar, la part més fosca. L'abús de poder o l'assetjament.
6: L'abús de poder o abús d'autoritat és l'ús indegut d'un càrrec que sobrepassa les consideracions jurídiques o socials que té assignades. Sovint es materialitza en una forma d'assetjament laboral escomesa pels alts càrrecs o treballadors amb un rang superior a les víctimes, situades en una posició inferior a l'organigrama de l'organització on es relacionen.
7: Pel que fa a l'assetjament, és una conducta persistent contra la llibertat d'una persona que comet el qui li sol·licita favors de naturalesa sexual per a ell o per a un tercer, d'una manera que resulta humiliant i intimidatòria per la dona, que li pot provocar problemes psicològics, morals i professionals. De fet, el terme assetjament sexual es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i es va fer servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un context similar, aquest cop a la Universitat de Cornell, l'any 1975. Com bé ens recorda Rebecca Solnit, per les dones tenir veu és crucial, perquè tot allò que no es diu no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci.
6: Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l'àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i mua, mua, petonet que t'engalto. Montserrat Roig, som una ganga.
7: La lluita de la dona no pot destriar-se de la millora global de la societat. Maria Aurèlia Campmany, Quim Quima.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: La ràdio amb samarreta.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
10: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
11: Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
12: Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. Lola Sánchez Gachi. El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats, sota l'olla que besava. No gaire lluny veia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla, vull que vull.
11: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
12: Adeu, Embadalits.
13: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
14: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes, a claveguera, perdó, trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir ballar. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà el llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, i és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
3: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
6: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot, que la gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere aquí la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut barrava el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de

0: Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salarich, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
1: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà el llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrem a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. I és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment. Però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que

0: passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote, a Mirasol. El veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
1: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs. Un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
0: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Lloy.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot, que la gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es va fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut barrava el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la Festa Major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrem a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa i és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: És un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gerles tenien pitjor.
10: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
11: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
12: Españoles. Franco.
13: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes... a claveguera, perdó. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur, amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa i és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
2: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
3: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor a cloaca, trobes a claveguera, perdó. Trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para, por lo menos, desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà el llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa i és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes... a claveguera, perdó. Trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot, que la gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es va fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere aquí la riera, que l'aigua gira així, i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però, clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para, por lo menos, desatascar esa parte, hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de

amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa i és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es

podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot, que la gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà, tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es va fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut barrava el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la Festa Major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrem a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa i és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
9: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor a cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. Clar, la gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondre el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà el llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. I és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un...
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes... a claveguera, perdó. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però, clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut barrava el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para, por lo menos, desatascar esa parte, hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la Festa Major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrem a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Us parla Sergio Morales. Veïns de Mirasol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa i és que de lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirasol, el veïnat assegura que la situació s'ha degradat progressivament i denuncia anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
3: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons explica la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació ja sabeu que la trobeu actualitzada constantment a www.cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: L'enjoc és...
7: Futbol.
6: Bàsquet.
7: Hoquei.
6: Handbol.
7: Waterpolo.
6: Tenis, taula.
7: Rugby.
6: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
8: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es va fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina.
5: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
1: Infomatí, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui, amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre, coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa, i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad.

0: esportista molt vinculat a Sant Cugat. Parlem de Joel Merkler, un jove jugador de rugbi que va iniciar-se en aquest esport, el rugbi Sant Cugat, i aquest curs s'ha consolidat a l'Estet Tolosen, el tricampió de la Lliga Top 14 francesa, una de les més potents d'Europa. Nascut a Gelida el 2001, ja porta 8 anys a França, on hi va anar directament des de Sant Cugat als 15 anys. Va arribar a la ciutat als 13 a l'equip sub-14, amb John Reca com a entrenador, conegut tècnic de la base del club santcugatenc.
1: Vaig començar amb 13 anys a Sant Cugat, el sub-14 de segon any, amb l'entrenador, el John Reca, que tothom de Sant Cugat l'ha tingut. I llavors aquest home em va marcar molt i em va fer agradar molt el rugby. Vaig ser amics que encara duren i vaig disfrutar molt. Bueno, ja et dic, si feia 2 hores i mitja de tren per anar i tornar a l'entreno, que durava 1 hora i mitja. Per tant, m'encantava i tinc records molt bons i encara tinc amics que del rugby a Sant Cugat.
0: I amb 15 anys va fer les maletes i cap a Toulouse.
1: Per molt que sigui a prop, culturalment és diferent. Òbviament jo no parlava francès, jo era bastant exigent amb el tema dels estudis i era una mica més difícil al principi. I a més, no jugava, perquè jo no estava a nivell. Per tant, quan canvies de país, deixes de fer la teva família, els teus amics, per anar a un lloc on no jugues i no et consideren perquè no estàs a nivell, doncs era una mica difícil. I després va haver-hi èpoques on això, durant 6 mesos no jugava, perquè no estava a nivell. Bueno, és el que té, no? Estar un club tan bo i tan exigent, que has de ser exigent amb tu mateix. Vaig trigar a tenir les recompenses d'aquest risc o d'aquesta decisió.
0: Trobareu el reportatge sobre aquest jugador a 3vdobles.cugat.cat. Més temes. L'Ajuntament inicia aquesta setmana les obres de reparació i millora de l'asfalt de 36 carrers del municipi. S'hi destinaran fins a 1,5 milió d'euros i està previst que els treballs s'allarguin 3 mesos. L'objectiu d'aquestes actuacions és reparar el paviment en aquells punts que estan més deteriorats. Alguns carrers destacats on es faran obres són, per exemple, el carrer de Bilbao, l'avinguda de Can Volpelleres, la Rambla de Ribera i el carrer del Bisbe Morgades. Consulteu tots els detalls a cugat.cat. I aquest dilluns toca ple municipal, l'últim del curs, amb temes destacats com l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana que permetrà incorporar 27 nous busos al servei urbà. També es donarà llum verda al pla de prevenció d'incendis forestals i, com sempre, hi haurà molts debats amb les mocions dels grups municipals. A partir de les 3 de la tarda es pot seguir en directe a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Bon dia, és dimarts 14 d'octubre de 2025. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
2: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Comencem un dia més parlant de salut mental amb motiu de la Setmana de la Salut Mental que es viu a Sant Cugat aquests dies. I avui amb una entrevista que us apropem a un expert en drogoaddiccions. El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mútua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, que no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus.
1: Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sinó que està yendo a peor, i sobretot el tema de los jóvenes també, pues también es complicado.
0: Molt bé.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: A tots els ciutadans i ciutadanes d'aquí de Sant Cugat perquè prenguin aquesta mesura per evitar-lo entre tots.
2: Fem una mica d'altaveu. Parlem del tema de les alarmes. Es posa alarma qui pot, no qui vol, sinó qui pot, perquè tot això també requereix d'un manteniment. Com es coordinen els Mossos i la policia?
1: La policia municipal? No, estem, a la policia municipal estem coordinats totalment, eh? Inclús abans parlava dels controls que fem, ho fem entre tots dos cossos. Cada setmana hi ha una coordinació dels caps de la policia local a Mossos d'Esquadra i se disposen els efectius on s'ha de treballar, on s'ha de fer el control, on s'ha de fer patrullatge, tant els d'uniformats com els que no van uniformats, que van camuflats, que també tenen policia local, també tenen un cotxe així per la nit, per nosaltres també, i fent, bueno, seguiment de control d'on ha hagut incidència, on creiem que pot haver-hi més incidència, on estan. Anem, bueno, molt de la mà.
2: Però quan hi ha hagut una alarma...
1: Quan passa alguna cosa, es truca al 112 del veí o l'alarma...
2: estan salta, connectades, no?
1: L'empresa que ho porta, que hi ha moltes empreses que porten aquest tipus d'alarma, truca al 112 i ens avisen de que hi ha una alarma i llavors s'activa l'uniformat que està més a prop. Perquè quan és una alarma, els dos cossos, tant un com l'altre, tenint el portàtil de l'altre, es comuniquen i s'adrecen tots dos a la casa on s'ha produït l'incident, sinó hi ha un cotxe que va a parlar amb els ciutadans o comprovar si són dins, n'hi ha altres cotxes que van al voltant dels carrers per evitar la fugida de la persona que ha entrat i ha fet saltar l'alarma.
2: Uh-huh. Hem parlat d'alguns errors mentre fèiem la descripció, no, d'aquestes situacions, però quins són els errors més comuns que cometem? Allò de surt un moment,
1: sí,
2: ens ho has comentat abans.
1: És el més habitual, eh? El, sí? Sortir i tancar la porta sense clau, sense posar la clau. És el més habitual que fa. A partir d'aquí, no són situacions. Jo, parlar d'errors, són situacions que es fa, ja, perquè al final a vegades tendim a culpabilitzar el ciutadà, dir que la culpa és teva, des de la finestra oberta. Bueno, al final el culpable és el que fa la malifeta, no? El ciutadà s'ha equivocat.
2: Com és, no? Li hem donat facilitats.
1: Han donat facilitats i hem d'intentar evitar-ho, no? De no deixar les finestres obertes. Hi han hagut ciutadans que han deixat la finestra més petita del bany oberta perquè hi hagi ventilació i se n'han anat i han deixat aquesta finestra oberta, que llavors la trenquen i passen per aquesta finestra, encara que sembla que no passa una persona per aquí, doncs a millor sí que passa, que s'han trobat això. O sigui, hem d'entendre molta cura, pensar sempre que és com si s'anessin de vacances, tancar-lo tot com si anessin de vacances.
2: Anna, sí, volies afegir,
3: sí,
2: alguna cosa?
3: Que a vegades és això, ens trobem que anem a víctimes, no, que han patit un robatori en força, i una mica en aquesta línia, que pequen per confiança. Hi ha un moment que baixes la guàrdia, bé, perquè estàs a casa, fins i tot ens hem trobat gent que està a casa, estan a casa, doncs no poso l'alarma, no, si estic a casa. I també poden saltar dintre del jardí, encara que estiguis a casa. Doncs hi ha el mode nit, mode nocturn, que si tenim l'alarma l'hem de fer servir. Si estem a dins de casa, la podem activar igualment i estem més segurs també, ja que paguem una alarma i un servei, doncs no baixar la guàrdia i posar doncs de tot el que està dintre del nostre abast, doncs per protegir-nos, sigui tancant la porta en clau, tancant bé les finestres, si tenim alarma fent-la servir sempre, tancant la porta, encara que vaig a buscar el nen a l'escola i no poso l'alarma perquè vaig amb pressa, posem l'alarma. Mm-hmm. Fem servir tots els recursos que tenim. No són errors, però sí que són... Baixem la guàrdia, un mínim descuit, i arran d'aquest mínim descuit, aquesta baixada de guàrdia, doncs els lladres doncs aprofiten a aquest punt dèbil, no? Doncs...
2: Mm. I a Sant Cugat hi ha barris o zones on hi ha més perill de robatoris? Perquè aquí es barregen zones del centre amb edificis, amb comunitats, i zones de Sant Cugat que són cases, amb jardí...
1: Bueno, va per moments. A vegades hi ha hagut un lloc, una altra zona, va canviant. O sigui, no, fins i tot podem dir aquest barri és el que sempre estan robant sempre. No, va a moments que hi ha hagut una onada de robatoris en un lloc concret i en un altre. Sí que hem de dir, perquè clar, com ara parlem de robatoris i estem parlant d'això, sembla que això està passant molt, no? I la veritat és que fa uns anys, per el 2017, que crec que va ser, va haver-hi una onada de robatoris molt gran. A Sant Cugat es produïen molts robatoris en força. Ja soc any rere any s'està reduint, cada any se redueixen els robatoris en força. Crec que és una mica per tots, per la feina que fem Mossos i policia local, però també per la feina dels ciutadans, que prenen més precaucions, que s'avisen més, i això és d'agrair. Aquesta situació ha comportat que les dades que tenim és que cada any rere any estan baixant el robatori, i s'han baixat unes dades bastant baixes. Que si em pregunta, bueno, aquest any baixaran les dades aquesta? Bueno, és difícil. Però quan ja porten anys anar baixant i cada vegada es produeixen menys robatoris, doncs és difícil baixar-les. De moment sembla que sí, que la baixarem encara més. Però no vol dir que en aquests mesos últims hi ha un repunt de robatoris i puja. Jo crec que tot plegats estem fent un esforç, vostès, al mitjà de comunicació, també hem fet, com deia abans, no?, d'altaveus, d'arribar a tothom, i jo crec que anem pel bon camí. Anar al que no es produeixi cap robatori, això és impossible. Jo crec que qualsevol ciutadà ho entén, que això és impossible. Però reduir-se bastant, sí. Que allò d'anar visquent, com hem viscut aquí a la nostra ciutat, a Sant Cugat, carrers, que inclús a través de mitjans de comunicació es deia el carrer de la por, allà al carrer Pollancres, que deien, això ja va passar a la història, no? Tant robatoris que robaven una casa a la del costat, a la de l'altra. Això va haver un incident perquè havia la via del tren i saltaven pel darrere i es va arreglar. Els ferrocarrils catalans van posar la tanca nova, i van posar mesures per evitar-ho, i ara ja això ja no es produeix. Mm. Però és veritat que a la història sí que hi ha hagut onades de robatoris en punts concrets, però ara no. Ara, aquest cap de setmana pot haver-hi un robatori i dos robatoris a Sant Cugat Centre, la setmana que ve a millor és a Mirasol, a millor l'altra és a Maldoreig.
2: No hi ha zona.
1: No hi ha zones.
3: Afecta tothom per igual. Tothom pot ser víctima i tothom ha d'estar sempre a la guàrdia. No podem baixar la guàrdia, com hem comentat.
2: Una qüestió molt ràpida. Què hem de fer si sospitem o si sabem que ens han entrat a casa?
1: Trucar al 112. A més, si arriben a casa hem d'anar a sopar o el que sigui, arriben i, ui, aquí sembla que ha entrat algú, no entri. Truca al 112, tothom tenim mòbil ja, no sabem que, com truco, no? Truca al 112, aniran els companys nostres allà i entrarem davant d'ells per donar seguretat, perquè si hi ha algú dintre no li faran res, sortirà corrent, però s'espantaran bastant els ciutadans i és un moment que millor evitar-ho i anar nosaltres primer, fer la comprovació, i a partir d'aquí ja informarem al ciutadà el que ha de fer. Si han entrat dintre ja els ciutadans i ja veuen que no hi ha ningú, però han entrat per la finestra i està tot remogut, el que no han de fer és tocar res. És trucar-se en dotze i no tocar res, perquè nosaltres hem de fer la comprovació d'empremtes i tot això, i millor que no es toqui res per no fer malbé totes les proves que puguin trobar.
2: Bé, doncs recordem, canvi d'horari de dissabte a diumenge, just aquest cap de setmana, màxima alerta, és a dir, situació d'estar molt pendents, no? I sobretot de prendre les mesures que dificultin o compliquin una mica la vida aquests possibles lladres. Paco Bustos, Anna Massa, moltíssimes gràcies i que tingueu bon servei.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Continguts en xarxa.

0: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la Vida. Què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Avui de ruta.
1: Avui de ruta. Sí, sí, estic aquí esperant per entrar a la fira alimentària.
0: Ja has anat altres vegades o és la primera vegada que hi vas?
1: No, ja fa que hi vaig des del 2016, cada dos anys, i hi vinc sempre que puc.
0: Bueno,
1: he vingut tots els anys, vaja. La fan cada dos anys.
0: Per què? Per què és important anar a la fira alimentària per tu, Naila?
1: Doncs per a mi és per veure noves tendències. Al final és com anar a una fira de moda, no? Veure quines són les tendències amb alimentació, veure què és el que trobarem als supermercats, veure també com es treballa a les cuines de restauració col·lectiva. És una mica estar al dia, no?, de com està funcionant la indústria i veure quines, doncs això, seran les tendències en alimentació.
0: Per tant, encara estàs amatent, no? Encara no hi has anat.
1: Vaig estar ahir a la tarda.
0: Ah, ja vas anar-hi. Perfecte.
1: Sí, sí. Però vaig anar a la conferència del Col·legi de Nutricionistes, que parlàvem d'un nou reglament, que ja en parlarem en una altra secció, dins de la restauració col·lectiva. Vam fer un tomet ràpid, perquè aquí hi has d'estar hores per realment veure-ho tot. I avui ja estem esperant per entrar i, doncs això, tot el dia estarem aquí veient, doncs això, les tendències tant d'Espanya, de Catalunya, a nivell internacional també, o sigui que bé, és estar al dia dels productes que, doncs això, que ens trobarem als supermercats, que ens trobarem als restaurants, que ens trobarem a les cuines de col·lectivitat, i és estar al dia.
0: Alguna cosa que
1: com la moda, Pili.
0: Con la moda.
1: Com la moda.
0: Alguna sí. Cosa que t'hagi cridat l'atenció per bé o per malament?
1: De moment no. De moment, no. Vam estar visitant un parell d'estants amb productes que havíem vist d'altres anys i també productes, doncs, cremes de fruits secs, per exemple, noves que s'estan venent, no? I també que es venen en format online, perquè al final ja saps, Pili, doncs, que també tant pacients com les persones que tenim a l'entorn, les dietistes nutricionistes, ens pregunten, escolta, quina marca, no? Què podem comprar? I és una forma també de, doncs, això, de conèixer diferents marques que també venen en format online i que la població pot comprar-los sense potser anar al supermercat, no?
0: Uh-huh. Això, per exemple, de les cremes que ens deies, no?, de fruits secs, és una novetat de no fa massa temps, però que s'està posant de moda els fruits secs, és una sensació que jo tinc, no?, que fins ara estaven com una mica demonitzats, no, els fruits secs no mengis, que són molt calòrics, i ara és sí, sí, que són boníssims. Com sempre, ens anem als extrems.
1: Exacte, sí. Però sí que és cert que amb la nova moda, perquè això sí que és una moda de consumir aquestes cremes de fruits secs, no? La crema de cacauet, i ara hi ha la crema de festucs, perquè doncs, amb la xocolata de Dubai, no?, s'ha posat de moda el festuc i ara hi ha festuc a tot arreu. També vaig veure ahir, mira, ara m'ha vingut una beguda vegetal de festuc, que fins ara no l'havíem vist.
0: Ah, sí?
1: Havíem vist begudes vegetals de diferents... vegetals, no?, de cibada, d'ametlla, d'arròs, doncs ahir vam veure de festuc. No l'he tastat encara, però la tastarem.
0: D'acord. I també feu, com es diu això, networking, sí. Feu xarxa.
1: Sí.
0: Sí? Has anat amb altres nutricionistes o t'hi has trobat amb altres persones nutricionistes?
1: Sí, vaig amb dues persones, una persona del sector de gastronòmic i una altra dietista nutricionista, i és una forma també, doncs, això, de fer networking amb entitats, treballant també amb menjadors escolars, doncs també és una forma, jo treballo amb menjadors escolars amb cuina pròpia, també és una forma de trobar nous productes que funcionin bé, que tinguin un perfil nutricional doncs més interessant que el que estem utilitzant en alguns menjadors. Per tant, doncs sí, al final també vens a treballar, no només a veure tendències.
0: Clar, no? La finalitat és aquesta.
1: Exacte. No? I menjar, que també se menja molt.
0: Sí?
1: No, tastes moltes coses i doncs és interessant també, no? Productes nous que potser no són interessants nutricionalment, però vaja, doncs a qui ja ens agrada menjar, no?, i tastar coses noves, doncs també és una forma de fer-ho.
0: Clar, i després també després ja criticarem, no?, si convé.
1: Sí, sí, sí. No és objectiu, No és objectiu principal de venir a la fira, però, òbviament, doncs, pots tastar coses, sí.
0: Va, i quines expectatives hi ha per als propers dies? Què és el que segur voldries fer durant aquests dies a alimentària?
1: Doncs això, a conèixer sobretot productes que siguin interessants nutricionalment parlant per poder doncs, assessorar les persones no, que tenim a l'entorn, tant doncs, les famílies que venen a consulta com en els menjadors escolars, no, del poder doncs, informar de nous productes, noves tendències no, i millorar al final l'alimentació de la població. Una altra cosa també que m'agrada molt quan vinc aquí, Pili, és que moltes vegades fem formació. O sigui, quan arribes a un stand amb un nou producte, doncs a vegades la pròpia empresa, que està molt més posada en la producció d'aquest producte, doncs ens fa una petita formació, no? De com s'està fent, de què és el que porta, perquè doncs, és una forma també d'actualitzar-se.
0: O sigui, hi ha formació, hi ha stands de tot tipus i de tot arreu del món. És que jo no he estat mai alimentària. Explica'ns sí, què hi ha per als que no hem estat mai.
1: Sí, hi ha, si no m'equivoco, 7 pavellons aquí a la Fira de Gran Via de Barcelona i doncs, hi ha el pavelló diguéssim, del producte espanyol, no? Que és on hi ha doncs, de diferents llocs d'Espanya, després hi ha el producte de productes de Catalunya, després tenim la part de bakery, que és on hi ha tota la part de, doncs, més de dolços, no? Després hi ha la part dels càrnics, que hi ha totes les empreses càrniques, després hi ha la part internacional, la part d'innovació, que és on presenten productes totalment nous, innovadors, bé, o sigui que és molt completa i després hi ha conferències, hi ha show cookings també de diferents chefs, vull dir que és completa la fira.
0: Farina d'insectes, què?
1: No n'he trobat, però espero trobar alguna cosa semblant. Sí, espero trobar-ho.
0: Sí?
1: sí, espero trobar-ho i poder-ho provar, sí.
0: Clar, a veure, els lleidatans no ens impressiona tant perquè ja som fans dels caragols, diguéssim, no?
1: Sí.
0: A veure, deu ser bona farina, perquè els caragols estan bons. Farina d'altres insectes segurament també. Molt bé. Doncs, escolta, Naila, moltes gràcies per ser-hi, no volem molestar més, disfruta d'aquesta jornada.
1: Gràcies,
0: Pili. Vine amb molts coneixements que després ens puguis aportar, d'acord?
1: Us els comunicaré.
0: I vas parlant del repte del programa menjar lliure?
1: Vaig parlant, he fet una proposta ja a algunes escoles del Segrià per poder començar a treballar-ho i jo crec que podem parlar-ho en una altra secció i explicar-te una miqueta més de com va avançant el projecte.
0: I amb els companys d'alimentària també?
1: No, aquí no he començat a parlar... No, aquí no. La veritat és que no.
0: No. Doncs, Naila, una abraçada molt gran i fins la setmana vinent.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, per la Pili García. Tallades diverses línies de Rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat.

0: De juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic-pam. He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort.
1: Content de quina començar sort. Aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Està ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No ho sé, en tenim molts... Digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat? De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients, i és que parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que ens refreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Haviland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir... Per un costat surt fred, a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa
0: ja,
1: o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
0: Però això, com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels. El tema del dia també podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges, veureu que no us perdreu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes, si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar,
1: a vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui en seta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera de programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, això que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts, ara sí, a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres.

0: De 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances, que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. L'escoltem.
3: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. És per això deia que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
2: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
1: Més enllà d'això, alguna
2: altra... I també hem de parlar d'una...
1: Rodalia, és veritat?
2: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema, que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i RT1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
1: Gràcies, Marina Pérez Got, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
2: Una abraçada, Núria.
1: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
4: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur assegura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salelles governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
1: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
4: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
5: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents i venen cors de tota Europa que a part de participar en aquests tallers volen oferir a la ciutat un concert. Llavors això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
4: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
1: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
4: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital alempordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas, es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Bauma, que en aquest cas se construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
1: Gràcies, Said Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta baix a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
6: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Barnabasi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que crèdit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
1: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
6: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuler d'ascens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Herreuel, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
7: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari. Tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic.

0: segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Parlem d'incendis també, no?
2: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al CAP de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
3: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acabarà arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apte per una categoria de primera.
2: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara, des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura, perquè el nou festival Envolta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
1: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
2: Bon dia.
1: I tanquem encara la ronda de connexions informatives, marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giner, La Plana Ràdio, bon dia.
4: Molta sort amb aquest nou magazín.
1: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
4: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles, Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
1: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, La Plana Ràdio. Tere Giner, una abraçada.
4: Una abraçada, Núria.
1: tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia. Obert per

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu, que s'està mostrant molt intens pel que fa a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Saïd Esbai. Saïd, tornem a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si ens presentes el convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és aquesta afectació de persones és el que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portàvem uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluges de l'any, per tant aquest any i l'any passat doncs estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació suficient per poder desenvolupar la seva tasca, tenim aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i, per tant, també ens emplacem en unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, bombers vam passar un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser que havíem d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim, doncs el treballem amb contundència per intentar fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant, aquí anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis. I, per tant, aquí sí que és important potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
2: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, no som capaços de tenir, o com, per exemple, puguin tenir una avaria al cotxe que pugui encendre's i, per tant, aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involuquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de persones. I per tant, aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, d'evitar fer cas, sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc alt d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
2: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
2: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant, aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat, sobretot, és de la propietat perquè aquests entorns doncs, siguin segurs. No? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres, com a bombers, els puguem afrontar i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
0: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a Tom parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
2: Sí, bé, de fet, ens podem ja anar al any 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb l'afectació molt important que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i ja sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa ni un bomber per cada persona. I, per tant, aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores. I, per tant, aquí sí que vam posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica, doncs, la normativa existeix. Sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està, doncs, l'incendi, doncs, en capacitat per poder, doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica, doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones, doncs, propietaris, doncs, ha de florir per poder, doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
2: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important, doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? Aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que haurien de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucar al 112, i l'altre seria, doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin, doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
2: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències, doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar, doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin, doncs, per totes, doncs, minimitzar, doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
2: Molt bé, gràcies, i també un plaer estar amb vosaltres.
0: Saïd Esbà, Girona FM, moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
0: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder, doncs, atendre a nivell ciutadà una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant, i el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites, com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la diada del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gaià, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. A l'Isien Clar, veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gaià i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després de descarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez a Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i, posteriorment, les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: Gràcies, Eric Rossi, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments.

0: Mireu, són les 3 quarts de 10. Sí, sí, falta un quart només per les 10. I aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està? Raquel, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consells de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
2: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
1: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
2: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
1: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos i mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
2: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
1: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
2: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors s'activen tots els serveis que facin falta.
1: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
2: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans, Tagutca, que és... té molta distància de platja.
1: Molt bé, doncs uns polsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
2: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers en arribar en una emergència en un poble de costa, no? A l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua, doncs, s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota, doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
1: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
2: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
1: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
2: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi, que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
1: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
2: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, si us plau, no salteu, pel tema simplement no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
1: Mm-hmm. Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
0: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, companys.
0: 3 minuts i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a... Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques, llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
2: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
3: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
2: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
1: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació. La consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: pot ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de marxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar.
1: De tot, de qualitat normaleta. Li poso...
0: Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans a la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen?
2: Com em poses aquesta cançó? És millor que un cafè, això.
0: És molt xula.
2: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
0: Sí, toca.
2: Sí, d'alguna manera, abans ho fem passar així.
0: Què?
2: Doncs mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, ja directament...
0: Directe. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allà amb un pot.
2: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja...
2: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador, però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
2: El que vulguis, una festa absoluta pots tenir amb els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància.
0: Que ben pensat.
2: Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
0: Sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret, en ple estiu.
2: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no me'n constipo. Mira tu,
0: i t'asseguro...
2: Sí, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
2: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, però sí. Bé,
0: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home,
2: igual sí
0: que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada...
2: Mira,
0: i que es canvi.
2: Fantàstic.
0: I que es canvi.
2: Goita, fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum,
0: Que sí?
2: Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després, al final del programa, tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però, si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
2: Fantàstic,
0: sí?
2: Escolta'm, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
3: Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han pulveritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
4: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
5: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura... que prefereixis, i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
6: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
7: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
3: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell.
8: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concert.

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

Doncs ara vos acostumem perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu.

0: Com deia, moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia!
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni a esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom m'indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i, sobretot, de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol lloc, qualsevol lloc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un lloc com el Terra és Lava, que ens
1: sí,
2: permet
1: treballar... del Terra és Lava, i no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
2: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants, que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Biolleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia. Bé.
1: Escolteu, expliqueu-nos a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més...

0: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar-nos entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins que arribes a president, no? Presi,
1: vice. Secret.
0: Molt bé, Roi.
2: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
0: Molt bé, sí, tal qual.
2: Aisea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al Casal d'Estiu de Viu-Lleure?
1: A vegades fem jocs d'aigua i, doncs, això agrada.
2: Els jocs d'aigua, que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu, segur que també heu hagut de reinventar, no?, les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
0: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no?, de que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota del sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no?, trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
2: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara sí està prou bé.
0: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
2: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roi, Aisea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
1: Els dimarts i els dijous.
2: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Aisea?
1: Temps lliure a la piscina i això.
2: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
1: El psicòleg.
2: En què consisteix joc del psicòleg?
1: Dos voluntaris es van al gimnàs i els altres... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
2: Molt bé. I a tu t'ha tocat ser psicòleg, Roi?
1: No, m'ha tocat fer de malalt.
2: Fer de malalt, molt bé. Aisea, i a tu què t'ha tocat?
1: Fer de malalt.
2: Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
0: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé l'estiu aquí al Casal de Viu-Lleure. Jesús, estan contents.
0: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
2: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
0: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
3: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina, doncs, bastant bàsica.
0: Sí, això és una voluntat política, eh? De tots aquells ajuntaments que ho poden fer,

0: ho intenten, eh? De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
1: Com ho tenim?
2: Digues, Núria,
1: no,
2: perdona.
1: Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
0: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
1: I ja l'última, Eduard, ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
0: Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventut canvien. Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
2: Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta, en una societat que cada vegada és més digital... Això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-lo d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, no? És Sony, és PlayStation, és Samsung, és Android, és Apple, és... Bueno, todo esto no haciendo un poco de publicidad, que no pagaran res, però bueno.
2: Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
2: Jesús Cayuela, director de Bibliera, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Sí. Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
1: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
2: Una abraçada.
1: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a 11:15 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
1: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
5: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar... I bé, això és el que jo veig i, de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
4: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
5: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit un altre, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, a 90 metres de fondària.
4: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
5: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle ens ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això, i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini, hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a la Sardí tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant, doncs, una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges, doncs, tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
4: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
5: Bé, els anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
4: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
5: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que serà que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys, doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
4: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
1: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, fer una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un Freaky Time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Freaky Time, ens remet cap al gat còsmic.
6: Freaky Time d'estiu.

0: recorda aquesta melodia. Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar a aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slum. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent, no? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime. Com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies al SX3. Aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com, per exemple, Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau Doraemon en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no a menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets i si us aneu fixant en tots els animes doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorrocóptero o el Casquet Volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, Casquet Volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el Casquet Volador, tot i que el Gorrocóptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainer i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescar-nos amb més manga i anime. Fins la propera!
1: Adeu!
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una fanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa vàries temporades que tens l'obert. A Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i si, en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina, a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i record de tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre de l'escenari, doncs, actuaran artistes com Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartar Helena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, especialment publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder, doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre, i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està, doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó, i que és una delícia, la lletra, la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant, perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
3: que xulo.
0: Sí, sí. Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super, super... Sí, sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa més, Lídia.
0: Sí, sí.
1: Que sí?
0: Sí, sí, en plan... Mira...
1: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany. Dic, a veure, la xarxa més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa més en directe veiem les flors prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va? Algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. Uh-huh. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que... La seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Ah,
0: sí,
1: interessant.
0: Sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja, una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% toma contra ja, un 37%, oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí, això ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones, i mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu, jo voldria ser aire equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit, i això també és la realitat de molts catalans i catalanes que sí, voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé, molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu, el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, l'Adalbert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la Biblioteca d'Altafulla, cap a la Biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. I a vegades...

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Segur que tots hem sentit allò de menja més fibra, que va bé, però avui anirem un pas més enllà, perquè no tota la fibra és igual. Hi ha una fibra que no es veu gaire, que no hi comptem, però que pot canviar com funciona el nostre cos. I alerta, perquè també parlarem de coses tan quotidianes com una patata del dia abans, que sembla molt antic, però ja veureu que és molt beneficiós. Saludem a la Berta Martínez, nutricionista, col·legiada i PNI de Berta Nutrició. Què tal, Berta, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies, Carme.
0: Per on comencem amb això de la fibra?
1: Doncs mira, podem començar explicant que no tot el que mengem és per alimentar-nos a nosaltres. Hi ha aliments que no es poden digerir, però que són molt importants per la nostra salut i sobretot per la nostra microbiota intestinal, que sempre en parlem, que és tan important tenir sana per poder tenir salut. I aquesta microbiota, per més o menys coses generals, què és el que ens evita? Doncs evita a tenir inflamació, ens evita a que tinguem un sistema immunitari dèbil, per tant ens enforteix, el tenim sa, i ens dona energia i fins i tot ens produeix que puguem tenir un sistema immunitari molt més actiu perquè no reaccionem tant en el pol·len, en la primavera.
0: I això, a veure... potser que el problema no sigui només el pol·len, pel que dius, sinó per la nostra alimentació, no?
1: Exacte. Si nosaltres ens mantenim sants, si nosaltres cuidem la nostra microbiota intestinal, totes aquestes reaccions que ara tenim per aquesta primavera, perquè aquest any ha plogut moltíssim, i ara hi ha més vegetació, hi ha més pol·len, i ara estem tenint unes grans reaccions al·lèrgiques. Si nosaltres cuidem aquesta microbiota intestinal, aquestes reaccions al·lèrgiques no són tan actives, no són tan elevades.
0: Doncs ho provarem,
1: Ens hem de cuidar, sí.
0: Ens hem de cuidar. Parlem, si et sembla, de la fibra, perquè dèiem al principi, no tota és igual.
1: No tota és igual. Podem parlar de diferents tipus de fibra i, com per fer-ho una mica fàcil, podem parlar de la fibra soluble. La fibra soluble és la que es dissola en aigua i la que forma com un tipus de gel i ens dona, ens ajuda a regular la glucosa, ens dona sacietat i ens cuida també la digestió. La podem trobar amb la civada, les pomes, les peres, la pastanaga, les llegums i també les llavors de chia, aquests pudings de chia que ens preparem, és aquest tipus de fibra, que també ens ajuda en el bany, però sobretot el que ens ajuda és a donar-nos ansietat i forma aquest tipus de gel que ens produeix també que ens ajudi en aquesta microbiota intestinal que abans estàvem parlant. Després tenim la fibra insoluble, que no es dissol, sinó que ens dona volum i ens ajuda a mobilitzar l'intestí. Ens diu que és la que més ens ajuda a prevenir el restrenyiment, però de fet serien la combinació de les dues. Aquesta fibra insoluble la trobem en fulles, en tot el que és verdura verda, fulles verdes, rúcula, canonges, escarola, el bròcoli, la coliflor, la pell de les fruites també, la pell de la poma, de la pera, els fruits secs i els cereals integrals. I després tenim la fibra prebiòtica, que és la que en parlarem avui, que és la que alimenta la nostra microbiota. Aquesta fibra no es digereix, nosaltres no la digerim, es queda allà indigerible, o sigui, no, es queda ja en la nostra microbiota intestinal i el que fa és alimenta aquestes bactèries beneficioses que fa que puguem tenir aquests microorganismes sans per tenir una microbiota intestinal.
0: O sigui, que va molt bé tenir aquesta fibra perquè vagi treballant.
1: Sí, necessitem aquesta fibra per tenir aquesta microbiota sana. I on la trobem, aquesta fibra? La trobem a l'all, a la ceba, al porro, als espàrrecs, al plàtan, com més verd estigui, més fibra prebiòtica, als llegums també, a la civada, i a la patata del dia anterior, que és el que en parlarem ara.
0: Deixa'm que et pregunti si quan parlem d'allà on trobem les fibres, que és el que avui estem parlant, tant se val la condició en què ho consumim, és a dir, si és cru, si és cuit,
1: no.
0: Si és...
1: Per trobar aquest tipus de fibra, el que hem de fer és, per exemple, si parlem dels tubercles, és cuinar-los, que de la millor forma, la més recomanable és o bullits o al forn, amb pell, s'han de cuinar, s'han de quedar cuinats amb pell i deixar refredar 24 hores a la nevera, mínim, més o menys, deixar tot una nit. I després, quan es consumeix, s'ha de consumir fred o tebi i es retira la pell.
0: Val. I el tema de la pell, per?
1: El tema de la pell és perquè ajuda a que aquesta fibra prebiòtica es pugui formar d'una forma més adequada i després, quan la mengem, retirem la pell i ja està. Veurem que aquesta patata, quan es cuina, es queda com inflada i quan es consumeix, quan es deixa refredar 24 hores a la nevera, es queda com arrugada. I aquesta forma arrugada és la forma de la fibra prebiòtica. O sigui, l'hem de menjar arrugadeta i freda o tèbia. A l'hivern no ve gaire de gust, cal menjar-la freda, però ara a l'estiu ve molt més de gust.
0: Tèbia no vol dir calenta.
1: No, no la hem de tornar a escalfar. Si la tornem a escalfar, aquest tipus d'almidó ja no és prebiòtic, sinó és un tipus d'almidó que no és fibra prebiòtica. És un midó com de l'arròs calent o de la quinoa calenta, qualsevol altre tipus de cereal. No formem aquesta fibra prebiòtica, l'hem de refredar.
0: Val. Per tant, la recomanació seria, un cop l'hem tingut unes quantes hores a la nevera, abans de consumir, treure-ho perquè vagi perdent aquesta fredor, no?
1: Com la recomanació més fàcil seria fer una mica de batch cooking, que això ho hem parlat moltes vegades, fer una preparació d'un dia a la setmana, cuines unes quantes patates i moniatos al forn o bullits i les deixes a la nevera i t'aguanten 3-4 dies sense problema a la nevera i una mica abans les treus perquè no estigui tan fred. I seria com fàcil fer-ho un dia a la setmana i que estiguin a la nevera i així ja cada cop tenen una mica més d'aquesta fibra prebiòtica.
0: Molt bé, continuem amb la patata per donar més idees, no?
1: Doncs aquest tipus de midó de la patata, el no digerir-se és el que fa que alimenti aquesta microbiota intestinal. I com la podem menjar? Doncs molt fàcil. Una amanida de patata, que ara ve molt de gust.
0: Sí, ara és fàcil.
1: Unes verduretes amb un ou ratllat, per exemple. Un acompanyament de patata del dia abans, simplement, si les preparem abans i en aquell dia doncs, hem fet un pollastre, un peix, agafem aquestes patates ja preparades, les traiem una miqueta abans perquè no estiguin tan refredades, però ja tenim un acompanyament de patata que li podem posar una maionesa casolana i boníssim. Després també podem fer doncs, un plat de patata, ara que ve l'estiu, amb una mica de tonyina, olives i tomàquet ratllat, que també tomàquet ratllat natural, que també queda molt bo. Són plats molt fàcils per poder preparar aquests dies d'estiu i anar menjant aquesta fibra prebiòtica, que, parlant de la patata, també ho podem preparar amb el moniato. El que passa és que ara no és època del moniato.
0: Amb els tubercles en general?
1: Tubercles en general.
0: Una pastanaga, una remolatxa?
1: També. El que passa és que la pastanaga no té tant midó com la patata. Llavors no consumirem tanta fibra prebiòtica, però també es podria consumir.
0: I la remolatxa, que deies?
1: La remolatxa tampoc té tant midó com la patata, però també ho podríem fer. O sigui, tots els tubercles serveixen.
0: I ara estic pensant, perquè com que parles del midó, amb el cas de l'arròs?
1: Sí, però el cas de l'arròs no té el mateix midó de la patata. I sí que és veritat que si cuinem l'arròs i el deixem refredar, tenim aquesta fibra prebiòtica, però no amb tanta quantitat. L'aliment que més fibra prebiòtica té és la patata o el moniato.
0: Val, claríssim, eh? O una cosa o l'altra. Triem, i a més que és molt versàtil.
1: Molt
0: ens dona
1: fàcil.
0: Moltes opcions, i en aquesta època de l'any, quan ja no ve tant de gust, doncs una sopeta, un caldo, saps? Ens dona moltes opcions a l'hora de cuinar. Anem a la microbiota, al sistema immunitari, per que ens expliquis com impacta tot això en la nostra salut.
1: Doncs, si tenim una microbiota desequilibrada o que no estigui saludable, hi ha més inflamació i hi ha una resposta més activa a tots aquests estímuls de pol·len que tenim ara mateix en tot l'ambient. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota perquè no estigui tan reactiva i no doni tanta sintomatologia d'al·lèrgia. I quina relació hi ha amb la microbiota i les al·lèrgies? Doncs l'al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunitari i aquesta resposta depèn, com hem dit, de la microbiota intestinal. Per tant, si cuidem aquesta microbiota, el cos reacciona menys i hi ha menys menys necessitat d'haver d'introduir qualsevol ajuda en tot aquest període de... Sí, el medicaments o poden ser coses més naturals.
0: Sí.
1: Per tant, un dels llocs on realment hem de donar molta importància és com estic jo digestivament, com està la meva microbiota intestinal, com vaig al lavabo, com em sento i com estic cuidant tot això. I aquí és on hem d'anar abans de començar a prendre'ns tot de coses per millorar aquestes al·lèrgies.
0: O sigui que hauríem de fer una alimentació més conscient.
1: Sempre, no? Això sí. Sí.
0: Bueno, això sempre, sí, això però sempre. Sobretot si tenim allò un objectiu clar, com és el cas de les al·lèrgies, que avui estem relacionant amb el tema de les fibres, doncs, bueno, equilibrar tot això de manera que no arribem a l'extrem d'haver de necessitar ajuda.
1: Clar, moltes vegades, doncs, ara en aquests moments, ja et dic, jo sempre he tingut moltes al·lèrgies i en aquests moments, doncs, ara hi ha moltíssim pol·len i el primer que fas és anar a la farmàcia i et compres doncs, qualsevol recomanació que et donguin. Doncs, si anéssim una mica, paréssim i diguéssim i penséssim a veure com m'estic cuidant l'alimentació, com estic jo, sobretot amb tot el meu sistema digestiu i la meva microbiota intestinal, si comencéssim a treballar això, ens evitaríem tot l'altre o les formes més ràpides de solucionar això. Això també és una feina, Carme, que és amb temps, eh? No és ara d'avui
0: no,
1: per
0: no
1: demà.
0: No, no és preparar-se ara perquè demà ja començaré a tenir símptomes de l'al·lèrgia, no.
1: És amb temps, ja fa mesos que m'ho estic cuidant i porto ja tot l'any cuidant-me això. Llavors arriba la primavera i la resposta és completament diferent.
0: Clar, i pensar en intentar alimentar-nos de manera que puguem tenir totes aquestes diferents fibres que avui comentaves, no? Perquè totes fan la seva funció.
1: Sí, han d'estar totes en la nostra alimentació i és molt fàcil. Podem incloure diferents tipus de les fibres que hem dit, les solubles, les insolubles i la prebiòtica. Ja hem dit que, per exemple, el púding de chia, que és la soluble. Ens podem preparar un pudín de chia com a postre, que és molt fàcil. Són unes 2 o 3 cullerades de chia amb uns 200 mil·lilitres de llet vegetal. Ho barreges bé, ho deixes a la nevera. Ho has de barrejar bé, perquè si no es queda una mica compacte, ho has de barrejar ben bé. I ho deixes a la nevera i el dia següent tens un pudín de chia. A sobre li pots posar unes fruites, per exemple. Unes maduixes, que ara és època. Fantàstic. Aquest pudín de chia el tens com a postres. I hi ha gent que li posa una mica de iogurt, que també queda molt bé. Ja tens un postre. Després, les altres tipus, ara, amb totes les verdures que hi ha a l'època d'estiu, hi ha totes les fibres insolubles en totes les verdures que hi ha ara de temporada. I després la fibra prebiòtica amb la patata. Per tant, ja tenim les 3 fibres de forma diferent que podem introduir al nostre dia a dia.
0: I en aquesta època de l'any que tant pel que fa a fruites com sobretot fruites, eh? Verdures
1: fruites,
0: sí, però
1: verdures, també.
0: Les fruites que tenim a partir d'ara en aquesta època, que tenim tanta varietat i que podem gaudir tant... Amb què tanquem? Amb quin missatge?
1: Pues podem tancar amb el missatge de, importantíssim tenir en compte de cuidar la nostra microbiota intestinal, que acaba determinant com funciona el nostre cos i que avui hem vist que fer petits canvis a la nostra cuina poden ajudar moltíssim.
0: I si no, posem una Berta Martínez a la nostra vida, que ens donarà la solució. Mira, avui pots preparar-te aquest plat i fer-t'ho, que quan ho expliques sembla tan fàcil, però que després estem allà i ens quedem a veure què podem fer, què triem. No, la veritat és que no sé si és una acció molt comuna, si la gent té aquesta preocupació per intentar tenir una alimentació... sana, equilibrada, és a dir, que siguem conscients d'allò que estem menjant per beneficiar el nostre cos i tenir una bona salut, eh?
1: Jo crec que cada cop hi ha més persones
0: cada
1: que ens interessem. Sí, que jo a la consulta ho veig moltíssim, que volen, bueno, que busquen més enllà, que no només de les solucions ràpides, sinó porto amb aquest problema molt de temps i vull saber el per què i una mica la resposta està en tot això que hem explicat avui.
0: La fibra. Molt bé,
1: moltes
0: doncs
1: gràcies.
0: Berta, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Carme.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jeroni de Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre, amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim Sentència als Pujol, Vaga d'Educació, pel·lícula Russell Crowe a Sant Cugat, Discoteca Waka, Ébola al Congo i Uganda, 100 anys de Marilyn Monroe, Pujada de la llum i el gas i Alto el foc entre Estats Units i Irán. Empezamos, Lalo. ¿Com ha acabado el juicio a los Pujol?
1: La Audiencia Nacional dejó el pasado jueves 14 de mayo visto para sentenciar juicio a la familia del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, por su fortuna oculta en Andorra. Jordi Pujol, de 95 años, se encontraba entre los acusados, pero el pasado 20...

0: 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito. El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha pedido la pena más alta de 29 años de prisión para el primogénito de la familia Jordi Pujol Ferrusola. Y además ha solicitado 17 años para su exesposa Mercè Gironès, 14 años para su hermano Josep Pujol y 8 para los otros 5 hijos del expresidente de la Generalitat, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer.
1: Muy bien, Lalo, seguimos contigo. ¿Cuándo son las cuáles son las novedades en la vaga de educación?
0: Reclaman que la jornada lectiva se equipare a la de la escuela pública, que se cubran inmediatamente las sustituciones y que se reduzcan ratios para atender la diversidad de las aulas. Educación y sindicatos acercan ideas con un complemento salarial lineal para los docentes. El departamento propone repartir entre toda la plantilla los 78,6 millones previstos en un complemento salarial lineal. Según los sindicatos, la propuesta equivaldría a unos 35 euros mensuales por docente, mientras que Educación evita concretar la cifra exacta y habla de un importe que no llega a los 40 euros. El departamento también se ha mostrado dispuesto a estudiar fórmulas para compensar la deuda acumulada por los sexenios que se dejaron de cobrar durante los recortes. En la última hora, los docentes han rechazado el preacuerdo con Educación y abren una crisis educativa, política y sindical.
1: Gracias, Lalo. Joan, ¿qué ha pasado amb la pel·lícula que s'està rodant a Sant Cugat amb els actors de Hollywood?
2: La pel·lícula de les 8, protagonitzada per Rossell Clou, ha estat paralitzada a Sant Cugat del Vallès a causa d'un brot de peste porcina africana. La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha emès un requeriment legal a la productora per suspendre el rodatge en un antic camp de golf a Sant Cugat. El rodatge es troba suspès fins que s'estableixi un tancament perimetral adequat i s'apliquin mesures de bioseguretat. La pel·lícula, que segueix la història d'un emperador que descobreix una fortalesa druidesa, està dirigida per William Eubank i compta amb un repartiment que inclou Rose Leslie i Andreas Pitchman.
1: Molt bé, Joan. I ara ens comentes què passa amb la discoteca Waka?
2: La discoteca Waka és situada en realitat al terme municipal de Sant Quirze del Vallès. Preveu mantenir sessions i espectacles malgrat el nou pla d'usos de l'Ajuntament que l'obligava a tancar el divendres passat. Aquest local és l'últim de l'antiga zona hermètica, desapareguda per complet el 2019 i que en els darrers anys ha protagonitzat diversos episodis controvertits. Fonts de l'empresa han explicat que consideren que la llicència segueix plenament vigent, per la qual cosa no creuen que hagin de tancar. L'Ajuntament, però, afirma que no hi haurà moratòria i que si obre a partir del divendres aixecarà acte i es procedirà al presentat del local un cop completat el procediment administratiu.
1: Gràcies, Joan. Estela, què nos explicaràs de l'èbola que està afectant al Congo i Uganda?
3: El brote comenzó a principios de 2026 en la zona remota de Ituri, en la República Democrática del Congo.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs? Com va la vida? Com va tot plegat?
2: Doncs molt bé, Pili. Aquí ja... Bueno, no, espera, l'hivern no. Gaudint de la tardor.
1: No em diguis, encara, com aquell qui diu, tenim encara, sobretot al migdia, temps de primavera. No?
2: Quasi he de dir que a mi la primavera m'agrada molt, Pili, però ja quan és tardor, jo ja penso, si ja acaba l'estiu, ja anorac, vinga, boireta ja.
1: Tranquil·la, que arribarà, que tot arribarà. Va, de què ens parlaràs avui? Perquè avui parlem d'un tema molt interessant. Jo crec que no l'hem parlat mai encara amb tu d'aquest tema.
2: Jo crec que no, crec que no. I és un tema arrel d'un estudi que s'ha publicat, bueno, un assaig que s'ha publicat recentment sobre la relació de l'alimentació i la salut reproductiva masculina.
1: D'acord, perquè sembla que la nutrició només té a veure amb dones i no pas, clar. I
2: moltes vegades... Sí, moltes vegades sí. De fet, estava preparant la secció, Piri, i he pensat, gairebé sempre enfoquem, no sé si és perquè som dones i parlem, no, de la feminitat, però gairebé sempre enfoquem la part de l'alimentació com una part molt important per a les dones, però també ho és per als homes, no? I en aquest cas, si parlem de salut reproductiva, sembla que com que la dona és la que es queda embarassada, no? És l'única que ha de cuidar els seus hàbits, però veurem que no, que l'alimentació en l'home també és important per tenir una bona salut reproductiva.
1: I quina alimentació hauria de ser l'adequada i què es fa malament i què s'hauria de fer millor?
2: Doncs mira, primer, Pili, m'agradaria explicar-te quins són els resultats d'aquest assaig, que són, la veritat, que molt interessants. El que s'ha fet és agafar 43 homes totalment sans en edat reproductiva i se'ls ha donat una dieta rica en ultraprocessats i després, posteriorment, una dieta rica en aliments frescos i més saludables. El que es va comparar són dos tipus de dietes amb les mateixes calories, és a dir, estàvem prenent totalment les mateixes calories i els mateixos macronutrients, que recordo que són, doncs, hidrats de carboni, proteïnes i greixos. Per tant, podríem veure que són dos dietes que, així a simple vista, poden semblar que són iguals, no? Perquè tenen les mateixes calories i aporten bàsicament els mateixos macronutrients. Doncs el que es va veure és que quan aquests homes sans seguien aquesta dieta rica en ultraprocessats, recordo que els ultraprocessats són aquells productes que contenen molts ingredients, que moltes vegades contenen aromatitzants, alteracions del sabor, de l'aroma, per fer-los molt més palatables, no? I que moltes vegades també contenen, doncs, molta sal, molt sucre i greixos que no són de qualitat. Doncs aquests homes sans, quan estaven prenent aquest tipus de dieta rica en ultraprocessats, guanyaven més greix corporal, reduïen els nivells de testosterona i l'hormona FSH, que són dues de les hormones clau per a la salut reproductiva. Hi havia una pitjor qualitat espermàtica i també un desequilibri hormonal generalitzat. Per tant, doncs, la qualitat del semen, no? Les hormones masculines i la salut reproductiva amb aquest tipus d'alimentació rica en ultraprocessats. I què són anem a posar exemples, no? d'ultraprocessats. Doncs estem parlant de precuinats, tipus hamburgueses, no? de fast food, pizzes, patates de bossa, brioixeria industrial, no? O sigui, tot allò que trobem bàsicament industrialitzat o envasat al supermercat amb una quantitat molt alta d'ingredients. Per tant, doncs, és important també cuidar la salut reproductiva masculina.
1: Has dit pipes?
2: Pipes no. Pizzes.
1: Ah, pizzes. Jo pensava, que les pipes, per això, que pensava, com a mínim, no? Normalment són dos ingredients, pipes i molta sal. Pizzes, d'acord.
2: Però en aquest cas no estaríem parlant d'un ultraprocessat. Per tant, què és una dieta saludable, no? Parlant en aquesta dieta que possiblement, doncs, anivellava, no? O tenien aquests joves sans una salut reproductiva més òptima, doncs una dieta que ja la sabem, que l'hem comentat aquí moltes vegades, però que la repassem, que seria rica en verdures i fruites, no? Mínim 5 racions al dia en total, mínim 3 racions de fruites i mínim 2 de verdures. Que inclogui llegums 2-3 cops per setmana. Entenem que si no en mengeu mai, doncs comenceu per almenys una ració a la setmana, doncs que inclogui peix, carn, ous i cereals o farinacis integrals, no? Doncs la pasta integral, l'arròs integral... Per tant, estem parlant de que seguir una dieta saludable no només afavoreix a la salut reproductiva de la dona, sinó que també en l'home és important. Des d'aquí també vull comentar que no existeix la dieta per a ser fèrtil, val? O sigui, no és necessari que busqueu a Google ni a ChatGPT. Quina és la dieta per ser més fèrtil? Això no existeix. Però sí que és cert que hi està demostrat, doncs, que es pot millorar sobretot els nivells hormonals, no? Tant d'homes com en dones, i també doncs, aquesta salut reproductiva. I també m'agradaria comentar, no? I crec que ho hem dit a l'inici, Pili, però les dones portem molta càrrega en molts àmbits, però en la càrrega de quedar-nos embarassades també, no? I al final acabem acudint a molts equips mèdics, no? Si patim d'aquesta infertilitat o ens costa quedar-nos embarassades, i fem molts canvis nosaltres com a dones. I moltes vegades es deixa fora doncs, els homes, no? Que també formen part de la reproducció.
1: Oh, i tant, 50%, no?
2: Exacte.
1: Deies, no preguntar a ChatGPT, no preguntar a Google. Això continuem fent i cada vegada més, no? Segurament això hauríem d'evitar. Sí.
2: Això ho hauríem d'evitar perquè clar, la resposta no s'adequa a la nostra situació. O sigui, al final, òbviament, podeu trobar respostes a Google i a ChatGPT, no? Però no és un humà i, per tant, no té en compte. O sigui, la pregunta que vosaltres li fareu, no li donareu la informació necessària com per poder abordar-ho de forma individualitzada, no? I en molts aspectes que no tindran en compte. Llavors, no, com dèiem, no existeix la dieta per augmentar la fertilitat. Sí, és cert que si hi ha problemes associats a un desequilibri hormonal, tant en homes com en dones, doncs sí que hi ha un tipus d'alimentació i hàbits en general, o sigui, l'augment de l'activitat física i el tipus d'activitat física que pot fer que hi hagi un cicle o una salut hormonal doncs més favorable, però la dieta per a la fertilitat com a tal no existeix. Però sí que això, doncs, important, i des d'aquí llanço un missatge a tots els homes en edat reproductiva i que volen ser pares, que no és obligatori, però que si ho voleu ser, doncs que és important també cuidar la vostra alimentació, que no només les dones hem de cuidar la nostra salut hormonal, que quan parlem d'hormones sembla que només parlem de dones, i els homes també en tenen, i també aquestes hormones participen en aquesta reproducció.
1: Doncs m'encanta l'apunt d'avui, Naila Martínez, My Nutritionist, et seguim a My_Nutritionist, i una cosa, quan estaves parlant de quin seria doncs això, no? Les bones pautes alimentàries, en realitat només que traguéssim els ultraprocessats de la nostra dieta, seria tot molt més fàcil d'aconseguir, no? Aquesta nutrició saludable, molt més fàcil d'aconseguir, després no, ja posarem inventiva, però és que si traiem els ultraprocessats ja només ens queden els aliments naturals, o sigui que...
2: Totalment, Pili, i després ens queda una altra cosa, que quan traiem els aliments ultraprocessats acostumem el nostre paladar a una alimentació més saludable, perquè quan consumim molts ultraprocessats, l'alimentació més saludable ens resulta insípida.
1: Doncs Naila, gràcies per ser-hi, necessitem una abraçada molt gran i fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, de Owen McLaughlin, publicat per Animallibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillem Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: I d'altra banda, per un públic a partir de 12 anys, us recomano un llibre que no és novetat, però que he descobert fa poc gràcies a la recomanació d'un amic. Es diu Harun i el mar de les històries. I és obra del reconegut escriptor Salman Rushdie, publicat en català per Bromera amb traducció de Marta Pera. Jo descriuria el llibre com una Alícia al País de les Meravelles hindú. És molt estrafolari i divertit i té un missatge força profund. El pare d'en Harun és un contacontes conegut com l'Oceà de les Idees. Un dia la mare d'en Harun l'abandona per algun menys fantasiós i el seu talent corre el risc de desaparèixer perquè té el cor destrossat. Per retornar-li el do de la paraula, Harun viatjarà a l'oceà dels corrents de les històries, la font de la qual brollen tots els relats. Acompanyat per un geni de l'aigua i altres companys de viatges singulars, haurà d'enfrontar-se al poder del silenci i l'obscuritat que amenaça de destruir aquest món. Un llibre que ens fa qüestionar-nos de què serveixen les històries que ni tan sols són veritat. I fins aquí les meves recomanacions d'avui. Podeu trobar-ne més al meu blog paraulademisha.com i em podeu seguir a totes les xarxes com a misha-ql. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
4: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar doncs, fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable, també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí, podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, ja han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en unes zones residencials i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim Gràcies. Aquí cada dos mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana ho dèiem, se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear el 1948. Llavors es va crear el 9 de juny de 1948, perquè d'aquí ve la celebració aquest origen, no? El que es vol és fomentar o ajudar a fomentar tot el que són, no només el que és un arxiu, que és molt més genèric, sinó els valors que transmet un arxiu, no? Que significa, què aporta per la societat, tant a nivell d'història com a nivell de social, cultural, de drets, de justícia, etc.
0: Quins són aquests valors?
1: Nosaltres sempre diem que els arxius, al final, són un lloc, són un instrument per canalitzar drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa a la teva casa o un negoci o per reivindicar també reparacions, històries de reparacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'han necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que això és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar-ho exclusivament en això, no? Però els arxius també són patrimoni, no? També són patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre-la, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció de l'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? És a dir, entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, pues, que ho necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre diem que els arxius, no? són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
0: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més sí. històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat sí. ben ordenat, suposo, no? I ben documentat exacte. I ben arxivat.
1: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència que tu crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, els nostres nens, etc. Crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i a més avui en dia que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
0: O la sobreinformació.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació. No? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia. No? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics, d'arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
0: Clar.
1: Jo et puc garantir, com a arxiver, que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc. Però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors, amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que tenen, que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes o en bases de dades.
0: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius, hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
1: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius tenen diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic. Llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Eh? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament. Això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons a
0: l'arxiu. Fons Cabanes, per exemple, exacte, de fotografia, no? Per
1: fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el fons Delphi, per exemple, la Delphi, que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del celler cooperatiu, per exemple, que també és molt important a nivell d'entendre com funcionava l'època vitivinícola d'aquí a Sant Cugat. O sigui, tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors, nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és aquest el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells, tenim fotografies, quan dic fotografies, vull dir diferents formats, negatius, positius, plaques de vidre, vull dir, o tires de negatius, etc. I qualsevol documentació, comencem a fons audiovisuals, fons d'imatge, tenim fons de fons orals, tenim, ara acabem de digitalitzar casets que els hem digitalitzat per poder escoltar fons orals que s'havien, treballs de fons orals que s'havien fet per instituts d'aquí a Sant Cugat al final dels anys 90 i que entrevistaven persones que avui en dia no estan ja entre nosaltres, i és un fons que hem de començar a analitzar. I postals, molts tipus de fons.
0: Els postals els veiem també al Festival Lumínic, justament en aquesta edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
1: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits de l'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
0: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai per guardar tota aquesta informació?
1: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals. Sí que és veritat que volem fer una avaluació, és a dir, una eliminació de documentació que es pot eliminar, i en sèrie de documentació que sí, legalment es pot fer, que ens pot ajudar amb això, i que també preveiem que aquest creixement vagi minvant a nivell físic, anar augmentant les donacions digitals i també la producció de l'Ajuntament en món digital. Va? Llavors, això és el que... Però tot i així estem, lògicament, al 90%, més entre el 85 i el 90% d'ocupació del dipòsit. Per tant, més que nosaltres, si necessitem un estipogi més gran, això ja fa temps que sempre ho anem comentant. També, també vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per l'arxiu, és a dir, nosaltres, això és una casuística que ens passa aquí, nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de la documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric
0: seria
1: de Sant
0: Cugat
1: aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
0: una nova seu, possiblement.
1: Una nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no? De cara al futur.
0: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania... I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a l'Arxiu Municipal, de Sant Cugat, el que consulten més, no són investigadors, podria ser, sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
0: Què hi busquen?
1: Són llicències d'obres, bàsicament. ¿Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una casa antiga, no? I necessito antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals, perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, en contrari a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors. Els investigadors normalment consulten la part de l'arxiu històric de l'Arxiu Nacional, les consultes...
0: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart, no?
1: El Grup d'Estudis Local, lògicament, a l'arxiu històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són molt més habituals, però representen, els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, ¿vale? Perquè un investigador et pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes, com a molt l'any, d'investigació com a tal, que puguem entendre això. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres, activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori. També altra, però aquesta és la que més...
0: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
1: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre sobretot a l'hora, més que d'entendre, a l'hora de poder fer difusió, és molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent pues, vulguis o no, s'havia de manipular molt més que es manipular, nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització més que res amb la digitalització de qualitat, és a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la teva vista.
0: Zoom, amb l'òptic,
1: Exacte. O sigui, la lupa d'abans que es feia servir, sí. No? Vull dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem no, doncs normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica, no? Més d'estructura. Normalment no es consulten ja així, i a més ens ha permès obrir-nos molt més, perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes, i arribar molt més a la gent. És a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, sincerament, perquè tenim els fons en la web, en la web nostra, a la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a gent, no haver-se de desplaçar, i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat, doncs, des de l'altra punta del món. No?
0: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
1: Sí, justament, l'associació l'any passat vam fer 40 anys. Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, els que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic d'associació, però també és paradigmàtic perquè l'arxivística és molt més antiga. Però sí que als anys 70, 80 es va començar, sobretot als 80 es va començar a professionalitzar-se aquí a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal. És a dir, abans els arxivers i arxiveres eren molt historiadors i historiadores que es tractaven l'arxiu com sense coneixements tècnics, perquè no n'hi havia, no es podia estudiar, etc. Però a partir dels anys 80 aquest coneixement es comença a adquirir, es comencen a haver els primers estudis, no? I això permeten que els primers arxivers dels 80 als 90 eren arxivers que primer havien estat arxivers de trinxera i després havien estudiat arxivística. Ara és al revés. Ara hi ha una escola d'arxivística des de l'any 2000, i a través d'aquest màster surten arxivers que després exerceixen la professió. No? És una mica al revés, està passant al revés. I en aquests màster, que jo també vaig ser professor durant uns anys, es nota el canvi d'evolució.

0: s'havia portat a arribar a construir aquest document. I això, en el món de les dades, encara s'ha reforçat més. És a dir,
1: és més important abans, que mai,
0: sí,
1: no?
0: És molt important, sí, és molt important conèixer la dada, que sigui dada, una dada bona, fiable, que avui en dia això ens costa, no? Veiem una imatge a xarxes i ja sabem que potser un vídeo, sabem que això potser no és real.
1: Sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
0: És molt difícil avui en dia saber si un vídeo és un fake news o no amb l'intel·ligència artificial. Mm-hmm. Llavors, en aquests casos, al final t'acabes creient com a ciutadà un vídeo quan alguns mitjans de comunicació fiables se'n fan ressò. I tot i així, a vegades, també es cometen errors, no? El mateix ens passa en el nostre món. Nosaltres hem d'aconseguir que la dada que es produeix, una dada de qualitat fiable, que siguis, sàpigues que és autèntica, però a més, per poder generar informació necessitem combinar aquestes dades, no? I entendre molt bé aquestes dades, per què serveixen, quin procés les ha creat. I això ens està transformant molt, perquè ens està portant a aquest món de conèixer molt bé l'origen de la dada, més que del document, per poder construir un relat real i un relat autèntic, no? I això és la transformació vital que està passant a l'arxivística avui en dia, a la professió, i que ens està... Bueno, és molt típic, no? Dic que està en un moment molt líquid, però la nostra professió també està en un moment de reposicionament, no? És un moment clau per nosaltres, per això és important i no és una coincidència que estigui treballant ara la nova llei d'arxius.
1: Necessitaria molt més temps, sí, per parlar-ne. Hi ha aquesta nova llei d'arxius. No sé si ens pots fer una pinzellada molt curta, sí, per passar les activitats.
0: Sí, no, la llei d'arxius de Catalunya és del 2001 i nosaltres, com a associació, portem molts anys reclamant que s'ha d'actualitzar. Finalment, hi ha hagut un pla d'arxius, que és un pla de millora que el govern ha fet de la Generalitat per millorar els arxius fins al 2030, és un pla d'arxius 2030, i dintre d'aquest pla hi havia la reforma de la llei. Uh-huh. I tot i que portem un parell d'anys potser que ja hauria d'haver sortit, ara ha sortit la consulta prèvia, de fet està oberta, i jo animo a tothom, pot participar-hi tothom, totes les persones que vulguin, està a la web de Participa de la Generalitat, transparència.participa.cat, em sembla, està a la web de Transparència, on es publiquen tots els processos participatius, i ara mateix, fins al 30 de juny, està publicada per poder dir què vols tu que aporti la nova llei d'arxius. Està en el procés inicial, la idea és que la llei d'arxius potser d'aquí un parell d'anys o així pugui ser una realitat, però ara comença, però és el moment de parlar.
1: Clar, possiblement té poc a veure, no?, el context de l'any 2001 en l'actual, amb tota la irrupció tecnològica. Per acabar, Francesc, molt breument, quines activitats teniu preparades per commemorar aquesta setmana i aquest dia?
0: Des de l'Arxiu Municipal tenim, sobretot, ens ha coincidit amb el Lumínic, per tant, nosaltres tenim una exposició en marxa que és la poesia, que es diu La poesia de la distància, que ja en parla aquí,
1: com.cat.
0: Per tant, demà el que fem és una visita a les 7 de la tarda, lliure, per qui vulgui venir, en què explicarem l'exposició i, a més, veurem els postals originals i farem una visita a l'arxiu. Farem una visita a l'arxiu i els que es quedin, estiguin allà amb nosaltres, al final tindran un regalet i tot.
1: Molt recomanable, veure l'arxiu.
0: Sí, jo crec que sí, els que no hi hagin anat, encara que sigui l'arxiu municipal, no és l'arxiu històric, que seria la plaça de la Vila, però sí que tenim allà la majoria de documentació i jo crec que és interessant que la gent vegi com ho estudiem, com guardem la documentació, que al final és seva, és la seva documentació.
1: I després hi ha un clàssic que arribarà per Festa Major, que crec que molta gent l'està esperant.
0: Exacte, sí, ens havien reclamat ja l'última vegada que no l'havíem fet per Festa Major, que també dintre d'aquest mar de celebració que s'han covat tot és el juny, farem l'activitat del crim a l'arxiu, que és un cluedo que fem amb el Teatre Mirasol. Aquest any, a més, introduïm algun canvi, vull dir, aquell que ja l'hagi vist, que tot i havia gent que l'havia vist i que deia que el volia tornar a veure, doncs aquest any farem algun petit canvi, a veure si els agrada a la gent, i això es fa el dia 26, al marc de la Festa Major, el divendres, hi ha dues sessions a les 4 i 6 de la tarda, i em sembla que avui crec que s'inaugurava l'APP o s'anunciava...
1: Sí, avui la tarda ja l'hem...
0: Exacte, llavors us podeu inscriure a través d'arxiu @sancugat.cat i guardar plaça, a veure què tal.
1: Francesc Jiménez, moltes gràcies. T'haurem de convidar un altre dia a seguir parlant dels arxius. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest dissabte, a les 12 del migdia, la plaça d'Octavià es convertirà en una passarel·la de moda, on persones amb diversitat funcional es convertiran en models per un dia per mostrar les millors gales de les botigues de Sant Cugat. Tot plegat en una iniciativa que recull el testimoni de la primera desfilada que l'Ajuntament i Sant Cugat Comerç van organitzar l'any passat durant la Nit en Blanc i que enguany servirà per donar el tret de sortida de les activitats que giren al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora el 3 de desembre. Per parlar-ne ens acompanyen en Ferran Felius, comissionat per a les persones amb discapacitat, el Jaume Buscallà, president de l'Associació Sant Cugat Comerç, i a l'altra banda del fil telefònic el Bernat Picornell, tinent d'alcaldia de Comerç. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: Ara bon dia, Bernat. Ara ho comentàvem, aquesta serà la segona vegada que es fa una desfilada de moda inclusiva. Què us va dur a impulsar aquesta iniciativa i per què heu volgut repetir? Us demanaré que us poseu els auriculars, perquè així sentirem el Bernat Picornell, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Us preguntava, que és la segona vegada que recull ja el testimoni de la Nit en Blanc. Per què es repeteix? Què us ha dit a repetir iniciativa?
2: Doncs, a veure, des del punt de vista de l'Ajuntament i en concret des del comissionat, una de les línies que aportem és la visibilitat del sector i la inclusió. I aquesta és una de les activitats que, evidentment, pues, demostra la inclusió dintre de la nostra ciutat i, evidentment, la visibilitat i compartir amb la ciutadania pues, una desfilada de moda que, a més, sempre és atractiva.
3: Sí, exacte. La veritat és que aquella idea va ser molt bona. Jo crec que el balanç que va fer tothom va ser molt, molt, molt positiu. Tant les botigues com l'Ajuntament, com crec que, i principalment, cada vegada ens oblidem, els participants.
0: Uh-huh.
3: És a dir, sempre pensem en qui ho veu, en qui hi percep, però si el protagonisme el posem en els participants, jo recordo molt bé que els hi va fer, i parlo molt de molta il·lusió. Realment estaven molt contents. També molt contentes les botigues, que van participar, que van col·laborar. El balanç va ser molt positiu, tot i que ho vam posar dintre, abans ho comentàvem, dintre de la programació de la Nit en Blanc.
0: Uh-huh.
3: I, per tant, les botigues tampoc podien estar molt pendents, aquesta és la veritat, perquè estaven pensant en tot el sarau d'aquell dia, no? Doncs, tot i això, la participació va ser molt activa i molt bona, la veritat és que sí.
0: Suposo que per això també heu decidit repetir a iniciativa, aquesta vegada fora de la Nit en Blanc, amb un dia propi, aquest dissabte a la plaça d'Octavià a les 12 del migdia. Què veurà la gent que estigui passejant per la plaça? És un dissabte, és l'hora de fer el vermut, o que s'acosti, que convidem justament a acostar-se a aquesta hora a la plaça d'Octavià. Què serà?
2: Simplement veure moda. Vull dir, veure una desfilada com qualsevol passarel·la que s'organitza arreu del país i, per tant, vindran a veure moda. Amb persones, aquestes persones faran aquesta desfilada, amb música, amb uns vestits que els comerciants han cedit a les persones, i també haig de dir que els hi tinc que agrair moltíssim a l'esforç que estan fent, perquè portem... Això no és una cosa que se'ns va córrer abans d'ahir, vull dir que portem més d'un mes i dos dient a veure com fem això i porto una feinada molt, molt gran. A més, els comerciants ja normalitzen una mica més també a l'hora de que les mateixes persones entren a provar-se roba, vull dir, ja no ho veuen com un fenomen més estrany com fins ara, no? Inclús saber com tractar aquestes persones que a més a més estan supermotivades i van amb moltíssima il·lusió, però veurem moda, principalment veurem moda.
0: Ara deia, el Ferran apuntava aquesta feinada, no? Suposo que coordina la regidoria de comerç amb el Bernat Picornell al capdavant, el comissionat amb el Ferran Felip i Sant Cugat Comerç amb el Jaume Buscallà, és feina? Com es gestiona tot això, Bernat?
4: Mira, es gestiona amb moltes ganes i sabent que va ser un èxit la primera edició tot just fa uns mesos. De fet, jo crec que és la millor de les notícies, no? Que organitzem una segona edició pocs mesos després d'haver organitzat la primera, vol dir que va ser un èxit... Perdoneu. Espatarran des de tots els punts de vista i, per tant, les ganes de repetir, no?, sobrepassen doncs, aquesta gran feinada doncs, que hi ha darrere. No? La gent doncs, veurà doncs, una zona aquesta desfilada, però és veritat doncs, que portem doncs, setmanes treballant-hi. Jo també doncs, vull donar les gràcies, no?, a tots els comerços que, gràcies a Sant Cugat Comerç, doncs, es posen al capdavant d'aquesta iniciativa, no? I per tant, doncs, la coordinació és fàcil sabent que es tornarà a ser un èxit segur.
0: Jaume.
3: Sí, són concretament 12 establiments, i el que dèiem fa un moment, el que es veurà és moda. Moda home, dona, juvenil, sabateria també, fins i tot acompanyat també d'un maquillatge, d'una posada en escena, i sobretot també perquè hi ha alguns dels establiments que, a més de posar el producte, també hi sonen allà acompanyant a desfilar, que és difícil per tothom, una mica, almenys per mi ho seria molt. Aleshores, això també és important, eh? Aquests 12 comerços hi són activament, i a més que ho han fet d'una forma, no ha fet falta convèncer, és a dir, que hi han participat i ho fan d'una forma activa. A mi m'agradaria dir-los, puc, de forma ràpida,
0: eh? Sí.
3: Que són Aniran, Boxley, Vicos, Blue Moon, Benetton, Change, La Comet, Moi, Pura Barcelona, Sabateria Casa, Sílvia Manzana i Yves Rocher. Són més dels que van participar l'altra vegada.
0: Per tant, la iniciativa creix.
3: Sí, efectivament. I la veritat és que, més enllà de la visibilitat, saben que, en definitiva, i ho comentàvem aquí abans a la porta, amb el Ferran, no? És que aquestes col·laboracions sempre, sempre són positives a tots els nivells. Mai ningú, després d'una col·laboració, entitats, empresa, és igual, la que sigui, mitjans... Uh-huh. Ajuntaments, institucions, el balanç sempre és molt positiu. Sí, sí.
0: Clar, evidentment, l'excusa, per dir-ho d'alguna manera, no, és una desfilada de moda, que és el que podrà veure tothom que s'acosti a la plaça d'Octavià, però quin és el missatge que voleu transmetre tant des del comissionat com des de la regidoria de comerç, com des de l'entitat que agrupa els comerços, des de Sant Cugat Comerç, amb un acte així? Perquè és evidentment que, a part de ser un acte comercial, és un acte social, també, no?
2: És un acte social, però que volem normalitzar. Vull dir, la idea és normalitzar la situació. Vull dir, qualsevol persona que passi per la plaça Octavià i vegi una desfilada de moda, pararà, seurà a la cadira o passarà de llarg, però estarà mirant. Per tant, nosaltres donem el missatge de normalitat. O sigui, sí que és cert que està dintre de la programació que engeguem aquest dissabte amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, però realment és el que deia...
0: Et dona el tret de sortida, eh?
2: Tret de sortida, sí, sí, exacte. Fins al dia 3 tindrem un seguit d'activitats, però és el que deia el president de Sant Cugat Comerç. Vull dir, nosaltres aquí, en aquest sentit, donarem tota la normalitat del món, és un win-win, sempre suma. Famílies que, quan es van emprovar els vestits i van desfilar, després van dir, escolta, després passo per la botiga i me'l quedo. També és interessant, i els nois igual, vull dir, la importància d'un maquillatge, no? Que quan et poses a davant i t'estan maquillant perquè després et vegi la gent, així ho veus per la tele moltes vegades, i mai et penses que et maquillaran, no? Però sí, normalitat, sobretot.
3: L'objectiu, sobretot...
4: Perdó, Bernat.
0: Digues, Bernat.
4: No. Anava a dir que m'enganxava aquesta màxima normalitat que explicava el Ferran per una qüestió que no és menor, que és, a Sant Cugat no tenim cap desfilada de moda dels comerços locals. No és que sigui una iniciativa la de l'estilada de moda ja amb molts anys de trajectòria i aprofitem per afegir-hi persones amb discapacitat. No. És que la normalitat és que hem començat una iniciativa que ajunta moltíssimes persones, moltíssims comerços, no? I comencem fent-ho per persones amb diferents capacitats. Per tant, és una excel·lent notícia, i aquesta normalitat ho és fins a les últimes conseqüències, no? I per tant, que cada cop hi hagi més comerços, doncs, que hi vulguin participar, etc., això ens augura un futur, doncs, brillant per aquesta iniciativa, i la veritat és que estem molt contents.
0: Jaume.
3: Pel comerç, l'objectiu, més enllà dels que comparteixo que estaven dient, és clar, és a dir, més enllà de la marca, d'exhibir el producte, de veure que de veritat aquest producte el pot veure la gent al carrer, sense gairebé desplaçar-se el trobarà, és un tema de que repetim, i que hi som tots d'acord, que el comerç és ciutat i el comerç fa ciutat, i és qui de veritat dinamitza i és allà, al costat de casa. Ara justament, a més...
0: Presentar la campanya, eh?
3: Correcte. La campanya per part de l'Ajuntament, més activitat conjunta que farem per sensibilitzar encara més, ve el Nadal també. Resumidament, les plataformes online no fan aquesta desfilada. qui fa aquesta desfilada és les entitats de Sant Cugat, l'administració local de Sant Cugat i el comerç de Sant Cugat. És una mostra més de qui és qui en aquest dia a dia. I a qui troba la gent és aquell comerç que està al costat, no a algú que està a milers de quilòmetres i que, a més, no té cap interès que la nostra ciutat funcioni i vagi endavant.
0: Quin aprenentatge se'n treuen també des dels comerços amb iniciatives com aquestes que, com dèiem, van molt més enllà del que és la venda, no? Entenc que és molt positiva perquè es repeteix i segona edició, ens explicaves a més, Jaume, que han crescut el nombre de comerços que s'hi han adherit. Us dona eines també fer aquest treball conjunt amb persones amb discapacitat amb calma, que potser a vegades és el que ens falta a la vida, per donar eines també a les persones que estan atenent de cara al públic per normalitzar aquestes situacions, de parlar de tu a tu, aquesta gent, que jo reivindico molt en aquesta taula, que moltes vegades parlem de persones amb discapacitat i no els hi donem la veu, no? I és una cosa que volem canviar i, de fet, des de la casa, per això fem tertúlies i fem seccions i fem programes on ells són els protagonistes i no nosaltres els que parlem per ells. No. Us dona eines, també?
3: És que bé, al marge de que participen a la desfilada també són clients. És a dir, és probable que aquest client després entri en una botiga. És a dir, si ja s'ha fet una cosa tan essencial i tan difícil, deia jo abans, perquè per mi ho seria, de desfilar, en definitiva, el comerç, els seus treballadors, els seus responsables, treballaran amb ell, que és, possiblement és un client. Encara més fàcil, facilitem encara més aquest contacte amb tot el mosaic que és una ciutat tan gran com la nostra. És a dir, que efectivament és una eina, sí, sí.
0: És una primera iniciativa que ha comunicat, d'alguna manera, no? El comissionat amb la regidoria de Comerç i amb Sant Cugat Comerç. Això pot posar sobre la taula altres iniciatives, Bernat, de col·laboració amb el comissionat i comerç?
4: Sí, sí, de fet ja venim treballant de fa molt de temps, no?, amb diferents vessants que afecten el comissionat, no? Ara parlem de comerç, però hem parlat de molts altres àmbits, de serveis socials, d'ocupació, de també temes relacionats amb la seguretat, això pel que fa a la meva tinença alcaldia, diguem, però crec que la feina del comissionat és una feina transversal i això és el que és interessant, el d'unir diferents sectors i segments de la població, en aquest cas amb el comerç. Jo crec que el comerç viu que tenim a Sant Cugat doncs, funciona, però és veritat que segurament necessitem connectar-lo, no?, amb les entitats de cultura, d'esportives, en aquest cas doncs, amb aquesta iniciativa d'aquesta doncs, desfilada amb persones amb discapacitat, etc. No? Per tant, aquesta transversalitat i aquest fer que el comerç s'ajunti amb altres segments de la població crec que és altament positiu.
0: Aquest tipus d'acte creieu que pot esdevenir motor de sensibilització comercial? Hi veieu beneficis i aprenentatges tant per a la ciutadania com per als comerços?
3: Sí, és el que comentava fa un moment. L'aprenentatge és el que es fa saber a la gent, al client, al ciutadà, qui passeja, qui senzillament un dissabte passejar pel carrer i ni tenir-ho agendat i trobar-s'ho, és que justament la gent tingui el que comentàvem fa un moment. La gent se n'adoni que és el comerç que fa per la ciutat, que és qui està al costat i que, en definitiva, la sensibilització passa perquè se n'adoni. Jo crec que tothom ho sap, però quan més es constata millor, que qui fa ciutat és el comerç de la ciutat. Sí.
0: Potser el repte, i no dic ni del comissionat, ni de la regidoria, ni de les entitats, sinó que és comú, és de la ciutadania, és que aquestes iniciatives no siguin puntuals, sinó que siguin estructurals, no?, en el model de ciutat.
2: Nosaltres estem totalment oberts a qualsevol iniciativa que vingui de comerç. De fet, quan vam fer la primera desfilada, jo crec que a l'acabar, el primer que vam parlar amb el president és dir, escolta, això ho hem de tornar a fer, i per tant s'ha de dir que comencem una miqueta abans, el dia 15, perquè la campanya de Nadal, l'encesa de llums, tot s'acumula, el comerç és molt intens i, evidentment, havíem de buscar... la idea era fer-ho més apropat, però per qüestions de...
0: Els tempos.
2: Exactament, i un comerç necessita la seva atenció. I el que deies abans de la sensibilitat, ho hem pogut veure aquests dies. Hem anat als comerços a parlar amb els comerciants per coordinar aquesta manera de provar-se la roba i tal, i la resposta ha sigut excepcional, vull dir, amb una sensibilitat, amb un carinyo i amb unes ganes de fer, que ens han ajudat molt a dir, carai, que bé, no? O sigui, que des d'aquí felicitar tots els comerços que participen i convidar perquè a la tercera edició en comptes de 20, igual siguin 40 o siguin 30.
0: I molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, ho explicàvem, aquesta desfilada serveix per donar aquest tret de sortida a les activitats del 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Dilluns, de fet, fareu la roda de premsa de presentació a l'Ajuntament de tot el que comportarà la commemoració d'aquesta data. No sé si ens en pots fer 5 cèntims, Ferran, algun petit avançament de què veurem aquest
2: sí,
0: any.
2: Sí, com deia, sense especificar totes les activitats, com deia el Bernat, la transversalitat que comporta la taula de discapacitat i el comissionat dona, doncs, perquè tinguem cinema, que tinguem cultura, tinguem esport, tenim una fira d'entitats, tindrem una activitat esportiva, un campionat amb més de 10 equips participants, en fi, vull dir que un debat molt interessant el dia 2, que vosaltres portareu, que ens fa molta il·lusió, que és el tema de la inclusió o la no inclusió dintre de l'escola, el model educatiu que volem per les famílies, i per tant és un ventall ben ampli. Estarem tots convidats i esteu ben pendents del programa, perquè
0: doncs,
2: és força interessant.
0: Atents, que a partir de dilluns ja sabrem tots els detalls d'aquesta programació. Des d'aquesta casa, evidentment, també hi participarem perquè formem part de la ciutat. Ferran Felius, Bernat Picornell i Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tothom ha convidat aquest dissabte a les 12 del migdia a la plaça d'Octavià a aquesta desfilada de moda amb els models i les millors gales del comerç de la ciutat.
3: Gràcies.
2: Bon dia.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui us parlaré d'una persona, jo he dit, un savi, un geni, un il·luminat, van il·luminar moltes coses l'altre dia, l'arquitectura de Catalunya, mundial i de tot això, com és Antoni Gaudí.
1: Carai, Antoni Gaudí, que se'n celebra el centenari de la seva mort.
2: De la seva mort. I un Gaudí on avui ho fem, ja sabeu que el Guaita és un espai que parlem de natura, i evidentment avui parlarem de la inspiració natural que ha tingut o que va tenir Antoni Gaudí a les seves obres. Cabdal, una inspiració cabdal, perquè aquest geni de l'arquitectura va agafar l'entorn natural com a model en gran part de les seves obres, de les seves construccions.
1: Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
2: Sí, sí, sí, ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets o detallassos, perquè ja veurem que molts són d'un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
1: Oh, i tant.
2: Que és la senya o una de les senyes d'identitat de la seva obra. De la seva obra, Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, i després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
1: Ah, carai!
2: I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
1: Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
2: Li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se allò de contemplar el paisatge.
1: Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
2: Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot molt quadrat, i tot molt alemany, no? Podríem dir. Ell no, ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes, perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
1: Exacte, t'anava a dir, línia recta no hi ha,
2: Gaire línia recta no hi ha, ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot l'àmbit de la natura, no? Concretament on ha? Per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar, sobretot, resistència a les estructures.
1: Ah, carai.
2: I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no?, que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos, Ona, en l'univers Gaudí, en l'univers natural i naturalista de Gaudí, i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
1: Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines,
2: Sí.
1: Geologia, botànica i zoologia.
2: Això mateix. Comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, Trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
1: Sí.
2: Doncs això és estar en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres. I un gres és una roca calcària sedimentària. Per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant...
1: Són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
2: Gaudí s'asseia allà, caient com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. També s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat.
1: Que, que és molt característica, no?
2: És molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família. Les coves del Salnitre. I fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta, en cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua amb les cascades i és el que modela el paisatge.
1: Tot això pel que fa a la geologia, però i en botànica, com s'hi ha inspirat?
2: Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
1: Per tant, és tot d'aquí del territori,
2: Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient.
1: Sí.
2: I són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
1: Som-hi.
2: Les palmeres. Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família. Que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així: l'interior del temple serà com un bosc, els pilars de la nau principal seran palmeres. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
1: Per tant, li van com a ella el dit, la Sagrada Família.
2: Exacte, li van com a ella el dit, aquest doble sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Tarragona natal. Ja sabem que el margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de clavell de moro, que també té aquella casa. Doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta casa Vicenç. L'olivera.
1: L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
2: Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
1: L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
2: Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt, molt, molt, molt, molt important, símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes, també hi surt. Gaudí fa servir el girassol, que també el fa servir a la Casa Vicenç, però també el fa servir al Capritxo de Comillas, a l'obra que té Gaudí fora de Catalunya, que té a Cantàbria. I l'heura està present també en uns ornaments i relleus, simbolitza la vida, la persistència i la continuïtat. També ho aplica a la forja i a la ceràmica. Una altra planta, la figuera de moro, que inspira columnes i volums, per exemple, al Parc Güell. El Parc Güell, jo diria que és l'obra de Gaudí que té més inspiració natural de totes. Segurament està un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
1: De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
2: Exacte, un jardí arquitectònic. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. El blat, que representa també la fertilitat, i apareix en relleus i elements decoratius. I les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
1: Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
2: Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el decurs de l'any.
1: Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada.
2: De fruits de temporada, si volem anar al mercat ens hem de fixar en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
1: Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura. I ens queden els animals, Sergi?
2: Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
1: Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells, aquí a Catalunya no massa.
2: Sí, no hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Parc Güell. Tornem al Parc Güell, perquè és un gegantí trencaclosques, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles fugaces, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
1: Per tant, tot una barreja, no?, aquí, d'animals, plantes, una mica de tot.
2: Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
1: Carai.
2: Que és una mica, Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir, però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana de
1: la façana de la Sagrada Família. Hi ha tantes coses per veure,
2: Hi ha de tot, és com és una mica allò com la Trece Rue del Percebe, hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal i a cap planta i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum. I el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com a través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls i els colors dels vitralls li va oferint aquestes diverses toc de llums a l'interior del temple.
1: Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia, i fins i tot dèiem ara la llum.
2: La llum, i l'important, en rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
1: Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve, el Guaita que tenim.
2: Fins la propera.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
5: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
4: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
7: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Com bé, ja sabeu, cada vegada que jo dic que tenim festa grossa és que entrevistem algú. I això, per sort, últimament ens passa més sovint i n'estem molt contents. És tot un luxe poder comptar amb gent que ha format part de la ràdio, que forma part de la ràdio i que ens pugui explicar totes aquelles batalletes que tant ens agrada sentir, sobretot si són batalletes ja de fa molt de temps i que, doncs, home, causen una certa nostàlgia a l'hora de tornar-les a recuperar. I això ho fem, com sempre, amb l'Esteve Llop, el company d'aventures. Esteve, què tal? Com estàs?
8: Molt bé, encantat, Jordi. Doncs, com sempre, un dia més aquí al 91.5 de la freqüència modulada i també amb tota l'audiència que ens escolta per internet, que sabem que és molta. Va, som-hi, doncs. Avui tenim un convidat molt especial i molt popular que ja hem escoltat en algun tall radiofònic de fa unes 4 dècades enrere. Farem una mica de juguesca per endevinar qui és. D'entrada, et dic que va començar a col·laborar en diversos programes de ràdio a partir del 1981, amb només 15 anys d'edat. Ha format part de l'equip d'una desena de programes de ràdio i d'una vintena de televisió com a comentarista, presentador o periodista. També és advocat i sacerdot. Saps de qui estem parlant?
7: Has dit sacerdot?
8: Sacerdot, sí, senyor.
7: I ha format part de molts programes de televisió?
8: D'uns quants, sí, sí.
7: D'uns quants. No m'estaràs parlant del padre Apeles.
8: Bé, de fet, el seu nom real és Josep Apeles Santolària de Puey i Cruells. Però, efectivament, estem parlant de padre Apeles. Sí. Doncs com us dèiem, el nostre convidat avui, i ens fa molta il·lusió saludar-lo des de Ràdio Sant Cugat, és Padre Apeles. Què tal, com estem?
9: Hola, molt bon dia. Què tal, com estem, Esteve?
8: Doncs molt bé, encantats de saludar-te i que hagis contactat amb nosaltres, doncs, per la màgia de la ràdio, perquè jo crec que això és el que ho pot tot, no?
9: Perquè jo t'estic parlant des de Roma, al costat del Castel Sant'Angelo, al costat del riu Tever.
8: Mm-hmm. I com van les coses per aquí?
9: Bé, bé, bé, o sigui, bueno, com a tot arreu hi va haver el problema del virus i evidentment no hi havia gens de turisme, però ara sembla que s'ha recuperat, que torna a venir gent, i aviat tindrem massa gent, suposo.
8: Bé, no sempre hi ha un punt mig per tot, però està bé veure també totes les opcions que ens dona la vida. Si et sembla, anem a fer una mica de repàs al teu currículum als mitjans, començant per la ràdio, que jo crec que és el mitjà que ens ha enganxat més a tots plegats, i comencem parlant dels teus inicis a Ràdio Miramar en el programa infantil Niñolandia. Què ens pots explicar?
9: Doncs si t'explico quin és l'origen, no t'ho creuràs. És a dir, jo, de petitet, era gran admirador i seguidor de l'Encarna de Noche, l'Encarna Sánchez. I llavors la gent, quan li explico això, sempre diu, ostres, quina cosa més estranya. Dic, no, no, no, doncs mira, ja de petit jo ja veia que era ignorant, que era demagoga, que era... És a dir, totes les coses dolentes que em puguis dir d'ella, ja ho veia. Però tenia aquell poder hipnòtic quan parlava, que jo, doncs, amagat, evidentment, dels meus pares, perquè era petit i s'havia d'anar a escola i tot això, no podia... doncs jo escoltava el transistor fins a les tantes de la matinada perquè em tenia fascinat. O sigui, una cunya de publicitat de l'Encarna o un dels monòlegs que feia o l'entrada del programa... Bueno, era una cosa que... I llavors resulta que un estiu l'Encarna estava de vacances i llavors tenia com a substituta la Júlia Bustamante i jo estava escoltant el programa perquè ja havia agafat afició a escoltar la ràdio i llavors es parlava de la guerra del Líban. Llavors jo vaig trucar al programa per donar la meva opinió i esclar, es van quedar molt estranyats que un nen parlés de la guerra del Líban i que seguís a ràdio i això. I llavors em van convidar al programa aquest i vaig començar allà a Niñolandia. Era un programa que estava molt bé, però era un programa, clar, de l'època, en el que venien, doncs, nens que recitaven, que explicaven coses. Jo, per exemple, solia fer molt entrevistes a escriptors infantils en llengua catalana. Després, doncs, venien a cantar els grups aquests, no sé si te'n recordes, de Parxís, Regalit, Los Pomitos, Els Nins, Enrique Llana... Tot això, i ens ho passàvem molt bé, perquè a més després fèiem alguns programes, per exemple, quan hi havia l'estrena d'una pel·lícula per nens, com me'n recordo de la rebel·lió dels ocells, la rebel·lió de los pájaros, que protagonitzava en Regalit. Vam fer la inauguració del primer McDonald's que hi va haver a Espanya, que és aquell del carrer Pelayo, recordo un programa, perquè a més tinc encara les fotos que surten de tant en tant, un programa que es va fer a la Sagrada Família i es feia al carrer, amb tot de públic que hi havia, una petita unitat mòbil que posava Ràdio Miramar, Ràdio a la Vista, i llavors doncs, jo explicava la història de la construcció de la Sagrada Família, i això no m'ho passava molt bé.
8: Déu-n'hi-do, molt interessant. Doncs conèixer aquests inicis que jo desconeixia absolutament i com abans t'explicava fora de micròfon em vaig quedar molt, molt parat quan la meva companya de feina, Marta del Cerro, em va parlar d'un programa que es deia Peques Únic. Anem a escoltar breument la seva sintonia.

0: No sé si feia anys que escoltaves aquesta sintonia o no, si la recordaves, jo entenc que sí.
1: La recordo perfectament, perquè a més jo inclús li vaig posar una lletra, que després la interpretaven també amb això, que estava, diguem, dedicada directament al programa, no? Uh-huh. Era, si a la emisora un niño quiere venir, si colaboradorcito quiere ser... la ràdio amiga, no recordo com era, però jo li vaig canviar la lletra i va ser la d'això del programa. Això ho interpretava en el grup aquest Nins, que uh-huh. encara mantinc el contacte amb algun d'ells i tot això, encara som amics, i eren doncs una època extraordinària. Després d'això de Ràdio Miramar vaig passar fugaçment per un programa de Ràdio 4 que es deia Mainada, que presentava l'Enric Frigola, que després va ser director de Televisió Espanyola a Catalunya. I vaig molt poc, i vaig estar perquè no, ell era molt bon locutor, molt bon periodista, però no era massa mainader, és a dir, i no deixava parlar massa i tot això. Llavors vaig descobrir que hi havia el Peques Únic, que és clar, a més curiós, vull dir, un programa de nens patrocinat per una marca de cafè. O sigui que ja... sortien els nens muy espidosos, que sí. Dirien ara.
0: La veritat és que es nota, escoltant les gravacions d'aquella època, sí. Es veu un programa molt, molt dinàmic i amb unes intervencions d'una pila de gent, de les trucades... En fi, un programa molt, molt divertit, no?
1: Sí, sí, i a més era un programa que era sempre molt improvisat. O sigui, clar, hi havia el pal de paller, diguem, clar, el director i el que manava, era l'Agustín Rodríguez, que en pau descansi, que era un gran periodista esportiu, però era un fanàtic de la ràdio, també, vull dir, es passava tot el dia allà. I llavors amb ell tant li era fer programes de nens com esportius, com fins i tot continuïtat, o sigui, passava cada dia un millor 12 hores a la ràdio. Després encara, quan arribava a casa, trobava temps per llegir a Ciceró i tot això, però era un fanàtic de la ràdio que va començar, doncs, amb això, amb Ràdio Joventut, quan abans era de la cadena Azul, de les emissores aquelles del Movimiento i tot això, i bueno, presentava ell el programa i llavors cada diguem, aportàvem coses, no? Explicàvem històries, portàvem personatges, cantants, el que fos, no? Entrevistes, i es passava molt bé, i tot era molt... anava fent, o sigui, ell sabia lligar una cosa amb una altra i passàvem d'un tema a l'altre, i era, doncs, molt, molt divertit, vull dir, jo esperava tota la setmana, diguem que arribés el dissabte per anar a fer les meves intervencions, no? I a més recordo que després del programa, clar, teníem molta amistat i tot això, i llavors sempre em portava a prendre whisky.
0: Caram.
1: Que, avui en dia això no es podria fer, perquè un nen de 14 anys així que va a beure whisky, però llavors no hi havia cap problema, anaves a un bar i et posaven un whisky. I llavors em deia, perquè ella es veu que havia tingut un temps una mica de problema amb la beguda i això, i em deia, no beguis mai abans un programa, perquè tu et creuràs que tens més loquacitat, però tothom se n'adonarà. Es veu després, per celebrar el programa. Molt bé, molt bé. I vaig aprendre moltíssim amb ell. Tenia una veu extraordinària i era una persona d'una gran amabilitat. Va ser una tristesa. Bueno, va morir i va ser una gran tristesa. Recordo que després, passats els anys, jo ja era gran i estudiava a Roma, precisament, i llavors ell estava, ja havia desaparegut Ràdio Joventut, que era Ràdio Cadena Espanyola, que es havia convertit en Ràdio 5 Todo Noticias, i ell al final estava a Ràdio Nacional al Passeig de Gràcia. I llavors sempre connectàvem, per exemple, per Setmana Santa, jo li explicava doncs, el que feia aquí el Papa, les activitats en el Vaticà durant la Setmana Santa, és a dir, vam mantenir contacte pràcticament fins que va morir.
0: Doncs mira, proposo ara escoltar un parell de talls. El primer ja l'hem escoltat al programa, tu també, però m'agradaria que l'escoltéssim ara junts perquè el puguem comentar, i després escoltarem un tall molt, molt especial perquè es tracta de l'última emissió i, a més, l'últim minut d'emissió del Peques, en concret de l'any 1987 a Ràdio Cadena Espanyola. Anem primer a escoltar aquest tall que ja havíem escoltat programes enrere amb el petit Apeles, molt jove, el dia 16 de juliol de 1983.
2: Apeles, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días.
2: Nos va a indicar cuáles son esos sitios a los cuales vosotros a lo largo del día de hoy, sábado 16 o mañana, domingo 17, podéis acudir.
3: Pues sí, es verdad. También el ayuntamiento se preocupa de que los niños que por cualquier motivo pues no van a estar todo el verano fuera, sino que se van a quedar aquí en nuestra ciudad, se puedan divertir de alguna manera. Uno de los centros principales de diversión durante este verano es precisamente el Parque de Montjuïc. El Parque de Montjuïc, como sabéis, pues tiene muchos alicientes, como pueden ser los jardines. Hay tres jardines muy importantes, el Costellubert, el Cinto Verdaguer y el Joan Maragall, con colecciones de cactus y de árboles muy raros y muy bonitos. Luego también hay gran cantidad de museos, como el arqueológico, la Fundación Miró, el Museo de Artes Gráficas y muchos otros. Hay, por ejemplo, el Mirador del Alcalde, con el suelo tan bonito diseñado por el arquitecto Tarrats. Hay el Parque de Atracciones, hay el funicular, el transbordador, etcétera, etcétera. Pero principalmente, y ahora cara al verano, el Ayuntamiento se ha propuesto revitalizar la cultura en Barcelona. Esto lo ha conseguido mediante las temporadas del Teatre Grec. El Teatre Grec ya no es una cosa nueva de este año, sino que ya ha sido tradición en Barcelona. Con este teatro pretenden convertir Barcelona pues en una plataforma de intercambios con el extranjero, pretenden modificar la imagen de una Barcelona paralizada culturalmente en el verano, y esto lo han conseguido este año mediante 79 representaciones de teatro, 7 óperas, 24 danzas, 36 conciertos y 61 recitales. Pero vamos a una cosa más práctica, que es vosotros cómo podéis participar en este teatro. El Teatre Grec principalmente tiene su centro, digamos, en Montjuïc, en el Teatro Griego, pero debido a la gran cantidad de actuaciones que hay y que a todo el mundo pues no podría caber allí, se ha tenido que repartir por distintos centros urbanos. Y la programación infantil está centrada en el Turo Park. Y en el Turo Park, los días 16 y 17, podréis ver el Kamama Teatre con la obra Gus Gus Gak, de Carme Dolesa. Acordaros, los días 16 y 17, el Kamama Teatre en el Turo Park.
2: En el Turo Park, por lo tanto, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, y el domingo por la tarde, precisamente hoy y mañana, el Gus Gus Gak, precisamente una obra también dedicada a vosotros. Y si os gusta el teatro, ya lo sabéis. Y si os gusta el cine, pues atención, porque dentro de un instante está aquí Mireia Peiro para daros también aquellos consejos relacionados con el mundo de las salas de exhibición, para que podáis ir a ver las películas que en este verano también se están representando en Barcelona. Y que, por cierto, que en los cines se está muy fresquito, porque como el aire refrigerado, pues no pasas tanto calor. Vas al cine, te lo pasas bien y de paso pues no pasas calor, te refrescas un poco.
4: La Maroteca de la Ràdio.
0: Doncs aquí teníem a Maria José Pons presentant aquest programa en els darrers anys a moltes de les seves seccions, i amb Apeles, que ja començava a fer unes intervencions, jo crec que molt sorprenent, no? Amb aquesta edat tenia aquesta dialèctica.
1: Una entrada a Mireia Peiró, filla del gran periodista Julià Peiró. Doncs sí, el que passa que ara l'escolta això, dius, quin accent català, sort que després el vaig corregir.
0: Això sí, sí que es nota, sí, tens raó.
1: No, després ja deia una sucessió sucessiva de sucedir-ho sucessivament, saps allò que era com un trabalengües? Però sí, llavors era un accent català molt fort.
0: Però es nota que ets tu, Jo penso que escoltant aquestes gravacions em vaig reconèixer a l'instant.
1: No, sí, el mateix. Inclús la muletilla aquesta del digamos...
0: Sí.
1: Que continuo utilitzant, el digamos i el vamos a ver, són dues coses que sempre quan vull posar una mica d'ordre dic, bueno, vamos a ver, i aquí també he vist que l'utilitzava. Sí.
0: Cert. Doncs mira, per tancar el capítol de Peques, anem a aquest tall que us deia del 1987 per escoltar l'última edició del Peques a Ràdio Cadena Espanyola.
5: Adiós, molt bon dia.
6: Adiós.
5: Les puñetas tienen las evas tapaduretas. Bueno, buenos días, Javieres.
7: Hola, buenos días.
5: Los Javieres número uno, número dos y número tres.
7: Sí.
5: Bueno, hoy teníais un nuevo trabajo preparado, hacerlo como lo hacíais cada sábado, y será también el programa de despedida. De momento, ya veremos más adelante lo que ocurre.
7: Ojalá ocurra algo bueno,
5: Bueno,
7: y que ocurra que vuelva el programa a su andadura y que la cosa continúe como antes ha sido.
5: Bueno, los Javieres 1, 2 y 3, ¿qué tema es el de hoy?
0: Doncs aquest és un dels fragments que us anirem dosificant, us anirem ensenyant en successives edicions de la Maroteca de la Ràdio.
1: En aquell moment jo ja no hi era, en l'últim programa, ja vaig viure uns anys a Tortosa i llavors treballava a Ràdio Cadena Espanyola Tortosa.
0: I què ens pots explicar d'aquesta època? Què és el que feies allà baix?
1: No, llavors estava estudiant precisament filosofia i teologia. I doncs vaig aprofitar i em van fitxar a la ràdio d'allà. En recordo, per exemple, una vegada que li vaig fer una entrevista al Ruiz Mateos, que va venir per allà, no sé, a comprar algunes coses, tal, i va ser una entrevista que després va sortir per les 70 emissores de Radio Cadena a tot Espanya i tot, i em va fer molta il·lusió, saps? Temps molt bonics.
0: Bons records, bons records. I també anem a parlar d'algunes de les persones que t'acompanyaven als estudis de Ràdio Joventut a la Via Augusta número 17 de Barcelona. Per exemple, vam estar parlant amb Jordi Basté, programes enrere, i ens va dir això sobre els records que tenia de tu.
6: Hi havia el Padre Apeles, que també venia algun
8: també
6: dia.
8: També el tenim.
6: No, el Padre Apeles, i era sovint, també hi anava el Padre Apeles, també. Que era un nano que era, ja veies que tenia una intel·ligència, una cultura per damunt de la mitjana, era un nano superdotat.
0: Jo la pregunta que et faria és què passava en aquesta emissora perquè al final fos una pedrera tan increïble de professionals que avui dia encara els anem escoltant molts cada dia, com el Jordi Basté, líder a Catalunya de la ràdio en català.
1: Sí, sí, no, el Jordi Basté és el número 1 en aquests moments i tinc això molt bon record també d'aquella època. Doncs, bueno, hi havia una emissora que tenia llibertat i al mateix temps que, esclar, s'escoltava molt, perquè avui en dia potser fer un programa de ràdio és més fàcil en el sentit que hi ha moltes emissores on es pot anar, però després d'aquestes emissores, doncs, clar, no tenen gran audiència, i allà doncs encara es podia fer això. Després, desgraciadament, això es va convertir en Radio 5 Todo Noticias, la van desmantelar, no? Però donava l'oportunitat això a molta gent, o sigui, a més és que tots els que havien que treballaven allà havien començat també en allà, i era una emissora així com de proves on la gent provava programes. Per exemple, recordo que saps un que era una gran estrella de la ràdio, era el Mateu Fortuny. Uh-huh. Si tu l'has conegut, Mateu Fortuny després va ser molt famós perquè era relacions públiques de moltes discoteques importants de Barcelona, del Cartier Pedralbes i de molts llocs, no? Doncs aquest tenia un programa que es deia Les Paparrites. El programa es deia Superfans, i sempre era això, parlaven de cantants, de Julio Iglesias, de Los Pecos, de tots aquells que eren. I llavors era un programa de clubs de fans. Jo amb això no participava absolutament per res, no? Però tu veies després la quantitat de joventut que estava, que quan ella entrava a l'emissora havien de fer fora els que s'havien colat allà només per poder-lo saludar i tot això. Era una bogeria. I llavors ell els deia paparrites en aquestes fans.
0: Clar. Vas estar després vinculat a emissores com Ràdio Vaticana, Cadena Ser, Onda Rambla i RAC1, i a la tele, també un altre mitjà que és el que crec que t'ha fet més conegut, doncs has estat a Televisió Espanyola, Canal 9, TV3, Telecinco, City TV, Antena 3, Itàlia 1, però jo crec que el record més intens que tots nosaltres tenim de tu és l'època de Telecinco amb tot l'equip de Xavier Sardà al Cròniques Marcianes. Com va anar tot això? Com vas anar a parar en aquest projecte del Sardà?
1: Doncs per casualitat, jo treballava amb ell, llavors jo vivia a Madrid, estudiava a l'Escola Diplomàtica i treballava amb ell a la Ventana, a la Cadena Ser, i llavors un dia em va dir, escolta, m'han oferit

0: televisió va arribar així per casualitat, va ser el que em va fer famós, el que em va projectar, el que em va permetre després escriure llibres i tot el que vulguis, però a mi el que em continua fent gràcia, de veritat, és la ràdio.
1: I què destacaries de la ràdio que fa que sigui alguna cosa diferent, tan màgica i que connecta tan directament amb els seus oients? Perquè la tele sí que és cert que és molt més explícita, que potser, doncs, és això, et poden reconèixer d'una manera molt més fàcil que no pas la ràdio, però què és allò que té de màgia d'aquest mitjà?
0: Home, la diferència és que en la ràdio, sobretot el que importa és la paraula, saps? En televisió està tot molt més encorsetat, vull dir, començant perquè hi ha el maquillatge, perquè s'ha d'estar abans, que has d'estar pendent de quina és la teva càmera, és tot molt encorsetat. En canvi, la ràdio permet aquesta immediatesa, aquesta improvisació, el que t'entri qualsevol persona, doncs, per una línia telefònica, parles d'una cosa, de l'altra, i a més, sobretot, si ho saps fer bé, si tens el do de la paraula, jo et parlava abans de l'Encarna Sánchez, doncs la gent té una part que tu li dones i una part que ells poden imaginar. Fixa't que l'Encarna Sánchez, quan va sortir a la televisió, no va tenir cap èxit. La Nieves Herrero, per exemple, també a la televisió no li va anar gens bé. I el que els anava bé que era la ràdio. I jo continuo sent un fanàtic de la ràdio. És veritat que hi ha menys gent que l'escolta, vull dir, perquè... però, bueno, ara està la cosa dels podcasts, per tant... Però la ràdio continua, no la maten, no l'enterren. Potser abans enterraran la televisió, que la televisió cada cop es veu menys, la gent veu coses a les redes socials i als Netflix i les coses aquestes, i la ràdio sempre té un lloc. Té un lloc, a més, per les persones que estan soles, per les persones que viatgen, per les nits insomni. La ràdio és màgica.
1: Parlem ara, si et sembla, una estona de la teva vocació religiosa. Què és el que et va fer anar al seminari?
0: Bé, els meus pares. No, de petit jo era una persona bastant rebel, sempre ho he demostrat no ser-ho, no un gamberro, o sigui, no, però sí rebel. I llavors em van dir, escolta, aquí hem de posar una mica d'ordre, i em van dir o l'internat, el seminari, o l'escola militar. I, clar, el col·legi militar estava a Cartagena, era el col·legi de la Marina, i jo en aquell moment vaig dir, escolta, no, saps, és més còmode estar aquí a Tiana, que està a prop de Barcelona, saps, que cada cap de setmana tenim lliure i això. I jo vaig escollir el seminari, però així d'una manera, vull dir, simplement. Després, clar, un cop vaig estar allà en contacte, diguem, amb capellans, recordo molt que encara viu, tot i que és molt gran, mossèn Francesc Nicolau, que és el subdirector del Museu de Geologia, que hi ha al Seminari de Barcelona. La gent no sap que al seminari hi ha a dins un museu que li diuen de geologia, però més aviat és de paleontologia, de fòssils, que hi ha fins i tot un dinosauri reconstruït. I llavors, doncs, amb persones així d'una intel·ligència, d'una cultura... I llavors, allò que quan ets petit dius, a mi m'agradaria ser com aquesta persona, no? I llavors, a poc a poc, diguem, vas entrant en això.
1: I això ha durat en el temps, perquè després de sortir per tot arreu, de ser absolutament famosa a Espanya, doncs vas tornar una mica als orígens i, bé, doncs ara estàs desplaçat a Roma i estàs, diguem, una mica més allunyat dels mitjans, no? O almenys aquesta és la sensació que ens dona a nosaltres, no?
0: Sí, no, ja estic, diguem, fora. Primer vaig estar visquent uns anys a Ferrara, primer m'encarregava dels assumptes jurídics de l'arxidiòcesi, i després vaig ser director del l'arxiu històric. I ja fa, doncs, 3 anys, pràcticament, que ja m'he traslladat a Roma, definitivament, és a dir, jo estic aquí. Va costar molt la mudança des de Barcelona, perquè van venir 4 camions plens de llibres. Clar, tinc una biblioteca de 30.000 volums, i va ser una cosa, i després no et pots imaginar l'odissea que va ser això, poder-lo reorganitzar més o menys els llibres i posar-lo dels prestatges i tot. Però ja estic aquí a Roma i aquí vull acabar de viure i morir tranquil·lament a Roma.
1: De totes maneres, sí que vas fent bastants viatges a Espanya, perquè per la xarxa social sí que ets força actiu i anem veient que et vas movent, no?
0: Sí, vaig estar la setmana passada vaig estar a la Feria de Sevilla, l'anterior vaig estar uns dies a Madrid, sí, i continuo. Ara, segurament la setmana que ve aniré a Madrid una altra vegada, no. No, no, m'agrada Espanya, però...

0: Roma és una... O sigui, vaig quedar enamorat de la ciutat quan era estudiant i sempre havia dit algun dia tornaré, m'agradaria viure i tot això, i al final, doncs bé, ho he aconseguit.
1: Bé, la veritat és que és una ciutat fantàstica, a nosaltres ens encanta també, i també suposo que estàs una mica més tranquil, no? Que no tens tants problemes com el nostre país d'anar pel carrer, no?
0: Sí, no, no, això, aquí s'està tranquil, tot i que trobes molts espanyols pel carrer, això, eh? Però s'està bé, i a més Roma ofereix molt des de tots els punts de vista, artístic, espiritual, cultural, musical, tens sempre coses, i si no, simplement una passejada a qualsevol hora del dia. Jo ara, després de sopar, surto i em passejo, doncs, jo què sé, vaig a la Fontana di Trevi, o a Piazza Navona, o a Plaça Sant Pere, o així, i és, tot això està en el barri, està tot a prop, no?
1: Molt bé, molt interessant. Doncs escolta'm, anem acabant ja parlant d'una faceta que nosaltres desconeixíem, que és la teva faceta de cantant.

0: Aquest és un tema que es diu Baila la vida, a duet entre Kevina Kuhl i Padre Apeles. Molt interessant. Ens va sorprendre aquesta faceta teva que desconeixíem absolutament. Explica'ns una mica com ha anat això.
1: A mi també em va sorprendre. Perquè jo, si bé de petit havia estudiat al conservatori, allà al carrer Bruc, el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, i després durant 2 anys vaig cantar també a la Capella Júlia, que és el cor de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, quan era precisament estudiant. No he considerat mai que la música sigui la meva activitat principal, perquè també tinc una veueta, diguem. No és una veu, és una veueta, no? Però em van proposar, doncs, aquest grup de músics de Barcelona, entre els quals hi ha el Sergio Pullman, que és un brasilenc, que és el que fa els arreglos pel Plácido Domingo, el Pedro Elipe, que és un guitarrista molt bo, d'aquests de l'època de la movida madrilenya, la Kevina, l'Alfonso Fuster, que és el productor. Doncs em van proposar això, de cantar un parell de cançons. Una és aquesta, que és més aviat un bolero, i després una altra melòdica, també. I vaig dir, doncs bé, per què no? I vaig estar allà uns dies registrar això. Després vam haver d'enregistrar els videoclips, també, perquè avui dia això, la gent necessita imatge, també. Sembla que no n'hi ha prou amb la paraula i amb la veu, no? I bé, m'ho vaig passar bé. És el que diuen els italians, un divertimento, no?
0: Bé, un cameo, també, una miqueta, podríem dir, entre cometes, no? Amb la Kevina, molt, molt interessant, eh? Ens va agradar molt.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, escolta'm, estem acabant ja aquesta entrevista i, tot i que no teníem aquí el tall a punt, ara buscarem els últims minuts, últims segons d'aquest darrer programa del PQ és únic del qual parlàvem. Abans hem escoltat un petit fragment del principi del programa, doncs anem a acabar aquesta entrevista amb aquest fragment final. Padre Apeles, moltes gràcies i ens retrobem ben aviat.
1: Gràcies a vosaltres i a tots els oients de Sant Cugat.
2: Bueno, ya sabéis los horarios y lo sabéis todo. Y ahora, atención, porque el último tema musical de Peque. ¿Cuál es?
3: ¿Te ves a Raval con los chicos de la radio? ¡No!

0: pues vamos a despedirnos diciendo quiénes hemos hecho hoy el último peque. Es curioso, ¿eh? El último peque es un pequeño dato para la historia de cada uno. ¿Quiénes hemos sido, Sonia?
1: María José Segura, Vanessa García, Cristina Subroca, Marta Herreras, Javier Codina, Javier de la Asunción, Javier Lunaro, Sonia Troncoso, Jordi Pico, Agustín Rodríguez y Antonio Flores.
0: Bueno, y a estos nombres podríamos añadir un poco en la historia, los nombres, por ejemplo, de Marsá, de José María Mora, de Antonio Balsas, de Jordi Basté, de María José Pons, de María Ángeles Pérez, de Lucía Troncoso, de Pilar Mora, de Teresa, de Conchita Casanovas, de Marta del Cerro, de Antonio Asián, de Joaquín Lendines, de Ramón Vidal. Bueno, tantos y tantos y tantos de las mocitas que he dicho, tres de ellas, María Ángeles, Lucía y Teresa, ya están casadas. O sea que, fíjate tú, la historia de peques, ¿no? Y de los otros, pues muchos trabajando, haciendo cosas. Y esto ha sido un ejemplo, podríamos llenar 5 hojas con los nombres que han venido por aquí en 15 años. Pero llega el momento de terminar, y de terminar, bueno, pues yo creo que de una forma muy corta. Sábado que viene a las 9 no estaremos aquí, tendréis otro programa que os va a gustar con Sánchez Dragó, y como lo de adiós me parece demasiado fuerte, de todos y para todos os vamos a decir...
2: ¡Hasta la vista!
3: Radio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
5: Seguim a la Maroteca de la Ràdio després d'aquesta connexió amb Roma. Seguim parlant, en aquest cas, de temes que no són directament religiosos, però que sí anem a parlar d'una emissora que pertany a una organització religiosa. Jordi.
6: Doncs sí, parlem de Ràdio Estel, que és una emissora de ràdio en català inaugurada el 28 d'octubre de 1994 per l'Arcabisbat de Barcelona. Fem una breu història. Com us deia, inaugurada el 28 d'octubre del 94, ho va ser per l'arcabisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, i el president del Parlament de Catalunya, Joaquim Xicoy i Bassegoda. Al principi només es podia escoltar des de Barcelona, però des del primer moment ja s'expressava la voluntat d'ampliar la cobertura a tot el territori de Catalunya. El primer lema de la ràdio va ser amb llum pròpia, fent un joc amb el nom de l'emissora i la voluntat d'informar d'una manera singular i diferenciada de la COPE, l'altra emissora eclesiàstica dins el territori espanyol, en aquest sentit.
5: Bé, deixa'm dir que, evidentment, la diferència és abismal, sobretot sí. Pel que fa al tarannà, perquè jo crec que Ràdio Estel és una emissora que parla molt del missatge de l'Evangeli i d'altres temes culturals, sociològics, diguem-ne, però en cap cas entra en política. I, en canvi, jo crec que la COPE és més aviat al contrari, no?
6: Sí, la COPE és totalment al contrari. A veure, Ràdio Estel jo crec que dona una permissibilitat en la paraula dels seus col·laboradors. I la COPE és que s'ha convertit com una eina de crítica constant a tot el que no està en la seva línia, no? I crec que són doncs, estils molt, molt diferents, molt diferents.
5: Doncs anem a escoltar, gràcies a la cortesia de Ràdio Estel, alguns àudios de fa una colla d'anys, del principi de les emissions pràcticament d'aquesta emissora. Viatgem el dia 12 de febrer de 1997 per escoltar un tall d'aquest programa.
7: Tendències, un programa per analitzar l'estat de l'economia.
5: I aquest és un programa que en aquells moments presentava Esteve Sala, periodista que va començar el seu camí a Ràdio Sant Cugat, jo el conec d'aquella època, vam coincidir molts anys a l'emissora nostra, i després va estar, entre altres llocs, a Ràdio Estel o Catalunya Ràdio. Anem a escoltar aquest tall del Tendències de febrer del 97, en el qual el tècnic, a més, ho podrem escoltar al final del tall, era Albert Murillo. Suposo que te'n recordes, no, Jordi, de l'Albert Murillo?
6: I tant, si me'n recordo. Allò de que el món és un mocador, al final tots anem trobant i tots ens anem coincidint en un petit gran cercle, que és la ràdio.
5: Doncs vinga, som-hi, anem a escoltar la seva sala amb el control tècnic d'Albert Murillo.
8: Són les 11 de la nit. Bona nit. Com si es tractés de fer una loteria o d'endevinar el destí que ens amaga el futur, aquesta setmana hem tingut l'oportunitat d'escoltar prestigiosos economistes que posaven en entredit la puntuació final que s'endurà a Espanya al moment de passar l'esperadíssim examen de Maastricht. Sembla que emetre sentències des d'aquestes càtedres és força senzill. I com a reacció ineludible, l'espolseguera que aixequen declaracions com aquestes fa que se'n pugui parlar dies i més dies. polítics que s'afanyaran a criticar la feina del govern i dirigents que suaran excuses més positives. Tot plegat, però, comporta el gran perill de desanimar els ciutadans, de fer pensar que els esforços que ens estan demanant a tots no arribaran a bon port. Aquesta setmana coneixerem algunes dades, com ara l'IPC del mes de gener i la taxa de l'atur, que permetran saber de forma més objectiva si aquest any 97 l'encetem amb la bona tònica del 96 o si a l'inrevés la societat comença a afluixar el ritme d'aquesta cursa. Això de ben segur serà més significatiu que qualsevol declaració, perquè a l'hora d'anar a un examen és més important el que un s'ha preparat que tot el que puguin dir els altres.

0: Tendències, un programa dirigit i presentat per Esteve Sala.
1: Moment de repassar l'actualitat dels últims dies, l'actualitat econòmica. És un resum que ha elaborat i que ara ens presenta Sergi Saborit. Bona nit, Sergi.
2: Hola, bona nit.
0: Expansión, el diari econòmic líder, li ofereix cada matí la millor i més útil informació per conèixer a fons totes les notícies relatives al món de l'empresa i l'economia. L'actualitat de l'economia analitzada amb el màxim de rigor i independència. Cada dia informis amb Expansión.
2: Els dubtes estrangers sobre l'entrada d'Espanya a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, la retallada dels preus dels medicaments, la depreciació de la pesseta i la continuació de la polèmica entorn a la televisió digital han estat, sens dubte, les notícies econòmiques més destacades a l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem per aquestes veus provenents del nord d'Europa que qüestionen l'entrada de països de l'arc mediterrani a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, proposant a Espanya i Itàlia que decideixin incorporar-se uns quants mesos més tard a la moneda única. Per tal de silenciar aquestes veus, aquesta setmana el ministre d'Afers Estrangers, Abel Matutes, ha assegurat que Espanya té la voluntat ferma d'incorporar-se a la primera velocitat de la Unió Econòmica i que no demanarà que es retardi el calendari. Matutes, amb les últimes dades econòmiques a la mà, considera que Espanya complirà els criteris de convergència de Maastricht a temps.
3: No veo ninguna necesidad de alterar el calendario. España tiene un itinerario claro, que está cumpliendo incluso con exceso, y por lo tanto no necesita de ninguna prórroga. España no las necesita, no las quiere, no las va a pedir. Va a estar en la cita con los criterios bien claros y cumplidos.
2: Convergència i Unió i el Partit Socialista també s'han mostrat aquests dies d'acord amb el govern central pel que fa a aquest tema, ja que aquestes formacions també estan convençudes de que Espanya formarà part de la Unió Econòmica Monetària des del primer moment. I precisament avui mateix s'han conegut dades que valen aquesta tesi. D'una banda, l'informe elaborat pel grup d'experts de previsió econòmica on s'afirma que 1997 serà millor que 1996, amb un creixement de l'economia del 2,9% i amb una reducció de la inflació fins al 2,7%. L'informe del grup d'experts, que assessora el Ministeri d'Economia, també pronostica un descens de la taxa d'atur fins al 21,5%, amb la creació de 250.000 llocs de treball.
1: Llavors, el que hauríem de fer és analitzar molt bé la situació abans de respondre a l'anunci escollit.
4: Doncs sí, i això ho fem per poder escriure a l'empresa amb una certa seguretat. Tot i que no responguem a tots els criteris de l'anunci, podem escriure a l'empresa per provar sort, però estarem més segurs si responem completament. Si el nostre perfil és completament diferent al sol·licitat o s'aproxima molt lleugerament, serà millor que ens fixem en un altre anunci. Per exemple, no podem pretendre presentar-nos per un lloc de treball on s'exigeixi que la persona parli anglès sense parlar-lo, i a l'inversa no siguem massa severs tampoc amb nosaltres mateixos. Si demanen que dominem el Windows 95 i nosaltres no ho fem, però si hi ha altres programes d'ordinador, doncs podem tentar la sort i presentar la nostra candidatura pel lloc de treball.
1: Molt bé, doncs així haurem d'intentar ser imparcial amb nosaltres mateixos. La setmana vinent veurem com contestar correctament aquestes cartes. Han fet possible aquest programa, aquesta missió de tendències d'avui, totes aquestes persones, des de la producció Álvaro Ron i Joan Massats, el control tècnic Albert Murillo, han estat a la redacció Sergi Saborit, Patrícia Barberà i Joan Corbera. Us ha parlat Esteve Sala. Molt bona nit, fins dimarts vinent.
5: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
6: Aquest so de fregit, que tenien aquestes cintes de casset, però que ens permet recuperar aquests àudios, en aquest cas, del 1997, un dels primers anys, doncs, en els quals Ràdio Estel estava en emissió, i amb Esteve Sala, que feia aquest programa dedicat bàsicament a l'economia. Anem a una altra història, Jordi, a veure si ets capaç de reconèixer una veu. Va, ho deixarem així, A veure si els nostres oients són capaços de reconèixer aquesta veu. Anem amb un àudio que ens proporciona Albert Murillo, que va recuperar de Ràdio Mataró, i que és una emissió, doncs, de les més antigues que haurem posat en el nostre programa, del dia 8 de gener de 1978. Una emissió molt especial que no es feia exactament en directe, s'havia enregistrat prèviament, però que és molt interessant. Anem cap a Ràdio Mataró, aquell gener de 1978.
7: Els pastorets de Mataró, l'Estel de Natzaret, tal com hem estat anunciant durant aquesta setmana passada. El text és de Ramon Pàmies i la música dels mestres Vilaró i Torra. Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, vol agrair des d'aquests micròfons a la Sala Cabanyes les facilitats donades perquè ens fos possible oferir als Pastorets de Mataró aquest document d'indubtable interès a tot el Maresme. Agraïm també la col·laboració del senyor Pere Rigau, gran coneixedor dels Pastorets de Mataró, que va saber estar junt amb tot l'equip de retransmissió fent uns interessantíssims comentaris. I ara, sense res més, passem a oferir-los als Pastorets de Mataró.
8: Senyors oients de Ràdio Mataró, l'emissora del Maresme, emissora la Benjamina d'Espanya, que vol portar a tots els seus oients el sentit del poble, va oferir-los seguidament la gravació feta divendres passat, dia 6, Diada dels Reis, a Sala Cabanyes de Mataró, dels famosos Pastorets de Mataró. Gravació que ha estat possible mercès a la gentilesa de Caixa d'Estalvis Laietana, la nostra caixa. Caixa d'Estalvis Laietana, amb 53 oficines al seu servei, estesa a les comarques del Maresme, del Vallès i del Barcelonès. 53 oficines que estan al seu servei per oferir-li tots els serveis d'estalvi, de comptes corrents, de certificats de dipòsit, tots els serveis que una caixa pot oferir als seus clients. Recordin, Caixa d'Estalvis Laietana, nascuda a Mataró, nascuda al Maresme, per oferir a totes les comarques que l'envolten els seus serveis. Caixa d'Estalvis, la nostra caixa, que fa possible que Ràdio Mataró els ofereixi avui la gravació de les tradicionals Pastorets de Mataró de Sala Cabanyes. Senyors oients de Ràdio Mataró, molt bona tarda. Ens trobem a la Sala Cabanyes de Mataró a fi de retransmetre per vostès els famosos i coneguts arreu de Catalunya Pastorets de Mataró. Ràdio Mataró, la Benjamina de les emissores d'Espanya, que vol ser una emissora per al poble i recollir tot el que és del poble, inaugura les seves retransmissions amb aquest espectacle senyer conegut arreu, com hem dit abans. Un espectacle que va començar d'una forma molt senzilla un 25 de desembre de 1916 i que porta ja 61 anys d'existència. Tres generacions han passat. Tres generacions d'avis, pares i fills que han fet possible que aquest espectacle, amb l'entusiasme de tots, fos sempre fresc, fos sempre d'actualitat, perquè manté aquesta pinzellada de tota una època. Els Pastorets de Mataró intervenen, podríem dir, unes 150 persones. Avui, Diada dels Reis, hi ha la sorpresa de que en l'escena del naixement vindran els Reis personalment a adorar l'infant Jesús. És un altre dels temes que porta avui molta mainada en aquesta Sala Cabanyes. I comença ja, senyors, el preludi orquestral, l'orquestra dirigida pel mestre Enric Torra, que donarà pas a l'obra. Com a, diríem, com a argument principal de l'obra, tot és basat en la lluita entre el bé i el mal, centrada en la figura de Naïm, el fill pròdig. Ja, senyors, deixem pas ja l'orquestra, que va començar el preludi del pròleg dels Pastorets de Mataró.

s'apaguen els llums de l'escenari, puja el teló i apareix a l'escena un gran llibre que, amb lletres fluorescents que el públic està aplaudint en aquests moments, diu: Sala Cabanyes present.

Davant l'admiració de tots, s'obre el primer full del llibre. El meravellós espectacle nadalenc, diu la primera pàgina, l'Estel de Natzaret, Pastorets de Ramon Pàmies. Una fantasia de llum i color, de record inesborrable, diluïda en l'encant de la seva música popular i exquisides melodies descriptives dels mestres Felip Vilaró i Enric Torra. S'obre l'altre full ràpidament i el pròleg el comença amb aquesta explicació. Temps era temps, les bruixes, follets i nimfes, avui en canteri de petits, eren les ombres fatilleres de les antigues supersticions paganes que foren retudes i esvaïdes per la llum cegadora de l'estel en el silenci d'aquella nit augusta. Una nimfa apareix a la quarta plana del llibre. Comença a moure's. Entrem ja a la dansa de les nimfes. Les nimfes, prop d'un brollador d'on en surt aigua, de tots colors, estan adorant el sol que surt en l'horitzó. Tots els espectadors que eren admirats en aquest moment perquè el llibre es trenca i per les tres bandes de l'escenari dona pas a la decoració del ball de nimfes. Al mig de l'escena, un brollador amb aigua de colors.

0: Doncs bé, aquí teníem a Pere Rigau fent aquesta retransmissió, no en directe, ja se'ns ha dit que era enregistrat. Es va emetre dos dies després a través de Ràdio Mataró, però m'ha semblat molt interessant recuperar aquest àudio. Bé, de fet, no l'hem recuperat nosaltres, l'ha recuperat Albert Murillo, i ens va semblar molt interessant parlar-ne i escoltar també la veu que donava l'entrada, la presentació, en aquesta gravació. Saps qui era, Jordi?
1: Doncs sí, era una Sílvia Còpodo amb només 19 anyets.
0: Imagina't.
1: Imagina't. Just es va treure les oposicions després de la carrera a la recent inaugurada Ràdio Mataró, en aquella època. Perquè, de fet, va ser el 83 quan fa el salt a Sabadell, per tant, a Ràdio Sabadell. Per tant, estem parlant d'abans del 83. De fet, ara parlàvem fora de micròfon si havia sigut abans Ràdio Mataró o Ràdio Arenys. Bueno, Arenys va ser el 79, concretament el 8 de setembre del 79.
0: Per tant, segons això, almenys amb la informació que disposem, en principi, la primera emissora local en emetre a Catalunya hauria de ser Ràdio Mataró, no?
1: Hauria de ser Ràdio Mataró. Intentarem trobar la dada concreta, perquè Ràdio Mataró després diguem, pateix tot un procés d'actualització, no? I la nova Ràdio Mataró té com un punt de partida l'any 2006. Però hem de trobar els seus orígens.
0: Bé, de fet, ja per anar acabant el programa d'avui, farem un link i anirem a una altra emissora local que hi hem estat nosaltres moltes hores i que també és de les primeres. Va néixer el 1979. Estem parlant de Ràdio Rubí. Abans de marxar, però, recordem, Jordi, si et sembla, les nostres vies de contacte.
1: Doncs a l'email, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja ho sabeu, eh? Un mail, quatre ratlles, ens dieu qui sou, què teniu i quedem, ens passeu les cintes, nosaltres ho digitalitzem i us les tornem. I també ho podeu fer per WhatsApp.
0: El 689-10-74-83. 689-10-74-83. I el que us deia, marxem amb Ràdio Rubí. Vaig descobrir, que ho ignorava absolutament, que hi havia un programa que a les temporades 13-14, 14-15, si no recordo malament, parlava de ràdio. El programa es deia La vida en ràdio, parlaven entre català i castellà, i es feia en una de les seves edicions del 2014 una entrevista a Jordi Margarit, president de Ràdio Associació de Catalunya. Anem a escoltar, doncs, aquesta entrevista molt interessant. L'hem dividit en diversos capítols. Avui anem a escoltar el primer perquè ens sembla molt rellevant i precisament en Jordi, si no recordo malament, ens explicava els orígens, entre d'altres, de Ràdio Rubí. Jordi, gràcies i fins a la propera edició i a tota l'audiència també, evidentment, gràcies per escoltar-nos.
1: Una salutació i fins la propera.
2: Hola, què tal? Benvinguts i ben retrobats a tots els oients de Ràdio Rubí que a aquesta hora estiguin connectats amb nosaltres i escoltin La vida en ràdio. I ben retrobats perquè aquesta és la segona temporada que estem amb tots vosaltres. L'equip habitual, l'Àlex Baños, a les vies de so, en Genar Escolar. Hola, Genar, bona tarda.
3: Hola, què tal?
2: I qui us parla, en Lluís Alarcón. I avui estem molt contents, Genar?
3: Oh, i tant.
2: Estem molt contents per moltes coses. En principi pels convidats que tenim i també per la notícia que ens ha arribat, que ens ha omplert de joia, eh?
3: Home, sí, ja ens toca això, tu. Oh,
2: escolta, i tant.
3: De quan en quan disfrutar una mica, no?
2: Sí, perquè tots els que som col·laboradors d'alguna o altra manera de les emissores municipals, doncs estem força contents de que la xarxa hagi guanyat aquest premi, perquè la xarxa ha guanyat un premi nacional de comunicació en la categoria de comunicació de proximitat. Un guardó que atorga la Generalitat de Catalunya i que es fa extensible a les ràdios i televisions locals adherides al projecte. Comencem precisament amb dos convidats. Un d'ells, els dos són a casa seva. Un perquè és el fundador de l'emissora, un dels fundadors de l'emissora, de Ràdio Rubí, concretament, que és en Jordi Margarit. Encantat de tindre't aquí a casa teva, Jordi.
4: Què tal, Lluís? Com anem?
2: Molt bé.
4: Bona tarda a tothom.
2: Molt bé. I l'altra persona que tenim aquí, doncs, és una persona que jo li tinc molt, molt de carinyo, la veritat és aquesta, perquè, a més, va ser una persona que al seu moment, fa ja uns quants anys, va confiar en mi, va pensar que jo podia fer ràdio, a mi era una cosa que m'agradava molt, sempre he dut aquest coquet, i va confiar en mi, i encara hi som aquí. Lídia Juste, la directora actual de Ràdio Rubí. Hola, Lídia.
5: Hola, Lluís, què tal? Hola a tots, a tot l'equip del programa.
2: Doncs aquí som, precisament per parlar de ràdio. I per parlar de ràdio, i tenim a dues persones com vosaltres que porteu tanta trajectòria radiofònica, a mi m'agradaria que m'expliquéssiu una miqueta com vau començar, és a dir, una mica la vostra trajectòria. Comencem per tu, Jordi, si et sembla.
4: Comencem-ho.
2: Vinga.
4: Jo d'entrada, les felicitacions a la xarxa Ja era hora, que a nivell de la més alta institució del país hi hagués aquest reconeixement al Premi Nacional de Comunicació. Tot i que jo ja m'imagino que definir la xarxa com a les emissores de proximitat és una etiqueta. Això de les etiquetes a mi no m'han acabat de convèncer mai, no? Però per què? Per què ho dic això ara? I què diu aquest ara? M'enrotllaré poc amb aquest tema, però sí que vull dir que o la ràdio o qualsevol mitjà de comunicació a qui va, el que va destinat se'l sent pròxim, o l'haurà cagada. És a dir, no haurà vençut. I això tant pot ser pròxim, s'han de sentir els continguts pròxims pel que fa a un mitjà de comunicació local, com d'àmbit nacional, com d'àmbit estatal, com d'àmbit internacional. O el públic al qual diu, escolta, jo vull anar de cara a aquest tipus de gent. O aquest producte que fa és de proximitat, vol dir que està pròxim en aquest públic en el qual va adreçat, o haurà fracassat com a mitjà de comunicació. Jo crec que en aquelles èpoques dels anys 40 i 50, tan d'usos, vull dir, clar, la gent, hòstia, no, és que ho ha dit la ràdio, no? Ho hem sentit a la ràdio, i la gent es devia imaginar unes superestructures que ho eren, perquè, és clar, ara, avui en dia, una emissora de ràdio, cap dintre una capsa de sabates, no? A aquelles èpoques no hi cabrien dintre aquest estudi, no? L'emissor, no? Per tant, vol dir que a mi m'ha encantat. Ha fascinat o no fascinat la ràdio? Jo havia sentit ràdio, no era un gran aficionat a la ràdio, però sí a la comunicació. Jo havia cantat amb una guitarra, havia anat per aquests mons de Déu. O sigui, per la meva aficionació, en tot cas, és aquesta peça que tinc jo aquí davant, i que si fos de sucre me la menjaria, o si fos un gelat també, però tinc un gran respecte, que és el micròfon, i que pels molts acolloneix, però sobretot quan comencen a fer ràdio, però jo ja era un amic, que és el que em permetia dalt d'un escenari o d'una pista poliesportiva, com aquí Rubí, com la cooperativa, etc., doncs de poder arribar a les 50, 100, 150, 200, no gaires més, persones.
5: I al llarg de la història de les emissores municipals hem fet més invents que el TVO, perquè, clar, d'això es tracta, també. La ràdio local podia fer aquests experiments, però si perds una mica l'essència, si perds la idea claríssima de que estàs fent comunicació local, el que diu el Jordi, que tu tens un territori, un entorn, després trobaràs la manera, el gènere, els espais, la manera de fer-ho, però si perds aquesta proximitat, no té raó de ser, no tindria raó de ser una emissora, perquè mai podries competir, per exemple, amb qualitat o amb determinada qualitat de so. Per exemple, ara és molt diferent i tot ha millorat moltíssim, però anys enrere no podies competir. El que havies d'oferir era el servei, i el que havies d'oferir era això, la possibilitat de que la gent de la teva ciutat, per exemple, tingués un lloc on expressar-se, on poder dir, on poder fer, independentment del marge dels professionals que hi treballem, fent informació, fent moltes coses, però si perdies aquesta proximitat, no tenia raó de ser.
6: La Maroteca de la Ràdio.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes, a claveguera, perdó, trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però, clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para, por lo menos, desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la Festa Major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrem a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur, amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està

0: sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la Riera.
2: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
3: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
4: La informació local des de primera hora.
2: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic...

0: Dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi. I per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no lo quiero, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on està el Regne Unit.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua Múrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes, és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, doncs mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament doncs, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE que rebutgen la proposta pel seu origen, obviant-ne el contingut.
16: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Digo, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
16: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: ¿Cree que no pasa siempre?
16: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos, pues fíjese, casi 3 años, y bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
19: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
18: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
20: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
18: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
22: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
21: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha adoptat els arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
23: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
21: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15, avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
5: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
17: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
5: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manel Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
24: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i, a la vegada, per poder donar la cobertura sanitària adequada.
25: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi, tot en funcionament, tot correcte, i a començar a posar un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
24: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. Se n'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
27: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
26: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
4: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
4: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que, a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe al espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
4: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta, sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
10: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
11: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaíl i Stefan Utón, el continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
12: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Pide por esa boquita viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes... a claveguera, perdó. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es va fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així, i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però, clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para, por lo menos, desatascar esa parte, hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrem a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Helsinc Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, ioga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinc Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Campanya de la renda acostuma a centrar-se en ingressos i deduccions, però sovint oblidem un factor clau, la situació familiar i convivencial. Separacions, custòdies, compartides, fills que treballen puntualment o persones a càrrec poden tenir un impacte directe en l'IRPF. Avui ens ocupem d'aquests casos amb en Lluís Besart, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador de la UOC. Lluís, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: S'està acostant al final de la campanya, no?
1: Bueno, podríem dir que ara estem al bell mig. Estem,
0: sí?
1: La campanya s'acaba... Bueno, al mig, estem
0: finals
1: cap al final,
0: juny?
1: Però queda tot el mes de juny. Estem en el moment més àlgid de la campanya, perquè maig-juny són els mesos més importants, i estem a 2, a 3 de juny, no? Amb la qual s'acaba el 30 de juny, queda encara, diguem-ne, tot el mes de juny per davant.
0: Per tant, a temps de valorar algunes qüestions que són importants, com comentàvem al principi. Mm-hmm. Comencem per una pregunta clau. Quan surt més a compte fer la declaració de la renda conjunta i quan surt millor fer-la... per separat, individualment.
1: Sí, això és un clàssic, de fer la conjunta individual. La majoria de programes ja calculen la doble opció, per tant, pots agafar la més beneficiosa, la que et surti més a compte, val? Però com a regla general, quan es pot fer conjunta és quan hi ha un matrimoni, val? No es pot fer com a parella, de fet, encara. És a dir, legalment, si hi ha un vincle matrimonial, sí que es pot fer conjunta o separada, es pot optar, però si és una parella de fet, per molt que estigui reconeguda, de moment, jo crec que no tardarà massa en equiparar-se, però de moment no es pot fer conjunta. Però quan interessa, en el cas que és un vincle matrimonial, fer-la conjunta o individual? Bàsicament és quan un dels dos cònjuges o no té ingressos o té ingressos molt baixos. Val? Com que la renta és un impost progressiu, i quan sumes ingressos i al fer-la conjunta ho sumes tot en una sola bossa, diguem, si els dos tenen ingressos, mitjans, surt millor fer-la individual. Però si un té ingressos i l'altre no en té o en té molt pocs, normalment surt millor fer-la conjunta, perquè també hi ha una deducció per familiar, diguem-ne, més alta. Però no, insisteixo que sempre és millor, i de forma automàtica ja passa, fer el doble càlcul, perquè a vegades pot ser enganyós, depèn dels números, i veure quina és l'opció més favorable. En el cas de que sigui una o l'altra, doncs s'opta per aquella i ja està. Una cosa important és, un cop optem, si s'acabés el període de declaració i volguéssim fer una rectificació, no podem canviar. Val? Un cop s'ha optat per la conjunta o l'individual, un cop passa el 30 de juny, això, si m'he equivocat, per entendre, ostres, que em sortia molt millor de l'altra manera. Si està el 30, la puc rectificar, però més enllà del 30, si la vull rectificar, no puc. L'opció ja queda fixada.
0: En qualsevol cas, si un any ens hem equivocat, l'any següent, podem continuar triant si la fem conjunta o individualment.
1: Correcte, cada any puc variar d'opció, canviar d'opció.
0: Anem a situacions, per exemple, en famílies monoparentals o en situacions de separació i divorci. Quines serien les principals claus fiscals que sovint es desconeixen?
1: Sí, aquí tenim que anar en compte, perquè, com dèiem, l'opció és... pot ser conjunta també amb una família monoparental, val? I per tant tinc que tenir cura de veure quina és l'opció que m'interessa més. Si heu d'una situació de separació o divorci i tenim i tenim fills, no? Aquest matrimoni té fills, si no estaríem al primer supòsit, seria, bueno, cada un iria per separat i per tant seria individual segur. Però si tenen fills, cada un dels dos cònjuges, diguem-ne, en el cas de que un tingui la custòdia exclusiva, la pot fer conjunta amb els fills, val? És a dir, tot i no havent vincle matrimonial...
0: Es dedueix als fills.
1: Exacte, perquè hi ha hagut separació o divorci, el d'haver fills, un fill o més d'un fill, es pot fer conjunta monoparental, que en diuen. És a dir, que es pot fer conjunta amb els fills. I surt millor que fer-la individual amb els fills, val? En cas de custòdia exclusiva... Si tenim una custòdia compartida, que és molts dels casos, aleshores no es pot repartir. O aplica un cònjuge o aplica l'altre. És a dir, un dels dos dels ex-cònjuges ho aplicarà la modalitat conjunta com a família monoparental, i aleshores al ser compartida diràs, bueno, això és injust, no? El que se sol fer habitualment és que amb alternància d'un any, cada any ho fa un dels dos. És a dir, un dels dos ex-cònjuges un any ho fa la renta en modalitat conjunta amb els seus fills, val? I l'any següent, l'altre excònjuge fa la renta conjunta amb els seus fills. El que no es pot fer és dir, mira, si tinc dos fills, per exemple, doncs, que un la faci conjunta amb un fill i l'altre conjunta amb l'altre fill. No, això no pot ser. És a dir, s'ha de fer conjunt, es pot fer, val, amb els fills, però o un o l'altre. Llavors, si es vol ser equitatiu o just, doncs que un any sí, un any no, ho fa un i ho fa l'altre. Si els dos es veuen beneficiats de forma alternativa, un any sí, un any no, de la tributació conjunta. La conjunta, més enllà dels ingressos que dèiem abans, sempre és més beneficiosa en quant a deduccions. Té uns mínims familiars més alts. Per tant, fer-la individual, insisteixo, amb els fills sortiria a pagar més o a tornar menys, fer-la conjunta amb els fills sortirà a tornar més o a pagar menys. Val?
0: Fins a quina edat, ja estic pensant, edat dels fills, es pot fer aquesta declaració conjunta amb els fills?
1: Sí, correcte. Els fills, diguem-ne, formen part de la unitat familiar, bé sigui cònjuges no separats o divorciats, o cònjuges ja que no són cònjuges i que estan separats o divorciats, fins als 25 anys. Hi ha diverses... diversos punts que fan que el fill surti de la unitat familiar i, per tant, ja no es pugui fer conjunta amb aquest fill. Val? Una és que compleixi 25 anys, a no ser que tingués una discapacitat superior o igual al 33%, que aleshores no hi ha límit d'edat. L'altra és si deixen de conviure. Evidentment, si aquest fill surt de casa i se'n va a viure en un altre lloc, a no ser que sigui un viatge d'estudis, un Erasmus o un viatge amb una beca...
0: Que sigui puntual.
1: Que sigui puntual, aleshores no compta com a que se'n va de casa... Si se'n va viure pel seu compte, de forma permanent, llavors també deixa de formar part de la unitat familiar i, per tant, es perd aquest mínim per descendents. L'altra manera també és si tenen rentes, si obtenen rentes durant un any, els fills, superiors a 8.000 euros. Si un fill cobra perquè fa un treball puntual durant diversos mesos a l'any i cobra més de 8.000 euros, també ja no es pot fer conjunta amb el fill. Val? Això són els tres supòsits més habituals, per edat, per convivència o perquè ja comença a tenir uns ingressos que, bueno, que la llei estableix. Al meu entendre, són baixos, són molt baixos, 8.000 euros. Per tant, això fa que els pares o els excònjuges, no, segons la situació, no puguin fer-la ja conjunta amb el fill, per tant, gaudessin de menys reduccions, i el fill la fa pel seu... Bueno, la fa o no, segons estigui obligat, això és un altre tema, pel seu compte.
0: I si aquest fill superat els 25 anys conviu en aquesta unitat familiar, però no té cap aportació perquè no treballa?
1: Bueno, en principi, si no té un grau de discapacitat, com deia abans, igual ho supera el 33%, que discapacitat reconeguda, que aleshores no hi ha límit d'edat, no podria, quedaria fora de la unitat familiar en quant a aplicar el mínim per descendents per part dels pares.
0: Per acabar d'aclarir la qüestió, hi ha diferències entre sobre aquesta qüestió? Hi ha diferències sobre la separació legal, divorci, o simplement cessament de la convivència, és a dir, una separació?
1: No, quan parlem de separació i divorci no hi ha diferència, és el mateix.
0: No hi ha diferència.
1: No hi ha diferència. Clar, quan parlem d'un cessament de la convivència de mutu acord sense que passi per cap mena de tràmit legal, aleshores, evidentment, aquests excònjuges a la pràctica, podien fer la conjunta. O sigui, jo he tingut algun cas d'algun client que estan separats de fet, per entendre'ns, de fet, no de dret, sinó de fet, o sigui, que materialment cada un viu pel seu costat i estan separats, però hi ha bona entesa i com que fiscalment els hi surt millor, doncs decideixen fer la conjunta. Però clar, és que no s'ha trencat el vincle matrimonial perquè no ha hagut una separació legal ni un divorci legal. Val? Per tant, clar, una separació de fet no consta a cap lloc, no? És com dues persones poden viure juntes, estan casades o no.
0: Hem parlat abans de les parelles de fet, que de moment haurien de mantenir-se amb la declaració per separat.
1: Exacte.
0: Però quan hi ha convivència amb els fills d'aquesta parella, quina és la situació?
1: Sí, aquesta és una de les situacions que jo imagino que a futur canviaran. Les parelles, de fet, no s'equiparen encara per poder-la fer conjunta i tampoc s'equiparen per poder-la fer conjunta com a família monoparental. Val, és a dir, que una parella, de fet, que tingui fills, no es podria acollir a la modalitat conjunta que dèiem abans amb els fills. Val? O sigui, no, perquè no està reconegut com a vincle els efectes de les deduccions fiscals de renta. Per tant, la parella ha fet ara mateix, i per això dic de moment, perquè crec que això canviarà, no pot tardar massa en canviar en els propers anys, de moment la parella ha fet no la pot fer conjunta si no té fills, no? Que seria si la pot fer un matrimoni en vincle, val? I tampoc pot fer aquests cònjuges, diguem que eren parella de fet i han deixat de ser parella de fet, no la poden fer en modalitat conjunta amb els fills. Val? Per tant, l'ha de fer individual, necessàriament. I això vol dir que els sortirà una mica més car. Amb altres impostos, sobretot a Catalunya, la parella fet s'equipara totalment a un vincle matrimonial. Per exemple, successions. Val? Successions està equiparat, però renta no. Successions és un impost autonòmic, un impost català, i renta segueix sent encara un impost estatal.
0: No oblidem que hi ha altres situacions, com per exemple les persones a càrrec,
1: sí,
0: no? O situacions de convivència, d'ajuda mútua. Quins avantatges fiscals poden existir en aquests casos?
1: Sí, aquí tenim, exacte, sempre, evidentment, quan fem la declaració de renta, doncs, tenim que intentar optimitzar el que seria la tributació, per tant, com més la reduïm, millor. No hem d'oblidar que si estem, com a contribuents que som de renta, no? Estem vivint o tenim a càrrec, no? Amb un ascendent, amb un pare o una mare, no? Si aquesta persona, diguem-ne, està vivint, està empadronada a casa, es pot deduir, igual que es poden deduir, igual que hi ha un mínim per fills, també un mínim per ascendents. Val? És a dir, també el fet de conviure, diguem, això vol dir estar empadronat, eh? Està empadronat aquell ascendent, aquell pare o aquella mare està empadronat al mateix domicili que el contribuent, doncs té un mínim per ascendents. Val? Aleshores, depèn, els números són, si fa un repàs molt ràpid, el mínim per ascendent, normalment, si aquest ascendent té més de 65 anys, són 1.150 euros. Val? Això redueix la base imposable, vol dir que és com si hagués només tinc un mes sou, no? Em redueix l'import que jo declaro com a sou. Si té més de 75 anys, són 2.550 euros que puc reduir de la meva renta. Jo contribuent que estic vivint o que tinc a casa meva, convivint amb mi el meu pare o la meva mare, no? Si aquest ascendent té un grau de discapacitat, val? I depèn del grau de discapacitat, hi ha una reducció addicional d'entre 3 i 9.000 euros. Depèn si té una discapacitat superior al 33 o al 66. Val? Per tant va pujant una mica el que jo em puc reduir de la meva renta pel fet de tenir un ascendent vivint a casa, no? Val? I si aquest ascendent, malauradament, té una mobilitat reduïda, això està acreditat mèdicament, òbviament, puc afegir inclús, addicionalment, 3.000 euros més de reducció per aquesta persona que necessita assistència. Val? Per tant, els ascendents... Bueno, aquí una cosa important és, quan un pensa en un ascendent que dona dret a deducció, com els fills, perquè viu a casa, perquè està empadronat, dius, bueno, i si l'ascendent està en una residència, ja perdo la reducció aquesta que estem dient? No, això ho preveu la llei. Si aquesta persona segueix depenent, diem, del fill o la filla, encara que no visqui físicament, estaria empadronat a casa, però hi ha un moment que, malauradament, doncs, té que anar a viure en una residència perquè necessita atenció contínua i els fills no li poden donar, i aleshores aquest ascendent que segueix depenent del fill o la filla, a efectes fiscals de renta, segueix podent deduir com a ascendent. Val? O sigui, això sí que la llei preveu que l'estar en una residència no impedeix aplicar, si depèn del fill que seria el contribuent, aquestes reduccions per tenir un ascendent, diguem-ne, a càrrec, si vols dir-ho així, no?
0: I es podria donar el cas que fossin els dos pares que estiguin...

0: molt poc conegut i està, diguem-ne, regulat al Codi Civil de Catalunya, val? Això té incidència sobre successions. I què vol dir això? Com el seu nom indica, una relació convivencial d'ajuda mútua, no cal un vincle afectiu, no cal que sigui parella, no cal que sigui fill, que sigui pare, sinó que simplement dues germanes, dues germans, un germà, una germana, dos amics que porten vivint junts molt de temps, inclús la cuidadora que porta molt temps vivint amb una persona. Si aquesta persona fos destinatària de l'herència de l'herència d'una d'elles, val, sempre que aquesta relació convivencial estigui reconeguda davant de notari, o bé es porti, es pugui acreditar que es porten més de 2 anys en aquesta situació de convivència, val, es tracta com si fos un fill, val, efectes successoris. Vull dir, la factura fiscal a successions és molt barata perquè tributa no com un tercer, que és el que seria, un tercer, una persona que no té parentiu, sinó que tributa el que en diuen, bueno, tècnicament és el grup 2, que és com si fos un fill. Un fill, diguem. Per tant, bueno, efectes successoris, és interessant saber que existeix aquesta figura, només a Catalunya. Això és pels que viuen i resideixen a Catalunya. Val?
1: Parlem ara de les famílies nombroses, que bueno, continua sent una ajuda important. Qui té dret exactament i quines novetats o requisits convé revisar aquest any?
0: Sí, aquí bàsicament, això és molt senzill, bàsicament la família nombrosa és quan es tenen més de 3 fills, 3 o més, el 3 ja és família nombrosa. Hi ha 2 categories de família nombrosa, que és la general, té una deducció, és una deducció de la quota, de 1.200 euros, i l'especial té una deducció de 2.400 euros. I això s'aplica per mesos. Pot passar que s'entra en aquesta situació de tenir un fill a mig any, però no, es calcularia progressivament per mesos. Si els 3 fills o més es tenen durant tot l'any, doncs són 12 mesos, i tens aquests 100 euros per mes, en el cas de famílies amb carnet de família general, que són 1.200, 100 per mes, més o menys, o el doble, si és especial. Val? Especial vol dir que tens, sembla que són més de 5 fills. Ja, bueno, seria molts fills, no? Un petit debat que hi ha sempre és dir, si no tinc el títol de família nombrosa vigent, el títol l'otorga la Generalitat, val? I se m'ha caducat, no compte m'ha caducat, ja no puc aplicar la deducció. I gent d'entrada deia això, deia, no, si no el tens vigent has perdut el dret. Però bueno, aquí hi ha hagut molta moguda els últims anys i finalment queda claríssim que sí que es pot aplicar la deducció si es donen els fets objectius. És a dir, si tinc el títol caducat no passa res, no patiu perquè puc aplicar la deducció. I si gent m'ho qüestiona...
1: La família hi és igualment, exacte, encara família... que s'hagi caducat.
0: Correcte, és un fet, no? Per tenir el carnet vigent o no, deixo de tenir família nombrosa. Clar. O la tinc, no?
1: I pel que fa als fills, als petits, la deducció per guarderia genera també molts dubtes, no?
0: Sí, sempre ha generat bastants dubtes. Ara, finalment, sembla que és un pèl més clar, però ha generat dubtes. La deducció aquesta, que també és una deducció de la quota, aplica a mares treballadores, val? I en alguns casos, però molt reduïts, a pares també, però sobretot a mares, val? Que tinguin fills al seu càrrec de menys de 3 anys, una edat inferior de 0 a 3 anys, val? És una deducció de 1.000 euros a l'any, tampoc és una gran deducció, val? I el que és particular, i s'ha d'anar en compte, és una deducció per mesos complerts. És a dir, el setembre no compta, val? Perquè el fill comença, per exemple, les classes, o la guarderia, el 15, per exemple, a setembre. El juliol, com que no, i l'agost tampoc compten. El mes de juny, si s'acaben, la guarderia s'acaba... Bueno, guarderia a vegades és més llarg que un curs acadèmic, però és a dir, s'ha de comptar per mesos complerts.
1: Serien uns 9 mesos,
0: sí,
1: aproximadament,
0: exacte, serien uns 9 mesos, que al final acaben sent 6.000, acaben sent uns 80 euros al mes. Bueno, és algo més deducció. Comentar que aquesta deducció per guarderia, de 1.000 euros, és compatible amb la deducció per maternitat, val? Que és una altra deducció diferent. La per maternitat són 1.200 euros, val? Són 100 euros al mes, 1.200 euros a l'any, i són 1.200 euros per fill. Val? És la deducció per maternitat, per cada un dels fills que tingui la persona amb menors de 3 anys, té una deducció de 1.200, i les dues són compatibles. Són 1.200 més 1.000 per guarderia. Val? Per tant, bueno, tot suma. Al final dius una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, va reduint en alguns casos amb el que és el mínim de redueixes la base imposable, amb el que són les deduccions redueixes la quota, i la factura fiscal acaba sent una mica més baixa.
1: Com que aquí no podem presentar el fet d'anar al gimnàs, no? Com una deducció.
0: No, no, no.
1: Encara no ens ha arribat aquesta sort.
0: Ni la farmàcia.
1: Ni la farmàcia.
0: Abans ho era, però ara no. Mm.
1: Sí, sí. També hi ha situacions que afecten a joves, no? A joves que fan feines puntuals o temporals durant l'any. Quan convé que un fill presenti declaració de renda i quan podria ser contraproduent?
0: Correcte, això és un tema interessant perquè sol ser un tema que el que fa és pagar més en el sentit de que fomenta l'error. O sigui, hi ha un error molt clàssic, és el següent. Hem dit abans, hem comentat, no?, que els fills, quan guanyen més de 8.000 euros a l'any, ja no formen part de la unitat familiar i, per tant, no tenen el mínim per descendents, els pares no tenen dret al mínim per descendents. Val? Per tant, els que tinguin ingressos superiors a 8.000 euros, el que ara direm no aplica perquè està clar que faran o no la renta segons

0: Els mínims i punt. El que és molt important és el següent. Un fill ha treballat, per exemple, en un treball d'estiu i ha guanyat 3.000 euros, per exemple, no? Evidentment, no està obligat a fer renta, perquè els mínims per fer renta són, en cas que tinguis un pagador, 22.000 euros, per tant, no està obligat, però en aquest fill, en aquests 3.000 euros, li han retingut 200 euros, vale? Li han fet una retenció aquells 3 mesos de 200 euros. Què passa? Tot i no estar obligat a fer la renta, si la presenta voluntàriament, li tornen els 200 euros. Com que té uns ingressos molt petits, li tornen totes les retencions, vol dir 200 euros. Què passa? Que el pare o la mare perd el mínim, si ell presenta la declaració i els ingressos són superiors a 1.800, tots són numerets a la renta, per tant, entre 1.800 i 8.000, per tant, aquests 3.000 que dèiem, si al fill se li ocorreix presentar la renta per recuperar els 200 euros, el pare o la mare no pot deduir-lo com a fill. Per tant, amb una renta mitja estaríem perdent 720 euros. ¿Vale? Què vol dir això? Perquè si el fill recupera 200 i els pares paguen 720 euros més, seria més raonable que, que ho calculessin abans, que parlessin amb el fill i li diguessin fill o filla.
1: Ja t'ho donaré jo.
0: Exacte, no, correcte, no presentis la renta que
1: no,
0: jo...
1: No m'empipis més.
0: Exacte, que jo perdo 720 euros i tu, jo et dono els 200 euros i tots contents. Menys 60, clar.
1: Perquè veieu com és d'important valorar no únicament a la persona que pot fer aquesta declaració de la renda, sinó quina és la seva situació, no? El seu entorn.
0: Correcte.
1: Lluís, quins són els errors més habituals que detecteu relacionats amb la situació familiar?
0: Sí.
1: De tot el que hem comentat.
0: Bueno, una mica ho he anat comentant, però si fem una mica de resum, hem de tenir cura amb el tema de la conjunta individual, val? És a dir, a vegades és un error que sembla tonto, però hi ha qui, bueno, qui pot equivocar-se i fer-ho amb una modalitat que li surti més cara. Per tant, mirem bé el doble càlcul i agafem la més beneficiosa. El tema de persones que estiguin, que s'hagi trencat, diguem, s'hagi dissolt el vincle matrimonial, aquí també mirem bé si la podem fer i quan, si un any un sí, un any no, fer-la conjunta, perquè augmenten els mínims per descendents, per tant, pagaré bastant menys, quan la puc fer conjunta amb la situació de família monoparental. En general, quan fas la renta, i són tants numerets per tot arreu, és veritat que els programes avui en dia ajuden molt perquè tu vas posant números i els càlculs els fa el programa, però tenim compte en posar bé els números, perquè això és un error també molt absurd, a vegades un cavall de números, que diuen, en vez de posar 78, poso 87, o en vez de 1.300, 3.100, no sé. Aquestes, fixar-se bé si la fa un gestor, és responsabilitat del gestor o de l'assessor que li faci, però si la fas tu, que això pot ser, pues, mirar-ho bé. És veritat que hi ha la modalitat amb rentes més senzilles de confirmar l'esborrany, però el mateix, no ens en fiem 100% de l'esborrany que ens dona Hisenda, revisem-lo, mirem-lo, que estigui bé, perquè a vegades en errors sembla raro, sembla o hauria de ser...
1: S'equivoquen.
0: Hisenda no sempre ho reconeix, però també s'equivoquen. I per últim, lo dels fills, sobretot que si el fill ha tingut alguna d'ingressos, ja té una edat, ja té 16 anys, 17, 18, i encara té menys de 25, encara pot comptar com a mínim per descendents en els pares, la renta dels pares, cuidado, perquè s'ha treballat una mica, pues, potser val la pena que no faci la renta i que el pare o la mare li aboni aquella quantitat que gent li tornaria de retencions. I si em permets, a més per acabar, recordem que el termini per domiciliar la renta, això vol dir que jo poso el meu compte i ells m'ho carreguen automàticament el 30 de juny, acaba el 25 de juny, tot i que la campanya acaba el 30, jo només puc domiciliar-ho fins al 25. Entre el 25 i el 30, evidentment estic en termini i puc presentar la renta, però aleshores ja tinc que demanar un codi al banc per poder-la presentar, on diuen un NRC, o bé tinc que fer-ho per transferència bancària. És a dir, és molt més còmode domiciliar-ho. No tinguem por a dir, si jo domicilio avui, que és 3 de juny, no m'ho cobren avui. M'ho cargaran amb compte, la compte que jo posi la renta, el dia 30 de juny. És a dir, no vol dir que domiciliat em cobren la renta si és que s'ha pagat abans, no, sempre la carreguen el dia 30 de juny. Per tant, fins al 25 és l'últim dia que es pot domiciliar. I per últim, si surt a pagar, i bueno, això em suposa un petit ensurt de tesoreria, sabem que de forma automàtica puc fraccionar el pagament de la renta, fraccionant-se el 60% del que surti a pagar el 30 de juny, i el restant 40% me'l carreguen en compte, si ho domicilio també, que es pot domiciliar, el 5 de novembre. Val? Per tant, el 60% al juny i el 40% al novembre de la renta a pagar es pot fer sense cap problema, de forma automàtica, marcant la casella corresponent a l'imprès de l'impost de la renta, val? I sense pagar interessos. No et cobren, en aquest cas, són bons, i no et cobren cap interès des de juny fins a novembre.
1: Doncs l'únic que l'esperar és que la sort ens acompanyi i que surti el més favorable possible.
0: Mm.
1: Lluís, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.

0: Benvinguts i benvingudes a, no, a una nova edició de Faves Comptades aquí, a Ràdio Sant Cugat. Avui és un programa molt especial per nosaltres, perquè ens atem la nostra secció dins del programa i ho fem amb moltes ganes, il·lusió i compromís. Som un grup d'usuaris del taller Jeroni de Moragues i estem molt contents de poder repetir aquesta experiència radiofònica que ens permet expressar-nos, compartir opinions i ser part activa de l'actualitat. Volem agrair de tot cor a Ràdio Sant Cugat per donar-nos una temporada més l'oportunitat de fer sentir la nostra veu a través de les ones. En aquest programa, en aquest primer programa, estem amb en Roger, en Lalo, en Joan, en Xavi, en Marc i en Joel. Abordarem temes molt diversos i d'actualitats. Parlarem del conflicte entre Palestina i Israel, mirant d'entendre què està passant i com afecta el món. També comentarem els aiguats del passat diumenge 21 de setembre, que van deixar pluges fortes en diverses zones del país. Farem una ullada a la propera jornada de futbol i a les afectacions que hi ha hagut en la circulació dels trens de Renfe. A més, dedicarem un espai especial per recordar la figura de Robert Redford. I tancarem amb l'arribada de la tardor, que ens porta canvis, colors nous i una altra manera de viure el dia a dia. Ens hi posem amb energia, ganes i moltes faves per comptar. Som-hi! Començarem amb la política internacional. En Lalo ens parlarà del conflicte entre Israel i Palestina. Endavant, Lalo, tot teu.
1: El conflicto entre Israel y Palestina, especialmente en la franja de Gaza, ha continuado siendo un tema profundamente complejo y delicado. La violencia ha fluctuado con periodos de escalada y cese al fuego. Este conflicto se ha caracterizado por ataques aéreos, incursiones terrestres y lanzamientos de cohetes, así como por la pérdida de vidas civiles y daños en infraestructuras esenciales, desplazamientos y crisis humanitaria. La situación en Gaza ha generado un aumento significativo en el desplazamiento de personas y una grave crisis humanitaria. Esto ha captado la atención de organizaciones internacionales y gobiernos que buscan ofrecer ayuda urgente. Las sucesivas escaladas de violencia han provocado manifestaciones y movilizaciones en varios países, tanto en apoyo a Palestina como en respaldo a Israel. Esta polarización ha tenido eco en la opinión pública global. El conflicto ha afectado las relaciones entre varios países de la región y sus aliados. Algunos estados han mostrado su apoyo a uno u otro bando, lo que puede influir en dinámicas políticas y económicas internacionales. La comunidad internacional, incluyendo actores como la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y otros, ha intentado mediar en el conflicto o proponer soluciones pacíficas. Sin embargo, los resultados han sido a menudo limitados. Las tensiones en esta región pueden repercutir en cuestiones de seguridad más amplias, incluyendo el terrorismo y la radicalización. Esto preocupa a muchos países, tanto a nivel regional como global, dado el potencial desestabilizador que representa el conflicto prolongado.
0: Moltes gràcies, Lalo. Ara en Roger ens parlarà dels aiguats que vam patir el diumenge passat. Roger, què ens expliques?
2: El diumenge 21 de setembre de 2025 quedarà gravat a la memòria de molts catalans. Aquell dia les pluges torrencials van acabar amb una força inusitada i en només unes hores diversos municipis van veure com carrers i rieres i carreteres quedaven convertits en rius desbordats. Els registres oficials parlen per si sols més de 120 litres per metre quadrat a Montserrat, més de 110 a Rellaners, a prop de 102 al port del Comte, i una densitat de capaç de padrinar pobres sencers i posar en risc a la vida de moltes persones. Però darrere de les xifres, les històries humanes, amb Mediona, un pare i un seu fill van perdre la vida quan el seu cotxe va arrossegar per la llera, una tragèdia que va commocionar tot el país i que recorda la facilitat amb que convivim davant de la natura. Els serveis d'emergència van rebre centenars de trucades al 112. Inundacions d'habitatges, vehicles atapats, arbres caiguts i despediments que van tallar carreteres i línies de tren. A Montserrat, 25 persones van haver de ser evacuades d'un funicular mentre Sant Cugat i Terrassa els veïns miraven i de curs com l'aigua anaven guanyant els carrers. Molts testimonis construeixen l'escriu a la represa amb que va arribar l'aigua en qüestió de minuts. L'aigua ens arriba al genoll i ens explicava que un veí com a peu de carrer. Les imatges difoses per televisions i xarxes socials mostraven carrers incompartits amb torrents, coses alimentats i rieres desbordaments, com que sepultaven tot el que trobaven al seu país, no deu pas. La situació va afectar també la comunicació de comunicacions de carreteres tallades, la línia ferrocarril interrompudes i fins i tot retards que hi calençons amb l'aeroport del Prat amb una jornada caòtica que la prioritat de protegir vides humanes.
0: Moltes gràcies, Roger. Ens deixes unes reflexions força interessants. Ara en Joan ens farà un recordatori d'en Robert Redford, en homenatge a la seva trajectòria en el moment del cinema. Joan, tot teu.
3: Fallece Robert Redford, leyenda del cine mundial. El martes 16 de septiembre, el cine mundial perdió a uno de sus gigantes, Robert Redford, quien falleció a los 89 años en su casa de Utah, en Estados Unidos, rodeado de su familia. Fue uno de los rostros más reconocibles de Hollywood en las últimas décadas, un galán que conquistó a generaciones con películas como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, El golpe, Leones y corderos, Memorias de África y El hombre que susurraba a los caballos, entre otras. Pero Redford fue mucho más que una estrella de la pantalla. Fue director, productor, activista político y ambiental y sobre todo el gran impulso del cine independiente a través del Festival Sundance que fundó en 1981 y que hoy sigue siendo un referente mundial. Su carisma lo llevó a la cima del estrellato, aun cuando él mismo reconocía que su atractivo físico podía ser una distracción. Él supo entonces abrir camino con proyectos que marcaron época, desde su película Gente Corriente, por la cual obtuvo un Oscar como director, hasta sus apuestas más arriesgadas, apoyando a nuevas generaciones de cineastas. A lo largo de su vida defendió causas como la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y de las minorías.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara, en Joel ens farà un petit resum de l'estat de les línies de Renfe i les diferents afectacions dels serveis. Joel, el micro és teu.
4: Detalles de ferrovia, obra y afectación actual. En las últimas meses, el servicio de ferroviario de Rodalía Cataluña ha viscut una situación compleja a causa de múltiples obras que afectan tanto la infraestructura como la operativa del día en día. El objetivo principal de esta intervención es modernizar y mejorar las áreas, pero mientras duren, generen molestia importante para el viaje. Una línea de tram está afectada, algunas lagunas de las principales afectaciones son la línea R3, R2 Sur, R11, R16, y de esa línea regional están afectadas por obras que hallarán fin 2026. Aquesta obra implica tallar la participació per l'acció als plans alternatius a 6 per cada 3 i ajunto a dir del 22 al 28 de setembre hi ha un tall entre 4 i 6 per la reordenació del via construcció d'un nou pas inferior i altres modificacions estructurals. Això afecta l'àrea del sud regional que connecta amb aquesta zona. La línia R6 concretament entre Vinaròs i Estació de França pateix modificació horària per obre. Estació de Vinaròs, aquesta modificació avança algunes trens i ajunta horari fins al 24 de setembre. També hi ha afectació en la línia de 4 del tram Vilafranca del Penedès, Martorell Central, en canvi de servei interludi les obres. Quines obres estan pendents per minimitzar impactes sobre el viatge de Renfe i Aviv i les col·laboracions amb la Generalitat de Catalunya amb imprès diferents mesures? Seguir alternatiu a l'autobús o el tram afectat per exemple entre Cuní i la zona de la ciutat de Barcelona quan els trens no poden circular. Avancem o detrar l'adi per juntar-se al nou tram de les obres. Algun cas sobre l'adi trens la línia està modificant. Informació reforçada, pantalla, aviso, canals digitals, apps i presentar el personal d'animació, estació clau perquè els viatgers coneguin les alternatives disponibles i els horaris modificats. Tècnica específica per el seguiment de les obres, sobretot a rodalia, que permet coordinar millor els projectes àdics i reduir les molèsties.
0: Moltes gràcies, Joel. Ara en Xavi ens farà un petit recordatori dels partits més interessants d'aquest cap de setmana. Endavant, Xavi.
5: Bona tarda, oients. Avui fem un repàs a la jornada 7 de la Liga Espanyola, amb una mirada especial tres equips catalans, Barça, Espanyol i Girona, i els Rans de Madrid i el Reino Madrid, l'Atlètic. La cita més esperada de la jornada serà el derbi madrileny entre l'Atlètic Madrid i el Real Madrid, que tindrà lloc dissabte a les 16:15. El Metropolitano i el Real Madrid arriba en conversacions i ganes de mantenir el bon estat de forma mentre que l'Atlètic vol tancar el igualitat que ha acompanyat fins ara. Aquest partit pot marcar un punt d'inflexió a la lluita per les primeres posicions. Per ser Barcelona buscarà considerar-se entre els aspirants i el títol amb un partit que han de servir per mostrar solidesa defensiva i gol ofensiu. Decideix-se Espanyol intentarà sumar en un enfrontament exigen consistents que cada de punt compta en la zona mitjana de la taula Girona FC. Busquen mantenir la divinitat en la vista passada en els sentits ambiciosos puntuals amb regularitat però no despejar-se. En resum, la jornada 7 s'estrena a un plat fort a Madrid i amb expectatives grans per als equips catalans. El Real Madrid vol seguir dominant l'Atlètic, aspira a recibir Barça, Espanyol i Girona volen fer sentir la seva veu en la lluita per les posicions altes mitjanes. Fiqueu-vos ben atents per ser veure sorpreses o canvis a la classificació. Això és tot per avui, és el nostre butlletí esportiu. Fins al proper resum de Liga.
0: Gràcies, Xavi. Ara el Marc ens explicarà el canvi d'estació d'aquesta setmana, on hem passat de l'estiu a la tardor. Marc, què ens expliques?
6: Aquest dilluns 22 de setembre del 2025 va marcar un moment simbòlic i meteorològic important a Catalunya. l'inici de la tardor, astronòmica, un punt d'inflexió en el calendari natural que es tradueix en canvis perceptibles en el temps, la llum i l'atmosfera. La tardor astronòmica comença oficialment quan el Sol creua l'equador celest en el seu viatge estacional, i en aquest any ho va fer al vespre del dilluns. Abans d'aquest moment, però, el territori encara experimentava condicions climàtiques pròpies dels últims dies d'estiu: calor, certa humitat residual i ambient, encara carregat en alguns punts. Segons la MET, l'estiu 2025 va ser especialment càlid a Catalunya, amb anomalies de temperatura al voltant de més de 1,8 graus respecte a la mitjana, situant-lo com un dels més càlids des de 1940. Tot i el caràcter sec de la temporada estival, menys precipitacions del que seria desitjables, algunes zones van veure recuperació d'humitat i reserves hídriques a nivells més saludables. Els pronòstics indiquen que la tardor que comença pot presentar dos trets rellevants: temperatures una mica per sobre de l'habitual, els mesos d'octubre i novembre podrien estar condicionats per valors lleugerament càlids en moltes zones del país. Precipitacions variables però oportunes. No s'esperen sequeres extremes, sinó episodis localitzats de pluja i aiguals, especialment importants per recarregar els recursos d'aigua en zones mediterrànies que han patit estius secs. Aquest escenari permet una certa imatge, marxa de confiança. La tardor podria aportar la humitat necessària sense caure en excessos plujosos i mantenir una ambientació suau que no trenqui bruscament amb l'estiu, però que marqui un canvi perceptible.
0: Moltes gràcies, Marc. I fins aquí, per tu, la nostra secció d'avui dins del programa Faves Contades. Ha estat un plaer tornar a compartir aquest espai amb tots vosaltres i esperem que hagueu edit tant com nosaltres preparant i explicant els temes del dia.
1: Des del taller Jeroni de Moragas us donem les gràcies per escoltar-nos i també a Ràdio Sant Cugat per fer possible un cop més que la nostra veu arribi a l'antena. Ens retrobem ben aviat amb més reflexions, més actualitat i sobretot amb moltes ganes de continuar formant part d'aquest projecte tan especial. Cuideu-vos molt i fins la propera!
7: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Tot i que sovint al cinema veiem explosions i sorolls espectaculars a l'espai, la realitat és molt diferent. A l'espai no hi ha so. Això és perquè el so necessita un medi per propagar-se, com l'aire, l'aigua o un sòlid. I a l'espai exterior, pràcticament buit, les ones sonores no tenen partícules per transmetre's. Tanmateix, això no vol dir que l'espai sigui completament mut. Els científics han descobert que certes ones electromagnètiques i vibracions de partícules carregades poden ser transformades en so mitjançant instruments especials. Gràcies a això, podem escoltar planetes, estrelles o fins i tot forats negres en forma de sons digitalitzats. Per exemple, la NASA ha publicat enregistraments del so del vent de Mart, captat pel rover Perseverance, i també vibracions provenents de galàxies llunyanes convertides en freqüències audibles per a l'ésser humà. Aquests sons artificials ens permeten comprendre millor com funcionen els camps magnètics i les radiacions còsmiques. En certa manera, podem dir que l'univers té música, però és una música que només podem percebre gràcies a la ciència i la tecnologia.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
6: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantes i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
5: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Premià Mèdia, digui'm.
4: Bon dia, amb el Manel Ferrer, sisplau.
3: Sí, sóc jo.
4: Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
3: Sí, com estàs, Núria?
4: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
3: Sí.
4: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
3: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment sí. Ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
4: espera que apunto.
3: Dues connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
4: Però, Manel, jo això no ho puc fer sola?
3: No, home, et passo telèfons de les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
4: 70? I les he de trucar totes?
3: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
4: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
3: Sí.
4: Elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
3: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
4: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
3: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
4: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
3: Mira, sí, és molt fàcil. Poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
4: Ostres, ja està?
3: Sí,
4: uau.
3: Ja està.
4: Però això és molt gran. I ara què faig?
3: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps del clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé, són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda? A veure, Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema. Una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic, pam! He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort!
1: Molt content de començar aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: No ho sé, en tenim molts... No, digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat. De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients. I és que, vinga, parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que ens refreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir, per un costat surt fred a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, sí. Ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
0: Això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels, el tema del dia. També podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdreu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar.
1: A vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera del programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs, dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs, una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs, això, que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes, que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem, sobretot, què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts, ara sí, a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances, que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. Escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir. És per això deia que és de forma preventiva. Doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
3: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalies, veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema, que és Rodalies, i és que hi ha un nou matí complicat la circulació de les línies R13, R14 i RT1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur assegura per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
6: I el festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
0: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
5: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital a l'Empordanesa i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes amb Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Baum, que en aquest cas es construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà doncs la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
0: Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta vaja a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació i demanen que si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn dels veïns als habitatges. Els afectats, organitzats a través de l'Associació de Comerciants Bernabassi, tenen demà dimarts al migdia una reunió amb l'asseguradora. Esperen que aquesta comparegui i doni garanties sobre els terminis de cobrament. De moment, existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però el problema és que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que acredit i l'afectació no poden iniciar els tràmits.
0: I seguim en aquest cas en plana cultural, que és que acabem de passar un cap de setmana molt, molt intens al Festival Cruïlla, veritat?
7: Doncs sí, el Festival Cruïlla 2026 tanca la seva 16a edició amb 73.000 assistents al llarg de les seves 4 jornades al Parc del Fòrum. Un lleuger descens respecte a l'any passat, quan es va establir el rècord de la cita barcelonina amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Erreguer, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
8: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari. Tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic. I amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
7: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Suede i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
0: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
7: Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
0: Parlem d'incendis també, no?
9: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. A hores ara els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió també de punts calents per poder evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua i hem de recordar que a causa del foc un home va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al cap de Balaguer. També en onada de calor, en les altes temperatures, Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conferents a la plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. Des del sindicat asseguren que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. Segons explica Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals del sindicat, l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres supera el 80%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu baixarà en picat.
10: El 80% de les finques estan afectades amb uns alts nivells. Ens trobarem que comercialment aquesta pera no acabarà arribant al calibre comercial que ens demanen. Se'ns quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apte per una categoria de primera.
9: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara, des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura, perquè el nou festival Envolta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerí Mastiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa, però, la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany, el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
9: Bon dia.
0: I tanquem encara la ronda de connexions informatives marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giné, La Plana Ràdio, bon dia.
11: Que sort amb aquest nou magazín.
0: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
11: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles, Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost,

0: de treball en la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés també va resultar ferida una jove de 24 anys.
1: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, la Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
0: Una abraçada, Núria.
1: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances, ja ens hagués agradat que fos diferent, eh? Però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des de que va començar la temporada a l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu, que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Said Esbai. Said, tornem a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si es presentes al convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és més aquesta afectació de persones la que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portaven doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluges de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i, per tant, també ens emplacem a unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, el bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i, per tant, aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havien d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim, doncs el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i, per tant,

0: aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incidents, i per tant aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis. Mm.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar, també?
0: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes, són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de fer, com per exemple doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's, i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involucin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, és evitar fer cas, sobretot, de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc alt d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
0: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem, doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural, i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant, aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
0: De fet, aquí tots som responsables, una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre, o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat sobretot és de la propietat, perquè aquests entorns doncs, siguin segurs, no? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres com a bombers els podem afrontar, i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar. Com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
2: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a tomb, parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
0: Sí, bé, de fet, ens podem ja als anys 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció. I, a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt, amb l'afectació molt important que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i allà sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa, ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que vam posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar, si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica doncs, la normativa existeix. Sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està doncs, l'incendi doncs, en capacitat per poder doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones doncs, propietaris doncs, ha de florir per poder doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet, volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
0: Bueno, aquí, de fet, doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament. Val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre, que és molt important, és que ningú es posi en risc, no? Aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que hauríem de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucar al 112, i l'altre seria doncs, que no es posin en risc i, per tant, vagin doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en un lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
0: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i, per tant, aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs, que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació i que intentin doncs, per totes doncs, minimitzar doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
0: Molt bé, gràcies i també un plaer estar amb vosaltres.
2: Saïd Esbai, Girona FM. Moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
2: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder doncs, atendre a nivell ciutadà en una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller. De fet, estaran tot l'estiu passant. I el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueixen l'actualitat castellera. Ells ens portaran la crònica del cap de setmana, ens explicaran què cal fer, on cal anar per veure bons castells el cap de setmana següent, i tindrem també un apunt per a aquells com jo que no n'entenem massa de castells. Doncs vinga, arriba el podcast de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem també actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor al món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada en una de les grans cites com és el concurs de castells i en qüestions que van més enllà de plaça. Som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Sigues de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va descarregar tres games extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar, i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla, i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar en intent el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels Xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els Xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la Diada del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una Diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gaià, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Alicent clar veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gaià i sobretot també els Xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4-8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez de Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau, amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la Diada Castellera de Juliol al Catllà. Nens del Vendrell, Xiquets de Reus i Xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i posteriorment les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això ho explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
5: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió, i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
4: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis, per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
2: Gràcies, Eric Rosé, que Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments.

0: Mireu, són les 3 quarts de 10. Sí, sí, falta un quart només per les 10. I aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada, eh? En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez. Amb qui està? Raquel, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Vinga. Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix, davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consells de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre, i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem just davant, d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure, aquests elements?
2: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
1: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
2: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi han més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
1: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos-hi, mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
2: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
1: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat 4 platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
2: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza a una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors activen tots els serveis que facin falta.
1: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
2: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans, Tagutca, que és... té molta distància de platja.
1: Molt bé, doncs uns polsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
2: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no?, a l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes, que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus, que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua, doncs, s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota, doncs, hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
1: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
2: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
1: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb zero víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
2: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que seguim les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi, que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
1: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne, evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
2: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, si us plau, no salteu, pel tema simplement no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
1: Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
0: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, companys.
0: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.
3: Ràdio Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
7: Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, ja han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en unes zones residencials i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de marxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar.
1: De tot, de qualitat normaleta.
0: Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans a la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen?
2: Com em posa aquesta cançó? És millor que un cafè, això?
0: Molt xula.
2: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
0: No... Sí, no? Sí, sí, toca,
2: sí,
0: toca.
2: Sí, d'alguna manera, ens ho fem passar així.
0: Què?
2: Doncs mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, oh, ja directament...
0: Directe. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allò amb un pot.
2: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja...
2: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí, sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
2: El que vulguis, una festa absoluta, pots tenir els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància.
0: Que ben pensat.
2: Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això, per tots els que estem fent aquest programa, segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes
0: sí.
2: Afonies hem passat, eh? Sí. La gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera?
0: Sí, sí. Que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret
2: sí,
0: en ple estiu.
2: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu,
0: i t'asseguro... És per això.
2: Sí, funciona, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
2: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, eh? Però sí. Bé,
0: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada...
2: Mira,
0: i que es campi.
2: Fantàstic.
0: I que es campi.
2: Goita, fa 3 anys que vaig descobrir això i oli en un llum, eh?
0: Que sí?
2: Oli en un llum i econòmic a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després al final del programa tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però si et sembla per donar més arguments, hem preparat un report.
2: Fantàstic,
0: sí?
2: Escolta'm, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
3: Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han polvoritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
4: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
5: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura que prefereixis i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
6: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
7: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
3: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell.
8: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concerts.

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

Doncs anem-vos acostumant, perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu.

0: com deia, moltíssima activitat. No sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom m'indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi de treballar tot això.
2: Bueno, qualsevol joc, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitat dels infants. Un joc com el Terra és Lava, que ens
1: sí,
2: permet
1: treballar... Sí, del Terra és Lava, sí. I no ens poden tocar els peus a terra.
2: Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant de temps treballant?
2: Voldríem veure que sí. Segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants, que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Biolleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
3: Bon dia. Bé.
1: Escolteu, explica'ns a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastants cansats.
4: El Bartolo hem fet.
1: Bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons. Quina activitat és aquesta?
2: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviant el nom, potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
4: Sí.
2: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
4: Sí.
2: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar-nos entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no?, i que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins que arribes a president, no? Presi. Vice.
4: Secre.
2: Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
2: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al casal d'estiu de Biolleure?
4: A vegades fem jocs d'aigua i doncs això agrada.
1: Els jocs d'aigua que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu segur que també heu hagut de reinventar, no?, les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
2: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no?, de que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no?, trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara sí està prou bé.
2: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Isea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
4: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
4: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
4: El psicòleg.
1: En què consisteix aquest joc del psicòleg?
4: Dos voluntaris es van al gimnàs i els altres... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés. Però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu t'ha tocat ser psicòleg, Roy?
4: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Isea, i a tu què t'ha tocat?
4: Fer de malalt.
1: Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé l'estiu aquí al casal de Biolleure. Jesús, estan contents.
2: Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que educa sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a

0: Nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
1: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del el punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs, bastant bàsica.
0: Sí, això és una voluntat política, eh? De tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, eh? De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi han molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
1: Com ho tenim?
2: Digues, Núria,
1: no,
2: perdona.
1: Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs, aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
0: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
1: I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
0: Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventuts canvien, eh? Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu, és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta... Sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences. És crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no. I això és fonamental per avivar l'esperit crític.
2: Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta, en una societat que cada vegada és més digital... Això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-ho d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, no? És Sony, és PlayStation, és Samsung, és Android, és Apple, és... Bueno, todo esto no haciendo un poco de publicidad, que no pagaran res, però bueno.
2: Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
2: Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres. Sempre.
2: Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
1: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa d'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio.
2: Una abraçada.
1: Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'11 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
1: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.

0: Mare Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
1: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
2: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar... I bé, això és el que jo veig i, de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
1: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
2: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que fa molts... És basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vàrem adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit un altre, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles a 90 metres de fondària.
1: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
2: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs, s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen, vull dir, un esquelet calcari. Però, a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar, a l'augmentar la temperatura, es dilata, i tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo, aquí a la Sardí tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant, doncs, una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges, doncs, tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
1: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
2: Bé, els anys 70 i els anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
1: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
2: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo. Però sí que els darrers anys, doncs, no n'hem tingut cap de, ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
1: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
0: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
3: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, fer una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar, des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un Freaky Time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Freaky Time, ens remet cap al gat còsmic.
4: Freaky Time d'estiu.

0: no recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar a aquest. Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
1: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent. No? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes ens va fer agafar el gust per l'anime. Com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies al SX3. Aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com, per exemple, Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
1: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats. I a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no a menys o més sort.
1: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català, les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
0: Doncs això passa per un tema de drets i si us aneu fixant en tots els animes doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorrocóptero o el Casquet Volador?
1: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, Casquet Volador.
0: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el Casquet Volador, tot i que el Gorrocóptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainé i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescant-nos amb més manga i anime. Fins la propera!
1: Adeu!
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una afanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que tens l'obert. A Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però, clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui 3 activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina, a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i record de tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre l'escenari doncs, actuaran artistes com en Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartarra Elena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part de, del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què, per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs per... Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, precisament publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder doncs, ajudar en la mesura del possible a... tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre i jo crec que no arribo, eh? Perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, bueno, podeu escoltar el disc, que està doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas... tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó, i que és una delícia, la lletra i la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, ja havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno...
3: que xulo.
0: Sí, sí. Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super, super... Sí, sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa més, Lídia.
0: Sí, sí.
1: Que sí? Que,
0: sí, sí, en plan... Mira...
1: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany. Dic, a veure, la xarxa més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa més en directe veiem les flors prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va? Algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any, des de fa 45 anys. Mm-hmm. I avui, doncs, a l'església parroquial, hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas. I és un músic que... La seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Ah,
0: sí, interessant. Sí. Molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porto, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% toma contra ja, un 37%, oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí, això ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones, i mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu, jo voldria ser aire equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit, i això també és la realitat de molts catalans i catalanes que voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé, molt bé. M'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu el vídeo. Amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, el d'Albert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la Biblioteca d'Altafulla, cap a la Biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els hits de tots els temps.
10: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en unes zones residencials i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Bre Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Bon dia, s'apropa el Sanko Black, i això es nota amb temes com aquests que escoltem, de la Tina Massawi, cap de cartell d'aquest festival, d'aquest 12è Festival de Música Negra de Sant Cugat. I és que el poble sencer s'omple de música negra. Com diem, s'apropa el Sanko Black en aquesta setmana. Soc Rick Indersounds, des de Sota Sons, i això és la secció musical. Passem al segon tema.

I aquesta setmana, com sempre, fem el Sanko Black petit, o el pretour del Sanko Black, que comença un any més al Bocamoll, en aquesta Sanko Black Connection entre la Pua i Sota Sons, en aquest cicle de petit format del Bocamoll. I tocaran els Yala Yala. Hem de dir això del Sanko Black Connection perquè és important, que és el 12è any consecutiu que es fa aquesta col·laboració entre el cicle petit format del Bocamoll i el Festival Sanko Black. De fet, abans de que Sota Sons entrés a organitzar aquest cicle, quan era Jazz en Viu, ja es feia aquesta col·laboració. Per tant, sempre és un concert que ens fa especial il·lusió des del Sanko Black i des de Sota Sons. I en aquesta edició, com no podia ser d'una altra manera, com la temàtica del festival és aquesta anada i tornada, toca un grup amb arrels colombianes, com són aquests Yala Yala. A més, tindrem la roda de premsa amb la secció de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, també, allà a les 7:30 de la tarda, al casal de Torreblanca, a la Terrasseta, que segur que s'hi està la mar de bé. I divendres 5, a l'Ateneu, tenim un trio vingut des de Buenos Aires. Veurem que aquest any tot el Sanko Black està basat també en Llatinoamèrica, no?, i aquestes músiques de fusió. I tenim aquest trio argentí des de Buenos Aires, que són el Soulful Trio, un trio de soul, funky, groove, instrumental, brutal, vull dir, espectacular. I quan els vaig veure per primer cop vaig caure de cul a la cadira, i és que val molt la pena veure aquest trio. A més, presentarem en exclusiva un single que, si ens dona temps la secció, podrem escoltar avui aquí al programa, i és que presentem en exclusiva aquest disc fet expressament pel festival, pel Sanko Black. Tot això és a la terrassa de l'Ateneu, a les 7 de la tarda també. I saltem al dia següent, i és que el dia 6, el dissabte, al Mercantic, seguint l'estela d'aquests vermuts que s'hi estan fent a la taverna del Mercantic, de migdies, els dissabtes, de vermut, amb la col·laboració de Perol, tenim un servidor, Enric Indersounds, fent giradiscos per entrar en aquest ambient del Sanko Black. I la mateixa tarda, a la Tasca del Sol, anem cap a Valldoreix, tenim a Los del Son, un clàssic grup cubà resident a la Floresta, que porten també molts anys omplint de ritme i de sabor el nostre municipi. Diumenge 7, aquest músic que estàvem escoltant, que escoltem de fons, des de Nigèria, la T-Soul, estarà al vermut del Belgrado, i a la tarda tenim la Marina Bayface fent el seu ja tradicional mostra de l'estudi de cant de Marina Bayface al Café Belgrado, també, a partir de 6 de la tarda. Així que tenim un vermut amb Ati Soul des de Nigèria i una tarda amb la Marina Bayface i els seus alumnes per tancar la setmana. I passem a la setmana següent,

0: El somni és perillós, despertar-se és verinós. Un cercle viciós infinit com el cosmos.
1: Comença ara sí la setmana gran del Sant Cugat. Escoltàvem un d'aquests caps de cartells, l'Extraño Ways Orchestra. I començarà dimecres, dia 10, al Cal Temerari, amb el visionat del documental Negrés sobre l'esclavisme català, i una posterior taula rodona amb diferents col·lectius migrants per parlar sobre el racisme, i amb el pregoner del festival d'aquest any convidat, Daura Mangara, que estarà fent un concert el dia següent, dijous 11, a la plaça 1 d'Octubre, després d'aquest pregó esmentat. Divendres començarà totes les activitats allà mateix a la plaça 1 d'Octubre, on tenim el CUP, aquest gegant del Sant Cugat, amb una batucada de carabassà per portar-nos fins a aquest Freedom Town, fins al parc de Can Bernet, on hi tenim, i començaran i obriran l'espai Guatatiboa, un duo elèctric espectacular. Després ens seguirà el concert d'aquesta Tina Massaui que escoltàvem al principi, per tancar la nit amb el concert, amb aquest gran concert de Extraño Ways Orchestra. Dissabte començarem les activitats, és un dia molt més llatí, amb aquests Niu Sabrosura. Després tenim a Joao del Monte, un altre cubà amb un gran, grandíssim projecte. Niu Sabrosura també des de Colòmbia i Venezuela, que no ho hem dit. I tancarà la nit aquest projecte exclusiu i únic del Sant Cugat, en exclusiva, que és aquest Latin Goes Ska. Anem a escoltar un moment un trosset de Joao del Monte i així ens fem una mica la idea de la música que podrem escoltar aquest dissabte de Sant Cugat.

Ja anem una mica apurats de temps, així que anirem per feina. Estàvem aquest dissabte de Sant Coblac, dissabte dia 13, i saltem el dia 14, el tancament d'aquest gran festival de música negra, 12a edició, al Parc de Can Vernet, on tindrem curs de percussió africana a les 6 de la tarda, de seguit d'un concert de Cantema, també des de Senegal, i tancaran els Paracundé amb la seva música brasilenya, amb una roda de samba participativa a peu de terra, vull dir, sense escenari, a peu de terra, serà una roda inclusiva per tothom. Anem a posar aquests discos en exclusiva, que dèiem, aquest Latin Goes Ska, una producció en col·laboració entre Gazzara Records, Sota Sons, que, com diem, només es podrà veure en directe en aquest Sant Coblac durant el llarg de tot aquest any. És una producció que hem fet, que repassa temes clàssics de la música llatina, de la salsa, del son, etc., transformats en música jamaicana, fent aquesta connexió entre aquestes dues illes que tanta riquesa musical han donat al món en general i a la cultura moderna. I aquest disc que hem planxat en col·laboració amb els Jegues, la Memi Sila i el Lenin Wiriloco. L'escoltem.

Hem escoltat aquesta cara A, escoltàvem aquesta Memisila, Lenin Guiriloco, amb The Jeggers, en aquest concert que podreu veure en exclusiva el dia 13 de juny al Parc de Can Bernet, al Sanco Black. També podreu adquirir el disc, el vinil, si voleu, allà, en, també exclusiva, l'estarem venent en aquest festival. I us deixarem amb la cara B, aquesta instrumental de The Jeggers, produïda per Gazzara, Sota Sons, i us ha parlat Rickinder Sounds. Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa els estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia.
0: Gràcies. I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, doncs han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, doncs un dels primers, no?, llocs, no?, que vam pensar era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
0: Sí, sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial. No? Però això es fa no des de la docència, no?, de, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions. Doncs
2: pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que és, no hi ha, jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, efectivament, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra, és a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos, és a dir, no hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se, i per tant, una de les dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa, és a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no és tampoc, no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no?, en relació amb aquests materials, els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, i venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan

0: Pues són tot alumnes de Sant Cugat?
1: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè DICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
2: Estic convençuda. Pensa que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no? Perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no? L'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia, agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no? Per primera vegada es troben davant la... Dic, mira, això intenteu llegir, no? I veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text, doncs, bueno, es desperta. Potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
1: Sí, és important sobretot la capacitat d'observació, és la mirada diferent, no? Llavors després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té, no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
1: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no? Però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc i, a més, tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia, arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
1: Això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'ALBA és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no?, l'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
0: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient traient peces.
2: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no?, també molt condicionada per pel·lícules, no?, que, clar, és la part, diguéssim, més dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però bueno, és la part d'aquesta més singular, no? Però després hi ha molta feina de recerca,

0: en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que perquè tot això al final és, no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció, pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
1: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'autònoma, bueno, perquè... Però vaja, jo penso que molt...
1: Alguna ha de dir alguna cosa.
0: Sí, no, no.
1: Perquè si no sabrem cap a on anem.
0: No, no, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal... i tots aquests projectes, pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es dona l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
1: Amb més valor.
0: Sí. Amb més valor, sí, sí, sí, més coses, més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem-ne, decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més, per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això, jo per això deixava parlar l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament de vegades, no?, fins que es qualla, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
1: I què seria el més immediat en el que us esteu fixant ara?
0: Bueno, estem tantejant, aviam, una de les línies que l'Autònoma està apretant fort, diguéssim, no?, Humanitats Digitals,
2: el
0: màster,
2: sí,
0: no?, d'Humanitats Digitals, i hem fet alguna coseta, no?, de laboratori d'assaig, diguéssim, dels projectes digitals dels alumnes, i ara ens estem plantejant, ja més enllà fins i tot del campus d'arqueologia, no?, doncs treballar amb l'Autònoma en temes de digitalització. Però, bueno, això ara... Sí, bueno, ho estem,
2: sí,
0: treballant.
2: Sí, és un projecte molt
0: xulo.
2: Venim
0: un altre dia, Carme. I
2: sí, és un projecte molt xulo i que, bueno, i que a més, jo penso que sortirà endavant.
0: Sí, sí.
2: Tenim el marc, no?, d'aquest conveni, no?, i això ens permet... Precisament per això és molt interessant, perquè gràcies a aquest paraigües, no?, es poden anar encaixant diferents tipus de projecte, i aquest és molt xulo, la relació, no?, entre el que és el món més innovador, no?, de les tecnologies 3D, etc., no?, amb el que és el nostre patrimoni més antic, no?, i llavors, bueno...
1: Uh-huh. Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
0: Sí.
1: Sí? Ho dic per saber si està per venir,
2: sí,
1: aquest,
2: sí,
1: any encara s'ha de fer?
2: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer, es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol, i qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
1: Que bé. Doncs ja ho saben, aquells que hi estiguin interessats a explorar, mai millor dit, tot aquest àmbit. A més, aquí, a prop, pràcticament al costat de casa, i si venen de fora, no passa res. Poden fer-ho. per apuntar-se en aquest campus jove d'arqueologia. Ho hem parlat d'un tema, com sempre, fascinant. Ens ha agradat moltíssim i per això agraïm a l'Alba Rodríguez i a la Paloma González que ens hagin acompanyat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu.

Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a una setmana més a Menja't la vida. Com va la vida? Com estàs?
2: Hola, què tal? Doncs bé, aquí amb la boireta de Lleida.
1: Ja ha arribat. Li ha costat, arribat. Li ha costat, perquè fins ara, déu-n'hi-do, la primavera llarga, sí. O tardor llarga, sí. Que hem tingut. Avui estàs contenta també perquè hi ha una nova regulació. Una regulació, sí. No, que a més, l'havies parlat tu en moltes ocasions, que és el menjar als hospitals.
2: Doncs sí, el Ministeri de Consum vol regular el que es pot vendre a les màquines de vending dels hospitals i de les residències. I aquesta nova proposta pretén garantir que almenys el 80% dels productes que hi trobem siguin saludables. I què vol dir això de saludables?
1: Què vol dir? Sí, sí. A veure.
2: Doncs que es prioritzaran opcions com fruits secs, aigua, iogurts sense sucres, afegits... Els fruits secs baixos amb sal o naturals... begudes vegetals o làctics sense sucre. Llavors, tot això el que farà és desplaçar productes habituals com la bruixeria industrial, els refrescos ensucrats, les patates fregides o els snacks que trobem o que encara trobem amb molta quantitat de greixos i sal. També es contempla la instal·lació de fonts d'aigua potable gratuïta i l'eliminació d'aliments ultraprocessats dels menús infantils, però això en parlem en una altra secció, en un altre dia. Llavors, el que el govern considera és que els centres sanitaris, i jo això ho celebro, no poden oferir aliments nocius per comoditat o per l'hàbit, no? Perquè s'ha fet tota la vida o perquè ja portem molts anys fer-ho, sinó que doncs, han de ser exemples d'entorns saludables, no? I que doncs, on sigui més fàcil triar bé. I per què deia que ho celebro, Piri? Perquè a vegades n'hem parlat, no? Que moltes vegades hem d'acompanyar amb una persona malalta a l'hospital... I, per tant, l'únic que trobem moltes vegades per poder menjar en aquell moment que estem acompanyant són aliments que no són saludables i que, per tant, doncs, primer no ens ajuden a triar bé i després que, al final, doncs, són opcions que potser jo mateixa, per exemple, no m'agradaria menjar, no? O sigui, no voldria triar. Llavors, no és només una qüestió de salut, sinó també és un dret a la salut, no? Que ningú s'hauria de veure obligat a menjar malament quan acompanya un pacient o quan treballa en un hospital. Per tant, doncs, que el govern consideri que els centres sanitaris no poden oferir aliments nocius per aquesta comoditat o aquest hàbit, no? Doncs és per celebrar, que hi han d'haver exemples d'entorns saludables. Un hospital ha de ser un exemple d'un entorn saludable on sigui més fàcil triar doncs, això, aliments que siguin més saludables per a la nostra salut.
1: De tota manera, hi ha coses bàsiques, com ara l'aigua, que això ja la restauració s'havia aconseguit, tot i que encara, com a mínim a Catalunya... demanem poc el got d'aigua i comprem molt l'ampolla, no? I ens haurien de servir aigua a tot arreu, això. Evidentment, als hospitals també, o encara més?
2: De la mateixa forma, no? I sí que és cert, Pili, que ara que has dit això, i no és una dada amb evidència, però sí que és cert que quan nosaltres sortim, jo surto a menjar fora, i sí que és cert que aquí a Catalunya doncs veig les ampolles d'aigua, i de fet... També, o sigui, quan tu demanes aigua, directament et porten l'ampolla. En canvi, he estat fora de Catalunya aquests mesos i quan demanes aigua, directament et porten la gerra d'aigua, no? O el got d'aigua. Vull dir que està més normalitzat, la gent ho demana més, però també dins dels establiments també està molt més normalitzat que quan te demanen aigua estàs demanant la gerra d'aigua.
1: Exacte. Sí, sí, jo també ho he dit perquè ho he comprovat, no? Que segons quins llocs de l'estat espanyol, no, és no, com vas a comprar una ampolleta d'aigua? Demana-la, no?
2: Exacte.
1: I això ja...
2: Doncs aquí
1: ja
2: és el mateix. Sí. Exacte. La proposta és que hi hagi fonts, no? I que si tu vols prendre aigua, doncs que puguis anar a la font... I beure aigua, no?, de forma gratuïta i accessible per a totes les persones que hagin d'estar allà. Recordem que estar a l'hospital, doncs moltes vegades no... Dic moltes vegades perquè a vegades podem estar acompanyant un naixement, no?, però la gran majoria de vegades no és una situació agradable, no és una situació en la que vulguem estar i si a més doncs, no tenim aquest menjar més saludable accessible o no tenim aigua accessible, doncs pot complicar encara més la situació.
1: Doncs, per tant, una bona notícia a celebrar. Suposo que encara queda molt recorregut, perquè també, parlant d'hospitals, alguna vegada també hem sentit que hauria d'haver altres tipus d'esmorzars als hospitals, no? I que encara hi ha camí per recórrer.
2: Sí, tot i que en parlarem en una propera secció, Pili, perquè també s'han fet propostes per canviar els menús dels hospitals i les residències. Per tant, són passos. Són passos que ens poden semblar petits, però que de veritat us dic, i jo ho celebro, o sigui, com a dietista nutricionista i com a ciutadana, no? O sigui, que en algun moment m'ha tocat estar en un hospital i que probablement doncs, al llarg de la meva vida m'hi toqui, ja està, doncs ho celebro, no? Poder dir adeu a aquestes màquines plenes de llavinadures, de brioixos, no? De brioixeria industrial ensucrada als hospitals i donar la benvinguda amb aquestes opcions més sanes i més coherents amb l'entorn on ens trobem, perquè al final doncs, que en un entorn on s'ha de promoure la salut doncs ens trobem aquests aliments que no són tan nutritius, quin és el missatge que ens està donant això, no? I d'altra banda, tot el contrari, si jo vaig en un entorn doncs, on s'ha de promoure la salut, em trobo una opció d'una alimentació més nutritiva, més saludable, doncs el missatge cap a la població, encara que ens sembli que no, és molt gran.
1: Doncs un altre missatge que volem donar nosaltres és que entrin al teu Instagram perquè trobaran ja el calendari d'advent familiar de la segona setmana, per tant, sí, amb un munt d'idees xules que trobaran directament al teu Instagram. Que no només...
2: Sí, i que a més, sí Pili, perdona, que vull dir que no és un calendari d'advent d'aquells que moltes vegades ens proposen com algo impossible de fer, no? És un calendari totalment realista per poder anar fent canvis a la nostra alimentació i que encara que no el pugueu fer, guardeu-vos la publicació perquè és que és un calendari que el podeu fer durant tot l'any per millorar l'alimentació i la relació amb l'alimentació amb els vostres fills i filles.
1: Exacte, això volia dir, perquè també hi ha moltes coses que són de jugar amb la família i amb l'alimentació, no? Que al final fer-ho gamificat, que es diu ara. Sí. No, aconseguir que els hàbits entrin...
2: Molt bé, mira, no havia pensat, però sí. Mira, posaré opcions de gamificació per poder millorar l'alimentació.
1: A través del, no, dels moments lúdics, a través del somriure i no a través del crit. Que de vegades també fem les mames i els papers, sí, però no van
2: tan a bon lloc. No hauria de ser l'habitual. No hauria de ser l'habitual.
1: Doncs, Naila Martínez, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. T'enviem una abraçada molt, molt gran i anem ràpidament al teu Instagram a seguir-te, si encara no ho fem, amb @my_nutricionist i a trobar aquestes idees del calendari d'advent. Un petó gran.
2: Una abraçada gegant. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: que...
1: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món inaugurat a Londres al 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
3: www.cugat.cat
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Qui té un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
6: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilar. Soc de tercer B, de Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu a mia fa tro Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig. El meu pobre os de peluig és tan vell que tot és cruix. M'és igual, però jo me l'estimo. Nou o vell. És el meu nino.
5: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu!
7: És l'hora de la poesia!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, un programa que, com sempre, fa un servidor al costat de Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
5: Hola, què tal? Doncs molt content, com sempre, d'estar aquí amb tu i amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat. Doncs un plaer. Ja saps, la Maroteca és una aventura apassionant, que ens ho passem molt bé, que cada dia descobrim i aprenem coses noves, Esteve. I avui també n'aprendrem. Avui anem a fer la Maroteca divulgativa.
4: A més, que quan et poses a parlar surten coses que potser en un altre moment no sortirien, no? I en el moment que fas el programa no ho tenim previst i van apareixent coses noves a comentar. Això sempre és interessant.
5: Just així.
4: Molt bé, doncs escolta'm, ara viatgem una mica enrere en el temps, perquè és que hi va haver un dia en un dels nostres programes que, diguem, que jo et vaig proposar un tema i tu vas anar cap a un altre. Escoltem-ho. La ràdio és l'únic mitjà que permet fer altres coses mentre estàs fent altres coses, com per exemple treballar o anar en bicicleta. Al tanto, si estàs a Barcelona, potser la Colau et para i et multa perquè és una cosa que a nivell de trànsit ja no es pot fer, ja es penalitza, però vaja, també ho podries fer ni que fos amb un altaveu Bluetooth, per exemple. Qualsevol altra cosa, tu pots estar teletreballant i, evidentment, sense haver de mirar cap pantalla, pots escoltar la ràdio o pots escoltar el teu podcast preferit en diferit en el moment que tu vulguis, és a dir que tots són avantatges i això crec que ho hem de posar en valor. Ho podem parlar ara mateix amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
5: Hola, Esteve, què tal? Doncs content, com sempre, d'estar aquí a la Maroteca de la Ràdio. I avui, com sempre, tornem a tenir un d'aquells dies especials que a mi m'agrada sempre mencionar. dies en què contem amb la presència d'un convidat.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: A veure, o sigui, parlo jo dels podcasts i tu parles d'un convidat, que em sembla molt bé, eh? Però, clar, això no pot ser.
5: En aquell moment no m'interessava el podcast i vam dir, anem cap a una altra
4: Exacte.
5: Cosa.
4: O tenies pressa per anar a parlar amb el convidat.
5: Bueno, aquestes coses és la frescor de la Maroteca, al fi i al cap, forma part de l'essència del programa. No, avui sí que parlarem de podcast, avui ho tenim, avui m'he llevat i dic, vinga, avui parlem.
4: De fet, n'hem parlat diverses vegades aquí, allò, una mica per sobre, però avui volíem fer una mica més de monogràfic d'aquestes històries, de què és el podcast. Molts ho sabem, no?, però és cert que fa molts anys que existeixen, que també hi ha una qüestió que és la sindicació de continguts, que jo crec que és de les coses més interessants d'internet, que hi hagi algun sistema que t'avisi en el moment que hi hagi un contingut nou al qual tu estàs, diguem, adherit perquè t'interessa veure'l, llegir-lo, escoltar-lo. Això és una cosa que fa, com dic, molts anys que existeix i que ens permet poder estar al corrent de qualsevol novetat. El que ara t'arriba en un pop-up al mòbil, algun avís, doncs ja fa molts anys que existeixen els ordinadors personals en el teu navegador. I els podcasts, Jordi, no sé si tu has localitzat informació sobre la seva història, perquè crec que també ja fa molts anys que existeixen.
5: Doncs sí, fixa't que el tema podcasting o podcast apareix com l'acrònim de les paraules pod, que ve d'iPod, i broadcast. I va ser usat per primera vegada per Ben Hammersley al diari The Guardian, el 12 de febrer del 2004, per descriure la possibilitat d'escoltar àudio en reproductors portàtils. Clar, malgrat l'etimologia, el contingut es pot accedir des de qualsevol ordinador amb capacitats multimèdia i no només a reproductors portàtils. Aquesta relació de l'ús del terme podcast és anterior al suport oficial d'aquests dispositius per a reproductors podcast. O sigui, a veure, dit així, no? Aquests aparells ja servien per reproduir àudio, però, com bé deies, el podcast és un contingut que, a més, fa servir la tecnologia RSS, això que explicaves, no?
4: Exacte. De
5: a través de l'acrònim de Reality Simple Syndication, que és aquest RSS, que s'instal·la com un agregador, no?, que instal·les en el teu ordinador i que fa que t'avisi de les noves publicacions que existeixen on tu estàs subscrit. Però, al fi i al cap, no és que inventéssim un aparell per reproduir podcast, no, l'aparell ja ho feia, simplement el que es crea és aquest contingut, no?, aquest avís sobre un contingut que tu pots baixar i escoltar.
4: Recordem també que l'iPod va néixer una mica abans, el 23 d'octubre del 2001 es va llançar el primer reproductor digital de l'empresa de Steve Jobs, i aquí és on va néixer aquesta idea de poder portar el contingut d'àudio preferit teu a qualsevol lloc. Abans que el vídeo, òbviament, per una qüestió de tamany, va aparèixer l'àudio, i l'àudio portàtil en si, nosaltres el recordem, Jordi, així a nivell domèstic, evidentment, amb el Walkman, a principis dels 80, l'invent de Sony, la patent de Sony, que després molts altres van aprofitar. Recordem també que la cinta és una patent de Philips, ja n'hem parlat aquí en el programa, però en format realment portàtil, que es pogués portar molt fàcilment a la butxaca, Sony va ser el primer que ho va fer amb el seu Walkman. Després van venir tota la resta. A principis dels 90 van aparèixer també el DAT, però el DAT portàtil, que jo recordi, no n'hi havia, almenys inicialment, eren aparells tipus platina, més grans, i així en format portàtil doncs va aparèixer el nostre minidisc estimat, que nosaltres l'hem utilitzat tant, que hi havia el format platina, però també ja de ben inici va aparèixer el format Walkman. I després d'això, doncs, quan va aparèixer l'iPod, va canviar tot. El minidisc estava ja molt avançat, el teníem en format fins i tot USB, que el podies connectar a l'ordinador per no haver de gravar la teva música a temps real, la podies transmetre a través de l'USB amb una velocitat, evidentment, molt més alta i amb diferents formats d'àudio, però l'iPod és el que apareix amb un format realment molt, molt petit. De fet, si ens en recordem, hi havia el Nano, que era un aparell que feia doncs, uns 3 o 4 centímetres aproximadament, només, molt petit. Això sí, molt poca capacitat al principi, però després ja va aparèixer l'iPod, no recordo com es deia, el clàssic, crec que és, que ja era una mica més grandet, però que tenia fins a 2 gigas, si no recordo malament, i a més amb un so molt bo, perquè també aquests aparells ja emetien no solament MP3, sinó també, no sé si la Track o algun format d'aquests una mica menys comprimit, que donava molta més qualitat.
5: Exacte. I de fet, Apple va estar pel mig en això, o sigui, en el sentit que va tenir que reprimir empreses, o sigui, hi ha gent que es queixava que Apple estava reprimint empreses que utilitzaven la cadena de pod, perquè clar, venia de l'iPod d'Apple. I aleshores ells van dir que, a veure, que tenien els drets sobre aquest nom i que no podien fer-ho servir d'altres empreses. però vaja, al final sembla que es va poder alliberar una mica. O sigui que hi ha polèmica en aquell any, 2004, amb Apple, com a propietari, diguem, intel·lectual d'aquesta paraula, d'aquesta cadena, la cadena POD, POD.
4: També recordem que aquests aparells no solament eren, diguem, per escoltar els podcasts, sinó que també et permetien recollir tota la teva selecció de la teva discoteca personal en format digital. És a dir, amb l'iTunes instal·lat al teu PC o Mac, el que podies fer, i pots fer, això evidentment encara existeix des d'aquella època, és agafar tots els teus discos, passar-los en format MP3, a track, a FLAC o el que sigui, i tenir-los en una biblioteca multimèdia, que també poden incloure vídeos, fins i tot, molt ben ordenada. De fet, jo us puc dir que aproximadament des de l'any 2007-2008, la meva biblioteca multimèdia, sobretot basada en àudio a casa meva, és l'iTunes. Jo el segueixo utilitzant. Jo no sóc usuari de productes Mac, però sí que tinc ja des de, jo diria, sí, el 2008 aproximadament, o 2007, un iPod de 2 gigas, que he utilitzat moltíssim i que m'ha anat sempre fantàsticament bé, i en el moment que em vaig plantejar com digitalitzar tots els meus discos, vaig fer una mica de cerca al mercat de quins programes hi havia millors per a fer aquesta tasca, i vaig arribar a la conclusió que el millor, almenys en aquells moments, era l'iTunes. Me'l vaig instal·lar en el meu PC i vaig digitalitzar tots els meus discos, i des de llavors que el segueixo utilitzant. Per fer llistes de reproducció, per exemple, és una eina fantàstica també, perquè té un motor de cerca amb filtres fantàstic.
5: En el meu cas, jo disposo d'un disc dur amb tota la meva biblioteca musical, que no arriba a la teva, però hi estic a prop. Crec que actualment estic sobre unes 30.000, més o menys, suposo, cançons. I sí que com a eina de reproducció tinc un Walkman de MP3, en aquest cas de Sony, em quedo amb els orígens, un Walkman de MP3 actual, que vaja, que per mi, en el palmell de la mà, com dic, això és el meu equip de música. No? És un Walkman que, òbviament, requereix de que l'hagis d'endollar via USB i passar les cançons que hi vulguis tenir, però a partir d'aquí me l'enduc per sentir-lo amb un altaveu Bluetooth, amb uns auriculars Bluetooth, o a través de la sortida d'auriculars i de línia, poder-lo connectar al menjador i sentir-lo a través de l'amplificador del menjador. I aquest és el meu equip de música. Jo soc dels que no porta cap música en el mòbil. O sigui, el mòbil és el mòbil, i si jo vull sentir música tinc un aparell específic, com és aquest MP3 de Sony, per fer-ho.
4: Doncs anem a escoltar ara alguns continguts relacionats amb tota aquesta història, amb el podcast i amb l'àudio portàtil. Començarem escoltant una part de l'entrevista que li vam fer ja fa temps al Jordi Basté, quan vam anar als estudis de RAC1 a parlar amb ell, i podem veure com ell té concebut aquesta qüestió, quina és la seva opinió sobre els podcasts.
6: El podcast és un mal necessari. Vull dir, clar, soc molt fan dels podcasts. Jo crec que el podcast el que fa és destensar la informació convencional de la ràdio. La ràdio, des de fa un temps, sempre quan vaig començar a fer el matí, vaig entendre que la gent, havent internet, no hi ha més ràpid, res més ràpid que internet. Res. Per tant, no pots anar a la seva velocitat. Per tant, tot allò que signifiqui pausa ho has d'enviar cap a una altra plataforma que t'ajudi que aquella pausa tu ho puguis escoltar. És a dir, reportatges ara són de molt mal portar a la ràdio actual. Per què? Perquè el reportatge hi ha molta gent que li interessarà allà, però hi ha molta gent que no li interessarà. Per tant, i tu has de captar una atenció en la majoria de la gent que t'està escoltant. Per tant, si has de buscar un reportatge específic sobre qualsevol tema, te'n vas al podcast i ho faran podcast. És el que va passar amb el Crims.
7: Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
6: Tu col·loques Crims a la grella convencional i està bé, però hi haurà molta gent que dirà a mi que aquest tema no m'interessa, però en canvi el col·loques en podcast o el col·loques en un programa de televisió que més visualment és impecable i clar, va cap amunt, perquè és bestial, perquè jo, per exemple, és un tema que a mi m'interessa molt, el tema de la crònica negra, i clar, portat d'aquesta manera està molt ben inventat. I'm
8: ready, my lord. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
6: Clar, què passa? Que va tan ràpid tot que al matí o a la tarda el que vols és actualitat, alguna entrevista, però actualitat. Per tant, què són els podcasts? Són una mena de contenidor d'altres temes que la realitat de la ràdio generalista ara no es permet. Error, segurament és un error, però no es permet. I què passa? Augmenta el que és la força del podcast. Necessària i crec que un gran invent per complementar la ràdio generalista.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Doncs aquí teníem a Jordi Basté en l'entrevista que li vam fer a RAC1 parlant dels podcasts. És a dir, que Jordi, la concepció del Jordi Basté del podcast vindria a ser que en lloc d'estar tu pendent d'un contingut en directe que pots escoltar, evidentment, per la freqüència modulada, en aquell mateix moment el podcast vindria a ser un contingut pensat per escoltar en qualsevol moment i una mica més en format, podríem dir, monogràfic.
5: Sí, fora de la ràdio generalista, com ell deia, en el podcast pots trobar altres temes, no?, que potser no puguin interessar en el moment de que siguin emesos per antena en aquell moment, o que no siguin, no vull dir la paraula aptes, però potser que funcionin millor doncs això, no?, en aquest format podcast, on tu tens una sèrie de, com ell deia, de contenidors, de continguts, de temes, i que tu te'ls baixes en aquest format i els escoltes. No? És un complement, eh? El podcast no ha de matar la ràdio, ni molt menys, simplement és una altra eina paral·lela on derivar continguts que potser doncs, per antena no et funcionen, però en aquest format sí. Per tant, tal com pensa també en Jordi Basté, a favor de podcast i d'aquesta eina de suport, no?, i de complementar el que és tot el món de la ràdio.
4: Bé, també hi ha diverses qüestions a comentar. Per exemple, la durada dels continguts a la ràdio convencional està sempre avançada en una hora o com a molt mitja, per exemple. Això, bueno, ho hem vist algunes vegades, programes que comencen a 2:15 o que acaben a 2:15, no? Però normalment són continguts d'una hora i, a més, hi acostuma a haver el butlletí de notícies a l'hora en punt. Vull dir, tot això està ja bastant pensat, bastant segmentat, i amb la publicitat també en uns moments determinats, perquè a l'hora d'emetre tu la publicitat, diguem que hi ha diferents preus que estan pensats segons l'hora i segons el moment d'un mateix programa de molta audiència que es llença aquella falca, no? Aleshores, amb el podcast tot això no és que desaparegui, però sí que ja és diferent, és una mica en format una mica més lliure, no? Perquè tu pots plantejar fer un podcast que la durada de cada capítol és adequada segons l'entrevista que estàs fent, per exemple. És a dir, tu entrevistes algú i aquella entrevista dura 34 minuts amb 30 segons. Doncs vinga, doncs es queda allà i fins allà ha arribat, no? No has d'estirar cap amunt ni estirar cap avall. També no has d'estar, doncs, com dèiem, pendent de que tal minut has de tirar la publicitat. La pots tirar al principi, per exemple, i ja està, o fas una menció pel mig, o una al final, i punt. Llavors et dona aquesta llibertat que l'emissora generalista convencional, generalista i no generalista, perquè al final amb Ràdio Fórmula Musical també, per exemple, passa exactament igual. Hi ha un moment de publicitat, hi ha un moment de hora en punt, que sona els pitos, que sona el jingle de l'emissora, això desapareix absolutament o gairebé en els podcasts. Tot i que recordem també que cada vegada hi ha més consum de podcast per escoltar aquell contingut que s'ha més en directe, que tu no has arribat a escoltar perquè estaves ocupat en aquell moment, o perquè tu ja directament sempre escoltes aquell programa en format podcast, perquè t'és més còmode, perquè en el moment que s'ha més el programa automàticament ja el tens en el teu programa preferit d'escoltar podcast, sigui l'ordinador, sigui el teu iPod, el programa que sigui, o el mateix telèfon, per exemple, i ja ho tens allà per escoltar-ho quan a tu et vagi bé, en el moment que et vagi bé.
5: Sí, no deixa ser una ràdio a la carta, evidentment, i és així. A més, doncs, permet que hi capiga tot, no? No deixar a fora res. El podcast és una eina en la qual doncs, li pots abocar qualsevol tema, dintre dels paràmetres correctes i legals, diguem-ho, però ja ens entenem. I aleshores això et permet penjar-ho i estar allà, a disposició de qui ho necessiti. Crec que no penalitza sobre l'emissora en aquest sentit. Tu pots fer un programa d'un tema i que no t'estigui funcionant i que no tingui audiència i això et penalitzi, però en canvi el podcast, doncs, bueno, tu el pots deixar allà i hi haurà un podcast amb més o menys audiència i et servirà per veure si doncs, aquest tema pot interessar més o menys, no? Però no que funcioni com una penalització sobre la graella de programació de la ràdio.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
4: Més relacionat també amb la qüestió de la sindicació de continguts i el podcast, va néixer després YouTube. YouTube, que és una altra història bastant diferent, perquè estem parlant de continguts de vídeo, però que també va tenir un èxit espectacular. És una plataforma que va néixer a l'octubre del 2006, bé, millor dit, va néixer abans, es va crear el 2005 per extreballadors de PayPal, d'aquesta plataforma que permet fer pagaments online, però el 2006 ja va ser una empresa adquirida, comprada per Google. amb un cost estimat de compra de 1.650 milions de dòlars de l'època, de ja fa gairebé 20 anys, és a dir, que déu-n'hi-do, una operació molt, molt potent. En els seus inicis va ser una plataforma bastant, podríem dir, d'intercanvi de continguts, de lloc on tu poder penjar qualsevol vídeo per donar-te una mica a conèixer, però és que actualment ja s'ha convertit en un negoci per a molta gent. Hi ha petits empresaris que es dediquen només a enregistrar i penjar vídeos i viure d'això, perquè Google permet, amb la inserció dels seus anuncis i moltes altres fórmules, donar-te una sèrie de guanys, no? Aleshores, no sé què en penses tu del YouTube, és una altra plataforma molt popular, molt extensa, i que vindria a ser una mica el mateix. Tu també et subscrius a un canal, i aquell canal, en el moment que es penja un vídeo nou, doncs t'avisa, no?, el sistema i ho veus.
5: Sí, seria l'equivalent en format vídeo. Al final, compte que estem parlant sempre del mateix. Grans biblioteques a disposició de l'usuari en el moment que ho vulguin. Els podcasts són grans biblioteques d'arxius en els quals hi ha informació, programes, entrevistes, el que sigui, a disposició en el moment que vulguin, i el YouTube és igual. I en plataformes de televisió, i faig aquesta petita inserció, doncs el mateix. I al final tot es resumeix això. Podríem dir, s'està perdent el directe? No, però cert que cada vegada més el on demand, no?, que es deia en anglès, no?, com en deien, el bajo demanda, no?
4: Sí, sí.
5: Doncs això ha quedat completament extès, i el que s'ha creat és tot una mega biblioteca repartida en diverses plataformes i formats perquè l'usuari les pugui utilitzar en el moment que a ell li vagi bé. I això jo crec que ha sigut l'evolució. De petits tots veiem la televisió en el moment que ho feien, i tots sabíem que a les 4 i mitja començava la telenovela, o a les 4, a l'hora que fos, i ens entenem, i amb la ràdio doncs el mateix. I això és el que jo crec el canvi més bèstia, no?, que ha anat evolucionant. Ha passat de tu estar pendent del directe, automàticament jo t'aboco tot el que tu vols escoltar i ja ho escoltaràs quan vulguis i quan puguis.
4: Això va ser una revolució absoluta, i
5: totalment.
4: Hem de tenir present que hi ha vídeos que tenen milions i milions de reproducció en qüestió de pocs dies. És a dir, que és una cosa molt, sí, sí, molt potent, i ha fet doncs que s'hagi segmentat aquesta oferta televisiva / videogràfica d'una forma increïble, i que tot hagi canviat. I que, com dèiem, hagin nascut nous oficis que també generen ingressos als estats, perquè també, evidentment, per aquí al mig hi ha fiscalitat, és a dir, que has d'acabar pagant uns diners perquè tu estàs tenint uns guanys mitjançant la teva pròpia activitat, però que evidentment també has d'anar a parar al fisc perquè pugui viure. Ja que parlàvem del YouTube, anem un moment a la televisió. Anem a escoltar Lluís Marquina, que per cert jo el conec també de l'època de Ràdio Sant Cugat. Lluís Marquina, que ja fa molts anys que el podem veure a TV3 en diversos programes. Doncs anem al Tot es mou, a l'edició del dia 20 de gener del 2021, on precisament parlava Marc Lesant, que és un youtuber molt jove que ens explicava la seva experiència amb aquesta qüestió dels vídeos a YouTube.
9: Connectem amb en Marc Lesant. Potser us ha arribat algun dels seus vídeos a través de YouTube. De fet, podríem dir que és youtuber, però ell no aprova massa aquest terme, però sí que podem dir que és un creador de continguts a la xarxa. Aquí el teniu. Marc, bona tarda, gràcies per atendre'ns. Com estàs?
10: Molt bé, gràcies per tenir-me aquí al programa. Sí que és veritat que la denominació de youtuber sí que em grinyola una mica, perquè ara la gent no és estrictament youtuber. Qui fa contingut a internet i tal també pot ser, doncs, això, streamer, fa directes, fa moltes altres coses. Prefereixo el terme d'això, creador de contingut, o el que soc jo també, que soc realitzador audiovisual.
9: Té tot el sentit del món. Escolta, de fet, tu et presentes com un xaval de la Prospe, de la Prosperitat, un barri de Barcelona, Nou Barris, que va començar fa anys a publicar vídeos a YouTube. Allà és on vas començar, primer en castellà, i després, fa uns mesos, si no m'equivoco, vas fer el canvi al català. Com i quan vas decidir aquest canvi? En quin moment et planteges de dir, mira, a partir d'ara ja no els penjo en castellà, els penjo en català, i per què?
10: Doncs mira, jo és això, feia els vídeos en castellà perquè bàsicament estava enfocat, el meu target, el meu públic, era els col·legues de Twitter amb els que parlaven castellà, i els del barri, perquè també a Nou Barris pots dir que la inversió lingüística ha funcionat d'aquella manera, perquè a tot arreu, a l'institut, parlava amb els meus companys i els meus amics en castellà, encara que alguns fins i tot que parlaven en català a casa, com era el meu cas, però entre nosaltres parlàvem en castellà perquè ha sigut així tota la vida. I després, arriba el confinament, va ser amb el confinament que vaig tindre aquest canvi de xip, i va ser, de fet, mirant el Zona Zapping, perquè me'n recordo de petit de veure el Zona Zapping, i el veia ara aleshores tenia 19 anys i quan vaig fer el primer vídeo d'així en català que vaig fer arrel de confinament, sí. I vaig dir, què ha passat amb el zona zapping? No? I vaig dir, hosti, vaig fer una recopilació també perquè com havíem arribat fins a aquest punt, vaig també criticar el fet de que s'hagués tret el 3XL, que hagués disminuït l'oferta de contingut juvenil, el que seria la corporació ACA, el lloc on estic sortint ara mateix en directe. Per tant, sí. I això, vaig fer una miqueta de repàs històric i crítica i allò doncs, va tenir una miqueta de tirada i arrel d'això, doncs, em va vindre l'oportunitat de Canal Malaia, em va parlar el Bruce Teva.
9: Sí, parlem d'aquest vídeo, després parlarem de Malaia, perquè precisament és un dels teus vídeos més celebrats, com deies, es titula Generació Perduda, té molts visionats, i és un vídeo que, com deies, és un vídeo en el qual assegures doncs, que el fet de que no hi hagi molt de contingut en català a la tele i en línia doncs, fa que pugui perillar el català, sobretot entre els joves, per aquesta manca de referents. I certament parlaves de l'extingit Canal 3XL, que jo porto un racó del meu cor perquè jo formava part de l'equip d'aquell canal quan va desaparèixer, i la reacció va ser molt gran, eh? No sé si vas tenir molt de feedback, si et va arribar resposta des d'aquí, des de la tele o no.
10: He rebut resposta de gent de la tele. Em va sorprendre molt quan vaig sentir que hi havia gent de la tele a la qual hi havia arribat aquest vídeo, i alguns que deien que fins i tot que tenia sentit el que estava dient o que estaven d'acord amb les meves opinions, i em va falagar molt. Va tindre bastant d'èxit el vídeo aquest, va ser com, entre cometes, viral, entre cometes, en el que seria l'esfera de vídeos en català. Va tindre com 40.000, 50.000 visualitzacions. I res, bueno, el que em va agradar en general d'aquest vídeo va ser això, de que fes reflexionar la gent i suposo, espero, a certs mandataris o qui porti tot el tinglado, que al final jo era un mindundi plantejant una situació, i suposo que ja, arrel d'això va tornar a avivar-se una reflexió que ja estava abans plantejada per plataformes com el Tornem al 3XL també, que ja estaven activament reivindicant més referents juvenils a la Corpo.

0: referents en castellà, al final també et sortiran fer més coses en castellà, però potser si res més contingut en català, també perceps el català com un idioma en el qual fer contingut en aquest idioma també és com està valorat, com que hi ha una, saps, una oportunitat per fer això, hi ha una oportunitat per fer coses també guais en català, i suposo que una miqueta això també és el sentit, per exemple, d'on vaig entrar a Canal Malaia, perquè també va néixer amb la necessitat aquesta, amb el problema de que no hi havia referents i calia com donar un impuls, no certament començar, perquè Malaia no va començar, hi havia alguns youtubers també d'abans, com les plataformes de youtubers catalans i tot això, però sí que és veritat que això, que calia un impuls per dir, escolta, els joves també podem fer coses en aquest idioma i no cal fer-ho en castellà o en anglès per semblar cool, saps?
1: Aquest és el futur de les plataformes i de l'audiovisual en general, l'streaming. M'he de començar a reciclar, Marc?
0: És que el futur és el present, realment, perquè això ja està, clar, passant ara mateix.
1: Això ja està passant,
0: com aquest canvi, és clar. I és això. Ara també es planteja, no?, amb aquest tema que ha sorgit últimament dels youtubers anant a Andorra i tot això.
1: Sí, molta els gent impostos.
0: Això, molts articles deien això, els youtubers, o encara es tracta de youtubers. Clar, ara s'han diversificat encara més, perquè, per exemple, YouTube, en aquests anteriorment youtubers que utilitzaven l'algoritme per guanyar, tindre els beneficis, ara potser utilitzen altres plataformes com Twitch per tindre aquests beneficis, i clar, ara ja tenen uns beneficis tan grans que ja es plantegen això d'anar-se a Andorra per evadir impostos. I ja et dic, o sigui, això també una mica denota el retard que hi ha tecnològic en el que seria la societat catalana, diguéssim, perquè quan ha començat aquesta mena de boom de youtubers i Twitch en català, que ens ha sortit una miqueta més als mitjans, quan hem arribat a aquest punt ja estem una dècada enrere, perquè ara els que abans eren youtubers que estaven començant a patar-ho, ara ja estan amb un nivell incomensurable de seguidors i amb un nivell d'ingressos també incomensurable.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Doncs esteu aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Avui hem tret el nas una mica a la televisió perquè m'ha semblat també interessant parlar d'aquest fenomen del YouTube, perquè al final anem a parar una mica al mateix, a la sindicació de continguts. També hauríem pogut agafar qualsevol contingut del pop-up, per exemple, de Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès, excompanya de Mata de Pere Ràdio fa molts anys. Al final ve a ser una mica el mateix, ja gent sobretot jove, són la que generen aquest tipus de continguts. I ara estàvem parlant fora de micròfon amb tu, Jordi, de la qüestió també, diguem, de l'espectacularitat que moltes vegades s'utilitza per atreure més subscriptors i tenir més visualitzacions. És a dir, fins a quin punt ens hem de plantejar si oferir un contingut de qualitat o volem cridar l'atenció de qualsevol manera, la que sigui, per poder tenir més visualitzacions, no? Fins on està aquesta frontera? Això vindria a ser una mica l'analogia amb la premsa convencional de ja fa molts anys entre les notícies de la premsa groga, d'aquesta, doncs, de la premsa del cor, de notícies de, jo què sé, de la reialesa, per exemple, ara tenim, per exemple, el rei, no?, que hem tingut mil coses del rei emèrit, mil notícies que fan vendre, no?, i a més si les fas amb capítols diferents et fan vendre més diaris. Llavors, sí, fins a quin punt això interessa en contra de, o deixant de banda, els continguts de qualitat, no?
4: Clar. No, i a més, en el cas de la premsa ara que deies, amb uns titulars ja d'entrada que et facin enganxar per llegir el contingut de l'article. I al final, doncs, jo crec que tot és això. O fas un contingut super mega ultra interessant amb un format pla totalment del vídeo, o fas alguna cosa que, òbviament, enganxi. Des de l'inici del vídeo, en alguna presentació original que diguis, ai, que està bé això, a veure de què parla, o durant tot el vídeo, doncs, un contingut ultra interessant, però potser, doncs, explicat d'una manera molt, molt correcta. Mira, jo és que me'n venen molts casos, no? Però, per exemple, jo segueixo un youtuber, que és el Jaime Altozano, que és un músic. Ell té una manera molt original d'explicar música i d'analitzar música, però el seu contingut és totalment seriós, i és seriós i és cert, i és professional, perquè ell és músic-compositor. Però sí que li dona un punt divertit, una mica graciós, no?, en explicar aquestes coses. I això et fa que sigui amè. I crec que és això el que enganxa, clar. Si tu poses a un tio sentat en una cadira, no? Amb una paret blanca, i hola, què tal, vamos a... o en català, en castellà, és igual, anem a començar a explicar alguna cosa, i com si jo fos un professor d'aquells poc dinàmics i

0: i un vídeo així que duri mitja hora, bueno, pot semblar una cosa infumable, no? Uh-huh. Aleshores està clar que el vídeo et permet ser més original, és imatge, i en això ja hi guanyes, no? Hi ha moltes coses, eh? De fet, quan llegeixes gent que s'hi dedica, qui es tracta de la qualitat del so, la il·luminació de l'ambient, el que tu facis, o sigui, no només és el que dius i com ho dius, sinó tot el que envolta, la composició de la imatge, doncs això el que et deia, il·luminació, qualitat de so...
1: L'edició, també.
0: La durada... Uh-huh. També hi ha tots uns estudis de dir no, això ha de durar fins aquí perquè considerem que a partir de X minuts perd l'interès, no?
1: Bé, doncs hi ha més qüestions a parlar, ho farem en altres programes, com per exemple l'ús de l'idioma, com bé ens indicava Marc Lesana en aquest àudio. Anem a una mica de publicitat, va, què et sembla? Publicitat històrica.
0: Som-hi, calaix.
2: Si tu quieres oír los bajos que más suenan, Sónico Megadad. Eso sí que suena. Si tú quieres explosión de bajos de verdad, hazme caso y escucha Sony Mega Bar. Orientación, guama, grasa también. La música que sube de cabeza a los pies.
3: Sony Walkman o Radio Cassette. Sony Mega Bar para oírlo bien. Radio Cassette igual a Sony con sistema Mega Bar. La explosión de los bajos.
2: Quina ganya.
1: ¿Tú te recordas del Mega Bar?
0: Oh, i tant, si me'n recordo, me'n recordo del Megabass, me'n recordo d'aquest anunci, me'n recordo del Jaques, del ja desaparegut Gabriel Porcà. Tota una revolució. Walkman Sony, apretaves aquell botonet i automàticament els baixos es potenciaven. Vaja, no deixava de ser tu jo que ni entenem, no? D'això era una equalització, no té més. Uh-huh. Però vaja, era un botó que directament, doncs, això, et potenciava això. De fet, estava molt ben lograt, perquè intentava que no penalitzés els aguts, que és el que a vegades pot passar si puges molt els greus, que et penalitzi una mica de mitjos aguts, però en alguns casos estava molt, molt ben lograt. I, de fet, jo crec que aquest botó en molts llocs ha continuat, eh? O sigui, aquest botó del Power Bass
1: i tant.
0: Continua existint.
1: Te'l pots trobar en molts dispositius. Sí,
0: en molts dispositius i en molts aparells que fins i tot que tenen equalitzador, però després hi ha un botó que només pels baixos.
1: Bé, això vindria a suplir una mica les mancances d'alguns equips de so, no?
0: Sí.
1: I, per exemple, ara que deies això de com compensar els aguts, recordem també el famós Dolby. Aquest sí. Sistema que és molt senzill, eh? Si ho penses, a veure, tu tens una cinta de so, és una cinta de so analògic, una cinta de caset, que només posar-li el play ja se sent un soroll una mica de fregit de fons, no? Fa com una mica de soroll. Què va pensar el senyor Dolby? Doncs si nosaltres gravem amb unes freqüències agudes molt més altes aquella gravació per després baixar-les, què aconseguiràs? Que el soroll de fons de la cinta baixi. Així de senzill.
0: Correcte. Sí, sí.
1: I amb això doncs aconsegueixes baixar el soroll de fons sense perdre gens ni mica la qualitat de so. I això es va anar adaptant al cinema amb el so Dolby, Surround, Atmos i tots aquests noms patentats que hi ha, que són espectaculars, que al final vindria a ser un tractament digital del so i un tractament també multicanal de tot el so. Sí, cosa que va fer molt furor fa anys. Ara potser doncs, en l'època digital comprimit, MP3, etc., ja ha passat una mica més a la història, però cal recordar-ho, perquè el so ha canviat molt dels anys 70 fins ara, en alguns casos cap a millor i en altres cap a pitjor.
0: Està clar, però jo continuo sent gran amant de, i ara fem un salt, estem parlant de so igualment, del 5.1, del Dolby Digital 5.1 Surround, que el trobo genial. O sigui, el multicanal de dir tinc una composició, en aquest cas una pel·lícula, però pot ser una orquestra, sí, és igual. I que decideixi què sonarà per cada un dels quatre altaveus, perquè recordem que el 5.1, el cinquè, o sigui, està format per quatre altaveus, dos frontals, dos de darrere, perdona, està format, clar, perdó, està format per sis altaveus. Són cinc, dos frontals, dos tracers i un central, i el punt 1, aquest 1, seria el que s'encarrega dels baixos, no?, el subwoofer. Jo en continuo sent una man, i jo el vaig descobrir l'any 2001, i em va semblar espectacular. O sigui, per mi, veure una pel·lícula amb allò va canviar totalment. Encara que la continuïs veient amb la meva televisió de 24 polzades. Després ja les televisions han anat creixent, eh?
1: Que per cert...
0: Però el so guanyava moltíssim. Que em sembla que sé què vas a dir.
1: Si no, que pensava que el so multicanal amb ràdio no existeix i que podria existir perfectament amb el DAB.
0: Sí, sí.
1: Per què no?
0: Sí.
1: Per què no? Sí. I poder escoltar discos quadrafònics dels anys 70, que n'hi ha força,
0: que n'hi ha.
1: Aquest format a casa per ràdio, això seria fantàstic. És a dir, que és una idea que deixem aquí a l'aire per si algú se li acut, perquè tecnològicament això, evidentment, no és tan complicat. Estaria molt bé. Seguim amb més publicitat. Anem ara amb una promoció de ja fa bastants anys de Ràdio Molins de Rei.
4: Michael, Michael Carreño, mis sensores me indican que necesita el tubo de escape.
5: N'hi ha per llogar-hi cadires. De fet, els dissabtes a Ràdio Molins de Rei tenen muntada una història farcida de música i de participació telefònica. Tots els dissabtes, des de les 3 del migdia fins a les 6 de la tarda, dissabtes tarda, i valgui la redundància, amb la companyia d'en Jaume Pons.
6: Pons?
5: Pons?
6: Pons?
5: Pons?
6: Pons?
5: Pons? Dissabtes tarda, no ens deixis, no ens deixis, no ens deixis, no ens deixis, no ens deixis, no ens deixis.
7: Ja saps, no ens deixis a la sintonia del 91.2 de la teva FM, no ens deixis amb el dissabtes tarda, no ens deixis amb aquest programa.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
9: Bon dia, són les 7 del matí.
10: Bon dia, són les 8.
11: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
12: No toquis el dial, que tu cus dit.
13: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
14: Swing Flash.
15: La maroteca de la ràdio.
1: Doncs estàvem escoltant aquesta falca de promoció de Ràdio Molins de Rei que vas gravar tu, Jordi.
0: Sí, i que anava a dir una anècdota també d'això. La vaig enregistrar, cert? I perquè em va fer molta gràcia la imitació aquesta en aquella època del Kit, us en recordeu, del Cotxe Fantàstico. Doncs els Oscars, com no?
1: Això ho han agafat.
0: També s'ho van agafar i el cotxe, en vez de dir Michael, deia Maite. Bueno, aquest, sempre un humor diferent al dels Oscars i fantàstic.
1: Bé, seguim amb alguna falqueta més. Anem aquí amb uns separadors que vaig recuperar escoltant antigues gravacions meves, en aquest cas d'un dels meus programes a Ràdio Sant Cugat, Cau de Llops. Anem al 1998 per escoltar la veu d'Àlex Blázquez.
16: Sintonitzes Cau de Llops, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara n'escoltem un altre també amb l'Àlex Blázquez, del Cau de Llops, en aquest cas de la segona època d'aquest programa, l'any 2001.

0: Cau de Llors, amb Esteve Llor.
1: I bé, Jordi, ja que estàvem parlant de podcast abastament al principi d'aquest programa, què et sembla anar a escoltar un programa que s'ha emès també en emissores de ràdio, però que inicialment es tractava d'una gravació domèstica privada amb Albert Malla, amb el seu Una vida de ràdio, que al final doncs també es va acabar convertint en un podcast a e-books i que també va saltar a la freqüència modulada. Però allà doncs podem escoltar les reflexions d'Albert Malla, que com sempre són interessantíssimes. I ara anem a veure com parlava de Carles Cuní i de Miki Moto, però en aquest cas escoltareu al principi un àudio que no té res a veure. Això és perquè ell es va quedar adormit escoltant el programa del Miki Moto, el Miki Moto Club, i després sonava això que escoltarem a continuació.

0: Bagdad, any 995. Per una raó que no fa el cas, dos califes descobreixen, enmig d'una vida de luxe indescriptible, l'escandalosa infidelitat de les seves respectives dones. Desesperació, ràbia, gelosia, orgull ferit, crisi. I aleshores Xarià, el califa de Bagdad...
1: Quina cosa més rara, no? Bé, m'imagino que jo em deuria quedar adormit i la cinta va continuar gravant després del programa d'en Mikimoto, que era el que a mi m'interessava, el butlletí de notícies, que ara ha resultat curiós, no?, conèixer què es comentava en els serveis informatius aquella nit de dissabte del mes de maig de 1985. I després, segons sembla, eren les 3 de la matinada i començaven a emetre simultàniament Catalunya Ràdio i la seva emissora musical, llavors, RAC 105.

0: A finals dels 90, és a dir, gairebé 15 anys més tard d'aquesta gravació que acabeu d'escoltar, li vaig donar la sorpresa amb en Mikimoto i li vaig fer una còpia. Va quedar ben parat. Perquè, a més, ja fa molts anys que no fa ràdio, i molt menys ràdio musical. Des de principis dels 90 i al costat d'en Carles Cuní, un altre dels que ben jovenet va començar a Ràdio Terrassa quan el Collado i jo ja portàvem alguns anys, es van convertir en empresaris d'una de les cadenes joves que millor funciona, el grup Flash. En Carles va fer alguna incursió a TV3, però en canvi en Mikimoto sí que ha fet molta tele i amb gran audiència. El seu últim programa, Els Afers Exteriors, que li ha permès donar la volta al món pràcticament buscant catalans que treballin i que visquin fora de les nostres fronteres, li ha donat un gran prestigi, tant que algú com Xavier Cerdà l'ha copiat per fer la versió espanyola. Però per recordar aquell any que hem recuperat, un màxim que a nosaltres ens agradava molt i que almenys aquella nit no el va punxar en Mikimoto. Aquest que està entrant i que era del grup Blind Date. Nosaltres sí que el posàvem a l'edició especial dels dissabtes de Musicalis a Cadena Catalana. Your Heart Keeps Burning.
1: Albert Malla explicant els seus records de ràdio en el seu Una vida de ràdio. I estava fent referència a Jordi amb una gravació que, de fet, ja hem escoltat aquí en el programa, d'un dels Mikimoto Club de l'any 85 en concret, que ell va estar enregistrant una matinada perquè, com a oient inquiet de ràdio que és, li va cridar l'atenció la manera de fer aquest programa per part de Mikimoto, aquell 85, i a la nit l'estava escoltant i enregistrant a la vegada la cinta. I segons explicava, es va dormir i es va enregistrar aquesta cosa tan estranya que hem escoltat al principi, no? Que és, doncs, aquesta gravació a les tantes de la nit de connexió simultània, que això fa molts anys que no passa, entre Catalunya Ràdio i RAC 105. No passa més que res perquè, com sabeu, RAC 105 ja no forma part de les emissores de la Generalitat.
2: Sí, aquest tipus de connexions es feien, sobretot a la nit, no? Desconnectava una emissora i connectaves l'altra de la mateix grup, no?, per continuar sentint música. I també entre emissores separades, entre empreses separades, com ho ha fet el Basté alguna vegada, connectant des de RAC1 amb Catalunya Ràdio. I no passa res, està molt bé, és una manera curiosa també, escolta, al final tot és ràdio.
1: De fet, en base a això que dius, tenim aquí uns àudios que punxarem més endavant d'Antena 5, que va ser una experiència dels anys 70, que em sembla que es va fer només en un parell d'ocasions, en el qual hi participaven diverses emissores que feien un programa conjunt. Crec que devia ser un dia de la ràdio, el més probable, i estaven treballant conjuntament Ràdio Nacional, Ràdio Intercontinental, us dic dient de memòria, no sé si Ràdio Joventut també. D'aquesta manera, les principals emissores comercials de Barcelona feien el mateix programa de forma conjunta, amb tots els professionals col·laborant, una mica com si fos la Ràdio Olímpica o la Tele Olímpica que hi va haver l'any 92 aquí a casa nostra. Doncs una mica vindria a ser aquesta experiència, no? O sigui que coses també interessants. Doncs Jordi, estem acabant ja el programa d'avui. Anem a recuperar una gravació que vam fer ja fa temps, vam escoltar una part extensa amb els nostres amics Xavi Arnaus i Marc Santamaria, que parlàvem a distància, ja fa molts mesos d'això, de diverses qüestions radiofòniques, però també vam estar parlant en aquella ocasió dels podcasts i de l'Spotify. Com que avui hem començat parlant dels podcasts, em sembla interessant escoltar les seves reflexions. Us deixem amb ells i us emplacem a la propera Hemeroteca de la Ràdio, i també sapigueu, recordeu, que teniu les nostres vies de contacte habituals, Jordi, per a contactar amb nosaltres.
2: Tenim el mail hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com, hemeroteca.radiosantcugat@gmail.com, i també el número de WhatsApp, Esteve.
1: Efectivament, és el 689 10 74 83. 689 10 74 83. Aquí ens podeu adreçar qualsevol missatge, sigui escrit o sigui nota de veu, i nosaltres ho escoltarem, atendrem les vostres peticions, si és que voleu que parlem d'algun tema en concret, o escoltar algun àudio, si és que el tenim, o també, sobretot, que és el que més ens agradaria, que puguem escoltar la vostra veu a través del nostre programa. Doncs Jordi, ens escoltem i parlem en el següent programa.
2: Doncs que vagi molt bé, Esteve. Gaudim ara d'aquests comentaris al Xavi i al Santa, d'aquestes opinions sobre el podcast, que segur que són molt interessants. Fins la propera, que vagi bé.
1: Adéu-siau.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i avui tornem a tenir nosaltres els nostres amics, amics de tota la vida, el Xavi Arnaus. Què tal, com estàs?
4: Hola. Molt bé, i tu?
1: Com va tot?
4: Molt bé, molt bé. Aquí encantats de parlar de la ràdio.
1: Molt bé, i també tenim el Marc Santamaria. Què tal, Marc, com va tot?
5: Com estem?
1: Doncs molt bé, encantat d'estar amb vosaltres i de parlar una estona, en aquest cas, de formats de so, formats de gravació que ens permeten escoltar música. Vosaltres què escolteu actualment al cotxe? Per exemple, la ràdio, escolteu música amb un CD, escolteu un llapis MP3, què és el que acostumeu a posar al cotxe?
5: Jo estic amb Spotify, directe, connectat amb el mòbil i directe, i a partir d'aquí tot el que es pugui escoltar. Es pot escoltar música, es poden escoltar conferències, és que és el que vulguis.
1: I tu tens compte premium?
4: Jo pago. Sí, sí, jo tinc claríssim. Ja no em compro CDs, ja no em compro... No compro res. Sí que m'agrada la música, ja sempre escolto el mateix, d'acord? Però de cop i volta... O sigui, el que m'agrada de l'Spotify és que les recomanacions de l'estil de música o d'altres grups relacionats amb el que estàs escoltant, de moment és el que més a prop... el que més bé funciona. I ara que estic aquí a Alemanya, aquí hi ha un moviment de música electrònica de molt bona qualitat, i m'estic entrant a la música electrònica, però molt més, molt suau, no el maquinón, sinó molt melòdic i tal, i no conec res, no conec a ningú.
5: Clar.
4: I gràcies a l'Spotify i a les recomanacions de l'Spotify he après dos, tres autors, o no sé com són, artistes.
5: Sí.
4: Perquè no són cantants, i no són cap grup, però fan música molt bona, i els he conegut així. O sigui, diguem-ne, per altra banda, com que sou programador, pues, és un programa que fa la seva feina, la fa molt bé, pues, pago la llicència i ja està, no tinc cap problema.
5: Si recordeu, fa 25 anys, la forma de conèixer grups era passar-nos discos uns als altres. No teníem una altra... No teníem una altra via.
1: Això i la ràdio.
5: I escoltava... Era l'Esteve, aquí, la ràdio.
1: Exacte.
5: Sí, sí.
1: Era el proveïdor de música oficial, no?
5: Sí. Però clar, ara amb Spotify et pots anar renovant una mica. Sí, que no ens passi com els nostres pares, que porten tota la vida escoltant el mateix perquè no coneixen una altra cosa.
4: Sí.
5: I ara tenim aquesta sort que podem anar descobrint nous grups i continuen sortint nous grups, que són brutals.
1: Jo recordo fa anys que la meva font número 1 de coneixements musicals nous, de grups nous, de formacions noves, d'artistes, era la ràdio. Era escoltar la ràdio i doncs escoltaves les novetats i també música de feia més anys, però te l'havien d'explicar, havies d'agafar el moment en què et deien què és el que estava sonant i que t'expliquessin alguna història que et permetés recordar aquella cançó, perquè si no la gravaves, evidentment, recordar-ho era una mica
5: correcte,
1: complicat, no? Però acte i seguit, quan jo vaig començar a treballar a la ràdio, recordo molt bé començar a enregistrar a les estones lliures de l'estudi tota la música nova que hi havia en aquells moments. I aquesta va ser, doncs, efectivament, una font de coneixement de música nova en el meu entorn. Jo us anava posant música, que, evidentment, trobar-la per altres mitjans era bastant complicat, sobretot perquè també tenies els llançaments abans que ningú. Si us recordem ara, els llançaments són molt diferents, perquè quan surt un single, al cap de res, es posa a la venda el disc, però antigament no. Antigament podia haver un single tranquil·lament 3 o 4 mesos abans que sortís el disc. Escoltar una cançó molt abans que estigués a les botigues era un privilegi.
4: Sí, sí.
1: De totes maneres, vosaltres no trobeu a faltar també la persona que us expliqui alguna cosa de la música i de les novetats i de coses que tu ni en somnis podries escoltar mai, a no ser que tinguis, doncs, aquest Spotify que et fa recomanacions, no? Però les històries que hi ha al darrere dels grups i d'aquests nous estils musicals, l'Spotify tampoc te les explica.
4: Sí, però això també va potser per edat o per persona. A mi m'ha agafat interès per tot això, tot el que ve relacionat amb la cançó o amb el grup, o que m'expliquis una miqueta més o tot això, més després, quan he tingut temps de posar atenció. Quan era jove i anava amb el cotxe, jo he sigut cantant de cotxe. A mi, si m'interrompeixes una llista de reproducció per explicar-me les coses, doncs em talles el rotllo. Jo el que vull és cantar com un boig en el cotxe. A mi, la ràdio mai ha sigut una cosa que m'hagi cridat per tota l'estona que s'hi parla. Ara bé, ara, quan condueixo aquí, trobo a faltar la discussió o la tertúlia o tot això. I llavors, quan em vaig anar fent més gran, ja em vaig posar altres ràdios que m'explicaven més. I ara, quan trobo un programa que, un, jo què sé, un especial Pink Floyd, i m'expliquen totes les coses, això va passar aquí, aquí el tio va marxar, i per això aquesta cançó té aquest, està dedicada a aquest tio, tothom es pensa que és una noia, però no, és un ex membre del grup, o coses d'aquestes, ho trobo molt interessant ara.
1: Mm-hmm. No? Tu que ets consumidor, Xavi, i tu també, Marc, de streaming, què penseu dels podcasts? Creieu que és una bona eina, també, per conèixer música?
5: Doncs mira, jo l'últim grup que he conegut és a través d'un podcast, precisament. A través de Spotify, bueno, jo escolto el programa de l'Andreu Buenafuente, que m'encanta perquè, a més, em recorda molt la nostra època, la forma de començar a treure un tema darrere un altre i anar improvisant. És com la nostra època de quan érem joves. Doncs precisament, un dia estàvem comentant el tema d'un grup que es diu Los Cigarros i estaven allà posant algun trosset i tal, i vaig dir, hòstia, aquests són guais. Sonen bé. Vaig buscar després, a través també de Spotify, i vaig dir, ostres, doncs sí que m'agrada. I sí, començar a treure un, dic, a veure si venen en concert, i vaig, segur. No pagaré per escoltar l'Spotify, però sí per anar al concert després. Sí que sí.
4: I tant. Jo no soc massa consumidor de podcast, la veritat. Tinc massa feina. La feina que tinc, no puc tenir un tio parlant. I quan estic al cotxe vull relaxar-me una miqueta, una mica d'explicació, el que sigui, però continuo sent tio de cançons i de música. No sóc massa de podcast. Escolto la competència, si serveix.
3: Som la competència amb els Òscars a RAC1.
1: Bé, també hi ha podcasts musicals que diguem que no et matxaquen molt, que també deixen bastanta música per davant i que no estan aixafant la música tota l'estona,
4: Ja me'n recomanaràs algun.
1: Ui, tant, i tant.
5: I també n'hi han de formatius. Per exemple, nosaltres que estem en ventes, doncs hi ha podcasts molt bons de ventes, de noves tècniques o nova forma de tractar. A més, això està evolucionant.
1: Avui dia hi ha 1.000 podcasts i també penseu una cosa, que és que s'ha invertit una mica la direcció de la informació l'objectiu. Fins al punt que hi ha empreses que es dediquen a fer podcasts per promocionar els seus productes. Que això és una cosa que mai ens hauríem pogut imaginar que passés.
5: Què va?
1: És a dir, no és que hi hagi un podcast que algú aprofita per posar publicitat de l'empresa X, sinó que l'empresa X fa un podcast per parlar dels seus productes.
4: És un format nou. A mi em pilla molt vell. Em dóna la sensació que tot aquest món ja s'ha evolucionat més que jo.
1: Però no pot ser, Xavi, si tu ets programador, tu estàs a l'última.
4: Sí, però no m'informo d'aquesta manera, no m'informo per aquí. I no inverteixo el meu temps lliure en que una persona m'expliqui qualsevol cosa. No consumeixo televisió, no consumeixo massa d'això. Vaig mor a vull això, vull sentir alguna cosa d'actualitat en format conya, llavors la competència, però quan vull escoltar música segueixo sense posar la ràdio, segueixo anant amb el Spotify. És més, estic aquí a Alemanya, no m'entero de res en alemany. Llavors tens una ràdio en alemany que t'explica el que vulguis, per tu és bla, bla, bla, no m'entero de res.
1: I tu que estàs fora, la ràdio en streaming, no, per escoltar les emissores del teu país en directe, no et crida l'atenció?
4: Ho faig, de quan en quan. I a més, la Coni, que està aprenent l'idioma, doncs de quan en quan també li agrada sentir el entre cançons en l'idioma que està aprenent. Però el que dic, vaig molt a tiro fijo. Avui tinc ganes d'escoltar, jo què sé, Flashback. I em poso, però m'ha passat una vegada en un any i mig, així que...
1: Almenys saps que tens aquesta possibilitat, no? És a dir, que en el moment que vulguis fer-ho, ho podràs escoltar.
4: Nosaltres hem viscut la música des del casset, des de l'LP, hem fet les nostres històries online i hem vist créixer això, i ara és un món de que sí, quan nosaltres érem joves i ens agradava la música, ens agradava anar amb les ràdios, haguéssim tingut tot això en aquell moment, nen, haguéssim flipat.
5: És que, a més, recorda que les primeres cintes que ens gravàvem eren música de la ràdio, que gravàvem un caset, posàvem Wallman, tallaven el moment que començaven els anuncis.
4: Sí, tenies el RAC 105, que te la feia de dues en dues, i llavors sempre parlaven al principi o al final d'una cançó, sí, que la matxacava.
1: Això era fantàstic.
4: Sempre hi havia algú parlant.
1: Aquesta fórmula era fantàstica, A mi m'agradava molt, i de fet en el meu programa que encara està funcionant, el Rock and Classics, és la fórmula que sempre he utilitzat. Presentar el primer tema, deixar-lo sonar fins al final, posar com a molt una falca molt breu, tirar el següent tema, i al final del segon tema tornar a parlar.
4: Sí.
5: Molt bé.
4: És a casa, sona molt a casa això, la veritat.
1: Sí. Doncs molt bé, Xavi, Marc, gràcies per l'estona que heu tingut aquí de record de la música i de la ràdio aquí a l'Hemeroteca de la Ràdio. Que vagi molt bé.
5: Adéu, Esteve. I turned up the radio. I can't hear it.
3: l'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
4: President, president, sisplau, president, una pregunta.
5: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
6: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
7: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
6: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar, i que per davant de tot no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà: l'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer, perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
4: El president dimiteix acusat de corrupció.
8: Grans manifestacions arreu del país.
4: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
6: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats. Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
9: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia. Us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
6: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda.
9: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
10: Un desastre.
6: Deixen de creure en el sistema.
11: Els polítics, mira, n'estic ben fart dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
6: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
12: Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
6: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció. Que tothom reconegui el teu nom.
11: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
13: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
6: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat: la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. i garantir que la gent sigui simplement lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més d'una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició al govern ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, eh? La possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies es defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
0: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia... o si s'encén alguna llum del tauler de control... és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte, i de fet és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que els permeten fins i tot trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que, quan s'aprèn, sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però, a canvi, els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que, quan te n'adones, ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un

0: l'acumulació simètrica, o l'altra perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta més d'altres que poden venir després suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i de, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc. I en això poden jugar. Si, a més, tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
1: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
2: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
2: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
4: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
3: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
1: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador, que proposa reformes profundes, no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
5: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
1: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
2: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa,

0: i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
1: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
2: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
3: Sí, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
3: Sí, moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui és el... Qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
2: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si, com la democràcia, aquesta màquina de comunicació formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
5: Que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
5: Llavors els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
2: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
7: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
7: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? Doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix, és a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones, o de la població, o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
2: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
8: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
8: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mestre, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
2: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
9: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
4: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
9: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia, o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa, que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això que és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid i que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
2: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tomb al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Doncs bé, és moment d'obrir aquesta cuina que pot ser màgica, i això ens ho explicarà la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: És màgica, la cuina?
1: Sí, la cuina té màgia.
0: Ah, bueno, perquè cada vegada que et poses davant dels fogons tu dius que disfrutes tant, no?
1: Sí, tant, que sí, el que li agrada cuinar, la cuina, vull dir, fa passar moltes coses i és màgia. Sí,
0: és màgia.
1: Sí.
0: Molt bé, què ens portes avui, Joana?
1: Avui, com que, bueno, sort que fa una mica de fresca, avui us porto una cassola de fideus de pagès. Jo els he anomenat de pagès perquè no tenen peix. Clar, aquests fideus són tots fets en carn. I uns fideus sucosos, siguin sucosos. Doncs farem, per 4 persones, com sempre porto els ingredients, 400 grams de fideus del número 4.
0: Número 4, això sí, és important, jo...
1: Sí, perquè a mi m'agraden aquests, és que queden molt bons, aquests.
0: És que n'hi ha alguns
1: i agafen molt el gust del sofregit.
0: Val. És que n'hi ha alguns que són tan prims, algunes vegades,
1: sí,
0: que t'equivoques...
1: Aquest del número 4...
0: I es queda tot allò que sembla...
1: A mi m'agraden aquests del número 4.
0: Va, molt bé.
1: Llavors jo hi poso pollastre, però pollastre a les aletes, aquell que és l'ala i la cuixa, o si ho talles pel mig, i això. Llavors, 250 grams de costella de porc, all, 8 salsitxes, si n'hi voleu més, jo n'hi he posat 2 per cada un, 8, alls, llaurer, una ceba grossa per fer aquest sofregit, tomàquet, 8 cullerades soperes d'aquesta ja que sigui triturada natural, un bon raig de vi blanc, o pebre vermell dolç, sal, oli i pebre. I llavors brou de pollastre, perquè aquests fideus amb aigua queden molt iglits, necessiten algú potent, perquè vull dir, els fideus aquests queden bons amb un brou de pollastre que tingueu, si l'heu fet vosaltres, amb una mica de carcasses de pollastre i unes verdures tot bullit, i xafat i colat, ja està. I si no, compreu un brou d'aquests que venen.
0: Que venen, Això està molt sofisticat,
1: Jo no, n'he gastat mai, perquè ni no m'agrada.
0: Per desgràcia, diguem-ho, sí, sí que l'he provat, però no te'n saps, que dius que no saps el que menges.
1: El brou de pollastre heu de preparar 1,5 litres o 2. No li tirareu tot, però el teniu a punt. I crec que amb 1 litre i 300 grams en tindreu prou per això, I llavors aquí jo hi faig una picada. Així és com l'arròs, no hi fem mai picada perquè té molt de midó. Els fideus, doncs, són de blat i també tenen, però és molt diferent. Llavors hi faig una picada d'unes 12 ametlles, alls i julivert. Ho pico ben picat i quan tinc aquest sofregit ja fet, deixo que aquesta picada estigui 10 minuts o un quart en aquest sofregit. I veureu la diferència, que queda
0: clar,
1: molt bo.
0: Clar,
1: queda
0: no ho havia sentit mai.
1: I suquets,
0: Molt bé.
1: Llavors, què farem? Doncs agafarem primer de tot...
0: Perdona una cosa, Joana. En la picada només poses ametlles o si tens avellanes o...
1: Bueno, sí, però jo aquí hi poso ametlles. Si no tens ametlles, hi poses avellanes.
0: Bueno, però més que tot l'ametlla és la principal.
1: L'ametlla la principal.
0: Molt bé, Joana.
1: Llavors, doncs, agafarem la cassola aquesta i posarem oli. I posarem, salarem aquestes carns i els hi posarem. I incorporarem aquesta fulla de llaurer. No us agrada el llaurer, hi podeu posar canyell, i podeu posar altres espècies que a vosaltres us agradin per donar una mica de substància en aquesta carn. La ben rostirem i quan estigui tot ja ben rostit, jo aquí en la mateixa cassola ja hi faig el sofregit, no la separo. Llavors ja com veig que això està rosset, i tiro el bon raig de vi blanc i poso la ceba, la deixo que s'enrosseixi, com la ceba està rossa i poso la tomaca, la deixo un bon rato i llavors hi poso aquesta cullerada de pebre vermell dolç, que és una culleradeta de postres, de cafè, no de postres, de cafè. Ho passo ben passat i llavors hi faig aquesta picada. I ho deixo que tot, vull dir, uns 15 o 20 minuts, que quedi tot ben tou, la carn ja t'ha quedat tova. Llavors sofregeixo aquests fideus aquí. Tenim l'aigua sempre al
0: no
1: brou.
0: No s'enganxaran els
1: no,
0: fideus?
1: No, sempre els sofregeixo.
0: Com que ja hi ha el vi blanc, no? També
1: i a més ja has posat la picada, la picada té aigua. Perquè jo la faig al Turmix, la picada no la faig al morter. Jo ara les picades els faig totes, més pràctic i més ràpid. I queda fi. I llavors això, i si veiessis que no, hi vas tirant una mica de brou d'aquest que tens. I vas tirant una mica de brou, ho vas deixant... Llavors hi passes els fideus que quedi ben rossos en aquí i llavors ja tenim aquest brou de pollastre calent i li tirem. Que ens hi falta ho rectifiquem tot de sal, que ens n'hi falta una mica més i afegim. Aquí en els fideus no hi ha problema. Jo els faig una mica sucosos, que n'hi ha que el mengen amb cullera. aquests de pagès, els faig xucosos. Per això us dic que prepareu un litro i mig d'aigua.
0: Molt bé,
1: de brou,
0: molt bé.
1: De brou.
0: És que aquest tipus de menjars són molt agraïts.
1: Sí, sí, sí. Bueno, i pots posar moltes coses, però només amb això queda molt bo, eh? Molt bons, sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I aquest és el plat que us he portat per avui.
0: Molt bé, sí que com a novetat aquesta picada que dius que els
1: sí,
0: hi fas...
1: Sí, feu-hi la picada, feu-hi. Ja veureu
0: doncs,
1: que canvia el gust, canvia molt. I a més, agafa els fideus, queden més potents, queden més enganxats en la... A com els sofregeixes i queda molt bo amb aquesta
0: molt
1: picada.
0: Bé. Doncs ara fem un repàs dels ingredients sí. aquests que hi et posarem amb aquests fideus de pagès.
1: Aquests fideus de pagès, que són 400 grams de fideus del número 4. El pollastre jo hi poso ales i les cuixetes de les ales. Si no us agrada això, poseu una altra. Si no us agrada el pollastre, podeu posar coní, podeu sí. posar un altre tipus de carn. Els 250 grams de costella de porc, les 8 salsitxes, els alls sense pelar. O sigui, ja tal com venen, 4 o 5 alls, en allà que es baixin sofregint. Després els atraieu.
0: I ja salta la pèl, ja, no? La pèl,
1: sí, els atraieu perquè la pèl ja us quedarà. Abans de sofregir els fideus, traieu els alls i ho sofregiu tot. Llavors, aquests alls, una ceba grossa d'uns 200 grams, ben bé, el tomàquet, les 8 cullerades, aquestes soperes de tomàquet natural, sempre natural, el vi blanc, un bon raig de vi blanc, perquè totes les carns aquestes agafin el gust i s'uneixin. Llavors, el pebre vermell dolç, sal, oli i pebre, que evidentment haurem salat tot això i haurem posat una mica de pebre, i el brou de pollastre, un litre i mig.
0: Molt bé.
1: Tot
0: molt
1: a
0: bé.
1: Punt.
0: Ben fàcil, boníssim, i segurament, doncs, que amb aquesta picada
1: i
0: aquesta picada augmentarà doncs, el gust, eh?
1: Les 12 ametlles, els alls, n'hi podeu posar 3 o 4. Si us atorna molt l'all, aquest all que heu posat, que l'heu posat a sofregir, que és cuit, podeu posar-hi aquests alls cuits, pelats i posats en el tòrmix. I si no, l'all normal, 3 grans d'all. I el julivert, i una mica de julivert, tot ben picat, ben posat, a dins de la cassola, i deixar que tot es faci un rato més.
0: Molt bé, doncs Joana, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar la setmana vinent.
1: Molt bé, doncs au, fins la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu.
2: Continguts en xarxa.
3: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
6: It's really, you know, a tribute to New Line Cinema. Because...
5: Jackson deia que, de fet, era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides abans, fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar parts del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que en sentir trets al carrer de Vicenta Moreno van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Som terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.

0: Avui al Som Terra volem fixar-nos amb l'estudi fet de terra. Parlem amb la Maite Sainz de la Maza, que juntament amb el geòleg Macari de Torres són els cofundadors d'aquest estudi d'arquitectura fet de terra, que acaben de guanyar un premi internacional increïble. Ara el comentem. Primer, deixa'm que la saludi, Maite Sainz de la Maza. Benvinguda. Què tal? Com esteu?
1: Pues molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a vosaltres per ser aquí i poder parlar del que feu, i en concret, i aprofitant la benentesa, perquè heu guanyat aquest premi, el Premi August Perret de Tecnologia en Arquitectura, un dels premis triennals, o sigui que es donen cada 3 anys, que atorga la Unió Internacional d'Arquitectes, creada per més de 120 països, és un premi a la innovació i al desenvolupament tecnològic en l'arquitectura, i que heu guanyat. Déu-n'hi-do! És que és un premi molt gros, Maite. Enhorabona!
1: Sí, moltes gràcies. La veritat és que estem molt contents per aquest reconeixement. I no només pel reconeixement en si, per la feina feta fins ara, sinó que per nosaltres també, d'alguna manera, és una manera com de seguir, no?, fent recerca, seguir innovant, no? És com una mica, bueno, aquest reconeixement que ens ajuda, no?, i que realment, no?, veiem que sí que anem pel bon camí, no?, que hem de seguir apostant per aquestes tecnologies, no?, i per aquests materials més naturals i sostenibles.
0: Jo crec que ho hem de posar una mica més en context. Hem de dir, doncs, això, que són 120 països, és triennal, o sigui, no és un premi que es dona cada any, per tant, encara més dificultat, no? Sí. L'heu guanyat. I, per exemple, anteriorment, l'anterior espanyol que havia guanyat aquest premi va ser el Calatrava. Per tant, és un premi molt significatiu, i ho feu, a més, d'una manera, com dir-ne, molt... no és la paraula artesanal, però sí que retornant una mica a aquests materials que han estat en desús durant molt de temps, no?
1: Sí, exacte. O sigui, els nostres orígens són justament la tàpia de tota la vida que tenim aquí, no?, a Ponent. O sigui, aquí tenim moltíssima construcció amb terra, i realment, o sigui, és un material que nosaltres hem posat molt en valor, no?, perquè considerem que és un material que avui en dia, que es parla de la crisi climàtica, no?, d'aquest canvi que necessitem amb el tema de la construcció, doncs justament la terra és un material que ens pot ajudar a aconseguir aquesta sostenibilitat, no? I clar, el que vam veure és que realment aquest material ha caigut en desús en els últims anys per dos grans problemes. El primer és el desconeixement del material. Abans teníem els mestres tapiadors, que ells coneixien molt bé el material, no?, i sabien d'on s'havia de treure la terra, quina era la dosificació. No, clar, avui en dia aquests mestres ja no els tenim, i clar, tot necessita d'una normativa, d'uns assajos, de justificar, no?, totes aquestes solucions, que fa que, com que és un material que no està normalitzat, costi molt d'introduir-lo dintre dels projectes d'arquitectura. I per un altre costat, també, el tema de la mà d'obra, clar, que aquests mestres tapiadors, que avui en dia ja pocs n'hi queden, doncs, bueno, clar, els constructors no tenen aquestes eines ni aquest coneixement, i fa que sigui bastant complex el tema de tornar a construir de la manera artesanal el tapial aquest que nosaltres coneixíem. Llavors, nosaltres, el que vam decidir amb el Macari és dir, bueno, els nostres orígens són aquests, sabem que funciona molt bé, no? Doncs anem a analitzar-los, a estudiar-los i d'alguna manera tecnificar-los, no? O sigui, de manera que sigui, vam començar, no?, traient un producte que fos fàcil per un costat de certificar el material en si, i per un altre costat d'executar l'obra, no? De manera que vam fer aquests blocs de terra, no?, que ve a ser com si fos un totxo ceràmic, però amb terra, no? Clar, la diferència entre el totxo ceràmic i el totxo de terra és que, com que el totxo de terra no té cocció, és simplement terra comprimida, com el tapial, doncs, clar, fa que sigui baixa emissió de CO2, i llavors, si parlem del punt de vista de la sostenibilitat mediambiental, és un material que ens funciona molt bé, no? I llavors, bueno, és una mica aquesta evolució que nosaltres, realment, el nostre origen està, i el nostre emprenentatge està en aquesta tàpia tradicional, però hem anat un punt més enllà i hem fet això, no?, aquesta tecnificació de la tàpia tradicional.
0: Que fort! Com va... És a dir, d'on ve la guspira? Com vau pensar, ostres, això, que era una tècnica que, evidentment, no?, la pedra encara... Sí. Hi ha edificis que fa 200 anys que estan de peu, no?
1: Sí.
0: Com arribeu a decidir, ostres, això també pot ser futur?
1: Bueno, realment ens va ajudar molt el tema de la crisi, que a partir de l'any 2007, 2006, 7, 8, no? Que va començar tot el tema de la crisi de la construcció, doncs fins llavors els projectes que ens entraven al despatx, pues, era el típic, bueno, tenim pues, aquesta casa de la padrina i mira, ens volem fer una casa nova. Clar, què feien? El primer que feien era que aquesta edificació és de tàpia, la tirem, ¿vale? Perquè clar, era com a que, bueno, la idea aquesta, no?, d'aquests materials que només donaven problemes, que, bueno, que eren com una mica tatxats com material de pobre, no? I tothom deia, no, és que ara volem una casa guapa, que ens aguanti per tot. Clar, aquest canvi nosaltres el vam notar molt en períodes de crisi, on realment els clients quan venien deien, bueno, tinc aquesta edificació, si no la tiro i la rehabilito, em surt més econòmic. Clar, a partir d'aquí ja, què passava? Com que hi havia molt poc coneixement de lo que era l'arquitectura de terra, clar, rehabilitar un edifici de terra, doncs nosaltres aquí va ser on vam dir, bueno, creiem que hi ha futur amb la terra, no? Perquè veiem aquest canvi amb el client i que veiem les ganes de rehabilitar-ho, no? O sigui, vam començar com, pues això, entenent el material, entenent com funcionava, intentant rehabilitar-lo, no? Sent coherent amb el material, no introduint altres materials que al final acaben sent incompatibles, com per exemple morters de ciment, no? O blocs de formigó. Clar, tot això, aquests materials són incompatibles amb la terra i això el que produeix és que quan rehabilitem aquests edificis amb materials que no són compatibles, ens generen noves patologies que fa que creiem que aquell material, que la terra no és bona per construir, però en realitat és perquè estem fent males rehabilitacions. Llavors, clar, vam començar a especialitzar-nos en això i llavors vam veure que no només la gent volia rehabilitar amb material com la terra, sinó que volia construir de nou amb la terra, no? Llavors, bueno, jo crec que va ser una mica a partir d'aquesta crisi, no, que hi va haver com aquest canvi de pensament i d'acceptació del propi material, no? I és una mica com el nostre inici. I per això al final vam acabar decidint especialitzar-nos única i exclusivament en terra.
0: Val. Escolta, quins avantatges té una casa feta amb aquests blocs de terra compactats? És a dir, pel que fa no només a la sostenibilitat a l'hora de crear-la, no?, sinó a estar confortables, sobretot ara en context de canvi climàtic, de tantíssima calor, d'onades de calor, etcètera, etcètera.
1: Exacte, doncs pues mira, la terra té moltes avantatges, molts beneficis pel usuari, perquè al final és un material que és natural, que transpire, que regula la temperatura i la humitat interior, que és un gran aïllant acústic, que sempre repeteixo el mateix, però és que la típica frase de més sordo que una tàpia és perquè realment és un material que et funciona molt bé acústicament, no? I després hi ha una propietat molt interessant que és la inèrcia tèrmica. La inèrcia tèrmica, per explicar-vos-ho així d'alguna manera, és, o sigui, per entendre, no?, per a que sigui com a més fàcil, és, saps aquella sensació quan entres a les cases de poble, no?, a les plantes baixes ara, a l'estiu, no?, quan a fora fa tanta calor i entres a dintre, ostres, quina frescoreta. Pues això és gràcies a la inèrcia tèrmica, o sigui, aquesta capacitat que té la terra d'emmagatzemar aquesta energia del sol i no deixar-la passar a l'interior, no? Llavors, clar, això al final es tradueix en una disminució de la despesa econòmica de climatització del propi edifici, és a dir, no necessites d'aquest aire acondicionat, no? I a l'hivern igualment no necessites tanta calefacció per mantindre un espai interior confortable, no? Per tant, clar, aquests beneficis són molt bons, no? Directament per a l'usuari, no? I clar, ja si parlem això del medi ambient, és un material que no té cocció, per tant, baix emissió de CO2, a més, no genera residus, és a dir, el dia de demà, si tu, la teva casa acaba amb desús, no?, o qualsevol edifici que s'hagi fet amb terra, simplement enderrocar-lo vol dir agafar, triturar-lo i tornar-lo a integrar dintre del medi. O sigui, no cal una gestió d'un residu perquè al final no és un residu, no?, és la pròpia terra, no? Per tant, això, si pensem en un futur, també és un gran avantatge medioambiental pel planeta.
0: Fantàstic, és que és brutal. I es poden fer tot tipus d'edificacions o no?
1: Sí. Es poden fer tot tipus d'edificacions. Per exemple, nosaltres hem arribat a fer edificis de 5 plantes amb murs estructurals de 20 centímetres de terra, o sigui, amb un mur de 20 centímetres de gruix. Hem fet un edifici de 5 plantes, o sigui, que aguanta 5 plantes. Per tant, hem provat que realment estructuralment funciona la terra sola. A més, tenim un altre edifici, per exemple, a Barcelona, que l'hem combinat amb una estructura mixta, és a dir, treballa conjuntament la terra i la fusta. Llavors, en aquest cas, per exemple, hem fet una edificació de fins a 7 plantes. I, per exemple, tenim una façana de 9 plantes, també és un edifici d'oficines a Barcelona, que aquest no és estructural, però sí que és façana. Per tant, aquí veiem que realment límit no hi ha límit, no? Sinó que el que hem de fer és adaptar el material a les necessitats de projecte, no? Clar, evidentment, després d'aquests projectes, clar, el fer, per exemple, una petita edificació d'una casa de planta baixa més 1, doncs llavors ja veiem que no hi ha problema, no? Perquè si hem sigut capaços d'aguantar un edifici de 5 plantes, doncs bueno, és una mica adaptar el material, el disseny del projecte, no? I una mica segons els requisits del projecte, no? Però bueno, en un principi no hi ha un límit específic.
0: I per acabar, i també volia preguntar-te això, perquè la terra que utilitzeu és la terra que hi ha al costat de les edificacions, en principi. Serveix qualsevol terra?
1: Bueno, el que s'ha de fer a la terra és... la terra com a tal normalment sempre se pot aprofitar. El que passa és que nosaltres el que fem és corregir la terra. O sigui, nosaltres tenim estudiades uns patrons, una sèrie de corbes granulomètriques, no? O sigui, unes formulacions de la terra que sabem que funciona molt bé, que és la que ens dona la màxima resistència, no? Llavors, nosaltres el que fem és quan trobem la terra del lloc, l'analitzem, vale? La descomposem, no? O sigui, amb les diferents partícules, i llavors el que fem és tornar-la a formular, de manera que de vegades hi hem d'afegir alguna part granulomètrica que no té aquella terra en concret. Vale? Per exemple, hi ha terres que són molt bones a la zona del Pla d'Urgell, que pràcticament són tal qual les agafes, les podries utilitzar, però clar, n'hi ha d'altres, doncs això, que potser hi ha un excés d'argila o li falta una part d'àrid. O sigui, llavors aquestes les hem d'acabar de formular.
0: Maite, això també implica noves formes de treballar i, per tant, farà falta formació, faran falta persones formades per treballar d'una altra manera. Per tant, noves feines en un futur o ja en un present, no?
1: Doncs sí. O sigui, primer i el més important és no perdre tota aquesta mà d'obra que ja tenim avui en dia. O sigui, que per nosaltres també és important, no? A part de crear nova mà d'obra, no? També és important que tota aquesta mà d'obra que tenim no la perdem, no? I llavors, és com una mena d'adaptació, no? A la mà d'obra que tenim nosaltres, però amb els nous criteris, no? O sigui, és com adaptar-ho amb una nova manera de construir i al final, pues, també, no? Tots aquests que es vagin incorporant, no? Al món laboral, que puguem d'alguna manera ensenyar altres maneres de poder construir de manera més saludable, no? I més natural els nostres propis edificis.
0: D'acord. I ara, Maite, sí? On us situa aquest premi? És a dir, clar, és un premi molt, molt gros. Vosaltres heu estat fent, mira, picant pedra, mai més ben dit, eh?
1: Sí,
0: durant molt
1: sí.
0: de temps. Comenceu a rebre sí. reconeixements molt, molt importants com ara aquest, sense menys teniment, que tant se val si el rebeu com no, perquè esteu fent molt, molt bona feina, però rebre'l sempre ajuda. Ara, sí. On us situa, doncs, aquest premi? Que com veieu, encareu el futur?
1: Bueno, una mica estem a l'expectativa, la veritat, perquè bueno, sí que veiem que és com estem en una mena d'impàs, no? O sigui que estem realment ens està arribant moltes que ens demanen, no? Que molta informació sobre tot aquest sistema per poder-ho exportar a fora, no? O sigui, a nivell internacional, no? Perquè, bueno, d'alguna manera els altres països se n'han donat compte de que per què no fer lo mateix, no? O sigui, lo que nosaltres estem fent aquí, pues exportar-ho a fora, no? I estem com un com, bueno, amb aquest impàs, no, de creixement, perquè veiem que sí, que hi ha una possibilitat de creixement i de projecció internacional de lo que seria Catalunya i més concretament, no, Lleida i la terra de Lleida, no? Vull dir que estem una mica amb aquest començar, no, a créixer en aquest sentit.
2: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en un sistema de retenció de residus. Es diu Tecnograver i en parlem amb l'Olga Banyé, que és la responsable. Olga, benvinguda. Què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Ben trobada.
1: Gràcies per invitar-nos.
0: Volíem conèixer aquest sistema que ha evitat que 5.000 tones de residus arriben als rius i als mars. Déu-n'hi-do. En què consisteix?
1: Exacte. Doncs això són uns sistemes de retenció que s'instal·len en els col·lectors i bàsicament doncs, la funció que tenen és poder captar tots els residus que arriben als col·lectors quan es produeixen pluges, no? Són residus doncs, que provenen del clavegram, no? Que hi ha en els carrers i els que es tiren també pel vàter. I llavors aquest sistema el que fa és retenir els residus amb les malles i igualment deixar fluir l'aigua perquè vagi neta cap al riu.
0: D'acord. És un projecte que va començar l'any 2020, ho dic bé?
1: Sí.
0: I des de llavors i fins ara heu aconseguit doncs, evitar molts residus que arribin al mar i als rius.
1: Correcte, sí, vam començar, com bé has dit, el 2020 amb fent una prova pilota a Sabadell i amb els grans resultats que vam tenir, que ja amb 2-3 precipitacions es van agafar uns 900 quilos, doncs després vam decidir implementar-ho a més punts de Sabadell i també anar-ho expandint a altres llocs de Catalunya, Espanya i altres països europeus també.
0: D'on ve aquesta idea del Tecnograver? Qui s'ho va imaginar i inventar?
1: Doncs bé, això va ser com una mica idea conjunta en col·laboració amb els d'Aigües de Sabadell i l'Ajuntament de Sabadell, que bueno, han vist la problemàtica que tenien, molta presència, no?, de tovalloletes que els hi arribaven allà a l'entorn natural que tenien a través dels col·lectors, tots ens van demanar això, que féssim com algun invent, no algun equip que pogués agafar. I nosaltres llavors som una enginyeria que fem el disseny i fabricació d'equips per al tractament d'aigua i vam fer doncs, bueno, un disseny així una mica especial, no? Diferent, que són aquests sistemes de retenció. I és aquí com va començar a sortir la idea i tot el projecte.
0: Mm-hmm. Aquests sistemes de retenció, on anirien? Vindria a ser com una mena de malla? Ens ho hem d'imaginar així, no?, més o menys? I on van els col·lectors? O sigui, com funcionen, diguéssim? Ara ja d'una manera més tècnica, però que la puguem entendre totes i tots, Olga.
1: Sí, doncs exacte. Tenim de diferents tipus. Ens podem imaginar doncs, els col·lectors d'aquests que són de forma circular, no? Que bé surten o de les depuradores o d'altres punts. I clar, aquesta aigua, que diguéssim és l'aigua que quan plou les depuradores no tenen prou capacitat per agafar tota aquesta aigua residual, no? de les habitatges... I en comptes d'anar a la depuradora per tractar aquests residus, hi ha aquestes sortides d'emergència, que són aquests col·lectors. Llavors, clar, ens trobem que quan plou surt aquesta aigua bruta, no?, que no ha sigut tractada, que va directament cap als rius. I és aquí, doncs, nosaltres on col·loquem aquest sistema, exacte, que és un equip d'acer inoxidable que té unes malles i el que fa la malla doncs, és atrapar els residus.
0: I després m'imagino que es treu d'alguna manera manualment, pot ser?
1: Sí, després s'ha d'anar fent el manteniment quan hi ha pluges i tot i llavors el que es fa és extreure les malles, com que solen pesar bastant, perquè cada malla pot pesar més de 100 quilos, 300 quilos, 400, depèn del tamany, doncs s'extreu amb un camió ploma i llavors es porten a tractar els residus.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: Heu evitat 5.000 tones, però en podríeu evitar moltes més, perquè de moment és un sistema que s'està implantant a molts ajuntaments, no?, a moltes doncs, instal·lacions municipals, de moltes catalanes, també algunes espanyoles i algunes andorranes. Com està evolucionant aquest Tecnograver?
1: Doncs sí, la veritat com que està funcionant molt bé perquè al final és un sistema molt senzill i molt efectiu. Doncs això hi ha molts ajuntaments, empreses també públiques d'aigua que estan optant per aquest sistema I és això del que comentes, també hem treballat a Andorra, en allà on també s'ha instal·lat, a altres punts d'Espanya, i a tots podem veure que és més efectiu. Sí que, per exemple, nosaltres enfoquem també molt en la conscienciació, no?, de que aquests sistemes realment no s'haurien d'instal·lar si tots fóssim més conscients i tinguéssim uns hàbits de no tirar, per exemple, les tovalloletes pel vàter o els residus. No, perquè al final el que més recull són tovalloletes, és el que més hem vist, la presència de residu que hi ha en totes les malles.
0: Déu-n'hi-do.
1: I llavors, sí, i el que vam veure, per exemple, en el cas d'Andorra, que és curiós, és que allà no sortien tants residus en les instal·lacions que hem fet. No? I ara és allò que pots plantejar, ostres, és perquè aquí la gent potser és més conscient, no?, i potser no tenen tants residus, o com és això? Llavors també és un altre tema que ara ens estem mirant, ens anem plantejant, no?, i ens van sorgint aquests dubtes a mesura que anem evolucionant i anem posant-ho a diferents punts.
0: Doncs, Olga Bañé, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos-ho, aquest sistema que ha evitat que, de moment, 5.000 tones de residus arriben als rius i als mars, en concret, tovalloletes. Per tant, aquí hi ha una doble conscienciació. D'una banda, tenir nets els rius i els mars, però de l'altra, evitar-ho ja des de casa, no?, fent un bon ús del lavabo, del vàter, i no fent-lo servir d'escombraries, oi?
1: Exacte, sobretot remarcar això, que el residu sempre, les tovalloletes, productes d'higiene, sempre tirats a la paperera. El vàter només al paper higiènic.
0: Doncs gràcies per ser-hi i enhorabona. Una abraçada, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som Terra. Expliquem del sector primari sense estereotips.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya

0: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs... sí, avui ens agradaria saber una mica, primer, que es facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
1: Bé, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar a la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tan interns com per projectes que tenim amb clients.
0: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bé, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
1: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, no, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè tu has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
0: Sí, però... suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té sí. milions i milions de dades, i el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
1: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor model de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
0: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
1: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
0: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat... Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
1: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
0: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
1: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local la dinàmica és més o menys la mateixa. I això...

0: software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
1: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenir la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no ho sé.
0: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi han dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara, per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
1: Sí, no, realment, el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica o ciberseguretat. Això, realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
0: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
1: Això que estem parlant de la intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, eh? Però està reservat a les CIP, a empreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
0: Bé, no és exclusió de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, eh? I es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
1: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
0: Sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
1: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
0: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
1: Ens està sentint algú que ara està dient vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
0: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en què pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
1: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb l'intel·ligència artificial?
0: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballa. No? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
1: Sí, no. El de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto ara tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
0: Sí.
1: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, l'eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
0: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
1: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial, val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
0: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar en Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
1: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
0: Ja sé que bueno, és una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
1: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
0: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en el que surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
1: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit. No. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
0: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i desigual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
1: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no diré Catalunya, eh? Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
0: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
1: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarca se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern, al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós. I que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys, i també et dic que menys mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf, i ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat. El viatjar amb aquell dipòsit de Tampax, compresses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat, la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar, i ha de canviar perquè si sents que la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes diuen, 100, que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat i anem com el duo dinàmic en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa. I nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el nostre monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial i, sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas. Perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
4: No, però està bé.
3: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i ha estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja. Ara he perdut el full del Chivato, però en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, Madres e Hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin Regles, la eròtica i la llibertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
4: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan Fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta, no? I tant. I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial. És a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
3: I aquesta versió és més dolça. És que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
4: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
3: vergonya.
4: No els
3: hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
4: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació indica una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
3: Gràcies.
4: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no és... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
3: D'alta baixa.
4: D'alta baixa. Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
3: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
4: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
3: Ah, clar.
4: No, la podem.
3: La hem.
4: La podem té un component de llibertat.
3: Sí.
4: I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una malaltia exceso hormonal.
3: Sí.
4: És a dir, que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem. Quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001 que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, doncs quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
3: Sí, era pitjor el remei que la malaltia, no?
4: Que la malaltia.
3: De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
4: Sí, sí, sí.
3: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar el terra per no arribar?
4: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran, perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins a on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pots tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
3: sí, estic encantada.
4: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
3: Sí, hi ha una cosa que hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
4: Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes... I les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has de prendre perquè és una incitació a dones o homes, per cas dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
3: Ja, atien la por prèvia, diríem.
4: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a la malaltat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
3: I cal que deixis
4: quan el deixis, aprendre'l, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
3: I els granets de la regla!
4: I teníem tot això. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa i tal.
3: Sí.
4: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
3: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
4: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
3: Sí.
4: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
3: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més.
4: Des del començament.
3: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors, sí. Què? Les fiquem també en el mateix sac, els hi donem...
4: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
3: Per compensar, diguem la
4: paraula. Però ara, en aquests moments, que, a més, en un país com el nostre, que tenim les taxes de reproducció més baixes del món, no?
3: Sí, sí. O sigui, jo dic... Era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí, sí. El 1,3 algun dia sí. Algú m'ha d'explicar.
4: Un terç entre 3 fem una criatura.
3: Exacte, dius. Això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
4: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la raison économique.
3: Sí. Oui.
4: O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments sí. I tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
3: Sí, sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
4: Sí. La Northrop diu que... el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, no sé
3: què,
4: a l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones... tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
3: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan... després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no?
4: Total.
3: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
4: Clar.
3: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
4: perquè,
3: bo?
4: Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
3: No.
4: O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
3: Sí, sí, ho vaig estar llegint
4: això,
3: en el teu llibre.
4: Un diccionari àrab,
3: sí, sí. Bueno, perquè el món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
4: I del
3: manera.
4: Que ens pot ensenyar.
3: Sí. Sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. O sigui, a l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida per fer tot això. No. Bueno, si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
4: Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones, perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut en comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí que diu, com un camí alegre pel que per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
3: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
4: Jo, el juliol, en faig 80.
3: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62, ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira, Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també, o la Charo López, o, saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
4: Sí, jo crec
3: més.
4: Que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall... Som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
3: Sí, cal que surtin més, però,
4: Sí, n'hi ha moltes,
3: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
4: Sí.
3: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
4: Ells han ocupat sempre tot.
3: Sempre.
4: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem, diríem, una bellesa 8.0, no?
3: Ah, molt bé!
4: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem
3: reinventant,
4: no? I està bé, tampoc hi ha normes, no?
3: No, sense regles.
4: Com hem de ser, no?
3: Sense
4: doncs
3: regles.
4: Com vulguem, no?
3: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius...

0: És que aquest has marcat una cosa super fonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
1: Sí.
0: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
1: Sí, a mi em va coincidir.
0: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens o no tens parella, estàs de la parella fins aquí o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
1: sí,
0: que tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomnis té a veure amb la teva vida, no té a veure amb les hormones. Té a veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, tot lo tapa. Llavors, tu vas al metge, que vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa, no? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
1: Clar, és un...
0: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és el fàcil, no?
1: Clar.
0: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció a una pacient seva, una dona gran, i un dia, de sobte, la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella, al final, li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara, de sobte, ha passat alguna cosa a la teva vida? Li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
1: Ai,
0: no?
1: No? Sí, sí.
0: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
1: Clar.
0: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
1: Sí, ara tornava a preguntar.
0: Sí.
1: No, no, digues, digues.
0: No, no, digues, digues.
1: La revista mèdica de l'ANSE va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és
0: sí,
1: això.
0: Sí. Sí, sí, aquest article l'he portat aquí, és aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
1: Vale.
0: O sigui... Aquest és un dossier que ha fet de Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa. I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient d'hormones que tenen que ser
1: reemplaçades,
0: sí, estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
1: Veus?
0: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat tres pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
1: Sí, clar.

0: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
1: Però és que també canvia el dels homes.
0: Home,
1: és que,
0: clar,
1: l'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però, perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
0: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
1: Bueno, clar.
0: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
1: coital
0: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional, que els farà molt més feliços, no? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
1: a la tercera edat,
0: a la bellesa, no? I, esclar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
1: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I, en canvi, tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya, grup...
0: A un bar, dones? A un bar.
1: Tots són dones, Anna.
0: Estan
1: totes encantades, eh?
0: La Isaac Dinesen deia, sí, deia, las mujeres juntas se ríen, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
1: Això és veritat.
0: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
1: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
0: Comunitat.
1: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre nosaltres.
0: L'associació de veïnes del barri.
1: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
0: Jo copats.
1: Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
0: Totalment.
1: No?
0: Sí.
1: Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
1: Ah, que maco! Que maco!
0: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
1: A la història, sí.
0: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia. Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
1: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat, ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
0: Moltes gràcies, he estat molt a gust.
1: Gràcies. Avui us presentem una nova secció. I una secció que va de cine, que va de sèries... I com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
2: Hola.
1: Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
2: Ho soc.
1: Vinga.
2: I encantada.
1: I avui ens ve a parlar d'una cosa que, ojo al dato, que es diu Boyet, sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de alguna cosa acollidora, no? Aquestes, són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
1: Manteta.
2: La manteta, el jersei. Avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
1: Amigo.
2: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
1: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, bueno... Jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
1: I tant, qualsevol
2: cosa. Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust, i això que hem dit, no? Mal
1: Top somriure. Manta! Ah, no, bueno, Top Cozy, Top Manta
2: top
1: és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta...
1: Sí.
2: Podria ser.
1: Vinga.
2: La primera, per mi, és Les xiques Gilmore.
1: Hombre!
2: Que ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha, com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
1: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
1: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
1: Ah, bueno, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
1: Oh,
2: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba allà, en aquest poble, doncs, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana... I doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur que
1: diu, en castellà no es diu així, es diu
2: Un lugar para soñar, és
1: això,
2: veritat, perdona.
1: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
1: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
1: Escolta,
2: coses.
1: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria, sí,
1: molt,
2: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
1: Ah, sí, és
2: saps?
1: Veritat.
2: També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si la gent li agradarà, però passava Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
1: Ara ja... La...
2: Estava espanyolitzada, però...
1: Animals també és cozy.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
1: Vinga, fes.
2: I després ens anem a les
1: Com si ens pagués Netflix.
2: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol, estem aquí oberts de sí.
2: Un altre que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest, també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables, happy. Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
1: O sigui, diríem, Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a Cozy.
2: Sí, ah, igual la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
1: sí, segur,
2: però,
1: segur.
2: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara aquest estiu TV3CAT ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
2: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que deien, verd. Aquesta és d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
2: I són els anys 30...
1: És preguerra.
2: És preguerra.
1: Preguerra.
2: Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí, és... el fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
1: Quina meravella, molt recomanable.
2: I aquesta,
1: molt.
2: Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no, no té paisatges de Canadà, no
1: bueno,
2: té res.
1: Té
2: és Grècia. Que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
2: i
1: jo
2: no,
1: també.
2: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: bueno,
2: principi.
1: Està basat en un gran llibre,
2: està
1: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que
1: mi
2: és
1: família.
2: El de Gerald Darrell, sí. Que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
1: I
2: són divertidíssims.
1: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
1: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
1: Veiem-la. Marina, queden
2: vale.
1: Dos minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció
1: vale,
2: que ha sortit ara de moda, que són les Cozy Mystery. Són les sèries Cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria
1: el
2: aquest
1: podcast,
2: estil.
1: A més.
2: El Hombre Infiltrado, que
1: també.
2: Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
2: vale?
1: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
1: fantàstica,
2: aquesta tothom
1: la
2: coneix.
1: Fantàstica, és com es deia la senyora...
2: Fletcher.
1: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica,
1: sí.
2: Que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també. Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en l'edificio.
1: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, Cozy, hem tingut Cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes, no quan et fas gran.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en unes zones residencials i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde, Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

La noteu? Ja és aquí, la flaire de Nadal, vacances i tió, que ja se'n sumen. Els carrers guarnits i totes aquestes coses. El consumisme desfermat. El fred, que enguanya venta fort el novembre. I com sempre, arriben en aquestes dates les valoracions anuals, les avaluacions de l'escola i les promeses de cap d'any. I nosaltres, el cinèfil, no en podien ser menys. Després de masses setmanes desconnectats, tornem per repassar en el programa d'avui les millors sèries que s'han estrenat aquest any. Des de reflexions intenses sobre la violència masclista, les xarxes i el seu fàcil accés per als adolescents, fins a la tornada d'Alien, passant per la cara B de Hollywood o el retorn a les intrigues d'hospital, un gènere que va donar molt de sí als anys 90 i 2000, però que feia temps que es guardaven un calaix. Dedicarem també un temps a parlar de les plataformes, aquest ja no tan nou paradigma de consum, al que vam dedicar un programa però que tant dona de sí, tant pel que fa al contingut que ofereixen com per les batalles legals i financeres que protagonitzen i que remouen tota la indústria de l'audiovisual. Thriller, comèdia i ciència-ficció, seqüeles i originals, finals i arrencades. Un any que, en perspectiva, ha donat molt de sí i que comentarem des de les zones de Cugat Mèdia i en la col·laboració de Ràdio Calella amb els sospitosos habituals, Jan Romaní i J.R. Armadàs. Benvinguts, una vegada més, cinèfils i cinèfiles. Jo som en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast.

0: que bé, quin misteri, per començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin misteri que encara no ha acabat mentre estem fent aquest podcast. No sabem com acabarà Stranger Things ja per fi. Jo crec que és molt bona la música per començar el programa, perquè, efectivament, com deies a la introducció, no fa massa vam parlar dels 10 anys de l'arribada de Netflix, i aquest 2025 és aquest aniversari especial, però és que gairebé paral·lel a l'arribada de Netflix va ser l'arribada de Stranger Things, i ja ho vam comentar com a gran sèrie, book insígnia d'aquella aterrada de l'streaming al nostre país.
1: Correcte. A més, una sèrie que ens ha mantingut durant potser massa anys, però que, no sé què opineu vosaltres, aquesta quarta temporada, la primera meitat...
2: Cinquena temporada.
0: Que ha plogut molt ja. Ha plogut.
1: No, cinquena temporada, valoracions, al final l'esperàveu, sense fer spoiler.
2: Correcte, de moment correcte. De moment no sorprèn correcte. Ni per dalt ni per baix.
0: De moment, wait and see. De moment, bé, estic com ella, l'expectativa, perquè, clar, només en el moment que parlem ara encara ens queda la traca final de l'última temporada. Per tant, de moment... La quarta va acabar bé, aquesta cinquena manté el to i veurem fins on va.
2: No entrarà als nostres rànquings de l'any, perquè si està inacabada no es pot valorar.
1: Efectivament.
0: De totes maneres, si estigués com ara, jo encara no la faria entrar.
2: Jo tampoc.
0: Vinga, molt bé, no m'estem d'acord. Vinga, un a un.
1: De totes maneres, com dèiem ja a l'entrada, avui faig repàs d'aquest any serièfil, i jo he de confessar que aquest any no he vist pràcticament res. Aleshores, avui jugaré una mica el paper del complet, de la persona que és completament aliena en aquest món, però que vol conèixer, i per això em serviré de les vostres opinions. Per començar, un titular, una mica de resum, començant per tu, JR. Valoració general 2025 a nivell serièfil. Un titular.
0: És molt difícil resumir això en un titular. Jo sí, t'ho diré en quantitat. De moment, ara ho comptàvem abans de començar, he vist 53 temporades de sèries. Que Déu-n'hi-do. Crec que perdo molt de temps mirant sèries. O l'inverteixo, no sé.
2: Sí, no és perdre temps.
0: No és perdre temps, és invertir-lo. Però sí que puc dir que he tingut grates sorpreses, que ara les veurem en els rànquings, i també algunes decepcions sonades.
1: Sí. Molta expectativa creada, pel final no res.
0: Amb algunes sí, i amb algunes que no en tenia cap d'expectativa, he descobert grans sèries que ara, si és que continuen, tinc moltes ganes de seguir veient, i per tant jo crec que ha sigut un any amb una bona acollida.
1: I tu, Jan, tindries un resum, un titular?
2: Estic bastant d'acord. Jo diria que les sèries que ho han estat patant els últims anys segueixen en molt bona forma, i que hem tingut sorpreses que no esperàvem gens, que ens han agradat molt i que han funcionat molt bé.
1: Ara ja, quan parlam de sèries, li hem tret el cognom que tenien abans, que eren sèries de televisió, perquè ja pràcticament ningú mira les sèries de forma setmanal, emeses a una cadena de televisió, sinó que ja ens guiem pràcticament per plataformes, i és aquí on hem de centrar la nostra atenció. Tenim dades, crec, de quines han estat les plataformes més vistes, les més ben valorades, i per això el JR ens farà un 1x1 de totes les plataformes, amb un to així més esportiu. Vinga, tira cap
0: endavant. Com si això fos un partit de futbol, anem a fer l'1x1 de les plataformes 2025. Musiqueta i tot. Som-hi! Plataformes 2025. Amb el número 1, líder consolidat, amb un 23% de quota, tenim Netflix. Continua a dalt de tot, no ha baixat mai per sota del 20% de quota i, de moment, és la plataforma preferida en aquest país. Amb el número 2, segona plaça, i segona plaça també consolidada, al costat pràcticament de Netflix tenim Amazon Prime Video. Va començar l'any a tocar de Netflix i acaba l'any una mica com el Madrid. S'està enfonsant en la misèria. Està per sota del 20% de quota i no sembla que tingui sèries grosses i que la gent parli com per remuntar el 2026. Alerta Amazon, que te'n vas cap a baix. Tercera plaça, consolidada i amb una tendència alcista, tenim Disney Plus. Amb grans sèries aquest any, sota el meu punt de vista, amb sagues com Star Wars i Alien al capdavant, actualment té un 17% de quota de mercat i amenaça la segona plaça d'Amazon. Serà el 2026 l'any en què Disney farà el sorpasso? Veurem. I seguim, que arriba el número 4. també a una posició estable perquè no ha baixat ni pujat mai d'aquí. Tenim HBO Max, HBO, Paramount Plus o Netflix, no sabem com li direm a l'any 2026, però en qualsevol cas HBO, amb segurament un dels catàlegs més sòlids i més potents per tots els cinèfils, aguanta amb una quota de mercat que s'ha estat tot l'any estable entre el 12 i el 13%. Una quarta plaça que té una gran amenaça, que és justament la de la cinquena plaça. I atenció amb aquesta plataforma que ningú donava un duro per ella fa uns anys, i és Apple TV. Cinquena plaça a tocar, fregant aquest 10-11%, amenaçant a HBO Max, amb un catàleg de sèries que cada vegada està més nominat a premis, n'obté més i està més en boca de tothom. Comença el 2025, perdó, acaba el 2025, una miqueta per sota del 10%, no ho he dit bé, va començar per sota el 10% i acaba el 2025 per sobre. I com dèiem, fregant a HBO Max. Jo crec que el 2026 pot ser també un altre any de sorpasso per Apple TV. I per acabar ja, amb un 5% i també mantenint-se en aquesta estabilitat, tenim Filmin i Movistar. Segueixen sent les germanes petites, però són les que tenim aquí més a prop i per això les estimem igualment. Amb uns catàlegs que, sobretot, donen molt de joc al nostre talent local, encara són minoritàries tenint en compte les grans majors seriefiles de Hollywood, però les tenim molt en compte i tenim un ull ben posat en elles. Així que endavant amb Filmin i Movistar i a veure si pugen una miqueta més en aquests rànquings. I fins aquí l'Operú. Moltes gràcies. Què, com ho veieu?
2: És curiós perquè m'està mirant el meu rànquing i les tendències es corresponen molt amb les millors sèries de l'any. O sigui, has dit que Amazon Prime està baixant i Amazon Prime no té cap sèrie del meu rànquing.
0: Efectivament.
2: I, en canvi, Apple i Disney estan pujant i són les sèries que més entren en el meu rànquing de l'any. No crec que sigui casualitat.
0: No, m'imagino que això que has vist tu és el que veu molta gent. Mm. És que ara fent el repàs, no, abans de venir cap aquí, mirava aquestes 53 temporades que he vist i dic, és que n'hi ha molt poques que he vist d'Amazon. Per què? Doncs perquè no hi havia cap que em cridés l'atenció. Segurament ara mateix els books insígnia que té són The Boys, que ja li queda una última, Fallout, que aquesta potser és l'única que ha tingut que ara la gent té ganes de veure i està una miqueta sorgint, i El Senyor dels Anells de Poder, que ja va començar que sí que no, i que aquest 2026 veurem la tercera temporada. Però més enllà d'això, no té cap gran franquícia que cridi l'atenció. No sé com ho veieu, però...
1: Sí, a més, ara hi va haver aquesta setmana les nominacions al Globus d'Or, que també és una mica el termòmetre, ja no tant de consum, sinó de valoració de la crítica. I crec que d'Amazon, si no hi havia The Girlfriend, que és aquesta que va sortir amb l'Olivia Cooke i la Robin Wright, no l'he vista, no sé si la teniu al radar, crec que a part d'aquesta no hi havia gaire més cosa. En canvi, d'Apple TV sí que te trobaves d'Estudio, que ha estat ja premiada i que ja és més o menys reconeguda, i Severance, que són com els books insigne que té, i Slow Horses.
0: Bueno, i Pluribus, sí. L'última gran sorpresa. Vull dir que sembla mentida que una plataforma que té tan poc contingut, el poc que fa, l'encerta, perquè a més també venim d'altres èxits com Ted Lasso o com Morning Show. Vull dir que les poques que fa realment la clava, i són sèries que després no només tenen èxit de públic sinó que tenen èxit de crítica i de premis. Vull dir que...
1: També té una cosa amb Apple, que això no sé quin, on era que ho vaig llegir, però que hem de pensar que en el fons Apple és una empresa tecnològica i el que li interessa és vendre mòbils. Aleshores, quan ells creen una plataforma de contingut audiovisual, el que els interessa no és tant que sigui econòmicament sostenible, com una productora que es dedica únicament a això, o una plataforma tipus Netflix, sinó que siguin productes d'una qualitat molt alta, perquè el que els importa és el prestigi. Perquè diners, vull dir, em faran venent MacBooks i venent iPhones, no? Per tant, el que podem veure una mica és aquesta tendència a fer bons productes, perquè el que ens interessa és arribar als premis i tenir reconeixement, no tant que econòmicament en surti viable pagar-li una pel·lícula a l'Scorsese o fer...
0: Que no li va sortir viable.
1: Que no va sortir viable, però que tampoc interessa.
0: Tot i que ja ho celebro. Però, en canvi, seguint aquesta tendència, Amazon, que és una mica un fenomen similar, perquè el seu negoci és vendre paquets i enviar-te'ls, bueno, més enviar-te'ls paquets, també amb aquesta mateixa regla de 3, no està cuidant el contingut de la mateixa manera que Amazon, ai, perdona, que Apple, sí. O no l'estan encertant tant, no sé, hauríem de mirar el què, perquè són les dues grans plataformes que per entendre'ns, no es dediquen a fer pel·lícules o no s'hi dedicaven històricament, i en canvi, a 2025 hi ha hagut una gran diferència, jo crec, de qualitat i de quantitat.
1: Doncs ara ja podríem començar a entrar en matèria. Vinga, habitualment el nostre especialista en rànquings és el Jan. Avui compartireu una mica, no?
0: Avui anirem fent partit de tenis, una mica cadascú. Exacte. I deixarem el top 3 pel final, que ja deixarem que cadascú expliqui els motius pels quals ha triat les 3 millors sèries de l'any.
1: Aleshores, començam amb el rànquing del cinèfil de millors sèries de l'any. Començam amb tu, Jan. En la desena posició, quina per tu és la sèrie que es mereix?
2: Desena posició, per mi, és per la segona temporada d'Andor, una sèrie que jo sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt. A mi no m'ha fascinat mai tant. És veritat que és molt probablement la millor sèrie que ha sigut de l'univers Star Wars. Estaria allà amb The Mandalorian. Més enllà d'això, no crec que n'hi hagi cap altre que estigui a aquest nivell. Però la segona temporada, per mi, ha fet un pas endavant respecte a la primera, perquè aprofundeix molt més en totes les eines que fa servir l'imperi per aixafar la població, totes les eines que fa servir la resistència per defensar-se d'aquest estat feixista que és l'imperi de Star Wars. I això, m'ha agradat molt. Hi ha capítols realment molt impressionants aquesta temporada sobre això, sobre com els personatges lluiten fins a les últimes conseqüències, tot el que hem de sacrificar per poder lluitar contra l'imperi, i com a motiu pel qual no la fico més amunt seria que al llarg dels 12 capítols hi ha trames doncs, que s'estiren una mica massa pel meu gust. Els tres primers capítols, per exemple, li costa una mica d'arrencar. El protagonista, l'Andor, es passa els primers capítols empresonat en lloc que no està fent res, i m'ha faltat una mica més de ritme, potser, però és veritat que un cop arrenca, tira molt bé aquesta temporada d'Andor.
1: I en la desena posició...
0: Abans d'arribar a la meva desena posició, revelo que jo Andor la tenia a la meva quarta posició, per tant, ja que l'estem, la discutim ara, després passo a la desena, però bastant d'acord amb l'anàlisi. És veritat que li costa d'arrencar, i aquell moment en què estan les dues naus i no saps ben bé què està passant, et treu una mica, però després aconsegueix un nivell de intensitat política, bèl·lica i fins i tot amorosa entre personatges que no s'havia vist mai en una sèrie de Star Wars, i m'atreveixo a dir que cap pel·lícula de Star Wars, perquè jo crec que entra molt bé, ja ho va fer la primera temporada, però amb aquesta segona ho millora en això, no? En el dia a dia de com funciona un imperi feixista galàctic, i això doncs sempre ho havíem vist des d'una perspectiva més, digue-li folclòrica, digue-li aventurera, i en canvi, en aquest cas, doncs, ens hem ficat a parlar de política i guerra amb espases làser i sables de llum, però i blasters, o com se li diguin les pistoles, però molt bé. I a més, surt Montserrat i València, o sigui que Països Catalans a tope, ja formem part de tot el cànon de Star Wars, i això ho hem de celebrar. Dit això, Andor número 4, me'n vaig a la número 10.
1: Exacte.
0: I faig un viatge uns 50 anys enrere, perquè a mi una de les sèries que més m'ha creat atenció aquest any és Anatomia d'un instante, aquella basada en el llibre de Javier Cercas, i que parla bàsicament de com el cop d'estat del 81, de com es gesta des del punt de vista de quatre personatges: Adolfo Suárez, Carrillo, el militar, que no me'n recordo com es diu, quedaré molt malament.
1: Ja ho tenc a la punta de llengua.
0: Hosti, que és el Manolo Solo?
1: Sí.
0: Bé, no me'n recordo. Ja
2: després ho editem.
0: Perdoneu-me, professors d'història. I després, doncs, en Tejero i tota la corrua de militars que hi ha al darrere. No he llegit el llibre, haig de confessar-ho, però sí la manera com està portada, amb que cada capítol és un personatge, però a la vegada veus com s'entrecreuen els altres, m'ha semblat molt, molt, molt interessant des del punt de vista del thriller polític, que no deixa de ser, i, òbviament, basada en fets realíssims, i que aquest any hem celebrat efemèrides de la mort de Franco. Sí que, lamentablement, pels interessos de l'actuació catalana, no em vaig acabar de creure massa Miqui Esparvé com a rei d'Espanya, eh? Tota la resta bé. Tampoc, també m'espantava molt a Álvaro Morte com a Suárez, però he de dir que convenç. Eduard Fernández com a Carrillo està fantàstic, però sí que el Miqui Esparvé com a rei d'Espanya a mi no m'ha acabat d'agradar del tot.
1: Gutiérrez Mellado.
0: Gutiérrez Mellado, gràcies. Gràcies, gràcies.
1: Pues cas,
0: perdó, professors d'història, per... Molt bé.
1: A més, una producció també de Movistar,
0: perdoneu, que no ho hem dit, la podeu veure a Movistar, sí, disculpeu.
1: Que és el que comentaves ara, una de les productores, de l'espanyola diria que és la que fa qualitat més bona, no?
0: Sí, sí. Bueno, jo crec que a més és la que més aposta per producte espanyol, català, per extensió. Però sí, home, també ara aquest any hem vist bastantes sèries de Netflix i d'HBO que han tocat el territori català, però vaja, jo crec que clar, Movistar també per la proximitat i per d'on ve és la que porta la bandera segurament de les sèries espanyoles de les plataformes, eh? Deixem en aquest cas les televisions nacionals o Telecinco i Mediaset i Antena 3, però jo crec que és la que més s'ocupa d'aquest producte nacional.
1: A més, té Poquita fe, que és una de les millors sèries dels darrers anys, no sé si la teniu allà.
2: Sí, sí,
1: però
2: sí, molt bona.
1: Molt bona. Val, doncs, desena posició completada, anem a la novena. Jan, quina és la teva novena posició?
2: Novena, torno a anar amb una sèrie que tornava aquest any amb una segona temporada, que és The Last of Us.
1: Aquesta l'he vista.
2: Malauradament, queda molt més enrere del que va quedar en el top la primera temporada, que em va semblar millor, perquè aquesta segona, tot i que manté la qualitat a nivell de direcció, de guió, el videojoc segueix estant ben adaptat, té un problema una mica estructural, que és el fet de tenir un clímax molt a l'inici, en un dels millors capítols de la sèrie, clarament, però que al final et queda una mica penjat, això, tendència que tenen una mica les sèries últimament, de no rematar les temporades amb un bon clímax al capítol final, i et quedes una mica a l'aire que et deixa aquest regust amarg de dir, home, no m'acabis aquí una temporada, perquè és una mica traïdor. Llavors això fa que hi hagi com algunes trames secundàries, sobretot, que s'inicien però no s'acaben i queden allà penjades. Estarem a l'espera de la tercera temporada. Per mi segueix mereixent entrar en el top 10 de l'any, però en una posició inferior.
1: També s'ha de dir que la primera temporada s'adaptava a un joc sencer. Jo que no sóc gaire gamer, els dos de Last of Us sí que els he degustat, perquè són boníssims, i en aquest cas només s'adapta una meitat, i la característica que ja us podeu imaginar és que a la meitat del videojoc et canvia la perspectiva, i aleshores el vius des de l'altre punt de vista, i això dona un contrast molt interessant, que la sèrie ho han volgut fer en dues temporades distintes.
0: No? Sí. A la sèrie jo em vaig quedar amb aquesta sensació de però ara què? Vull dir, continua, clar, i ara ens hem d'esperar un any i mig o dos a veure què passa.
1: Perquè aquí només adapta mig joc, mentre que l'altre, encara que fos que sabessis que hi ha una continuació, doncs et dona una història completa, ja.
2: Exacte.
1: Acabava, d'alguna manera.
2: I això narrativament es nota molt.
1: De tota manera, jo, sisplau, encantadíssim.
0: Directius
2: de
0: les plataformes, acabeu les sèries com toquen, no ens deixeu així penjats, que després ens enfadem.
1: Totalment.
0: Jo, White Lotus, ja arribarà White Lotus. The Last of Us no apareix en el meu rànquing, l'he gaudit, però coincideixo amb ell que ha tingut una baixada respecte a la primera temporada. Mm. I fins aquí.
1: Sí. La novena posició, tu
0: quines? La meva novena, i ja he fet l'espoiler, White Lotus. White Lotus, ja la tenia aquí a la punta de la llengua, temporada 3... Per mi és de les millors sèries franquícia que existeix, segurament juntament amb True Detective i salvant la segona de True Detective, que no estava gaire bé, però aquesta cada temporada de White Lotus ha aconseguit, per una banda, mantenir l'essència del producte, aquest humor negre descarnat amb personatges odiosos, canviant d'escenari totalment i adaptant-se perfectament a cadascuna d'aquestes noves geografies, i mantenint l'interès en veure, no?, aquestes persones execrables en uns hotels barrejades amb el personal d'aquest hotel. Vaja, la tercera temporada m'ha semblat molt bé i tinc ganes de veure la quarta, perquè de moment crec que és de les millors sèries, diguem això, franquícia que hi ha, i tenint en compte que cadascuna és una història diferent, crec que això té molt de mèrit, mantenir l'essència, però a la vegada ser original i continuar amb aquest nivell tan alt.
1: Jo d'aquesta he de reconèixer que n'he sentit parlar tot delícies, però ara no he vist res. Vull dir que són com pijos en un hotel, no?
2: No es podria definir millor, és exactament.
0: Pijos en un hotel i d'alguna manera, com l'staff de l'hotel reacciona al seu pijisme i les seves tonteries.
2: I quines barbaritats i poden arribar a fer els pijos. I normalment hi ha un mort i has d'endivinar una mica qui serà el mort.
0: Exacte. Sí. El tema criminal, que sí. Que
1: si té el whodunit, té el crític als pijos, que sempre agrada.
2: Bueno, no és whodunit, és whodite. Sí, ah. més...
0: Exacte, però està molt bé perquè al marge de les trames secundàries de cadascun dels personatges, bé siguin els pijos, bé siguin l'estaf de l'hotel, sempre tens el dubte aquest de qui serà el mort, quan es morirà, qui l'haurà matat, no? I això, doncs, sí. Vulguis que no està molt ben portat des del capítol 1 fins al del final i et manté enganxat, no només per això que dèiem, aquestes historietes de cadascú, sinó perquè has de saber qui és el que palma.
2: Va. Jo ets a dir que aquesta temporada de White Lotus no m'ha agradat tant.
0: No, comença la guerra.
2: No entra al meu rànquing. A mi, o sigui, és el primer cop que la fórmula se m'ha fet repetitiva. Potser també perquè m'ha semblat una temporada on s'estira tot una mica més. Té 8 capítols, que són més dels que havia tingut les temporades anteriors, i crec que no calia que en fossin 8. S'allarguen les trames, hi ha escenes que són una mica reiteratives, que et diuen coses que ja t'han dit abans... I bé, això és com que la fórmula ja l'he entès i m'ha semblat una mica com, bueno, doncs tornem a fer el mateix, però ara a Tailàndia. I m'ha faltat una mica d'originalitat.
0: Em guardo la resposta per quan en treguis una altra, que jo tindré el mateix argument.
2: Ah, ja sé per on vas, i tindré com rebatre.
0: No, cap problema.
1: Vuitena posició, Jan.
2: La meva vuitena la tenim a Disney Plus, i és Paradise, una de les bones sorpreses d'aquest any, que és una sèrie que tampoc puc desvelar molt sense fer-ne spoilers, però és la nova sèrie del creador de This Is Us, però decideix anar una mica més cap a la ciència-ficció. Torna a tenir Sterling K. Brown, que aquí és el protagonista i que està molt bé, i el que comença semblant un thriller d'estil... un thriller polític tipus Bodyguard, no sé si l'havíeu vist, ràpidament es converteix en una cosa molt més tipus Black Mirror, molt distòpica, o fins i tot Show de Truman. Bueno, és que no entro més per no fer spoiler, perquè és una sèrie molt recomanable... Que té aquesta capacitat de generar misteri tota l'estona s'està fent preguntes, i aquesta persona qui és i quines són les seves intencions, i al final de cada capítol hi ha un cliffhanger que et fa que vulguis mirar el següent, i això té molt misteri que et manté enganxat, i a la vegada té aquesta part de drama familiar entre personatges que està bastant ben portat, i té una banda sonora que se't queda gravadíssima, totalment magnètica, de Siddhartha Khosla, que ja havia treballat a This Is Us, que també és qui fa la banda sonora de Only Murders in the Building, que només la volia mencionar per dir que aquest any és dels primers que es queda fora del rànquing. Oi. Em sap greu, però Only Murders in the Building no ha tingut tan bona temporada aquest any, però l'havia de mencionar sempre.
0: On podem veure Paradise?
2: Disney Plus.
0: I per cert, White Lotus la podeu veure a HBO Max, que no ho havíem dit.
1: Vuitena posició, és a terra.
0: Abans d'això, parèntesi de Only Murders in the Building. O sigui, ja la fórmula repetitiva em va cansar tant a la quarta que no he arribat a la cinquena.
1: Ostres.
0: Però la vull veure, tinc curiositat.
2: O sigui, la que ha sortit ara és la quarta.
0: És la quarta, és veritat, que la cinquena és aquesta que diuen que ara fan a Londres. Per fi deixen el building, ja. Val.
2: Sí, sí.
0: Doncs la tercera ja em va semblar massa. Però vaja, molt bé, estem al meu número 8. Jo el número 8 faig un canvi radical i me'n vaig molt, molt a prop també, i dic molt a prop perquè la directora és de Sant Cugat, Mònica Terribas, El Minuto Heroico. Una sèrie documental que podem trobar a HBO Max sobre l'Opus Dei i els seus tentacles foscos. Jo que vinc d'un col·le de l'Opus, m'ha semblat primer portat amb molt rigor i molt de respecte, tenint en compte el que està explicant, que són els draps bruts, sobretot de com l'Opus capta, en aquest cas a nenes, no adolescents, en el seu moment més dèbil de la vida, no? Quan tenen 12, 13, 14 anys i van una mica perdudes, i no ho fa des del morbo, des de la paròdia o cosa grotesca, sinó portant directament en aquestes noies, que algunes ja són dones grans, i explicant això, no només aquí vull dir Catalunya o Europa, sinó diferents llocs del món, com els tentacles de l'Opus, diguem, han seguit aquesta mateixa fórmula i han aconseguit captar a una sèrie de dones i els traumes psicològics que això els hi ha suposat, una vegada ja estan fora.
2: Val?
0: Molt interessant, ho tenim molt a prop, aquest podcast el fem ara mateix des de Sant Cugat, que tenim unes quantes escoles de l'Opus, per tant, si voleu descobrir una miqueta més sobre aquest món, jo us la recomano, i a més celebrem també que Mònica Terribas, una de les periodistes top d'aquest país, es passi al món del cinema, en aquest cas sense deixar el seu rotllo, que és el periodisme, i fent-ho doncs, amb això, amb aquest rigor i professionalitat que l'ha caracteritzat des d'allà fa més de 20 anys que apareix a la televisió.
1: En la propera temporada pot parlar de les connexions amb empresarials, que aquí també hi ha molta teca, però vés a saber si li financien alguna
0: cosa. Dubto que hi hagi segona temporada del Minuto Heroico, no sé, pot fer la part masculina de com capten a l'Opus, però bueno, el que qualsevol cas celebrem que Mònica Terribas també faci sèries i si la fa d'aquesta manera, jo crec que té molt de futur com a directora, no sé si de documentals o d'aquest gènere. A més, seria guanyadora d'Un Ondas aquest any.
1: Mm-hmm. Perfecte. Setena posició.
2: Setena posició, perquè per mi és la sitcom de l'any, que no és La Casa Nostra, em sap greu, és Adults, que és una sitcom que agafa la típica fórmula de grup d'amics que viuen junts a la vintena, trentena, i que hem vist a New Girl, a Friends, a Com conocí vostra madre, totes aquestes, i la modernitza a les generacions actuals.

0: que hi ha gent que aquesta sèrie l'ha odiat molt, però a mi m'ha sorprès molt, Alien Earth. I és de les sorpreses en positiu, no m'ho esperava. M'esperava dir, ai, això Disney, a veure què hem fet. I, escolta, una tornada a l'univers original d'Alien, que a mi m'ha semblat, per una banda, molt atrevida. A vegades ens queixem de que aquestes grans sagues no innoven i sempre repeteixen. Mm-hmm. I dic grans sagues per no mencionar Star Wars directament. I, en canvi, aquesta ha tingut la valentia de provar coses noves, de, en aquest cas, portar, per exemple, bitxarracos nous, diguem-ho així clar. També anar més enllà en la relació amb els aliens i anar més enllà amb els robots, que sempre han estat una característica de la saga, i dels poders o la tecnologia que tenen a dins, com es relaciona amb l'exterior. Com bé diu el seu títol, es diu Alien Earth, passa a la Terra. Val? Sí que hi ha aquí un petit problema d'encaix, no? De com pot ser que això passi a la Terra, però després, quan veiem les altres pel·lícules, no es mencioni res del que passa. Ja veurem més tard com es resol, però quan arriben a la Terra està com en un lloc, se suposa, molt aïllat, i el que passa no acaba de transcendir, diguem, a l'opinió pública, i per tant jo crec que de moment està ben resolt. Jo la vaig gaudir molt. Els que l'han atacat, puc entendre les crítiques, doncs, potser d'haver anat massa enllà en aquesta innovació fins al punt de carregar-se segons quins cànons o segons quines fórmules que estaven ja molt assentades en l'univers Alien. Però què vols que et digui? A mi m'ha semblat una mica d'aire fresc en tot plegat i tinc moltes ganes de que continuï. I hi ha capítols en concret que són, per mi, obres mestres. En concret, un del que t'explica què passa a la nau, com acaba aterrant a la Terra amb els aliens a dins, aquest capítol em va semblar al mateix nivell que les dues primeres pel·lícules d'Alien.
1: Ostres.
0: Sí.
1: Interessant. Mm. Seguim amb el rànquing, sisena posició.
2: Sisena posició per una sèrie que és impossible de descriure i d'explicar si no l'has vist, que és The Rehearsal, Los Ensayos, segona temporada, la primera i ara una bogeria. És del Nathan Fielder, que és un tio que està completament boig, però que és un geni. Que és una sèrie que està entre el documental, el reality. Bàsicament, a la primera temporada la idea és de fer assajos amb la gent per tal d'assajar comportaments socials, de forma que quan tu tens després una interacció social amb una altra persona, l'has assajat tantes vegades que ja saps com has d'actuar en aquella situació. Sí? S'entén una mica el concepte?
1: O sigui, sí.
2: Agafes una persona, té una cita amb una altra persona, assages aquesta interacció diverses vegades fins a tenir, o sigui, totes les possibilitats del que pot passar en aquella cita, tu ja ho has viscut i per tant ja no et fiques ni nerviós. Mm-hmm. És una bogeria, però també és una generalitat, trobo jo. I la segona temporada és encara més concreta i es fixa, Nathan Fielder decideix fixar-se en la idea de per què hi ha accidents d'avió. Descobreix que tots, o la gran majoria, tenen a veure amb la relació entre el pilot i el copilot. Quan hi ha una mala comunicació entre el pilot i el copilot, analitza la gran majoria d'accidents d'avió que hi ha hagut al llarg de la història, provenen d'aquí. Llavors el que fa és agafar pilots i copilots, els que es deixen, per assajar com poden millorar la relació entre pilots i copilots perquè no es produeixin accidents d'avió. O sigui, a més, està fent un servei públic.
0: Fantàstic.
2: És que quan ho expliques no s'entén, però quan veus la sèrie dius...
0: M'agradaria haver assistit a la reunió de guió de quan estan plantejant aquesta sèrie, perquè és ben boja, eh?
2: És ben boja, és ben boja.
1: No,
2: i es gasten una diners perquè, per exemple, recreen un aeroport sencer per fer assajos de la relació entre el pilot i el copilot ja en un... O sigui, ho recreen tot. Aeroport, avió... És totalment increïble. Recomano molt veure Los Ensayos, tant la primera com la segona temporada. La teniu a HBO.
1: A mi el que has dit de la primera temporada m'ha volat bastant el cap, perquè fa poc vaig llegir un article que parlava de com la societat nord-americana, que estan tant de màrqueting i de marca personal, arriba un punt en el que estan com interpretant la seva vida i s'obliguen a haver de tenir exageracions a l'hora de reaccionar davant un fet. Aleshores és com portar això a l'extrem, de dir,
2: sí,
1: no, és que he d'assajar molt la meva personalitat per com m'enfronta una situació quotidiana, no? Ostres.
2: Exacte. Sí,
1: o sigui, vola una mica el cap, eh? No, aquesta, mira, apuntada.
0: Apuntada.
1: Sisena posició per tu, Jaterra?
0: Sisena posició per mi, i em sembla que, si no vaig equivocat, amb el WhatsApp que ens has enviat, la tens tu a la cinquena, per tant, aquí estem bastant empatats, jo crec que ja la podem compartir, i així ens estalviem que diguis la cinquena. És Task, d'HBO.
2: Sí.
0: una de les sorpreses en positiu d'una sèrie que ve del no-res, no ve de cap temporada, no se l'han inventat de nou, i escolta, perfecte, una sèrie, un thriller amb policia

0: hi ha la luz, i aquí jo crec que, en el meu cas, el que més m'ha agradat ha estat els personatges. Quin tipus de personatges hi ha, un agent de l'FBI que és un ex-reverent, o sigui, religiós, un ex-mossèn, perdó, i després, doncs, una trama criminal d'un segrest amb uns escombriaires i droga pel mig, no sé, molt, molt fresca, sobretot un guió molt ben portat a nivell de com avancen els esdeveniments, però també del task, de la força aquesta especial que creen en l'FBI per perseguir aquests escombriaires que estan robant droga al drogadicte, als dealers del poble aquest. I a més, un poble, per entendre'ns, no passa ni a Nova York ni a Chicago, vull dir, un poble d'aquests perduts de l'Amèrica Profunda.
1: Sí, és el creador de Mare of Easttown i té bastantes similituds. Si us va agradar aquella minissèrie, també us agradarà aquesta, perquè té un to similar al nivell de la direcció, de les interpretacions, i també perquè té aquesta capacitat de presentar-te un thriller això de misteri molt ben executat, però a darrere amagar un drama familiar també que et toca la fibra, que és emotiu, i el que dèiem és sobretot gràcies a uns personatges molt ben construïts, que a més n'hi ha molts i tots tenen el seu paper, totes les peces encaixen molt bé, els actors estan molt bé, els personatges que comentava el JR els interpreta el Mark Ruffalo i el Tom Pelfrey, i els dos estan realment molt, molt, molt bé. I sí, jo la tinc a la cinquena posició i val molt la pena Task, una de les millors de l'any.
2: Sí, aquesta vaig veure la crítica que vas penjar al TikTok i també la vaig fer un check, aquesta de llista de pendents.
1: S'ha de veure, i a més és minissèrie d'aquestes que la mires, sí, sí. I ja està.
2: Es pot veure en un cap de setmana.
0: Han anunciat segona temporada.
1: Han anunciat segona temporada, sí, sí, que no ho tenia controlat.
0: I a més, se suposa que aquí serà el personatge del Mark Ruffalo el que tindrà casos nous. Això és el que de moment ha sortit a la llum.
2: Però diguem-ne que si algú la volgués veure, la història queda tancada, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Són 8 capítols.
1: 8 capítols, sí.
2: Perfecte. Cinquena posició per tu?
0: Cinquena posició per mi, The Diplomat. Temporada 3 és la que hem vist aquest any. Jo l'he descobert sencera aquest any, val? O sigui, he vist la 1, la 2 i la 3 aquest any. Perquè
2: jo no la tenia al punt de mira i l'han nominat un munt de coses al Globus d'Or, ara. Per tant, parla'ns d'aquesta.
0: No és la primera vegada que la nominen i, sincerament, no li havia parat mai atenció i aquesta vegada m'hi he posat i, escolta, que bé, m'ho he passat pipa, amb aquesta relació tòxica que tenen, en aquest cas, la diplomàtica, en català seria la diplomàtica, perquè diplomat no sabe quin sexe és, i és bàsicament la dona d'un diplomàtic molt famós dels Estats Units que ha estat ja condecorat i tot plegat, que l'envien al Regne Unit, que sembla ser una plaça tranquil·la per una diplomàtica dels Estats Units, però bàsicament es lia parda. Val, perquè hi ha un atemptat terrorista en un buc militar del Regne Unit, i a partir d'aquí es desenvolupa una mega trama d'espionatge, punyalades, traperes entre polítics d'un i l'altre lloc, l'agenda secreta que tenen els Estats Units, l'agenda secreta que tenen el Regne Unit, vaja, dit així, o sigui, en plan, hi ha un atac terrorista i tot el que es desenvolupa sembla poc, però està molt bé. Us ha d'agradar les sèries polítiques, però és una sèrie densa en aquest sentit.
2: Això sona de geopolítica de forta, no?
0: Hi ha molta càrrega política en la sèrie, per tant, és una sèrie que jo crec que la gaudirà, si t'agrada la política, a nivells House of Cards, per entendre'ns, o Borgen, o aquestes sèries que tenen molta densitat, però en aquest cas, per mi, la màgia d'aquesta sèrie són els dos protagonistes, no? Que són aquests dos diplomàtics, Kerry Russell i Rufus Sewell, que són una parella genialíssima, que són un matrimoni amb una relació amor-odi total, d'aquestes de que es volen separar però es necessiten mútuament, de quan penses que es tiraran els plats pel cap, arriba un i fa una genialitat que no només salva el matrimoni sinó també el país i tot plegat. Fantàstica la química que tenen, i per mi Kerry Russell, que jo tinc un crush adult amb aquesta actriu total des de que la vaig veure a The Americans, una altra gran sèrie d'espionatge polític, i vaja, per mi obre el top 5 de l'any, us la recomano, la podeu veure a Netflix les 3 temporades, i a veure si aquest any s'emporta alguns dels premis, perquè està nominat als Globus d'Or, com bé deies.
2: Perfecte. Doncs ara ja ens anem a la part superior de la classificació. Quarta posició per tu, Jan.
1: Quarta posició, comèdia divertidíssima a Apple TV, que és The Studio. La premissa...
2: Celebradíssima, aquesta, molt coneguda ja. No?
1: Sí, s'estan duent molts premis de comèdia, evidentment, merescudíssims tots. El que fa Seth Rogen aquí és ficar-se a la pell d'un gran productor executiu que l'ascendeixen a això, a productor executiu d'un dels grans estudis de Hollywood, i el que intenta ell és fer art, i el que intenta Hollywood és totalment una altra cosa. Llavors, la comèdia neix d'aquest xoc, d'aquest conflicte entre voler creure en el cinema i voler caure bé a tothom, i el fet que això és totalment impossible a la indústria actual. Llavors, és una sàtira molt mordaç que ataca absolutament a tothom. El millor és que dispara cap a totes les bandes i fa moltes referències, doncs, al món del cinema actual. O sigui, si esteu ficats en el mundillo de Hollywood, us encantarà, perquè veureu totes les referències que va deixant anar. També moltíssims cameos, tens de Scorsese, el primer capítol, la Zoe Kravitz, la Demi Scott, l'Olivia Wilde, no paren de sortir cameos, i a més de ser divertidíssima i tot això, està molt ben dirigida, va servir molts plans seqüència, la direcció està molt, molt ben cuidada, i bé, és com un tour per Hollywood on veus tot allò que no voldrien que veiessis, no? I una comèdia que jo m'ho he passat molt, molt bé mirant-la, 10 capítols.
2: I és de Apple TV. Que sí. Han començat el programa parlant d'això, no? De la,
0: sí,
2: de la gràcies a sèries
1: com d'estudio,
2: no? Precisament.
0: Exacte. Jo la meva quarta ja l'he dit, és la d'Andor, ja n'hem parlat, així que jo crec que, Jan,
2: exacte, anem a fer
0: donem
2: el podi.
0: Pas ja al teu top 3, entrem en matèria, explica'ns les 3 millors sèries de l'any segons el teu criteri.
1: Les 3 millors sèries de l'any, per mi, en el número 3 fico la que és la millor nova sèrie d'aquest any, un fenomen absolut a Netflix, que ha sigut Adolescents. Adolescents és genial per dues coses. Una és la forma, que és l'ús del pla seqüència per cada capítol, les coreografies que han hagut de fer per fer Adolescents és absolutament increïble, però pel que és més important és pel tema que tracta i per com ho tracta. Adolescents posa sobre la taula la necessitat de que els pares prenguin consciència de què estan consumint els seus fills a internet, o què reben a través de les xarxes, perquè arriben discursos superperillosos que, com que arriben a través del mòbil o de l'ordinador, no en som conscients, i passen les coses com la que mostra Adolescents, de forma molt ben mostrada, sense acusar a ningú, sinó evidenciant una realitat que és perillosíssima, que està passant en el dia a dia i que cap sèrie havia sabut mostrar fins ara com ho ha fet aquest fenomen absolut. El número 2 de les millors sèries de l'any és la quarta temporada de The Bear. La tercera temporada de Bear havia baixat una mica el nivell perquè havia ficat el fre i era una temporada on passaven una mica menys de coses, però perquè havien anat cuinant a foc lent pel que era aquesta quarta temporada, on per fi sortim de la toxicitat absoluta que és la cuina de The Bear, que tant ens va agradar la primera i la segona temporada i que ens segueix encantant, perquè per fi els personatges evolucionin, perquè per fi surtin dels seus conflictes interns, dels quals semblava impossible que sortissin, i doncs arribessin a llocs una mica més sans. I després de 4 temporades, doncs, patint amb ells, realment és un plaer, doncs, arribar fins aquí, fer-ho amb capítols molt ben construïts, la direcció segueixent excel·lent, el muntatge també, i les interpretacions són d'un nivell altíssim. Per mi, The Bear segueixent una de les millors sèries que hi ha, i la quarta temporada torna a estar en plena forma després d'una tercera que no havia estat tant. Però la millor sèrie de totes la trobem a Apple TV Plus, i és Severance, la segona temporada. No em cansaré de recomanar Severance perquè és una idea brillant, la idea de Severance, que és aquesta de que se't separa quan entres dins de la feina la consciència del tu dins de la feina amb el que ets fora de la feina, de manera que no recordes què fas a fora i no saps què passa a dins. Són com dues persones diferents. I en aquesta segona temporada el que explora més és els drets que té la persona de dins, la persona de fora, amb el dret, per exemple, a enamorar-se. Aquesta temporada explora molt el tema de les relacions amoroses, què passa si el de dins s'enamora que el mateix que el de fora, o què passa si s'enamora d'una persona diferent, i cada un dels quatre personatges principals que trobem allà dins doncs té la seva trama molt ben portada, tots els personatges tenen el seu arc molt ben construït, mentre ens trobem en aquesta ciència-ficció on no et pares de fer preguntes de què està passant, què vol dir això, tot plegat superben dirigit per Ben Stiller, amb capítols que estèticament són totalment increïbles, i a nivell d'interpretacions també l'Adam Scott com a protagonista està fantàstic, però també la Brit Lower, el John Turturro, Tramell Tillman, tots nominats a premis i merescudíssims, perquè Severance per mi és la millor sèrie d'aquest any.
2: Molt bé. Anem amb el teu podi.
0: Molt bé. Terra. Jo us diré que del podi en comparteixo una. Val? Però bé, entrem en el top 3 del que, segons el meu humil criteri, són les millors sèries del 2025. I començaré en català i començaré a casa, perquè per mi el top 3 l'inicia Pubertat, aquesta sèrie que ha fet la Letícia Dolera sobre un cas d'assetjament sexual a una colla castellera. Haig de reconèixer que em feia tremenda mandra començar això, eh? I perquè, no sé, ara no tinc ganes d'enfrontar-me a això, i una vegada he estat a dins, ostres tu, què ben portat, amb quina mà esquerra tracta temes tan delicats, amb unes edats tan delicades, amb un entorn que és el nostre, una ciutat catalana i on els nens fan castells i van de festa major, i com és capaç de posar sobre la taula totes les rèmores del passat, no?, d'aquest masclisme que encara ens domina, d'aquesta societat encara patriarcal que governa per sobre, i com els nens, adolescents, pateixen això encara, i a més, això exacerbat per les xarxes socials. Ja ho ha comentat el Jan amb Adolescents, en aquesta les xarxes socials i els compartiments de vídeos té també un paper molt important. I en contra del que podria pensar molta gent, la pròpia Letícia Dolera, que també fa un dels personatges secundaris, perquè els protagonistes són els adolescents, però en aquest cas ella també és un personatge feminista que coincideix molt amb el seu personatge real, diguem, però un personatge feminista amb moltes contradiccions, no?, i que s'ha d'enfrontar a veure com el seu fill és un dels acusats d'haver abusat sexualment d'una nena, no? I, per tant, trobo que ha estat una sèrie molt valenta i que espero que se'n facin més d'aquest tipus, i jo crec que l'ha de veure tothom, i jo que tinc un fill que encara no està en aquestes edats, però vaja, m'ha fet pensar moltes coses de com ens relacionarem amb les xarxes socials quan li arribi el moment.
2: A veure...
0: Anem per la segona millor sèrie de l'any, segons el meu humil criteri, i aquesta sèrie, igual que Pubertat, també està a HBO Max, i és The Pitt. Visca els metges, una altra vegada, tornen els metges per la porta gran. Que bé que m'ho vaig passar amb The Pitt, com vaig patir, que ben portat està aquest torn és un torn de metges on passa absolutament de tot. Tens capítols que podríem dir d'afegit, o més que capítols, personatges, no?, que tenen, doncs, el típic entres a les urgències, t'ha passat això, et cures i tal, però després també, òbviament, hi ha darrere tota la història i la motxilla emocional que tenen els metges, no? I en aquest cas, part de la gràcia és que hi ha metges molt consolidats, amb la cap d'infermeres que està tremenda, espectacular el paper d'aquesta actriu, i després els residents, que és el seu primer dia de residència, no?, i es troben amb un dia absolutament caòtic, on passa de tot, no vull revelar què és el que passa, perquè és part important de la trama, però vaja, l'adrenalina que segurament vam sentir a la primera temporada de Vera en una cuina, la sentim ara en aquest torn d'aquest hospital, i amb ganes de veure la segona temporada, perquè ja està rodada, fins i tot es van assabentar de les nominacions als Emmys o als Globus d'Or, no, als Emmys, mentre estaven rodant la segona temporada. Per tant, mireu The Pitt, no us faci mandra de veure aquesta sèrie de metges, perquè és espectacular.
2: I el podi...
0: I arribem al número 1, al millor dels millors, i com que he dit que coincidia amb alguna del Jan, ja gairebé l'he revelat, que per mi és Adolescents. Mm-hmm. I ja veieu que aquest any tinc un any especialment tendre amb el tema de l'adolescència a les xarxes socials, però crec que tècnicament ha estat una sèrie que m'ha fet explotar el cap. Després, quan veia el com es va fer, em va explotar el cap 3 vegades més. Coincideixo amb el Jan que la temàtica que porta és totalment necessària i a més molt amagada, no?, que és això com els nostres joves es relacionen amb el telèfon i què és el que veuen i el que consumeixen en aquest telèfon, però això a més ho hem de combinar amb unes actuacions que estan al nivell més alt que jo he vist aquest any en unes sèries, en especial el nen, que no havia fet mai res a la vida d'actuació i sembla que sigui un autèntic professional de la matèria. El capítol de l'interrogatori amb la psicòloga,
2: impressionant, aquell capítol.
0: És que em va semblar una cosa esperpèntica en el bon sentit, o sigui, no havia vist mai un interrogatori amb aquesta tensió tan ben portat i sense parar, perquè és un pla seqüència tremendo, i a més una sèrie que et condueix d'una manera a la història, no?, amb aquests talls, no?, perquè no és una sèrie que passi per entendre'ns, tenint en compte que són plans seqüències, són quatre moments d'aquesta història, i com amb aquests quatre moments separats en el temps acabes entenent la globalitat. M'ha semblat una sèrie rodona, no crec que tingui segona temporada perquè
2: el
0: no,
2: perquè
0: tot s'acaba, el tema és el que és, està molt ben portat, una minissèrie de quatre capítols que teniu a Netflix i que per mi està al més alt de tot aquesta temporada.
2: Sobretot Adolescents té una cosa, que és que no és només que sigui molt bona, tant en fons com en contingut, sinó la capacitat que ha tingut per generar debat. És a dir, sí, la varen estrenar al gener, ara estem al desembre i en seguim parlant, i està nominada, però és que durant mesos, tertúlies de ràdio, xarxes socials, reflexionant sobre el que es posava la mateixa sèrie i fent-nos plantejar moltíssimes coses de com ens relacionem, com ens parlem, com es relacionen els adolescents, per què estan abandonats, veure que no és una cosa només d'aquí, que a vegades surten estadístiques, els joves són més conservadors, està com si fos una cosa local. No, no, és que a nivell global hi està havent-hi un repunt de determinats discursos entre els adolescents, precisament per el que es posa. Vull dir que no és només que sigui bona, sinó que ha tingut la capacitat per generar un debat mundial molt ample, que això no només és que sigui bona, vull dir, és que hi ha algun fons al darrere.
1: Sí.
2: Conegudes ja les millors sèries, la vostra opinió, no tenim gaire temps, imagino.
0: Anem ràpidament a fer les
2: sessions. Anem ràpidament, no tot ha estat bo, i per tant també hem de fer, encara que sigui breument, un petit repàs de les decepcions d'aquest 2025. Vale. Jan, digues, a veure, les decepcions que tens aquest any.
1: Decepcions, les dic molt ràpid. En una coincidirem totalment amb el JR, que és El joc del calamar. La tercera temporada és la que és d'aquest any, però bé, ja veníem de la segona, el desembre de l'any passat, que tenia, bàsicament, el problema, que és repetir el mateix, però estirar-ho més, dividir uns jocs en dues temporades, estirar-ho com un xiclet, cosa que fa que sigui més lenta, que sigui més avorrida, que sigui menys interessant. Els jocs és l'únic que estan bé, perquè segueix tenint tensió, la forma com doncs, capgira els jocs infantils segueix sent divertit, però quan surts d'allà, és una sèrie amb diàlegs expositius i on els personatges són poc interessants. Al final del joc de calamar no ha tingut gaire interès si ho comparem amb el que va ser la primera temporada, i és bàsicament per això. Una altra que m'ha decepcionat una mica és House of Guinness, perquè és del creador de Peaky Blinders, i un esperaria, doncs, oh, la casa Guinness, creador de Peaky Blinders, això serà una sèrie espectacular, i no ho és. Sembla com una imitació més baixa del que era Peaky Blinders, perquè té el disseny de producció i l'estètica aquesta, amb els carros, els cavalls, l'època, però el guió en si és molt més de culebron de tarda. Vull dir, agafa una mica la idea de Succession, de quatre fills lluitant per veure qui es queda l'herència del pare, però els personatges són molt menys carismàtics, les seves trames són molt menys interessants, i, bueno, m'ha decepcionat bastant. I un altre, pel mateix motiu que m'ha decepcionat, és Long Story Short, perquè és del creador de BoJack Horseman, i clar, si és del creador de BoJack Horseman, esperes que serà una de les millors animacions de la història, i aquest cop doncs no ho ha sigut. És una sèrie que està bé, que narra 30 anys d'una família jueva, però que no acaba de ser ni molt divertida ni tampoc aconsegueix aquella mateixa profunditat dels personatges, i es centra moltíssim en el que és l'experiència jueva, cosa que a mi doncs, m'ha costat una mica empatitzar, i no hi havia tant on agafar-s'hi, tot i que és una sèrie que està bé, dic que m'ha decepcionat perquè doncs, estem comparant-la amb el que és una de les millors sèries d'animació de la història, que és BoJack Horseman.
2: Correcte. Que més?
1: Sí, no tinc
0: més.
2: Decepcions teves, JR?
0: A veure, coincidint amb el Jan, la primera és El joc del calamar. M'ha semblat un final insults i sense interès, amb la única voluntat d'allargar la història perquè té molt èxit, i ja està, no la comentaré perquè no crec que pugui afegir res més del que ja ha dit ell. Una altra decepció per mi ha estat Sandman, la segona temporada. Vaig veure la primera, em va agradar molt aquest univers de àngels, dimonis, món màgic i tot plegat, i la segona m'ha avorrit sobiranament. No he connectat ni molt menys amb el que em plantejaven, amb els merders mitològics que la primera em van tenir totalment dins, aquesta m'han tingut totalment fora, i m'imagino que no he sigut l'únic, perquè si no vaig equivocat, se l'han carregat ja i no hi haurà Sandman 3. Val? Després, Zero Day a Netflix. Per cert, Sandman també a Netflix, Squid Game també a Netflix. Aquella és un thriller polític amb Robert De Niro com a gran reclam. Partia molt bé, no? Robert De Niro fa una sèrie, tot plegat, ja gairebé ni me'n recordo de què anava. O sigui, no ha estat memorable. Robert De Niro fa la Robert De Niro, està molt bé, és un dels meus actors preferits de sempre, però amb el seu paper aquest, tot això va molt malament. És cridat a, diguem, ser el president quan el president té problemes, i, no sé, m'ha semblat un thriller polític de baixa estofa, tenint en compte que n'hem tingut de gran alta volada, com hem dit, per exemple, amb The Diplomat. I per acabar, anem a enfrontar-me amb el Jan directament. A mi, de Bear 4, ja no, eh? Ja no. A mi m'agrada quan a la cuina passen moltes coses i entenc l'evolució que està fent cap a la introspecció dels personatges. Ho entenc, diguem, perquè hem d'evolucionar i hem d'anar més enllà de la cuina, però a mi aquesta última temporada ja m'ha cansat una mica i tenia la sensació que portava 6 capítols i encara no havia passat res. No. Ens havíem ficat tan a dins de la ment i de les emocions dels personatges que encara estàvem on estàvem al capítol 1 i 2. I, per tant, m'ha faltat xitxa. M'ha faltat una mica de cocció, segurament, en aquest plat de Bear temporada 4. Tot i així, coincideixo amb l'alt nivell tècnic i interpretatiu, però jo necessito que hi hagi una miqueta més de substància o suc o no sé quina metàfora alimentícia podem fer, però espero que a la propera això ho millorin i passin coses amb una mica més de velocitat.
2: Jo en aquesta batalla de dir que me'l quedo amb el Jan.
0: Ja està, no passa res.
1: O sigui, atenció, que ha dit que en els 6 primers capítols semblava que no passés res. Algú que ha ficat The White Lotus en el seu top, eh?
0: Sí, però, clar, The White Lotus no coneixia els personatges.
1: I aquí sí, per tant, és molt més interessant el desenvolupament que fa dels personatges perquè ja els coneixes.
0: Sí, però jo vull que evolucionin una mica més i no sé.
2: Hem de pensar que...
0: Però em passa el mateix i també no coincidirem amb Only Murders in the Building. Ja...
1: No, aquesta puc acceptar que la fórmula està començant a cansar una mica. Això ho puc acceptar.
0: No, en aquest sentit, The Bear, com a mínim, no repeteix la fórmula.
1: Exacte.
0: Intenta evolucionar i això li respecto. I li respecto les interpretacions molt bones, i li respecto aquests capítols que té especials o centrats en coses diferents.
1: Sí, a
0: tot
1: mi
0: això
1: el del casament, per exemple, en aquesta temporada, m'ha semblat un capítol increïble.
0: Correcte.
1: Increïble.
0: Però, clar, no està al nivell del dinar fatídic de... Clar, aquell capítol era una obra mestra, i aquest, que jo crec que intentava emular aquell capítol, està molt bé, però se m'ha quedat una mica...
1: No, però és el contrari, perquè jo era tot... Bueno, a tu t'agrada l'òbvio i l'estrès i el caos, i ara estan anant cap a...
2: Doncs, la sanació,
1: l'amor, la sanació, que és cap on hauríem d'anar com a societat.
0: Sí.
1: Però...
0: Espero que la cinquena temporada el punyalin algú amb un ganivet de cuina de ballar el pernil.
1: Jo no, i espero que trobin la felicitat, per si.
2: Exacte. Sobretot per tot el que hem patit amb ells, no?
1: Exacte.
2: Una mica. Bé, ara ja sí que sí, no tenim més temps. Teníem algunes coses més per comentar que haurem de fer per un altre...
0: Sí, tenim tot el tema de què passa amb Warner i HBO,
2: exacte,
0: però escolta, ens hem quedat aquí parlant de sèries.
1: Potser ho comentem el dia que sapiguem què passa
0: finalment amb Warner. No seran rumors, només.
2: Farem un especial d'això. Doncs ara ja sí que sí, anem acabant aquest programa i encara que sortim del cinema i sortim de l'àmbit català, jo avui vull dir que estic de dol i vull dedicar aquest petit espai perquè no només hi estic jo, aquesta setmana totes les samarretes cernoses, polloses i corcades del sur dels Pirineus han onejat a mitjanasta. El plany i el dol s'ha sentit des de les facultats de Ciències Polítiques i Humanitats fins als centres de desintoxicació, perquè hem de despedir a Robe Iniesta, el cantant del meu grup preferit des de que el 2008 varen tocar a Porreres. Avui, és divendres, és trist i ens posarem del Toya, però a vosaltres us estimem molt. Fins a la propera, cinèfils i cinèfiles.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en unes zones residencials i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Bon dia. Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya la portaveu del PSC, Helena Vila. Bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Helena, com ha anat l'any, com ha començat aquest any políticament a Sant Cugat?
11: Doncs hem iniciat aquest tercer any de mandat una mica com l'havíem acabat, no? Nosaltres creiem que la ciutat, sincerament, pot anar molt millor. Ens trobem en una ciutat aturada, una ciutat on falta un full de ruta i una ciutat, certament, amb molt potencial, però que té un govern que improvisa i que, per tant, doncs, no està entomant els reptes que tenim per endavant.
10: El PSC, hem sentit, com dèieu, que els pressupostos no responen a les prioritats socials del municipi. En què concreteu aquesta crítica?
11: Bé, com dèiem, els pressupostos són poc ambiciosos, tenim grans reptes com a ciutat i com la resta de ciutats de Catalunya. Nosaltres creiem doncs, que no responen, no, a fer front doncs, a reptes com l'habitatge, a reptes doncs, també socials i de país, però principalment no tenim una política d'habitatge clara, no tenim una política esportiva clara, una política cultural, social, i Sant Cugat doncs, s'està quedant enrere de les grans ciutats de Catalunya.
10: Quan dius s'està quedant enrere, perquè sí que és veritat que al llarg d'aquests 3 anys hem sentit com el PSC era molt contundent, amb la manca del full de ruta, la manca del pla d'equipaments... O sigui, teniu molt clar que això és el, bueno, és el principal error, com si diguéssim, del govern. Quan dius quedant enrere, a què et refereixes?
11: Doncs quedant enrere, per exemple, en serveis públics. Bueno, hem perdut, no?, el servei d'expedició de DNI. Manquen equipaments socials, manquen equipaments culturals. Tenim una ciutat que, bueno, vora ja els 100.000 habitants i no considerem que no estem donant doncs, els serveis públics que es mereixeria doncs, aquesta ciutat i, per tant, no estem responent a les necessitats de la ciutadania.
10: Si els pressupostos haguessin depengut, ja ho direm bé, del PSC, o haguéssiu estat determinants en la negociació, quines partides hauríeu canviat del que ha acabat sent el pressupost?
11: Principalment en això que dic, principalment en habitatge. Nosaltres creiem que una de les eines que tenim als municipis és augmentar el nostre parc d'habitatge. Tenim ara eines que no depenen dels municipis, doncs a nivell estatal, autonòmic, on tenim governs que estan fent una política ambiciosa pel que fa doncs, a l'accés de l'habitatge, però a hores d'ara, doncs, en 3 anys que portem de mandat, no veiem doncs, cap projecte viable, no? I veiem doncs, que no tenim cap nova promoció més enllà d'aquelles promocions que es van planificar durant l'anterior mandat amb aquest pla d'habitatge assequible. Per altra banda, no tenim tampoc un pla d'equipaments. Som conscients, com a ciutadania, doncs, que ens manquen equipaments esportius, culturals, socials, i no veiem més enllà d'aquesta biblioteca, no?, que nosaltres doncs, li donem suport, però creiem doncs, que no pot solventar tots aquests problemes, no?, d'accés bueno, també a la cultura que tenim a Sant Cugat. Per tant, nosaltres haguéssim incidit molt més en habitatge. Creiem que el pressupost és ridícul per la magnitud, no?, del problema que estem parlant, que al final els nostres fills i filles no podran viure en aquesta ciutat i aquest doncs, crec que ha de ser un gran repte perquè això directament afectarà doncs, a la cultura, a la llengua, al sentiment de pertinença i no volem una ciutat doncs, amb un futur, una ciutat morta, una ciutat que no sigui dinàmica i doncs, culturalment i socialment com és ara potent.
10: Parlem d'habitatge perquè ho tenia preparat una mica més endavant però com que ja ha sortit dues vegades, canviem l'ordre. Sant Cugat ha entrat en el pla d'habitatge de la Generalitat amb el futur barri de Canet Maier. Entenc, però, que no, dius, no estem construint, no sembla que fem res, però això és una bona notícia.
11: És una gran notícia. De fet, ens sorprèn, no?, aquestes declaracions de l'alcalde, que, bueno, que va dir, doncs, inclús va acusar el president de la Generalitat de deslleialtat, quan, bueno, això és un... A Canet Maier és un projecte que es porta treballant des de fa molts anys, que ens consta que s'ha estat, doncs, en converses amb l'Ajuntament i amb la Generalitat, i que la Generalitat hagi posat, doncs, aquest gran projecte, no?, entre les seves prioritats, crec que és una gran oportunitat per Sant Cugat. Per tant, és important que l'alcalde, que el govern de la ciutat es posi doncs, amb ganes de col·laborar, de treballar plegats per aconseguir doncs, que en gran mesura doncs, aquest futur barri doni resposta a aquesta emergència habitacional que tenim. No a, bueno, a crispar no? I a dir doncs, que no se'ls ha tingut en compte perquè ens consta que sí que se'ls ha tingut en compte i, de fet, al final és una oportunitat de ciutat. I aquí hem de separar molt bé el que són doncs, interessos més partidistes amb els interessos que té la ciutat. Can Ametller és un barri que pot solventar amb una part, no tota, però aquest problema bueno, d'accés a l'habitatge que tenim a Sant Cugat i, per tant, és importantíssim treballar amb col·laboració i amb lleialtat també institucional, en aquest cas amb la Generalitat de Catalunya.
10: Què implica que aquest barri o aquest projecte de barri hagi entrat en aquest pla de la Generalitat? Què canvia si hagués entrat o no?
11: Doncs que hi haurà inversió, hi haurà una aposta clara i, per tant, podrem co-construir no? Doncs, com volem que sigui aquest creixement de la ciutat. I, per tant, doncs, això doncs, farà que tinguem més habitatge públic i que doncs, més joves, més persones, més santcugatencs i santcugatenques no hagin de marxar de la seva ciutat i no se sentin expulsats.
10: A banda d'aquest barri, creus que és realista garantir habitatge assequible a Sant Cugat?
11: És realista. Jo crec, bueno, jo sóc positiva en aquest sentit, sé que el repte és enorme, però crec que tenim una gran oportunitat perquè s'han, bueno, com deia, jo crec que tant el govern de l'Estat, amb la llei de la vivienda i amb altres mesures que es aniran veient, està fent, té clar que la prioritat és l'habitatge. Crec que el govern de la Generalitat, vull dir, crec que està claríssim que és la prioritat número 1 i, per tant, doncs, fer front a aquest repte que tenim com a ciutat a nivell municipal és esperançador. Sí que ho crec. I crec que, a més, la política també està doncs, per solucionar els problemes de la gent. I, en aquest cas, el principal problema de Sant Cugat, insisteixo, és l'accés a l'habitatge. I hem de fer front amb valentia, amb polítiques públiques d'habitatge ambicioses i sense dubtar. Sense dubtar. I el que no podem veure a Sant Cugat és com el principal partit de govern, Junts, vota al costat de Vox i de PP per derrogar la gran eina que tenim, que és la llei de vivienda.
10: Això és el que anava a preguntar. Hem vist com els socis de govern en el ple han votat completament diferent en matèria d'habitatge. Com ho entomes això, tenint en compte que, a més, amb Esquerra vosaltres veu ser socis en l'anterior mandat?
11: Bé, a nosaltres ens sorprèn molt, sincerament. Ens sorprèn molt doncs, que un partit com Esquerra Republicana, doncs, que a més, vull dir, van fer govern, no? I crec que una de les coses per les quals van justificar que volien continuar a govern és per continuar tirant endavant, doncs, en aquest cas, polítiques d'habitatge valentes, doncs, després es veu no?, que la realitat és que en els plens voten de manera diferent. Per tant, no hi ha una política municipal clara en aquest sentit. També ens sorprèn doncs, que surtin doncs, escandalitzats, que nosaltres també ho estem, no? Però amb declaracions no?, de l'extrema dreta, quan en el seu propi govern comparteixen bueno, comparteixen govern amb regidors i regidores que fan bueno, declaracions racistes, xenòfogues i que inciten a l'odi. Per tant, és un tema que ens preocupa, perquè al final de tot, qui es veu perjudicada és la ciutat i són els santcugatencs i les santcugatenques.
10: Per tant, que aquest bloc d'habitatge, en els últims dies aquí a Cugat ens hem fet ressò i, de fet, estem treballant amb un reportatge que sortirà pròximament de l'estat dels pisos, tant de lloguer com de compra de protecció oficial. Quin és el vostre posicionament? Perquè al final és habitatge que és dels ciutadans, l'hem pagat entre tots i no s'està cuidant.
11: Bé, nosaltres, doncs, òbviament, també ens vam posar doncs, a treballar amb el tema. Nosaltres creiem que l'habitatge ha de ser digne, i més quan parlem d'habitatge públic. El que no pot ser doncs, és que tot aquest habitatge públic que tenim en aquests moments es trobi doncs, en unes situacions que no es poden tolerar en el segle XXI. El que no pot ser és que doncs, les persones que hi viuen tinguin problemes amb l'aigua calenta, amb talls de subministrament, d'electricitat, amb humitats, que no puguin viure dignament. O sigui, jo crec que això és la base de tot, no? L'habitatge doncs, ha de ser digne, i més quan parlem d'habitatge públic. Està clar que, bueno, que hi ha alguna cosa que falla, que no funciona. Nosaltres ho hem posat en coneixement del govern, tant pública com informalment, i el que esperarem és que es prenguin mesures valentes perquè aquestes situacions no es tornin a repetir, i menys a Sant Cugat.
10: Mm-hmm. Quan veu estar vosaltres al govern, éreu conscients d'aquesta situació?
11: No érem conscients, o sigui, que sí que és veritat, no?, que sempre hi ha doncs, petites incidències, però al final jo crec que això doncs, és conseqüència de que, bueno, de que potser doncs, aquest manteniment no s'ha fet de forma correcta, i al final no, els governants i els polítics estem per trobar solucions, i el que no pot ser és que doncs, no vulguem veure una realitat, i és que actualment el parc d'habitatge públic que tenim a la ciutat el tenim en molt males condicions. Hi ha alguna cosa que no funciona, nosaltres per això demanem que es facin auditories públiques i que s'expliqui quina és la situació i que es posin doncs, les eines, els serveis d'emergència necessaris per solventar aquestes situacions indignes el més aviat possible.
10: Mm-hmm. Parlem ara una mica de relacions institucionals, perquè no només ets la cap de l'oposició, sinó que sembla que hagis d'anar jugant i fent malabars amb les dues ciutats veïnes, no? Fa un any teníem problemes amb Rubí pel projecte de Can Camps, i ara és el torn de Cerdanyola amb l'annexió de Bellaterra. Acusacions de deslleialtat, tu al mig intentant, entenc, parar el cop amb els municipis veïns i també dins de l'Ajuntament. Com està ara les relacions amb Cerdanyola?
11: Bé, jo crec que les relacions estan igual que estaven. Jo crec que, més que enmig, jo crec que al final qui es veu perjudicada en aquest cas és la ciutat, és Sant Cugat. Les relacions institucionals s'han de cuidar sempre, sempre. I s'han de cuidar també amb la lleialtat. I hem de ser conscients també de la posició que ostentem. No pot ser, doncs, insisteixo, que un alcalde doncs, acusi amb un altre representant, no?, polític, un altre alcalde, alcaldessa, un president, de deslleialtat. Jo crec que és important cuidar aquesta col·laboració. Sant Cugat històricament ho ha fet, independentment del color polític. I crec que això és molt important perquè aquesta col·laboració, si és doncs, bona, fa que puguem unir esforços en grans reptes que tenim. Igual que a Sant Cugat, les tenim a les ciutats veïnes, i una pot ser doncs, el tema de l'habitatge. I, per tant, més que enmig, jo el que intento no, és que, sobretot, doncs, el govern de la ciutat i l'alcalde sigui conscient que preservar aquesta bona entesa és sempre és beneficiós per a la nostra ciutat. I aquí estem, doncs esperem que així sigui, però malauradament és cert, doncs estan creant unes dinàmiques i potser doncs falta molt diàleg per part d'aquest govern i d'aquest alcalde, no només amb les ciutats veïnes, sinó amb els mateixos representants públics, no?, que estem a l'oposició. I crec que els reptes d'avui requereixen de polítics i polítiques que sàpiguen arribar a pactes, a consensos, amb col·laboració i amb lleialtat.
10: Mm-hmm. Estem pendents encara de l'informe que ha de redactar Cerdanyola, que si no és en aquest ple serà en el pròxim, pel que va dir l'alcalde en el seu moment. Un informe que, evidentment, demanarà que Bellaterra no se separi del territori. Independentment del que consideri els socialistes a Cerdanyola i de la situació a Sant Cugat, què diu el PSC de Sant Cugat en aquest cas?
11: El PSC el que creu és que bueno, és un despropòsit plantejar això quan actualment tenim doncs, mancances molt importants pel que fa doncs, a la neteja no?, de l'espai públic, als serveis públics de la nostra ciutat. Tenim barris, i així és, totalment abandonats i amb situacions doncs, molt precàries. I el que no pot ser és que, per una banda, diem com a govern que volem aturar el creixement i, per un altre, doncs acceptem doncs, un barri que està totalment desconnectat, bueno, una MD, que està totalment desconnectada de la ciutat i que, a més, això pot provocar una crisi institucional molt gran amb ciutats veïnes que hauríem d'anar de la mà. El principal motiu és un tema objectiu i és un tema de que no podem assumir, Sant Cugat actualment no pot assumir doncs, un altre gran barri com seria Bellaterra i no. I això el que faria és que la ciutat se'n veiés perjudicada i barris que ja estan en situacions precàries encara se'n veiessin més. I els nostres contractes, que ara doncs, hem posat en funcionament no?, i que està tan en solfa doncs, el nou contracte de gestió de residus i de neteja, no donaria abast. És a dir, ens trobaríem amb la mateixa situació que ens vam trobar fa 4 anys. I és que tenim uns serveis que no poden donar el servei correcte a tota la ciutadania. Jo crec que és un tema, bueno, molt de lògica, vull dir, no política ja, sinó de lògica. No estem preparats per assumir doncs, encara més extensió territorial. Sant Cugat ja té una extensió territorial molt gran i això doncs, ens genera dificultats i el que requereix és d'una planificació doncs, que aquí és on insistim, no s'està tenint perquè en un futur doncs, puguem donar doncs, un servei correcte a tota la ciutat.
10: Els barris, parlaves tu ara de que no ens podem extendre més perquè ja tenim prou barris i potser no arribem a tot arreu, no? De fet, és una preocupació que el PSC la teniu molt a dins i és molt evident que es preocupa molt l'estat de, sobretot de certs barris, i esteu molt a sobre i intentant fer una mica de pont relacional perquè s'han trencat relacions amb el govern. El més calent és a l'Aigüera, encara, amb els barris? Parlo sobretot de les Planes, la Floresta...
11: I tant. O sigui, jo crec que en aquest sentit no s'ha avançat. O sigui, cal, sobretot pel que fa a l'espai públic, no? O sigui, doncs coses tan bàsiques com poder caminar amb seguretat, no?, pel teu barri, temes de manteniments, temes, com dic, de serveis, d'equipaments, de proximitat. Crec que és importantíssim que les ciutats tinguem serveis públics de proximitat i actualment això no s'està donant. Per tant, per això diem, no?, veiem doncs molt, molt il·lògic i molt irresponsable voler assumir encara més extensió territorial quan la teva no la tens coberta com es mereix la ciutadania.
10: Aquí has notat un canvi respecte a quan vosaltres estàveu al govern amb ara, el que fa la cura dels barris, què és el que ha canviat? O creus que estàveu fent bé i que ara no es fa? O que podríeu haver fet?
11: El problema principal de la política, i és així, no?, és que a vegades doncs, tens 4 anys, no?, de mandat i, desgraciadament, doncs, els grans reptes, no?, i millorar, per exemple, els barris és un gran repte a llarg termini. Per això nosaltres insistim molt en la política del pacte i de l'acord, perquè això fa que vingui qui vingui en un futur, que governi qui governi en un futur, hi hagi una planificació i un full de ruta consensuat. El que no pot ser, i m'incloc, no? Nosaltres, per exemple, ho estem treballant molt, és que fem projectes a curt termini, perquè això no solventa els grans problemes que té la ciutat. Amb el tema dels barris jo ho veig claríssim i nosaltres ho hem demanat un pla d'equipaments, per exemple, no? Un pla d'equipaments treballat de forma consensuada. Amb el tema d'habitatge està claríssim, vull dir, amb el tema d'habitatge s'ha d'arribar a un gran pacte de ciutat, igual que es va fer en el seu moment, en l'època Recoder, amb el creixement, no?, de la ciutat. Per tant, crec que és important que qui governi, independentment de les sigles polítiques, tingui clar que ha d'estar al servei de la ciutat, no la ciutat al seu servei. Això actualment l'alcalde de Vallès no ho té clar. I crec que això ens passarà factura. I per tant, governi qui governi ha de tenir clar que els reptes de ciutat segur que tots els partits polítics ens podem posar d'acord, però han d'haver grans projectes a mig i a llarg termini, no només a curt termini. En el cas del govern anterior, és cert que vam fer petites actuacions perquè en 4 anys, amb una pandèmia pel mig, és molt difícil, no?, que realment doncs, els barris es noti una millora. El que sí que vam tenir clar és que doncs, era igual de valuós el barri de la Floresta que l'Eixample.
10: Uh-huh. En l'últim any, sobretot a l'estiu, i crec que fins i tot ho vam parlar a l'octubre en l'entrevista, va haver-hi molts problemes i moltes queixes perquè Sant Cugat estava molt brut. Justament tu deies feia un moment, l'antic contracte estava en una pròrroga, ja venia de l'anterior mandat, era un contracte dimensionat per una població que ara era molt més gran, per tant, no donaven a l'abast. Ara sembla que això funciona, no?
11: Bueno, jo ja ho vaig dir en el seu moment i ens n'alegrem. Jo crec que es anirà veient, no?, aquesta millora, no?, aquesta cura també de l'espai públic. Crec que s'han d'anar fent ajustos. Crec que és important, doncs, tu quan poses en funcionament doncs, tota una maquinària, hi hauran coses que s'haurien de canviar. Ara, per exemple, no?, nosaltres que parlem amb molts veïns i veïnes, i el tema dels contenidors, no?, que l'orgànica doncs, és molt petit, doncs, hi ha coses que hem d'anar reajustant. Jo crec que és molt important. Però sí que crec que això doncs, es anirà notant amb el temps. I per això diem, no? Ara tenim un contracte dimensionat per la ciutat que som. Ojo, no fem experiments, no? Perquè crec que això al final perjudicaria a Sant Cugatencs i a les santcugatenques.
10: Hem entrat en, com si diguéssim, en l'últim any abans de les eleccions. Hem pogut veure certs moviments, tu mateixa ho comentaves, des de dins de persones de dins del govern, que van fent o publicacions a les xarxes socials o donant a entendre certes coses, no? Que, bueno, ho has dit tu, ho han dit altres partits, no? Que sembla que Junts en determinades coses estigui virant cap a l'extrema dreta. Quins són aquests moviments i que més et preocupen?
11: Doncs a mi em preocupa bàsicament que veig doncs, un Junts que no té absolutament res a veure amb el que era Convergència, un Junts que està més preocupat doncs, pels interessos del seu partit electorals que pels interessos, bueno, en aquest cas de la ciutat. Ara sembla doncs, que la immigració sigui el gran problema de Sant Cugat, quan no ho és. Precisament aquí a Sant Cugat la immigració no és el gran problema de Sant Cugat. Ho veiem amb el tema del padró. El padró, al final, el que s'ha vist després de les inspeccions és que hi havia 300 persones. No 5.000, 300 persones en situació irregular, igual que podria haver a qualsevol altre municipi, bueno, molt menys, segurament, no? Que altre municipi. Per tant, s'estan centrant, no? I estan prioritzant polítiques doncs, que s'acosten doncs, a aquesta extrema dreta per interessos purament electorals. I jo insisteixo, o sigui, independentment, i més en política municipal, independentment del partit polític, el que representa, tu et deus a la teva ciutat. I crec que això el govern actual i l'alcalde actual no ho té clar. I és un perill.
10: Et xoca que Esquerra no faci el cop sobre la taula i digui fins aquí?
11: Sí, em xoca. Vull dir, em xoca pel que dic, no? Perquè jo crec que no tot s'hi val en política, no? I hi ha línies vermelles que no es poden deixar passar. Hi ha valors que per mi que no es poden negociar en política, i en aquest cas doncs veiem una Esquerra que baixa el cap en situacions on crec que ens hi juguem molt, i estem parlant de valors democràtics i per tant estem parlant, jo per mi, de drets fonamentals.
10: Abans de parlar del PSC i de tu, una última pregunta sobre la ciutat. Com veieu la situació en Valldoreix, que sembla que hi ha aquell bloqueig tan gran i vosaltres a Valldoreix esteu al govern?
11: Efectivament, veiem un bloqueig sense sentit, veiem un bloqueig per interessos doncs, partidistes. Ens preocupa, i molt, ens preocupa doncs, que no es pugui arribar de cap manera a un acord, per exemple, amb els pressupostos. Els pressupostos doncs, són importantíssims, en aquest cas també per Valldoreix, per desenvolupar doncs, totes aquelles polítiques i aquells reptes, no? Que tenen, i el que creiem és que aquí s'estan prioritzant interessos de partit abans que els interessos dels valldoreixencs i valldoreixenques. I això ens preocupa i molt. Nosaltres doncs, hem intentat, en aquest cas, per exemple, Esquerra, que està dins del govern, no? Crec que podria fer molt més del que fa, però ens preocupa també pel futur de Valldoreix, perquè no s'estan podent desenvolupar polítiques que el govern de Valldoreix tenia planificades per aquesta manca pues, de pressupost i de consens al ple, que és el no pel no. I si no és una excusa, és una altra. I nosaltres hem d'estar al servei de la ciutadania, jo insisteixo. I crec doncs, que no tot s'hi val. I que això, al final, qui perjudica és a la ciutadania. I, per tant, ho valorem negativament. Però no, nosaltres ho hem intentat, però, clar, òbviament estem aquí a l'oposició i ens és molt més difícil. I creiem que Esquerra, des del principi de mandat, els hi vam dir, tenen la clau, però no la volen fer servir.
10: Veurem què passa, perquè realment estan més a prop d'acabar un mandat amb un pressupost sense haver aprovat i no haver fet res en 4 anys que d'haver pogut fer alguna cosa útil, és el que dius, no? És una llàstima. Parlant d'aquest últim any, quin full de ruta té el PSC a Sant Cugat?
11: Doncs el PSC, des de l'any 2023, que va començar el mandat, vam començar a planificar i a escriure el nostre projecte de ciutat. Durant aquest any, veurà la llum, presentarem quin és el projecte de ciutat que té el PSC i amb el qual doncs, es presentarà també a les eleccions municipals. Tenim claríssims quins són els reptes de ciutat, que ja n'hem parlat, i per tant hem estat doncs, treballant aquest projecte, no només des del punt de vista municipal, sinó també amb altres administracions, perquè sabem que els grans reptes que té la ciutat també requereixen de col·laboració amb altres administracions. A banda d'això, i amb el tema, ara em poso, crec que és important que ho deixem clar, amb el tema econòmic. Amb el tema econòmic també presentarem un projecte de ciutat que sigui viable econòmicament. Creiem que això doncs, és important i per no fer doncs, falses promeses no? o compromisos que després doncs, no puguin ser viables. Per tant, nosaltres, ja et dic, estem doncs, engrescats, estem il·lusionats, creiem doncs, que podem donar solucions als problemes que té la ciutadania i, per tant, doncs, estem treballant doncs, amb tot el nostre empeny per poder presentar, com dic, no un programa electoral, no promeses electorals, sinó un projecte amb cara i ulls viable i que sigui un reflex, també, del que necessita tota la ciutat de Sant Cugat, tota la ciutadania.
10: Mm-hmm. Entenem que seràs l'alcaldable, una altra vegada?
11: Doncs a mi m'agradaria molt. Formalment, encara s'ha de, a nivell de partit, doncs hi ha els òrgans no?, que ho decideixen, però a mi m'agradaria molt.

0: Avui volem posar el focus en un fenomen tan desconegut com, a priori, inquietant, l'atracció cap a persones que han comès delictes o que exerceixen violència. Té nom, és la hibristofília. I tot i que pot semblar un concepte extrem, està més present del que pensem, especialment en una època en què les xarxes socials amplifiquen i fins i tot romantitzen determinats perfils. Per entendre què hi ha darrere d'aquesta atracció, avui ens acompanya la criminòloga i jurista sancoatenca Carlota Elías, autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerrades. Amb ella parlem de psicologia, cultura, gènere i també dels riscos de confondre control, poder o violència amb amor. Primer de tot, Carlota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, també.
0: Carlota, la primera pregunta és obligada i és que ens expliquis bé què és la hibristofília, aquest concepte que segurament la majoria de la gent desconeix.
1: Doncs la hibristofília s'entén des dels estudis del principi d'aquest concepte com una parafília sexual que explica per què les dones senten atracció per persones que estan dins de la presó per haver comet un delicte violent. Què passa? Que arrel de que s'ha anat estudiant aquest concepte, ha anat evolucionant a que no és una parafília sexual, sinó que és una tendència femenina, on també hi ha la part de les emocions i la part també sexual, però majoritàriament el que s'engloba més és arrel de la part emocional, d'aquesta tendència a sentir atracció per a aquest tipus de persones. Llavors, aquest concepte també s'ha relacionat amb que no només explica l'atracció per criminals, sinó que també explica l'atracció per persones violentes, com el que coneixem com el típic malote de la classe.
0: Mm-hmm. Com neix, Carlota, la idea de fer aquest llibre?
1: Doncs jo vaig estudiar criminologia i dret i en el treball de fi de grau de criminologia se'm va plantejar haig d'escollir un tema que sigui suficientment interessant, no?, com perquè estigui doncs, una temporada doncs, bastant llarga estudiant un concepte. I aleshores doncs, jo llegia molt sobre criminologia i demés i vaig veure un dia que s'explicava aquest terme, no? Llavors em va donar l'interès per voler veure si realment la hibristofília, la població de Barcelona, existia, si existien trets que dones de 18 a 25 anys a la població de Barcelona estiguessin relacionats amb la hibristofília i sentissin atracció per el típic noi malote a la classe. Llavors va ser arrel del treball de fi de grau, que després es va desenvolupar en l'oportunitat de poder fer un llibre, i la meva intenció amb el llibre doncs, va ser explicar un treball de fi de grau de criminologia de manera que l'interessés a qualsevol persona que no ha estudiat criminologia, és a dir, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, Barcelona, d'on sigui, i que li generés interès de per què entenem que un concepte com tots coneixem, de que a les noies sempre els atrau el noi malote de la classe, doncs que existeix un nom que explica això. Llavors va ser com aquesta la idea.
0: Carlota, aprofitant que expliques això, per què? Per què hi ha noies que els agrada, diguem, el dolent, el malote de la classe?
1: Doncs la veritat és que, clar, jo vaig estudiar de 18 a 25 anys, però sí que s'ha vist en l'estudi que no és un tema generacional, sinó que pot passar a qualsevol edat. Sí que és veritat que acostuma a passar a l'adolescència, doncs perquè quan vas a classe doncs, comences a conèixer i comences a experimentar les primeres relacions sentimentals, llavors és on es dona més, i hi ha bastants factors que expliquen aquesta atracció. En primer lloc seria un sentiment maternal i un sentiment de voler salvar a la persona, que normalment està més desenvolupat per un constructe social que existeix avui dia, a les dones. Llavors, el sentiment de voler canviar o voler salvar a una persona, l'involucrem dins de la parella. I fins i tot el sentiment de fer de mare d'aquesta parella, no? Perquè des de petites doncs, ens ensenya a cuidar, se'ns prepara molt més doncs, per exemple, tenir un fill, i això ho relacionem amb hi ha una persona que està pitjor que jo des del meu punt de vista, aleshores jo el que vull és ser jo l'escollida per voler salvar-lo i voler canviar-lo i que torni el nen que hi havia abans de que, doncs, per exemple, cometés un delicte, no? I per altre costat, també una

0: un factor que influeix molt és la forma en què aprenem què és l'amor i què és estimar. Des dels mitjans de comunicació i des de, també des de les pel·lícules o les sèries que nosaltres doncs, ens nutrim des de que som molt petites, hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules que hi ha molts trets de la hibristrofília. Aleshores, si des de les escoles o des d'un àmbit familiar no rebem educació sentimental en aquest sentit, ho aprenem a base d'allò. No? Llavors entenem que les relacions tòxiques on hi ha trets d'hibristrofília és lo normal. Llavors sorgeix com, sobretot d'aquestes dues, i després hi ha una que és la que més s'ha estudiat i és la que menys es dona, que és la fama i notorietat. No? També s'ha estudiat que hi ha moltes dones doncs, que més que un sentiment d'amor és un interès per persones que estan dins de la presó o per un delicte violent que són mediàtics de voler-se apropar. I és el que sempre s'ha relacionat amb la hibristrofília, però que en realitat és el que menys es dona.
1: Aquesta tendència, Carlota, es dona més a l'adolescència o realment després sí que hi ha un perfil que ho manté, que amb 20, 25, 30 anys segueix sentint aquesta atracció cap a aquest perfil d'home?
0: És un tema que el que acostuma a passar és que comencen a tenir aquestes relacions a l'adolescència, però si no és un patró que tu no talles i que no li poses nom, perquè per mi és molt important quan tens una situació que t'incomoda o et fa patir, posar-li nom a aquest concepte per entendre que s'ha de canviar. Llavors, si tu no fas aquest... aquesta teràpia, perquè realment hi ha criminòlegs i psicòlegs que s'especialitzen en aquest tema doncs per poder canviar aquest patró de voler conèixer persones que són tòxiques i que compleixen amb aquesta figura que acostuma a traure, probablement sigui per tota la vida que tinguis relacions amb persones que són violentes. I es relaciona molt doncs, amb les relacions tòxiques o fins i tot amb les relacions de violència de gènere, on hi ha una figura molt esquematitzada i molt quadrada de com són aquests perfils dins de la parella. Llavors, si no es canvia i no es tracta, pot ser que sigui de per vida.
1: Hi ha algun tret psicològic que expliqui aquesta contradicció aparent de voler estar carrota amb algú, no? que al final és violent?
0: És molt interessant això que dius, perquè és la pregunta que jo em feia i el motiu pel qual jo vaig voler estudiar això. I el que s'ha vist és que hi ha un concepte molt clau dins de les dones que senten atracció per aquest tipus de persones, que és el confondre la violència amb protecció. És a dir, nosaltres veiem a un home que potencialment, des de fora, sembla una persona molt violenta, no? Tu vas pel carrer i potser pues, aquesta persona té problemes amb una altra persona i comencen a pegar-se, imaginem una situació així. I aquesta persona, des de fora, el que tu estàs rebent és que és una persona violenta i, per tant, és una persona forta. I això, el que entra dins d'aquest tipus de dona, en aquest sentit, és que confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers. Però el que no som conscients és de que aquesta violència també pot repercutir dins de la parella i dins de la relació. Llavors, s'ha vist, en casos molt extrems de persones que estan dins de la presó, que un fet molt potencial que fa que les dones estiguin amb persones que estan dins de la presó és la institució penitenciària que hi ha de pel mig. És a dir, que jo estic amb una persona que està dins de la presó perquè hi ha una protecció entre la persona que està a la presó i jo, que és la institució penitenciària. Per tant, aquesta persona, com no pot sortir fora i com hi ha una vigilància quan jo estic amb aquesta persona, jo em sento més protegida. I aquí està el problema.
1: Com dèiem al principi, Carlota, has publicat aquest llibre i et volia preguntar si se t'ha apropat o t'ha escrit alguna dona que s'hi hagi vist identificada.
0: Doncs la veritat és que sí, arrel d'escriure el llibre jo no m'esperava per res que tingués la conseqüència que ha tingut, no? Positiva, evidentment. I sí que hi ha moltes dones, fins i tot conegudes del meu institut, que jo no havia tingut mai relació o persones que, dones sobretot que havia conegut de vista, m'han escrit personalment dient-me doncs, que els havia servit molt, no perquè haguessin estat amb persones que estaven dins de la presó, sinó per entendre per què havien estat en una relació tòxica. Llavors, això, per una banda, doncs, sí que he rebut molts missatges de què els ha servit, i per altra banda també he rebut doncs, missatges i fins i tot quedades presencials amb dones que estan, amb homes que estan dins de la presó i que s'han llegit el llibre i han considerat doncs, que el millor era finalitzar la relació o prendre mesures, no?, de, doncs, de tractar-se, doncs, aquesta situació, que no és un trastorn mental, que hi ha moltes persones que pensen que sí que ho és, sinó que és una tendència femenina. Llavors, que no sigui un trastorn mental no significa que no es pugui tractar, no?, amb teràpia, amb psicòlegs i criminòlegs. I ha sigut molt interessant i per mi, bueno, m'ha alegrat moltíssim que hagi servit, perquè era com el meu objectiu d'escriure el llibre i de poder connectar, doncs, amb persones que en algun moment de la vida, doncs, han tingut una relació així, que crec que, desgraciadament, doncs, són moltes. I bueno, doncs, l'objectiu en aquest sentit s'ha, doncs, complet.
1: Expliques, Carlota, que en la hibristofília no està considerada un trastorn mental. Per tant, quins mecanismes i vies té algú que tingui aquesta tendència i què pot fer per tractar-ho?
0: Jo crec que el que serveix més o el que pot ajudar més és, primer, considerar que acceptar que no és un trastorn i, segon, no victimitzar la dona que es troba en aquesta situació. O sigui, el meu objectiu no va ser ni culpabilitzar ni molt menys a la dona que es troba en aquesta situació, sinó ser conscient de que arrel d'una societat que és la que tenim i del procés d'aprenentatge que tenim des de que naixem fins que som grans, pels rols de societat i pel constructe social que hi ha, això passa. Llavors, crec que és molt important, doncs, el que et deia abans, en el moment que se li posa nom a una situació que et passa, crec que és molt més fàcil ser conscient de que potser ja no m'agrada dir un problema, sinó una situació que s'ha de solucionar o s'ha de tractar, i fer-li, bueno, posar-li cara i ulls, no? Llavors, jo amb les dones que he parlat que els hi passava això, no ha sigut tant una teràpia o buscar solucions molt complexes, sinó simplement adonar-se de que es trobaven en una situació així i poder evitar patrons que compleixin amb aquest perfil, no?, que hi ha. Llavors, jo crec que això és el més important.
1: Anant als extrems, Carlota, hi ha assassins i criminals que han sigut mediàtics, que per molt que pugui ser sorprenent, no?, tenen clubs de fans. Penso, per exemple, en el cas del Miquel Carcaño, l'assassí de la Marta del Castillo, que té un club de fans i que rep cartes a la presó. Com s'explica que algú que ha comès un assassinat, en el cas del Miquel Carcaño, que hagi amagat, no?, el cos de la persona assassinada i que avui en dia encara no se sàpiga on és, com pot ser que algú així tingui un club de fans?
0: Això també és molt interessant perquè sempre s'ha relacionat tant. Hi ha club de fans, doncs, per una tensió mediàtica. I és com la punta de la muntanya que hi ha de tot el que s'ha d'explicar. Llavors, no nego que potser sí que hi hagi aquest condicionant, però per mi el més important és que des de petits nosaltres hem vist pel·lícules i hem vist sèries i hem vist sobretot això, on la maldat, on la persona dolenta que ocupa aquest personatge acostuma a ser lletja, acostuma a ser un monstre, no? Llavors, el que entenem és que la maldat és una cosa lletja. Què passa en aquests contextos? Que normalment els casos mediàtics d'assassinats són nois joves, d'aparença, doncs, que acostumen a ser guapos, acostumen a ser atractius. Llavors, aquí entra una dissonància del nostre cap de no entendre per què una persona que aparentment és guapa o que entra dins del constructe que entenem com a bellesa ha fet ha comès un delicte que el converteix d'alguna manera en el monstre de la pel·lícula, no? Llavors, aquí entra la necessitat de voler entendre de per què una persona que ens sembla atractiva ha comès un delicte violent. I sobretot també entra molt la part de voler justificar, perquè en molts cops jo he escoltat: ostres, però aquesta persona no té cara d'haver fet això, no? I què vol dir que no té cara? O sigui, té una cara, una persona que comet un delicte. Llavors, això és el punt inicial de voler interessar-se o entendre per què ha comès un delicte. Llavors, normalment, per història criminològica, hi ha moltes persones que cometen assassinats on anteriorment han tingut una vida amb antecedents, doncs, d'abús cap a ells o una situació, una vida molt complicada. Llavors, aquí entra la part de voler justificar o, clar, ell va patir, doncs, una situació així de petit, doncs, s'entén per què ha comès aquest delicte. Llavors, jo el que dic sempre és: evidentment, es pot entendre la situació i la història de vida de per què una persona, doncs, es converteix en un assassí en sèrie, però no el punt de justificar-lo és el punt perillós on entrem en el concepte de la hibristofília. de voler entendre per què i justificar i inclús defensar, no? I actualment sí, hi ha molts clubs de fans on defensen només per l'aparença física. Hi ha molts comentaris de "és guapo, no creo que haya hecho esto", no? I dius, clar, és que s'ha de treballar que no, la maldat no és lletja de per si, o aquests conceptes s'han de començar a canviar, no? I també com humanitzar una mica la persona que ha comès un delicte, perquè des de sempre s'ha entès, no?, que una persona que comet un delicte és un monstre. No, segueix sent una persona, i el problema de deshumanitzar aquesta persona és que no entenem realment quan ens trobem en aquesta situació, quan l'humanitzem és quan intentem justificar-lo, quan realment no ha de ser així. Llavors és un treball que crec que com a societat s'ha de fer, no? L'humanitzar les persones que han comès delictes per no caure en justificar-los posteriorment.
1: No sé, Carlota, si aquí també entra potser el tema de la mitificació, no? Si se li afegeix a aquesta persona aquesta aura de misteri.
0: Exacte. Bueno, dins d'aquesta situació també el que es veu és que el mitificar aquestes persones i deshumanitzar-les genera tot el contrari del que crec que s'intenta amb mitificar-lo, no? I en aquest sentit crec que falta molt treball ja a nivell de societat, a nivell de també implementar criminòlegs dins de moltes, moltes situacions, no? per voler explicar que no s'ha de mitificar, sinó que s'ha d'humanitzar i s'ha d'entendre per què les persones cometen delictes, que les persones que cometen delictes no són monstres, que no s'ha d'apartar de la societat i no creure en una reinserció, que jo entenc que és un tema supercontrovertit, però crec que s'ha d'estudiar molt més sobre això i s'ha de donar-li la importància que té perquè després no ens trobem en situacions com situacions d'hibristrofília, situacions de parella, que desgraciadament hi ha molt avui dia.
1: Al principi, Carlota, també comentaves que la hibristrofília és una tendència femenina. Et volia preguntar si això significa que no hi ha aquesta tendència en homes, i també m'agradaria preguntar-te si hi ha algun estudi o alguna explicació que determini o que expliqui si les dones en general se senten més atretes per la criminologia.
0: No, és que sigui una tendència femenina no vol dir que no passi de la forma inversa. És a dir, sí que és una tendència que habitualment acostuma a passar molt més en la part femenina, però sí que també hi ha molt pocs estudis, i és un tema que a mi m'agradaria seguir estudiant, del factor de la inversa, no? D'homes que senten atracció per dones que estan dins de la presó o per haver comès un delicte violent. Els pocs estudis que hi ha, el que expliquen és que els motius pels quals es genera aquesta atracció són molt diferents. No són tan emocionals, sinó que sí que connecten més amb la part sexual, amb la part del morbo, no? De voler tenir relacions sexuals amb una dona que és una dona dolenta, no? Aquest sentiment d'experimentar en la seva vida una situació així, no? Com per fer el check, perquè m'entenguis. Llavors, és el que s'ha estudiat fins ara. Jo crec que hi ha molt més dins d'això. Sí que pot ser un motiu, però sí que crec que hauríem d'investigar molt més del per què, no? Perquè no crec que sigui A i B i ja està. I per altra banda, el fet de que hi hagi molt més interès en la criminologia, jo també ho he vist quan vaig fer la carrera. O sigui, quan jo vaig fer la carrera, la majoria de les persones que estàvem dins del grau de criminologia eren dones, i els que eren homes, que eren 10, volien ser Mossos d'Esquadra. Yeah. Llavors, no entrava tant en l'objectiu de la criminologia englobat, no? I jo crec que entra molt en que no vull generalitzar, però sí que és veritat que les dones connectem més per com se'ns educa, no perquè naixem així, en la part emocional, en la part de voler entendre, d'empatia cap als altres, no? Aleshores, una carrera, un grau que t'explica, que et vol fer entendre per què la gent comet delictes, o la ment dels criminals o de les persones que són víctimes, genera molt interès. I jo crec que el component de gènere igual seria, no, més aquesta, la part emocional que tenim més desenvolupada, doncs majoritàriament, perquè després jo també, doncs, m'he trobat amb molts homes que també tenen aquesta part molt desenvolupada, però si hi hagués de, en modo de generalitzar, doncs, explicar el perquè, et diria que és per això.
1: Ara sí, per acabar, Carlota, aquest és el teu primer llibre. Què hem d'esperar de la teva faceta literària? Hi haurà algun llibre més, primer i últim?
0: La veritat és que no tinc pensat res ara mateix. És un llibre, doncs, que ha sortit des de, lo més, bueno, des de la part més personal meva, que ha sigut una experiència molt xula, que ho he disfrutat moltíssim. No sé si més endavant buscarà un altre llibre o no, però ja et dic que jo estic satisfeta i molt contenta. Així que, evidentment, seguiré estudiant perquè m'encanta llegir, m'encanta investigar, que es converteixi no en llibre, no ho sé, però en estudi segur. Així que...
1: Doncs Carlota Elías, com dèiem, criminòloga i jurista de Sant Cugat i autora del llibre Ibristofilia, un cuento de encerrades, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Avui Cultura Viva marxa cap a Montbrió. Parlarem amb la Imma Boquera. Ella és la cap de colla d'uns dels gegants, perquè n'hi han més d'un a Montbrió. Ella ens explica una miqueta la història, com està dividida, perquè està dividida a Montbrió en barris i cada barri doncs, té els seus capgrossos o els seus gegants. Res més. Aquesta és la primera part dels gegants de Montbrió. Hola, Imma, què tal? Com estàs?
4: Hola, bé.
3: Bé, sí.
4: I tu?
3: Doncs ja anem aquí esperant que ens donis doncs, tots els detalls i conèixer una miqueta més als gegants de Montbrió, que ens explicaràs una mica perquè Montbrió va per barris, no? Explica'ns una mica aquest sistema que teniu de gegants. No és que tingueu uns gegants per tots, sinó que va per barris, no?
4: Sí, així és. Mira, jo sóc la Imma i sóc la cap de colla dels gegants del barri de Vall de Montbrió del Camp. A Montbrió del Camp som un poble que tenim una renta per càpita bastant alta de gegants pel poble que érem o que som, perquè disposem de 5 colles de gegants i una de nans, que es veu que això de la cultura popular aquí al nostre poble ens agrada moltíssim. Uh-huh. Llavors, no, bueno, jo sóc del barri de Vall. Al barri de Vall tenim uns gegants que ara han sigut són més que bicentenaris, han fet enguany fan 270 anys. I som uns dels més antics que hi ha per tot Catalunya. I, bueno, nosaltres vam començar, bueno, els gegants van arribar al poble, perquè al poble hi havia una rivalitat amb un altre barri, que són els gegants del barri del barri de la Closa, no? Llavors, al barri de la Cosa, antigament, cap allà al segle XIX o així, doncs hi havia molta tradició de fer festes de barri. I llavors tot el petit nucli de Montbrió d'aquell moment es va dividir en petits barris i quan era Corpus, pels voltants de Corpus, cada barri feia les seves festes de barri. I llavors, clar, els més potents de l'època, digue-li com vulguis, doncs aquests eren els del barri de la Closa. Era el primer nucli més antic que hi havia hagut a Montbrió. I llavors aquests doncs, van començar a fer festes de barri, bueno, i el que comença amb una anècdota, al final van acabar doncs, tenint una parella de gegants. Llavors què va passar? Doncs que els del barri de Vall, doncs això de que en aquell barri fessin unes festes de barri més xules i més guais que les de la que aquest altre barri, doncs no podia ser. I llavors, doncs, bueno, amb les seves trifulgues, doncs van aconseguir tindre una parella de gegants. I llavors ja va començar aquesta rivalitat de l'època que, doncs, bueno, si tu tens uns gegants, jo també, si tu els tens macos, nosaltres més. I així, doncs, bueno, van anar passant el temps, fins que llavors també es van afegir els del barri de Sant Antoni, però aquests ja són més nous, diguéssim. Aquests gegants de Sant Antoni ja tenen al voltant d'uns 75 anys, sí. I llavors ja van vindre els gegants de colònies, que aquests no deuen tindre cap allà uns 40, una cosa així, i llavors ja van vindre també una parella de manotes que són del grup de diables d'aquí del poble, que els ballen ells, que és un Gargamel i una bruixa Roberta, que la bruixa Roberta la van fer el seu dia a l'escola arrel d'una setmana cultural. I llavors el Gargamel, per no anar la bruixa Roberta sola, doncs llavors van fer el Gargamel. I llavors, antigament, al barri de que és el carrer de la Riera d'aquí del poble, el carrer del Rec, perdona, uh-huh. El carrer del Rec tenien uns nanos. I llavors aquests nanos també es van restaurant i ara potser deu fer cap allà uns 10 anys i així que ja no surten, perquè doncs, bueno, es van restaurar, van sortir. I, clar, la gent que els ballava es van fer grans i no hi ha hagut
3: relleu
4: generacional, sí. I doncs i tornen a estar guardats per, bueno, per quan hi hagi algú que vulgui sortir. Bueno, ha fet aquesta introducció de com està el món cultural i de festa a Montbrió, doncs ara anem a centrar el que és la colla gegantera del barri de Vall. Com us he dit, aquests gegants, ara hem descobert que eren una parella de gegants que estaven en desús a Reus, que eren uns gegants més vells. Quan els de Reus van tindre els gegants nous que coneixem ara, sí, clar, aquests, com que eren més vells, aquests van quedar arremblats, arraconats, diguem-li, en un magatzem, no? I llavors, doncs, clar, van quedar en desús. Uh-huh. Llavors, aquí a Montbrió, al barri de Vall, hi havia un senyor que tenia un parent que estava dins de l'Ajuntament de Reus. I llavors, clar, degut a la rivalitat que ja us he explicat al començament, sí, doncs aquest doncs va veure, va contactant amb aquest parent seu i a veure si hi hauria disponibilitat, i bueno, allò que passa entre que xerres i que expliques, i aquell diu, sí, aquí n'hi ha uns que no els fan anar, si voleu, doncs us preneu. I bueno, i així van fer cap doncs, a Montbrió aquesta parella de gegants. Bueno, van arribar a Montbrió i llavors doncs, els van haver d'arreglar perquè, clar, estaven en un magatzem en desús i llavors doncs, bueno, els van posar i els van empolistrar i els van fer els vestits nous i els van posar tots en condicions. I pels voltants de Corpus de l'any, d'aquell any, doncs, llavors doncs, van sortir doncs, la parella de gegants per les festes de barri. I llavors, doncs, bueno, llavors va començar aquesta rivalitat que us he explicat doncs, entre un barri i un altre barri, que pràcticament ara ja és una rivalitat més sana, però doncs, entre aquests dos barris hi ha estat. I llavors, doncs, digues.
0: En aquell moment, quan estaven restaurant aquests gegants, va ser quan us vau donar compte dels anys que tenia?
4: No. Això és més cap aquí, això és més cap aquí.
0: Ah, vale.
4: Això és més cap aquí. Bueno, els gegants doncs, sí, els gegants van arribar al barri i llavors les veïnes del moment... Doncs, bueno...
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
7: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
6: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
13: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
14: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
13: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
14: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
13: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
14: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: El tomàquet mandó s'ha consolidat com un dels grans protagonistes de l'agricultura local i els organitzadors treballen per fer possible una nova edició del Tasta Mandó el pròxim setembre. De la fira i de les activitats en parlem amb en Sergi Turc, que és pagès de l'Ortiga. Com estàs, Sergi?
16: Bon dia, molt bé.
3: Escolta una cosa, tomàquet mandó, l'esteu plantant ara o ja està plantat?
16: No, ara ja estem començant a tenir algun tomàquet allà quallat ja a la planta. Ara,
3: o sigui,
16: ja estem
3: ara ja
16: podant.
3: Tindríem els primers?
16: No. A tenir tomàquet fins al juliol ja ens podem anar oblidant, perquè no hauria de dir, eh? Potser a finals de juny, potser n'hi ha algun, però difícil de trobar, eh?
3: Per festa major.
16: Eso.
3: Escolta, el tomàquet mandó podríem dir que viu un moment de molta popularitat, després d'aquestes edicions que s'ha fet de la fira. Com heu viscut vosaltres des del camp aquest auge aquests últims anys del tomàquet mandó?
16: Doncs, molt bé, en realitat, perquè cada any hi ha una miqueta més de superfície de cultiu de tomàquet en dels diferents projectes que l'estem cultivant. Això és molt bona senyal. Cada any hem fet curt, cada any necessitem posar-ne més, perquè no només a la fira, vull dir que la demanda és cada cop més gran. Nosaltres portem molts anys, o sigui, diria que 6 o 7 anys, potser 8 ja, buscant una miqueta com fer millores en el cultiu del tomàquet, perquè aquest tomàquet mandó, o sigui, és un tomàquet de veritat tradicional, per tant, poc productiu, a l'hora de treballar a l'hort o al camp, doncs no és fàcil també, perquè a vegades fa coses rares. Al moment de creixement, de cap i volta, on hauria d'haver-hi una inflorescència de creixement, el que ja és una flor, i has d'estar molt... Vull dir que no és un tomàquet com els convencionals que podem comprar, que a nivell de camp és com molt fàcil de fer, sinó que aquest és complicadet, produeix poc, per això
3: és una miqueta... És molta cura, no?
16: Sembla, molta cura.
3: És com molt delicat. Tot i que l'aspecte és més bastot, no?
16: Sí. O sigui, és un tomàquet que és realment per professionals. Les persones que no saben, no en tenen gaire de tomàquet, si el plantes a l'hort, no et funcionarà. t'han d'explicar ben bé com fer-ho i acompanyar-te una miqueta, perquè si no és complicat. I això, clar, doncs, al final, a nivell de quantitat de producte, o sigui, no, de plantes que has de tenir per tenir una producció estable, doncs encara estem allà una miqueta trobant-li la manera de saber quantes plantes hem de posar per abastir una miqueta la demanda que hi ha.
3: Uh-huh. I com ha crescut aquesta producció? Tu dius ara, cada vegada som més. Com ha crescut aquesta producció del mandó els últims anys?
16: O sigui, especialment ha crescut a nivell de producció, a nivell de superfície cultivada, ha crescut perquè hi ha alguns projectes que han apostat per fer-ne i especialitzar-se una miqueta i cada any plantar una miqueta més. Això és un projecte de millora d'aquesta llavor. Això és una llavor, com hem explicat moltes vegades, que de la masia de Can Mandó, que està pujant cap a Vallvidrera, no? Doncs el Damià va aparèixer amb aquesta llavor que li havien portat de França, que era el del seu avi, no? Bueno, i arrel d'això vam començar a reproduir-la, a veure què estava passant amb aquesta llavor quan la posàvem al camp, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, que està molt especialitzat també en la recuperació i millora de varietats tradicionals. I vam estar uns anys provant a veure què. I aquí, és veritat que aquí estàvem, possiblement hi havia uns 14 projectes, 13-14 projectes que vam anar plantant, multiplicant, anar treballant per tornar a tenir aquest tomàquet realment a plaça. I amb els anys, una miqueta, sí que hi ha tres projectes, que són Can Domènec especialment, la Rural i nosaltres, que hem fet una aposta més forta per tenir més tomàquet mandó, i la resta de projectes doncs, s'han quedat una miqueta amb les plantades més petites per abastir només els seus clients habituals, ja, no? Però, per tant, ha crescut el tomàquet perquè hi ha projectes que hi han apostat més fort, diguem.
3: I la producció que es generi, per exemple, aquest any, una part va al tastamandó, no?
16: Sí.
3: Perquè ja, doncs, la gent fa cua per comprar tomàquet mandó. I després també es distribueix per diferents punts de venda, que són molt concrets. Quants punts de venda calcules o quins llocs són on habitualment es poden trobar aquest tipus de tomàquet?
16: O sigui, a Sant Cugat, bueno, nosaltres...
3: No? A Sant Cugat, sí.
16: Sí, o sigui, nosaltres a part d'alguna quantitat no en tindrem moltes cistelles en podrem oferir, la Rural també, la seva botigueta i les cistelles també en podran oferir, i llavors tenim algunes botiguetes, que no les nomenaré perquè segur que me'n deixo algunes botiguetes aquí a Sant Cugat que tindran tomàquet mandó, però en són 4 botigues que el podran tenir, molt poquetes, però sí que hi haurà alguns punts de distribució aquí a Sant Cugat.
3: Val. Perquè encara no conegui què té d'especial aquest tomàquet mandó respecte a altres varietats, què podríem explicar quan al sabor, a les seves qualitats? Jo el que puc dir és que és boníssim.
16: Sí. Sí, sí, és boníssim, també perquè perquè tenim una falta de tomàquet realment gustós a dia d'avui, que, per tant, bueno, diríem que no és molt difícil, també. Però és un tomàquet que és gros, acostuma a fer volums de més de 400 grams, i podem parlar de tomàquets de l'estàndard, són 800 grams de tomàquet, que és una peça molt grossa. Sí. És un tomàquet aixetadet, molt ple, molt suculent, i és molt gustós. És veritat que és gustós, és perquè és molt carnós, també.
3: És carnós, sí.
16: I diríem que té uns sucres, no? Moltes vegades el sabor dels tomàquets es calcula amb els brics, que és la forma de calcular els sucres no només de les hortalisses, sinó d'altres productes alimentaris. Té una quantitat de sucres elevat, diguem, no? Per això també és més suculent, és bastant gustós, diguem, no? Això, al ser tan ferm també, doncs es talla molt bé, té una pell molt fina, és delicadeta en aquest sentit, també la postcollita i el transport és un producte molt delicat també. Sí, és un producte que també, doncs, això, quan el collim, l'encaixem, moltes vegades li posem com palla a sota, perquè és veritat que
3: és delicat.
16: En seguida queda marcat, perquè té una pell molt fina, no? I llavors això, a nivell de gust, doncs, per exemple, l'any passat la Carme Ruscalleda va fer un post per Instagram, no, dient que tomàquet mandó, per fi un tomàquet amb gust de tomàquet, que és una cosa que ens estem trobant molt a dia d'avui a plaça, que és que els tomàquets moltes vegades no tenen molt de gust, no? I en canvi trobes un tomàquet així i dius, ostres...
3: És curiós que és un tomàquet delicat, però en canvi té un aspecte lleig, no?
16: Bueno, és varietats tradicionals. El que també és això, al final ara el que estem trobant, no? Les cases de llavors, cada any treuen varietats noves de llavors, millorades, no sé què, i al final el que busquen és que tinguin... No?
3: Un aspecte
16: molt bonic...
3: De passarel·la, no?
16: Exacte.
3: Podríem dir.
16: I després això, que la planta sigui molt homogènia a l'hora de produir, que faci molts quilos, i això sempre, sempre, sempre va en detriment del sabor del tomàquet, sempre. I llavors, clar, quan vas a buscar varietats que no han estat modificades, doncs acostuma a passar això, que són tomàquets amb aspectes més lletjos, però a nivell organolèptic és, no té res a veure.
17: I escolta una cosa, si mirem preus, a quin preu? Ho dic perquè el tomàquet en general, el sense gust, podríem dir, està car, està molt car.
16: No et puc dir preus aquest any una miqueta, no sabem encara com anirà la cosa. És un tomàquet, com us explicava abans, no és un tomàquet que a l'hora de produir es faci molts quilos. O sigui, el que us vull dir és, normalment un tomàquet qualsevol convencional, vull dir, doncs, jo que sé, un rosa ple, un barbastro, tots aquests que podem trobar a plaça, que ja són varietats modificades perquè produeixin més, una mitja de 3-4 quilos per planta és el que es treu de producció, val? Amb el tomàquet mandó estem a 1 quilo per planta. Sí? Llavors, doncs al final els números han de sortir, perquè qui hagi cultivat tomàquet ja sap perfectament que tot el de podar, lligar, és un cultiu delicat, és un cultiu que aquí al Mediterrani ens l'estimem molt, perquè doncs, tenir tomàquet a l'agost i fer gazpachos i fer salses és
17: brutal,
16: però
17: no fem gazpacho, amb el mandó.
16: No,
17: per
16: bueno,
17: favor.
16: Jo n'he fet,
17: Sí?
16: Sí, perquè sempre hi ha...
17: Vols dir?
16: A veure, si amb el de primeres, diguem, el de més qualitat, no, però a vegades també segurament al mercat pots trobar tomàquet mandó una miqueta més baratet, perquè és aquell que...
17: Més tocadet.
16: Més tocadet, una miqueta més lleig.
17: Si és així, sí.
16: Sí. Clar, nosaltres que som productors, jo faig de tot amb el tomàquet mandó, ja us ho dic ara, perquè quan arriba el moment tens molt producte que doncs, és la realitat, al final no va a mercat, perquè si està una miqueta tocadet ja no el compra ningú. Doncs aquest és el que em quedo jo, i jo faig de tot, i us puc dir que fa sortant coses.
17: I quan jo deia que té un aspecte lleig, ho dic en comparació amb aquells que trobem tan ben posats i tan lluents a la parada del súper, m'entens? Però que després el seu gust no té res a veure amb l'aspecte que té.
16: Sí.
17: Parlem de la fira. Una fira que tampoc no té tants anys i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el Tasta Mandó, amb activitats durant la setmana, implicació de restaurants... Com valoreu tota aquesta evolució de
16: l'activitat? No, molt contents. L'any passat va ser el primer que realment, diguem, que l'Ajuntament apostava, no? Perquè al final la Fira del Mandó és una proposta que surt des de la pagesia, i com que va tenir èxit, doncs l'any passat vam tenir una miqueta més de suport des de l'Ajuntament i llavors això es va convertir en el Tasta Mandó i es va fer des de l'àrea de comerç. Es van poder fer activitats anteriors a la fira per promocionar una miqueta la fira i perquè la gent es coneguin el tomàquet també. Aquest any es reparteixen, no? Em sembla que és, que no m'equivoqui amb les dates, el 9 i el 23 de juliol es fan uns tastos aquí al celler modernista i que ja es van fer l'any passat, el del 9 de juliol. Doncs és un tast pur i dur de tomàquet, amb una explicació que vindrà el Damià, que és la persona, no?, que una miqueta ens va portar aquesta llavor i així, per explicar tot el tema i la història del mandó. I el 23 és un maridatge, amb olis i vins, també. Sí, la veritat és que és un gran acte, vull dir que val la pena, perquè tindrem vins de rabassaires, de l'olivera... No? També hi haurà tastos dels diferents olis de Collserola.
17: Sí. Tots són productes de Collserola.
16: Tots. I llavors, durant el... Això ja no ho tinc tan clar, em sembla que és des del 15 de juliol i a l'agost, hi ha una quinzena de restaurants que s'han apuntat des del gremi d'hostalers de Sant Cugat, que estaran elaborant plats específics de tomàquet mandó. Per tant, pues, no? Són 15 restaurants, vull dir que són uns quants ja, on te podeu anar a provar les seves propostes de com elaborar plats amb el tomàquet mandó.
17: Eren tants l'any passat o...?
16: Més o menys.
17: Sí.
16: No hi ha hagut un canvi. Molts són els mateixos,
17: I alguna altra activitat que recordes? El programa està tancat? Està...
16: No del tot. Quasi, ha de sortir aviat, perquè sí que més o menys ja les activitats estan bastant lligades, però encara no s'ha fet públic.
17: I així com altres anys, l'emplaçament principal serà la plaça Barcelona?
16: Sí, en principi sí. En principi sí, que per nosaltres és una gran plaça. Ens agrada molt poder-ho fer allà, molt cèntric. Cas vell, una miqueta de Sant Cugat també. Per nosaltres és una gran... Ens agrada molt la proposta. I segurament doncs, això també ho tindrem al dinar, tindrem alguna música, que és el que vam poder recuperar l'any passat, que en la segona edició no vam poder fer per falta de pressupost. Ens hem quedat amb algunes activitats fora i l'any passat ho vam poder recuperar, que dona més vida a la fira també i la fa més... Mira, no, que la gent pugui venir amb més ganes i passar el dia realment no només provant el tomàquet, perquè aquell dia no només trobaran tomàquet, no el dia de la fira, que és el 6 de setembre, el diumenge, tindran oferta de tots de productes de Collserola també. Pues això el que dèiem, els vins, els olis, cerveses també... Pues,
17: com s'ha fet altres anys,
16: exacte,
17: no?
16: Exacte, els formatges, que l'any passat ja vam incorporar els formatges de Can Bofill també... Bueno, és una, per mi és una fira molt bonica.
17: És la festa major de...
16: De la pagesia
17: d'aquí, que són pocs, de Collserola.
16: Que són poquets. Pues és la nostra festa major. He de dir que fa... Pues, deu fer un parell de setmanes també hi ha la fira aquesta que es fa a Vallvidrera, que també és una miqueta una festa per nosaltres així també boniqueta, perquè també és un punt de trobada dels diferents productors, cooperatives de consum, és una fira més petiteta, però també són aquestes, com aquestes dos espais que a nivell de pagesia és un boniquet participar-hi i ser-hi.
17: Tallers hi haurà? Vindrà algun nom així?
16: Fins aquí ja no ho sé. Ja no
17: podem avançar res
16: més. Ja no puc avançar res més, exacte.
17: Però tallers sí que hi haurà.
16: Sí, hi haurà tallers, sí. I jo crec que això, hi haurà música també, com altres anys, i...
17: Doncs el 6 de setembre ens
16: apunteu.
17: Ens ho apuntem a l'agenda, anirem d'hora, que no sigui que ens quedem sense tomàquet mandó.
16: Sí, normalment crec recordar...
17: Hem d'anar plorant pels racons.
16: Sí, crec recordar que més o menys la venda es comença a les 10...
17: A les 10 del matí.
16: I recomano bastant ser-hi bastant dureta, sí. Perquè esperarem tenir més tomàquet aquest any, però en les passades edicions va volar molt
17: va
16: ràpid.
17: Va volar?
16: Va volar molt ràpid.
17: És que va volar.
16: Em sap molt de greu, però és que no... També hem de pensar això, que al final el tomàquet, nosaltres, doncs, el que deia, a partir del 15 de juliol, a l'igual, ja comencem a tenir tomàquet, tu vas collint setmanalment. I sí que les últimes setmanes...
17: No el pots guardar fins al setembre.
16: No puc guardar-lo, exacte. I llavors, també és veure que al setembre, justament, estàs ja quasi al final del cicle, per tant, les plantes estan donant menys. Aquesta fira, si es fes el 15 d'agost, tindríem tomàquet que ens sortiria per les orelles. Però com que no hi ha ningú a Sant Cugat, doncs no el podem fer el 15 d'agost.
17: La gent fa vacances i se'n va.
16: Exacte. Llavors, clar, estem aquí, ja fem una plantada específica per tenir més tomàquet pel setembre, però també són plantades que ja produeixen menys. Llavors, no és fàcil tenir realment molt de tomàquet mandó. També això, perquè al final doncs, som tres productors, que no és com qualsevol altre tomàquet, que podríem anar al Baix Llobregat a buscar-ne més, sinó que hi ha el que hi ha i fem el que podem.
17: Per això té tant valor.
16: Per això mateix.
17: Sergi, doncs molt agraïts per la teva participació. Esperem i sabem que anirà molt bé la fira, el Tasta Mandó. Allà ens hi trobareu. I res, que vagi molt bé l'estiu.
16: Igualment, moltes gràcies.
17: Adéu-siau.
16: Adéu.
18: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Avui, al Faves Comptades, ens deixem portar per la màgia d'una de les cites més esperades de l'any, la Cavalcada de Reis. Un esdeveniment que omple els carrers de llum, de música i d'il·lusió i que no seria possible sense la feina i la dedicació de moltes persones que hi treballen durant mesos i mesos. Per conèixer millor què hi ha al darrere d'aquesta cita tan màgica, ens acompanyen membres dels Amics dels Veterans i de la Regalèssia, l'entitat que fa possible que Ses Majestats d'Orient arribin puntuals cada 5 de gener a la ciutat. Ramon Perelló, tresorer, i Miquel Anduix, secretari, molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens doneu.
0: A vosaltres, per fer possible aquesta nit tan màgica que tantes persones i sobretot tantes criatures esperen amb il·lusió.
1: És la nit màgica dels nens.
0: I tant. De fet, és des del 2002 que vosaltres sou els encarregats d'organitzar la cavalcada com els hereus dels veterans del futbol de Sant Cugat. No sé quins han estat els moments més màgics o de canvis més significatius al llarg d'aquests ja 23 anys.
1: Ostres, n'hi ha tants de moments màgics. Bueno, moltíssims.
0: Com ho heu viscut? I sou des d'aquest 2002, vosaltres, o us hi heu incorporat més endavant?
1: Jo estic des del 2002.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més aviat vam començar el 2000 a fer la reunió, que els veterans es van proposar de seguir nosaltres, els que érem els gendres, els fills i els nets, i vam decidir que sí. Vam reunir que sí, i ens van reunir a casa del senyor Pros, i allà vam fer el traspàs.
0: I d'això en fa 23 anys.
1: Doncs sí.
0: No te n'has perdut ni una, Ramon?
1: No, cap.
0: Ni una?
1: No, perquè és una festa que trobo que és pels nens, i a més de veure la cara que fan els nens, és fantàstic de fer-ho.
0: Les gaudeixes, les pateixes, una mica de cada?
1: De tot. Perquè el dia de la cavalcada sempre tens aquell neguit, no?
0: És com un dia d'una estrena, oi?
1: I que tothom estigui content.
0: Tot passa igual, Miquel?
2: Exactament igual. És una nit màgica veure la cara, sobretot dels nens. Sí. I quan entres a l'església, al moment de l'adoració, que llavors els tens a tocar i que realment et volen tocar i van els Reis, doncs clar, és un moment màgic per tots.
0: Hi ha alguna cosa que es faci encara igual que quan ho organitzaven els veterans? O ha anat evolucionant amb els anys?
1: Ha anat evolucionant.
2: L'adoració.
1: Bueno, sí, l'adoració, és veritat, és cert, que és dels pocs pobles que la fem. El mossèn ens ho va dir. El Sant Cugat és dels pocs pobles que fem l'adoració.
0: Que es manté, oi?
1: Sí, que es manté.
0: Aquest punt de quan ja arriben les carrosses a la plaça d'Octavia i fan l'entrada a Sant Pere, a l'església, per fer l'adoració. Clar, us ho preguntava, ho teniu tot llest, allò dels nervis d'última hora. Clar, com us organitzeu? Perquè vosaltres sou una entitat, l'altra part és l'Ajuntament, que és la institució, diguéssim. Com es fa per tirar endavant un acte d'aquesta magnitud? No sé quan comenceu els preparatius i en què consisteixen.
2: Bueno, el mes de gener ja comencem amb la part d'obtenir el que són les carrosses per les entitats que col·laboren. Que aquest any doncs, està la Penya Blaugrana, el Hockey Club, el tennis natació, els arts marcials MAC, la Unió Bolivariana i l'Espai Cel i el Futbol Sala Sant Cugat, també. Uh-huh. Llavors, al gener d'aquest any ja començarem per poder obtenir unes carrosses que ells puguin anar, que siguin adients, perquè si ho fas més tard...
0: I d'on surten aquestes carrosses?
2: Aquestes concretament venen de València, de la Comunitat Valenciana, o de Tarragona, que és normalment on les intentem...
0: Es lloguen?
2: Sí.
0: És un lloguer d'unes carrosses? Sí. I aquesta feina hi ha d'un any per l'altre? Com aquella gent que li agrada per Sant Joan aquella casa rural, per entendre'ns,
2: ja
0: ho deixeu emparaulat.
2: Exactament, o sigui que... És tot l'any, que es va fent.
1: Sí, és tot l'any.
2: Es va treballant.
0: Sí, quan se n'acaba una, ja comença la feina per l'altra. Quanta gent hi treballa entre els voluntaris, l'organització, perquè tot funcioni
1: molts.
0: Aquest dia? Teniu números, més o menys?
1: Mira, nosaltres som 30 a la colla.
2: Exacte.
1: Més els voluntaris, no sé, es pot duplicar, això?
2: Sí, normalment es duplica. I després hi ha els nens, els patges, les fades...
1: Que hi ha molta gent del poble que vol col·laborar, els agafem de voluntaris...
2: Sí.
0: Ara en parlarem de totes aquestes persones, que ho fan possible.
1: Gràcies a ells. També.
0: Si haguéssiu de dir quin és el repte més gran d'organitzar aquesta nit, quin seria allò que és més complicat a vegades?
1: Bueno, jo potser seria l'adoració. L'entrada al monestir costa una mica d'organitzar-ho allà per no aixafar la gent, que no se'ns posi molt a sobre,
0: les aglomeracions.
1: Sí, perquè la gent volen tocar els Reis i no... Anem amb vehicles que a vegades hem d'intentar apartar la gent, que potser no a tothom li agrada. Uh-huh. Hi ha algun pare que se'ns enfada, però ho han d'entendre.
0: La seguretat ha de ser sempre al davant de qualsevol altra cosa. L'any passat el Moixinac va ser qui va rebre Ses Majestats a la plaça Victòria dels Àngels. Enguany, com serà això?
1: No ho sabem encara.
2: Algú sorpressiu, algú sorpressiu. Però, en principi, la idea, com ja van avançar, és que els Reis entraran per l'Avinguda de Gràcia.
0: Això és una novetat d'enguany.
2: Exactament. Sí. En principi, sembla que no està previst que hi hagi cap recepció per part de l'alcalde allà, sinó que serà justament al final, aquí a la plaça Octavià, sobre les 8 de la nit, aproximadament. I llavors, bueno, la idea és justament... La idea és això, que a partir de la plaça... Perdó, he dit a les 8, no, a les 7 i quart. A les 7 i quart. I llavors la idea és que un cop arribin, doncs la cavalcada surti de Crist de Llaceres, baixi baixant per l'Avinguda de Gràcia, i aquí, jo diria, és millor que la gent no estigui a Crist de Llaceres perquè segurament hi haurà una sorpreseta que es veurà molt millor des de la meitat més o menys de l'Avinguda de Gràcia cap a baix, i no precisament cap a Crist de Llaceres.
0: Per tant, informació de servei. Novetat de la cavalcada. Surt de Crist de Llaceres amb Avinguda de Gràcia. Per tant, si volem ser al principi de tot, hem d'anar a Avinguda de Gràcia. Però escolteu-nos bé, perquè si els Reis tenen ganes de fer una sorpresa, d'on es veurà millor serà a partir de la meitat de l'avinguda. Per tant, no cal pujar a dalt de tot i al principi.
2: Exactament.
0: I què us han dit? Com arribaran aquests Reis?
1: Hosti, això és... Una sorpresa, sí. També.
0: També sorpresa.
2: Sí. Sí.
0: Som mags.
2: Sí.
1: Posarem una miqueta
0: de màgia i de neguit.
2: Exactament.
0: Una altra novetat, i així ho vau explicar quan es van fer la presentació dels actes de Nadal, és que enguany s'estrena una nova estrella. És una reivindicació que fa anys que teníeu des dels Amics dels Veterans i la Regalèssia. Expliqueu-nos una mica com serà aquesta carrossa. Serà la segona. Comença. Em fan que no. No em volen dir cap sorpresa. Començarà la comitiva al Moixinac, que ja el tenim entre nosaltres des de fa uns anys, ben acompanyat per aquests pagesos i aquests fanalets, que són els encarregats de guiar, i amb les entitats, de guiar els Reis. I la segona, hi haurà una estrella, que sí que podem dir que és nova.
1: Sí, nova.
2: Correcte.
1: Sí.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: I també podem dir que seguirà ben acompanyada.
2: Correcte, perquè després, evidentment, vindran ja Ses Majestats.
0: Ses Majestats. I l'estrella tindrà les seves fades.
1: I tant.
0: Anirà ben acompanyada. La campanya de Nadal d'aquest any té un pressupost de 522.000 euros. Això és un 25% més que l'any passat. Això es notarà, la cavalcada? Heu notat aquesta injecció de pressupost?
2: Bueno, l'estrella és nova. O sigui, l'estat és nou, per tant, aquí es nota. A més que hi ha col·laborat algú per tal de poder-ho fer.
0: Això sí que ho podem dir, m'ho he dit, eh? A les col·laboracions de l'estrella. Jo els hi preguntava al Ramon i al Miquel les novetats de l'estrella, a veure si aconseguia que ens diguessin alguna cosa pels oients, però no, ells són molt estrictes i volen mantenir la sorpresa perquè tothom la pugui veure el dia de la cavalcada, el dia 5, amb l'arribada dels Reis. Però, clar, aquesta estrella s'ha encarregat algú que, a més, té molt ben clar amb la ciutat. Sí. Qui està fent aquesta nova estrella?
2: Doncs l'empresa In Extremis, pels que no ho sàpiguen, és també qui ha fet tots els efectes especials de la pel·lícula Cirat, donat que ara està totalment en moda, perquè justament estan els Globus d'Or i també en la carrera dels Oscars.
0: Els Gaudí també.
2: Exactament. Sí. Per tant, doncs, bueno, jo diria que és una exclusiva que l'han fet, a més, amb molt de carinyo pel tema precisament de que ells són d'aquí Hi ha molta gent també que treballa amb ells que és d'aquí i, per tant, doncs, bueno, els hi fa molta, molta il·lusió.
0: Per tant, això segur és espectacle, jo crec, eh? Sí, sabem que són uns professionals, com es diu, com
1: molt
0: la copa d'un pi. Ens deia el Miquel, han fet Cirat, també han fet el 46, sí, sí, han fet també l'incendi de la casa en flames.
2: Exactament.
0: Vaja, sí, que, sí, que l'èxit, jo diria, que està assegurat d'aquesta nova estrella que fa tants anys que demanàveu, sí, doncs ens haurem d'esperar, ens haurem d'esperar. Ja ho veiem fins al dia 5, sí, sí, sí, però tot fa que pinti molt bé. El Moixinac també va ser una proposta

0: És propi, no,
1: sí, sí.
0: No el trobem en cap altra cavalcada, no,
1: clar,
0: és purament Sant Cugatenc.
1: Exactament, és un personatge que, a més, la idea és que estigui amb, a poc vaixicalant com perquè estigui en totes les festes, no? O sigui, un personatge transversal a totes les festes de Nadal i que acabi justament portant en els Reis cap a Sant Cugat.
0: El diumenge va acabar el termini per fumar per les comitives de les fades, dels patges i els ambaixadors, que abans ens deia el Ramon, sí, que eren molt importants perquè aquest dia sigui com és. L'any passat ens explicàveu, també va venir l'últim programa del trimestre, sí, i ens explicàveu que teniu molta resposta per part de la ciutadania per formar-ne part, i que, de fet, malauradament, hi ha gent que no pot, no té espai, doncs perquè són places limitades. Enguany la situació és similar?
2: Sí, molt similar, perquè la gent rebem molts, i però no podem posar tothom. Perquè si
0: us agradaria?
2: Ens sap greu,
0: oi?
2: Poder veure que la gent no pugui entrar, però, bueno, ho hem de fer-ho així.
0: Com s'escull? Per ordre d'inscripció?
2: No, fem un sorteig.
0: Sorteig.
2: Fem un sorteig.
0: Com els arrossos, eh?
2: Sí, exacte. Fem un sorteig i després els que surten se'ls truca i ja tenen la plaça feta.
1: Sí, sí.
0: I si no, paciència i un altre
2: any. I si no, paciència, l'altre any.
0: I tant.
2: Els que ho són aquest any no podran repetir l'any que ve.
0: Queden exclosos, no? Per donar, entenc, més possibilitat a les persones que no hi han,
2: sí, sí, sí,
0: que no hi han,
2: sí,
0: participat.
1: Clar, és que, per exemple, patxes, doncs és al voltant de 60. I clar, n'hi ha 12. És un... ja ens agradaria que poguessin haver molts més,
2: sí, tant.
1: Però
0: és la loteria, també,
1: sí, és
0: la loteria de la, sí, cavalcada, en aquest sentit.
1: A més, el sorteig és el dia 22, per tant, en aquest cas,
0: exactament, ben clavat,
2: sí, sí.
0: Però potser sí que hi ha gent que hi pot participar d'una altra manera, i és sent voluntaris. No sé si encara, exactament, us en falta i voleu aprofitar, o aneu,
1: sí,
0: servits.
1: No, és més, vam dir que el diumenge passat, com tu deies, acaba, però com voluntaris encara ens en faltarien, hem deixat obert que en la nostra web, amb B baixa, d'amics, B de veterans, R de regalèsia.com, doncs allà la gent que vulgui encara pot inscriure's com a voluntari.
0: Per tant, fem una crida, eh? Tothom que vulgui, sí, involucrar-se en aquesta cavalcada, doncs ho pot fer encara amb aquest format de voluntari, que és necessari per garantir el bon funcionament de la,
1: sí,
0: cavalcada,
1: sí,
0: i tota ajuda serà,
1: exacte,
0: benvinguda. Perquè ne siguin conscients, quines tasques faran els voluntaris? Aquella gent que s'apunti...
2: Sí, això és, els voluntaris el que fem és, no necessàriament han d'anar als Reis, que ja sé que tothom els encantaria, però hi ha altres entitats a davant que també ens interessa que estiguin protegides.
0: Uh-huh.
2: I aleshores els que se n'encarreguen de fer aquesta organització, doncs els volen a tot la cavalcada. Entitats, Reis i el que hi hagi al final.
0: Acompanyaran tota la comitiva.
2: Sí, i que la gent no se'ns posi a sobre, sí, que és molt important, perquè el tema de les caramels, a vegades la gent les han de treure sota les carrosses.
0: Sí. Hi ha algun any han sortit notícies,
2: no nens,
0: afortunadament.
2: Que normalment no són nens, que són els avis, sí, sí, sí, o les àvies.
0: No cal acostar-se.
1: De totes maneres, normalment els voluntaris sí que van més en els Reis, perquè,
2: sí,
1: a les entitats, els pares dels nens que van a les entitats
0: ja fan aquest
1: paper. I tenim present que normalment en cada carrossa van 20, 25, depenent de la carrossa, que vol dir que ja tens 20-25 pares o més que van als costats.
0: Doncs vinga, feta aquesta crida, es poden inscriure a través de la web dels Amics dels Veterans i de la Regalèssia, i seran super benvinguts per acompanyar la comitiva. La cavalcada està limitada, aviam si no m'equivoco, 6 carrosses que estan encapçalades per 6 entitats. Us agradaria fer créixer aquest número? O ja és la mida justa,
2: ha,
0: perquè això no sigui etern? Hi ha discrepàncies,
2: perquè
0: clar,
2: es faria molt llarga, i llavors potser no arribaríem a l'hora que s'hauria d'arribar.
1: Sí, sí.
2: Bueno,
0: suposo que és allò del cor dividit, no? De que potser us agradés que tothom qui vol participar i pugui participar.
2: Correcte.
0: Però d'altra banda,
2: sí, sí,
0: això es pot fer una cavalcada eterna,
2: sí,
0: i s'ha d'anar a dormir d'hora. Perquè si no, el rei no passen.
1: Exacte. Perquè, clar, quan arribem aquí, un cop l'alcalde fa la rebuda a les 7:15, repeteixo perquè abans com m'he equivocat.
0: Sí, 4:08.
1: Doncs, exactament. Doncs fa la rebuda, després es fa l'adoració i després, llavors, els nens poden entregar mà en els Reis. Per tant, el tema s'allarga i, com dius, l'any passat vam acabar molt tard.
2: Molt tard,
1: per tant,
2: molt.
1: Aquest any es comença abans i la idea és que s'acabi abans, precisament perquè se'n puguin anar a dormir a una hora.
0: I si no, es pot aprofitar, correcte, pels emissaris que tenim per aquí, per Sant Cugat,
2: sí,
0: donar la carta,
2: sí,
0: per no anar a dormir, sí, sí, tan car, que els Reis tenen feina, sí, sí, i aviam, sí, si arriben cansats després,
1: sí,
0: de recollir tantes cartes.
1: Sí, sí. No, no.

0: Parteixen menys regals.
1: I a la mateixa, cavalcada hi ha els patxers, els ambaixadors, que van recollint i també les entreguen directe als Reis.
0: Una molt bona oportunitat. Com ho feu per triar aquestes entitats? Perquè de ben segur que n'hi ha moltes que hi volen participar, però clar, el número limita. És difícil?
1: Mira, normalment no n'hi ha moltes més.
0: No n'hi ha moltes més?
1: No n'hi ha moltes més. Vull dir, per més que es fa una crida a totes les entitats, però per norma general 6-7 són les que volen participar. Aquest any han sigut 7, i llavors si hi ha bona voluntat, com sempre n'hi ha, perquè moltes repeteixen, un cop ho fan, tot i com els hi agrada i volen repetir. I llavors, en aquest cas, hem pogut aconseguir el del gener, hem pogut aconseguir una més gran, i per tant hi ha una que es comparteix per dues entitats.
0: Molt bé. Com serà aquesta comitiva? Tenim el Moixinac que l'encapçala.
1: Correcte.
0: Aquesta nova estrella, que és la número 2.
1: No, després venen totes les entitats.
2: Entitats.
0: Expliquem-nos-ho.
1: Exactament. Primer, com hem dit, la primera Moixinac que obre, després venen les cinc entitats restants, perquè amb la del Moixinac, com ja hem dit, que la mala fa més gran, venen dos. Després venen les altres cinc. Enmig hi ha els elements com van haver l'any passat, i, bueno, ja fa dos anys, que elements lumínics...
0: Aquells elefants,
1: exactament,
0: oi?
1: Exactament. I també, pues, gent com Carabassaix, grups de música que alegren i donen... Un cop hem acabat, llavors, sí, un cop hem acabat aquestes, venen els ambaixadors que dèiem abans, que van recollint les cartes amb la bústia, i ja ve l'estrella, la nova estrella, donant pas en els Reis. Per últim, el camió de joguines i després diables, com sempre.
2: Correcte, ja està.
0: Tancant aquesta comitiva. Déu-n'hi-do.
1: Sí. Bueno, i el trenet, com sempre...
0: De Sant Cugat Comerç.
2: Sí, de Sant Cugat Comerç, correcte.
1: Sí. Una cosa que sí hem de parlar en el recorregut és que també, igual que tots els anys, hi ha el tram inclusiu que està en els mateixos
0: arribant a la Pollancreda, oi?
1: Exactament.
0: Aquí, per la gent que no ho sàpiga, és un tram adaptat per persones amb sensibilitat o, per exemple, que tinguin trastorn de l'espectre autista, on es baixa la il·luminació i també el volum de la música.
1: Correcte.
0: Per tant, es manté això que ja és un fixe perquè tothom es pugui acostar amb igualtat de condicions en aquesta cavalcada, que ja és inclusiva des de fa un bon grapat d'anys.
1: Sí.
0: En una època que és tan digital, on estem tan enganxats al telèfon, a les tauletes, a la pantalla, veieu que una tradició tan presencial com la cavalcada de Reis té llarg recorregut?
2: Sí, jo crec que sí. Que per moltes televisions i digital, la cavalcada de Reis és una cosa que la gent espera. Ho esperem tots. Fa il·lusió anar amb els nets, amb els fills... i gaudir-la.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que la tele no dona la qualitat o la calidesa que dona una cavalgada. O que et pugui tocar un rei.
0: Clar. Els afortunats, oi? Quin missatge voldríeu retransmetre a tots els santcuatencs i santcuatenques que esperen amb il·lusió aquesta nit de Reis?
1: Bueno, primer, un agraïment, evidentment, a l'Ajuntament, a les entitats que col·laboren, a tots els voluntaris, perquè sense ells, els 30 que som, no podríem.
2: No podríem.
1: Això està claríssim. I a tots els santcugatencs, dir-los que, sisplau, com si fóssim nens, sortim tots en la il·lusió el dia 5, perquè és una preciositat.
0: I des dels Amics dels Veterans i la Regalèssia, no sé si teniu la carta als Reis preparada, què els hi demanaríeu?
1: Ara se'ns acaba l'estrella, perquè el que demanàvem cada any...
0: Molt bé. Ja la tenim, desig complet.
1: Exactament. Però sí, sí, ja tenim una altra preparada, però ja els hi direm directament.
2: Sí.
0: Quedarà escrit. Quedarà escrit per carta.
1: Sí.
0: Molt bé. Ramon Perelló i Miquel Enduig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I moltes gràcies també per ser aquesta part tan important de l'organització de la cavalcada dels Reis d'Orient, que ja estem tots esperant amb candeletes. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per donar-nos aquesta veu. Gràcies.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, nosaltres, sense cap tipus de problema, amb la nostra cuinera Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia, a tothom.
0: I ella, doncs, ens treu tots aquests problemes perquè ens donen unes receptes per aquests dies que, la veritat, no tenen desperdici. Avui què serà?
1: Avui acabarem de fer també una de les cassoles que són... I aquest any es pot fer molt bé perquè va molt bé de preu, que són els calamars farcits.
0: Val.
1: Perquè estan a 14 euros al quilo, almenys
0: ara?
1: La setmana passada,
0: molt
1: aquests mitjanets per farcir, eh?
0: Mm-hmm.
1: I és, el pots fer a la romana, el pots fer farcit, el pots fer a la planxa, però si els fem farcits ja tenim la feina feta.
0: Oh, i tant.
1: I és un plat que és molt agraït i surt molt bé de preu.
0: Val. Vinga, va, anem a aquests calamars.
1: Aquests calamars per 6 persones, 12 calamars mitjans, 600 grams de cap de llom, jo els faig només de porc, a mi m'agraden fets només en carn de porc.
0: Val.
1: I sempre cap de llom. Sempre que compreu carn per picar, per tot, sempre cap de llom, és molt més amorós,
0: clar,
1: molt més tendre.
0: Hi ha aquella miqueta de grassa.
1: Hi ha aquella miqueta de grassa,
0: sí,
1: i picada, queda molt més bé. Llavors, una ceba grossa per fer aquest sofregit, unes 8 cullerades de tomàquet d'aquest natural, un pols de farina, que li posarem, ja us ho explicarem, un bon coix de vi blanc que no falti, les potes i les ales d'aquest calamar, que els apicarem, 3 ous durs, 2 ous sencers, crus, pebre vermell dolç, pebre blanc per salar-ho tot això, fumet blanc o aigua. Quan parlo de fumet blanc és si teniu pells de rap, si teniu... sí, la pell de rap és el millor perquè a mi m'agrada més que el lluç. Si teniu, com compreu un rap, guardeu la pell, guardeu la cua, guardeu el primer tall. Tot això, llavors, ho agafeu, ho bulliu amb una mica d'aigua, una fulla de llaurer, una tomaca d'aquestes de penjar, tot en cru,
0: sí,
1: una mica de julivert, ho feu bullir mitja hora, coleu, i aquest brou és el que podeu fer aquest calamar.
0: Val.
1: O aigua, Que, i això se'n diu un fumet blanc perquè no té sofregit.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, el fumet de color és aquell que primer sofregim ceba, sofregim tot això, i posem aquest rap, o el que diguem,
0: sí,
1: les gambes,
0: sí,
1: o les galeres,
0: sí, sí, sí, sí,
1: depèn de lo fort que el vulguem fer. I el fumet blanc se'n diu perquè no hi posem sofregit, aquí només és un fumet blanc, perquè per comptes d'aigua ens doni una mica més
0: de gustet. Molt bé.
1: Llavors, per la picada hi farem unes 12 o 15 ametlles, el julivert, que no falti, els dos grans d'all, un pèl de xocolata, i ja ho tenim.
0: Escolta'm, Joana...
1: El xocolata negra, sempre.
0: Em fa gràcia sempre, perquè tu sempre parles amb les picades d'ametlles i sempre en dius tantes ametlles.
1: Sí, perquè si n'hi poses més també hi ha molt espessor.
0: Val.
1: Clar, és que com tot.
0: Ho espessa, no?
1: Sí, exacte. La picada què fa? Espessir. Espessir,
0: val,
1: això.
0: Val.
1: Si no teniu ametlles i teniu avellanes, també, eh? Anou, també.
0: Val.
1: Però les anous no donen tant espessor. El que dona més espessor és l'ametlla.
0: L'ametlla.
1: L'ametlla.
0: És que veig que sempre l'anomenes,
1: les ametlles,
0: eh?
1: I les avellanes, eh?
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs, el més difícil, el més laboriós d'això, poder és el comprar el calamar, netejar-lo bé. A la pescateria a vegades us el netegen, depèn de quines, eh? Però llavors què hem de fer? Girar-lo. Perquè a dins hi han uns fils, hi han com uns trossos que no, a mi no m'agraden, i llavors què hem de fer? Girar-lo i rentar-lo bé de dintre. Llavors jo, com els giro, agafo una cullera de fusta, que el mànec sigui quadrat, el poso per la punta del calamar i amb la mà el vaig girant. Com si giressis un mitjó.
0: Ah, està bé, sí.
1: I és molt més fàcil, perquè has d'anar al tanto que no es trenqui. El perill és, perquè si es trenca, llavors la carn ens sortiria.
0: Ens sortiria, eh?
1: I com comprem calamar, també hem de dir, el volem per farcir, mira que no n'hi hagi cap de trencat.
0: Uh-huh.
1: A vegades l'he cosit jo, algun, si m'ha passat, amb una mica de fil,
0: sí,
1: d'aquest de cuina.
0: Bueno, però
1: és
0: clar,
1: millor,
0: tot això és
1: no,
0: més temps, també, Joana?
1: Ah, llavors, una vegada els tenim girats, no cal que els tornem a girar, perquè les ales ja els hem tret, eh? Hem tret primer les ales,
0: les potes,
1: els aguardem, i les potes també, i llavors no cal tornar-los a girar. Llavors què fem? Agafem un bol que sigui una mica gran, la carn picada jo la faig picar dues vegades. Llavors incorporo les potes, les ales, una mica d'all i una mica de julivert, aquí, aquest ou dur, i tot això jo passo per l'1, 2, 3.
0: Ah, d'acord.
1: Llavors ho incorporo en aquest...
0: L'audú també aquí, no?
1: L'audú també. Va. I si no l'audú el ratlleu, amb un ratllador. També va. Queda bo. Queda més bo poder ratllat amb el ratllador, que no queda tan petit.
0: Ah,
1: amb el ratllador de la ceba...
0: El notes una mica.
1: El notes una mica.
0: Joana, perdona un moment, No es perdem el fil. Sí. Quan has dit de porc de cap de llom?
1: De cap de llom, 600 grams.
0: 600 grams. És que no m'ho tenia grams... apuntat i després ja m'has preguntat.
1: 600 grams de cap de llom. Llavors agafarem el cap de llom, ho posarem en un bol... incorporarem aquestes potes i aquestes ales que hem picat, aquest ou dur que el ratllarem amb el ratllador que queda més bé, una mica d'all i julivert, sal, pebre i tot ja ben amanit. Com ho tinguem, agafem una mànega d'aquestes pastitxeres blanques, les d'usar i tirar, i posem aquesta carn, i amb una mà aguantem el calamar i anem
0: emplenant. Els emplenes molt?
1: No, que quedi dos centímetres a la part de dalt. I llavors amb un escuradents el tanquem.
0: Va.
1: Un escuradents que tingui, que no sigui, que sigui rodó, dels rodons. Mm. I llavors les puntes de l'escuradents el tallem amb les estidores. Perquè no ens punxi el calamari i no se'ns arrenti. Llavors els tallem de cada punta que ens quedi just el que hem posat per tancar-lo. Una vegada tenim això fet, llavors agafem una cassola i fem un sofregit de la ceba que hem dit, de la tomaca, aquest bon got de vi blanc, tot que quedi ben evaporat, i hem posat una mica de pebre vermell dolç per donar-hi aquest color, i llavors quan ho tenim tot això, agafem el calamars i el posem aquí. I el anem passant, el passem uns 20 minuts, veurem que els calamars es van encongint, es van inflant perquè la carn ja va agafant, tot això ho passem un bon rato, 20 minuts, 22... I com tenim tot això ja passat, ja hi podem posar el fumet aquest calent.
0: Va.
1: O l'aigua.
0: Mm-hmm.
1: A mesura que ho anem sofregint, veurem que poder el sofregit ens queda una mica sec i anem tirant una mica d'aquest brou, d'aquest fumet que hem fet blanc. Anem tirant perquè no se'ns agafi. El calamar es va agafant color, que és l'important.
0: A mi és quan se m'arrebenten.
1: No,
0: quan,
1: sí? Perquè poder els omples massa.
0: Perquè com tiro després tot el que és líquid, és com...
1: No. Bueno, doncs potser els omples massa. No els omplis tant, perquè és igual, si queda una mica més buit, també queden bé,
0: Mm-hmm.
1: I llavors, doncs, com ho tenim tot, i posem aquest fumet que hem fet, ho tapem i ho deixem poder 3/4 d'hora. I llavors incorporem aquesta picada que hem dit.
0: Va.
1: Amb la xocolata i tot això, tot, i ho deixem poder mitja hora més. Com sabrem que estan? Agafem un escuradents i punxem, però no el calamar, sinó la part de dalt, que és el calamar. Com veiem que allò està tou, ja ho podem tancar.
0: Val.
1: Llavors, si aquest plat el volem acabar una mica, perquè són dies de festa, una mica més guarnit, per no posar-hi dos calamars per cap d'un, hi podem posar unes cloises, si ens agrada, uns musclos, depèn de la butxaca, o un parell d'escamarlans per cap d'un.
0: Ah, està bé.
1: Està llavors bé. Agafem, si volem, uns escamarlans, que també n'hi han que estan bé de preu, llavors agafem dos escamarlans, els passem per la paella, i quan la cassola ja està, els ho posem tot al cantó.
0: Val. Aquí els escamarlans només fer-los un toc de
1: perquè treguin una mica d'ara l'aigua, passats per la paella amb una mica d'oli, un moment, perquè treguin aquella aigua i posats a tot el cantó. Que ho congelem, Que no ho congelem, doncs ja ho tenim a punt, aquell dia només hem d'escalfar i ja està.
0: Molt bé,
1: si, per exemple, els congelem, quan els escalfeu...
0: A veure, els congelem fets o abans?
1: No, fets. Si els congeleu fets, quan els escalfeu, amb un escuradents punxeu una mica el calamar. Per què? Perquè, esclar, l'aigua queda dintre.
0: Ah,
1: clar, perquè tu quan ho congeles, congela la carn, ho congela tot. I llavors a vegades quan el talles notes que veus que, com si sortís una mica de suquet. Però aquest suquet és l'aigua de la congelació. I llavors si els punxeu una mica, a l'escalfal ja treu aquella mica d'aigua i no t'hi trobes. Jo perquè com que... Esclar, això és a mesura que t'hi vas trobant i dius, què haig de fer jo un altre dia perquè no passi això? Faré això.
0: Molt bé. Això, aquesta punxada, no necessita que...
1: No, perquè ja són cuits.
0: A que s'obrin
1: no,
0: ni res.
1: No, perquè ja està. El perill d'aquest s'obrin és com fas el sofregir, com els sofregeixes.
0: Vale.
1: Una vegada ells s'han inflat, ja està, ja no tens, ja
0: és que és molt empipador com veus que te s'ha rebentat, de veritat, és que servir després això rebentat
1: no, no queda maco, no és perquè esclar, t'hi has passat moltes hores. Que us sobra una mica de carn picada, cap problema, agafeu, feu unes mangondonguilles petites, els enfarineu, els afregiu també en una paella a part i els atireu aquí dintre.
0: Ah, molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Molt
1: queda
0: bé.
1: Molt bé perquè queda molt bo. Molt vull bé. Dir, perquè són mandonguilles amb carn i peix i també el plat queda molt bé.
0: Jo trobo que és un plat que per Nadal...
1: Per Cap d'Any, o per Reis, depèn de la família que tingueu, doncs aquestes festes fa molt.
0: I vull dir, la gent d'abans, com comentava abans, doncs n'hi tenien una miqueta, doncs, ja quasi com de costum...
1: A fer-ho, en aquestes dates es fa molt. Es fa
0: això
1: molt.
0: I els canelons, que jo veia que es passaven rato la cuina. Jo pensava, mare meva, per què ho faré mai, tot això?
1: Sí, i ara ho fas.
0: Però, bueno, ho faig això.
1: O ho compres.
0: Els calamars. Els canelons va ser que no, eh?
1: Va ser que no.
0: Va ser que no, que això és molt, molt enredat. Joana, explica'm, doncs, aquests ingredients, aquests calamars...
1: Repetirem aquests
0: ingredients. Boníssims, que poden quedar a la perfecció i presentats també a la perfecció, eh?
1: Sí, queden molt bé. Bueno, doncs hem dit que farem aquests 12 calamars per 6 persones, dos per cada un, eh? Llavors els 600 grams aquesta de la carn picada, de cap de llom picada dues vegades, una ceba grossa per fer el sofregit, les 8 cullerades sempre de tomàquet aquesta natural, no fregida natural, un pols de farina, aquesta farina, que m'he descuidat de dir, la tirarem, com anem a tirar-hi els calamars, abans de tirar-la, com hi tenim la tomaca, que ja està tot el... Li tirarem una cullerada de farina supera. Per què? Perquè això ens farà que aquest suc ens quedi espès.
0: Mm-hmm.
1: Però l'hem de coure una mica, eh?
0: No quedarà en grumolls?
1: No. Tu la passes pel sofregit, cuita, perquè si no té gust de cru,
0: val.
1: La passes i llavors hi tires la mica d'aigua i llavors hi poses els calamars.
0: Val,
1: i això
0: val,
1: quedarà aquest suquet val. Sempre, aquell suquet que dius que t'enganxen al calamar com el mengis, no és aigua. I llavors, doncs, aquesta mica que hem dit de farina, un bon raig de vi blanc, sempre vi blanc, aquí, les potes i les ales, que hem dit que els incorporarem en aquesta carn picada i ho amb l'ou dur i l'ou cru, una mica de julivert i els alls, i tot això ho omplirem, el fumet aquest blanc, si volem, o aigua, llavors ja depèn de cada un, i aquesta picada.
0: Molt
1: aquesta
0: bé,
1: picada d'aquestes 12 o 15 ametlles, julivert, all i la xocolata negra, que no hi falti. Una mica de xocolata negra. Jo tot això ho faig en el Turmix, eh? Perquè hi ha gent que ho fan en el morter. En el morter, abans es feia amb morter, però ara no. Perquè ho poses aquí i poses una mica darrere d'aigua, ho tritures ben triturat i a la cassola.
0: I queda perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Molt bé, Joana, doncs moltíssimes gràcies.
1: Molt bé.
0: Aquí per aquest plat, doncs, boníssim que té que ser. Em sembla que
1: hi ha xulives, eh?
0: Molt bé, doncs gràcies i fins a la propera.
1: Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pàmpols ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la Freita, que s'acaba de publicar. Paraula de Misha que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El senyor dels anells o Els caçafantasmes, encara més. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural, Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Bruixisme. El bruxisme o l'hàbit de grinyolar les dents pot causar dolor i dany dental significatiu. La fisioteràpia ofereix tractaments que ajuden a relaxar els músculs facials i mandibulars, reduint així els símptomes i millorant la qualitat de vida dels afectats. Amb exercicis específics i tècniques de relaxació, es poden prevenir complicacions a llarg termini.
4: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Havíem parlat anteriorment de problemes que provocava la tensió excessiva a la mandíbula i un d'aquests és el conegut bruxisme, que el que provoca és molta pressió entre les dents i arriba a desgastar-les. Llavors això és un problema pel tema dental, ja que si tenim les dents desgastades, no podrem menjar correctament, depèn quin tipus d'aliment. Acompanyat d'una bona feina d'un fisioterapeuta.
8: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
9: Va. Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
10: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
9: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial.